0: Druten. El 1966 es va estrenar Cabaret, amb música d'en John Gander, lletres d'en Fretet i llibret d'en Joe Masteroff. El 1966 aquest musical no va tenir massa èxit, la veritat. Però el 1972 se'n va fer una versió cinematogràfica dirigida per en Bob Fosse i protagonitzada per l'Eliza Minnelli, en Joel Grey i en Michael York, que va revitalitzar i popularitzar el musical i les seves músiques i cançons. Als anys 80 i 90 se'n van fer noves reposicions a Broadway i a Londres, on ja s'incluïen les noves cançons creades expressament per a la pel·lícula i per al lluïment de l'Eliza Minnelli. I el personatge de la Sally Bowles va començar a tenir molt més protagonisme al musical, al igual que a la pel·lícula. En el musical original era un personatge que passava per allà, més aviat un secundari. El 1992 a Barcelona se'n va poder veure un muntatge protagonitzat per la Nina, en català. La Nina feia de Sally Bowles i comptava amb el gran Ovidi Montlló i la Sílvia Tortosa en el seu repartiment. D'aleshores ençà s'han pogut veure diversos muntatges tant a Barcelona com a Madrid, on actualment hi ha un cabaret immersiu, el You Music Hotel Teatro Albéniz, amb l'Abril Zamora com a mestre de cerimònies, que es podrà veure per ara fins al 10 de maig. El 2021, al West End de Londres, se'n va fer una reposició que tenia com a protagonistes a Eddie Redmayne, aquell actor pèl roig protagonista de la pel·lícula sobre la vida de Stephen Hawking, que era qui feia de mestre de cerimònies, i la Jessie Buckley com a Sally Bowles. La Jessie Buckley és una gran actriu de teatre de text i de teatre musical de britànica, que havia participat i ha participat a sèries de televisió i a pel·lícules, sempre amb personatges secundaris, però que aquest any ha estat el seu any, gràcies a l'èxit de la pel·lícula Hamnet, basat en les supervendes de la Maggie O'Farrell, perquè la Jessie Buckley és l'actriu protagonista de Hamnet i recent guanyadora de l'Oscar a millor actriu pel personatge que fa de l'Agnes, la dona d'un tal William Shakespeare, que interpreta en aquesta pel·lícula. Anem al Kick Club, on ja tenim preparada la Sally Bowles, interpretada en aquesta ocasió, com us dèiem, per la Jessie Buckley, per oferir-nos un dels seus números musicals més coneguts, el número musical de la cadira, el Meinhard.
1: You have to understand the way I am, mein Herr. A tiger is a tiger, not a lamb, mein Herr.

continent of Europe is so

I do what I can, inch by inch, step by step, mile by mile, man by man.

El Gran Tonet és el propietari d'un local al Paral·lel on cada nit la gent pot anar a prendre's una copa, fumar i gaudir dels espectacles de varietats que en un petit escenari ofereixen copletistes, mags, humoristes, transformistes, bailaores i bailaores de flamenc i altres artistes. El local del Gran Tonet és un dels indrets de la Barcelona de finals dels anys 20 del segle passat on transcorre l'acció del musical Flor de Nit, producció dels de Goy de Gom, estrenat el 1992 al Teatre Victòria amb música original de l'Albert Guinovar i lletres i llibret d'en Manuel Vázquez Montalbán. I tot molt ben supervisat per en Joan Lluís Bozzo, el director de la companyia i d'aquest muntatge. Entrem ja al local del Gran Tonet, on entre els clients hi ha molts més homes que dones. Hi ha algun noiet barbamec que s'ha colat i també alguna dona vestida de manera molt masculina que fa un pols amb un jove mariner a la barra del bar. I un matrimoni ballallos que deuen ser del barri i aprofiten per venir a l'espectacle. També hi ha un altre mariner que està amb una noia d'aquelles que fan cantonades per les Rambles. Sembla que l'actuació és a punt de començar. La Mimí, la copletista estrella del local, és a l'escenari preparada per explicar-nos una història ben peculiar d'un triangle amorós. Anem a l'escoltar.

Estem escoltant de fons Aquarius, en versió instrumental del musical Hair, un musical de finals dels 60 amb un esperit molt hippie, on els nous protagonistes de la història, tots ells també molt hippies, no es volen tallar el cabell per anar obligats a la guerra de Vietnam. I concretament, en plena guerra de Vietnam, és on se situa, cronològicament parlant, el musical Miss Saigon, aquella adaptació lliure a teatre musical de l'òpera Madame Butterfly, amb música d'en Claude-Michel Schoenberg i lletres de l'Alan Bumlil, els mateixos creadors dels Miserables, i que es va estrenar a Londres el 1989. L'acció d'aquest musical té lloc a Saigon, una de les ciutats més poblades de Vietnam, que actualment té com a nom oficial el de ciutat Ho Chi Minh, tot i que encara hi ha molta gent que la segueix anomenant Saigon com se la va conèixer durant molt de temps. Amb la guerra de Vietnam darrere fons, a Saigon hi trobem un altre de mala mort que es diu Dreamland. Dreamland, que en anglès significa terra de somnis. Una mena de barreja entre bar de carretera i sala de ball, que és on treballa la Kim, la protagonista d'aquest musical. Una noia vietnamita de 17 anys que, després que se li morís tota la seva família a conseqüència de la guerra, va marxar del seu poble i se'n va anar a Saigon a buscar-se la vida. Ara treballa al Dreamland, un local regentat per un home al que tothom anomena l'enginyer, i que no és altra cosa que un proxeneta, que té diverses noies al seu càrrec, en el seu local, aparentment com a cambreres, per acontentar els soldats estatunidencs que abandonen per unes hores la guerra i van al Dreamland a beure alcohol, a fumar i relacionar-se amb les noies del local, amb qui, a canvi d'uns dòlars, poden passar la nit. Quan comença el musical, al Dreamland es du a terme la celebració de l'elecció de la Miss Saigon del local. Totes les noies s'exhibeixen en biquini i poca roba més, ben descarades i sexis amb els clients, exhibint tot el seu potencial seductor per atraure clients per aquella nit. Anem al Dreamland, que la festa per escollir la noia que serà la Miss Saigon d'aquesta temporada és a punt de començar. Anem-hi.

El 1959, el Paper Shop, que era una sala de ball de la ciutat alemana d'Aquisgrà, hi havia d'actuar una banda en viu, però els músics van tenir problemes i no van poder actuar. En aquella època, a les sales de ball s'actuava amb música en viu. Al gerent d'aquesta sala se li va ocórrer una brillant idea per no haver de suspendre la vetllada. El que va fer va ser utilitzar un tocadiscos i anar posant discos perquè els clients poguessin ballar tota la nit. Aquesta innovació puntual d'un dia va marcar el naixement de la cultura disco. A finals dels 60, el concepte de discoteca es va anar estenent per tota Europa i pels Estats Units d'Amèrica, transformant la vida nocturna i donant lloc a nous estils de música i ball. L'apogeu, per dir-ho així d'alguna manera, de la música disco i l'era daurada de les discoteques es va produir a la dècada dels 70 en discoteques icòniques com l'Estudio 54 a Nova York, que es va convertir en sinònim de glamour, exclusivitat i llibertat. Ben aviat hi va haver discoteques arreu d'Europa, dels Estats Units i de molts altres països del món. Aquí a Arenys hi va haver un temps que en vam tenir quatre com a mínim que jo recordi, funcionant a la vegada. El 1800, el Quijote, el casino transformat per dies i hores en discoteca. I el Johnny's, que de les quatre és l'únic que encara està activa i té el rècord, hi ha gent que té molts records, però en el guió té el rècord de ser la discoteca més antiga de Catalunya. I la tenim a Quirenys, sí senyor. I us preguntareu que per què tot aquest rotllo sobre les discoteques. Doncs perquè ara mateix ens n'anirem a una. Una ubicada a la ciutat de Nova York, que no és l'Estudio 54, no té tant de glamour ni tanta exclusivitat, però és una discoteca que està d'allò més bé per anar-hi un dissabte a la nit a ballar una estona. El nom d'aquesta discoteca és 2001 Odissea, que no sé si té alguna cosa a veure amb la pel·lícula d'en Kubrick, però que és la discoteca on va ballar cada dissabte a la nit un noi que es diu Tony Manero i que és el protagonista del musical Saturday Night Fever. La febre del dissabte a la nit, un musical basat en la mítica pel·lícula del mateix títol de 1977, protagonitzada per en John Travolta, actor molt vinculat d'una manera o altra als musicals del setè art. Antoni Manero és un noi amb una vida gris i plena de conflictes personals i familiars que aprofita els dissabtes a la nit per esbargir-se i anar a ballar amb els amics a la discoteca i de pas també conèixer noies. En aquesta discoteca trobarà l'amor i juntament amb ella, amb aquesta noia, es convertiran en els reis de la pista. No sé si nosaltres, la Mar, en Joan i aquest que us parla, també ens convertirem en reis de la pista, però el que farem ara a continuació, i us animo els que esteu a casa també a fer-ho, és veure una mica l'esquelet a ritme d'una cançó de les que sonen en aquesta discoteca i que de ben segur que reconeixereu. Disco Infierno. Anem tots a ballar. Vinga.

0: Acabem d'escoltar Disco Inferno, que he dit infierno, no, i és inferno, del musical Saturday Night Fever, febre del dissabte a la nit, concretament del muntatge original que es va poder veure el 1998 al West End de Londres. I ara ens anem cap a França, que és on acabarem aquesta ronda per locals d'oci nocturn que avui estem fent aquí al Tot ens va bé. I jo us pregunto, què us sembla si ens n'anem a Saint-Tropez?
1: Tot ens va bé.
0: I el Saint-Tropez dels anys 80 és on hi trobem un nightclub molt exclusiu on s'hi fan espectacles de transformisme. Homes que es disfressen, ballen, actuen com si fossin dones. Als anys 80 d'això se'n deia transformisme. Avui dia això ho coneixem com espectacles de drag queens. Aquest local està regentat per dos homes que, a més, són parella. En George, que és el gerent del nightclub, i l'Alvin, que es converteix cada nit en la Zaza, l'estrella dels espectacles que ja s'hi poden veure. En George i l'Alvin són els protagonistes del musical La Cage of Fools, la gàbia de les boges, el títol del qual fa referència al nom del nightclub que regenten. El musical de La Cage of Fools està basat en una comèdia teatral d'en Jean Poiret, i tant la comèdia d'en Jean Poiret de 1973 com l'espectacle de teatre musical de 1983 van ser pioners en posar al damunt d'un escenari com a protagonistes una parella d'homosexuals. Aquesta parella, formada per en George i l'Alvin, reben la visita del fill d'en George, un fill que aquest va tenir amb una novieta de joventut, que ve a presentar-los la promesa. De fet, especifiquem-ho. Aquest fill ha tingut sempre més bona relació amb el seu pare i l'Alvin que amb la seva mare, que ja porta uns quants anys desapareguda i que no saben on para. Els ve a presentar la seva promesa, amb qui aviat es casarà. Amb la seva promesa també hi venen els seus pares, els futurs consogres d'en George, que no són altres que un destacat polític ultraconservador i la seva dona. I a partir d'aquí, embolica que fa fort i el musical es converteix en una comèdia d'allò més divertida. Amb música i lletres d'en Jerry Herman, el mateix creador dels musicals Hello Dolly i Mame, i amb llibret del polifacèctic Herbie Fierstein, el musical La Cage of Fools es va estrenar a Broadway el 1983, a Austràlia el 1984 i al West End de Londres el 1986. I d'aleshores ençà se n'han fet diverses reposicions tant a Broadway com al West End, com a Austràlia, com a molts altres llocs del món. El 2001, per exemple, es va poder veure a Madrid un muntatge d'aquest espectacle titulat La Jaula de les Loques, amb, escolteu-ho bé, protagonitzat per l'Andrés Pajares i en Joaquín Cremel, com a George i Alvin. Va ser un rotund fracàs, la veritat. I el 2018 es va poder veure una nova versió, primer a Barcelona i després a Madrid, aquesta vegada amb el títol original, La Cage of Fools, protagonitzada per l'Àngel Llàcer i l'Ivan a la banda com a parella de protagonistes. I ara entrem ja a La Cage of Fools, on ja estan totes les drag queens ben preparades per acompanyar l'estrella de l'espectacle, la Zaza, que ens oferiran, totes juntes, el número musical de benvinguda al seu nightclub. We are what we are, som el que som. Una cançó que amb la seva variant, que canta enmig de l'espectacle en solitari, l'Alvin, després de treure's la disfressa de Zaza, es va convertir en tot un himne per a la comunitat LGTBIQ+, i en una de les cançons més conegudes de la Gloria Gaynor, el I am what I am, soc el que soc. Però ara nosaltres anem a escoltar el We are what we are, un dels primers números musicals de l'espectacle que pertany al muntatge original de 1983.

Aquesta cançó que esteu escoltant pertany al musical Sweet Charity, on també hi ha un local d'oci nocturn, el Fandango Ballroom, on hi treballa la Charity, la protagonista del musical, però us he de dir que aquesta cançó se'ns ha disparat sola, sí, la màgia de la ràdio, perquè aquesta cançó que esteu escoltant és una de les cançons que sonarà en el proper programa, que la setmana que ve Sant Jordi, diada de llibres, roses i amor, i farem un programa dedicat a l'amor. I pot ser que ens surti un programa molt malós i fins i tot una mica empalagós, però això sí, la gent que fem aquest programa, en Joan Bosch i la Mar Vico, les Vies del So, i aquí rere els micros, aquest que us parla, en Jordi Serra, arribo gent preferim mil vegades fer l'amor que fer la guerra, com fan alguns impresentables i assassins que corren pel món. Ens acomiadem ja de vosaltres i us donem les gràcies per haver-nos escoltat i us esperem la setmana que ve amb molt d'amor, de nou, aquí al Tot ens va bé, de Ràdio Arenys. Bona nit, que descanseu i fins la setmana que ve.

0: Tot ens va bé amb Jordi Serra Ribugent. Ràdio Arenys.
1: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.

agost de 1991. Un home està tancat en una casa de vacances a la vora del Mar Negre. Fora hi ha soldats. Els telèfons no funcionen i la televisió només emet ballet clàssic i comunicats d'un comitè que diu que ell, per motius de salut, ja no governa el seu país. Ell sap, però, que tot això és mentida. El que no sap és què està passant a Moscou, a 1.000 quilòmetres d'allà, ni si el trauran d'aquella casa, viu o mort. Els seus guardaespatlles, desesperats, busquen ràdios velles en un magatzem del servei. I enganxen antenes improvisades i, entre el soroll de l'estàtica, comencen a sentir veus en rus que parlen des de fora la Unió Soviètica. Sembla ser que una d'aquestes veus arriba submarinament des d'una platja de la Costa Brava. Aquest home es diu Mikhail Gorbachev i la ràdio que l'ajuda a entendre que el seu món s'ensorra ha estat emesa, en gran part, des d'un camp d'antenes amagat entre les dunes de Pals, a la província de Girona. Ara la pregunta és com és que una emissora instal·lada en un poble de pescadors del Baix Empordà va acabar sent la finestra al món d'un president soviètic segrestat pels seus? Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i avui parlem de Radio Liberty i el cop d'estat de 1991 a la Unió Soviètica.

Per entendre bé tot això, hem de tornar una mica enrere. De fet, bastant. Ens situem a finals dels anys 40, quan acaba de començar la Guerra Freda, i Washington té un gran problema. Darrere del taló d'acer de la Unió Soviètica, la informació que arriba a la població ve filtrada o directament inventada pels governs comunistes. Cal, doncs, una manera de poder trencar aquest monopoli i que arribi la informació i propaganda estatunidenca. És precisament per aquest motiu que el 1949 es funda el Comitè Nacional per una Europa Lliure, que crea Radio Free Europe, pensada per als països satèl·lits: Polònia, Hongria, Txecoslovàquia, Romania, Bulgària. Dos anys més tard, el 1951, neix una germana bessona d'aquesta Radio Free Europe, amb un objectiu encara més ambiciós: entrar directament dins la Unió Soviètica. Aquesta es dirà Radio Liberty. Tot i tenir objectius una miqueta diferents, totes dues emissores comparteixen una característica que durant anys es va mantenir amagada al gran públic. És que estaven finançades i supervisades per la CIA. I és que aquest fet no es va fer públic fins al 1967, quan la revista nord-americana Ramparts ho va destapar. A partir d'aquell moment, i durant els 70, el finançament es va fer oficial i públic a través d'una assignació directa del Congrés dels Estats Units, i no pas de manera clandestina i amagada, com s'havia fet llavors pel Servei d'Intel·ligència americà. La seu de redacció d'aquest projecte s'instal·la a Múnich, que llavors és Alemanya Occidental. Allà s'escriuen i es graven els programes en desenes de llengües diferents: rus, ucraïnès, les llengües del Caucas, les de l'Àsia Central. Però hi ha un problema tècnic enorme. Com fas arribar aquestes emissions a una àrea tan grossa? Només la Unió Soviètica sola tenia uns 22 milions de quilòmetres quadrats. A més, ho havies de fer travessant fronteres blindades i un sistema soviètic que, lògicament, intentava bloquejar la senyal amb interferències. La resposta va ser força bruta. O bé, potència bruta. Calien antenes gegants, en llocs oberts, sense obstacles, i, si pot ser, amb el mar davant per fer de reflector de les ones. Després d'estudiar diverses ubicacions arreu d'Europa, els tècnics nord-americans hi troben el lloc perfecte aquí ben a prop, a la platja de Pals. Actualment, Pals té uns 2.500 habitants. Als anys 50, però, eren uns 1.500. Un poble més aviat tirant cap a petit, tot i que, esclar, n'hi havia molts menys habitants. Els palsencs, com a la majoria de pobles costaners de l'època, vivien bàsicament de la pesca. Així doncs, aquesta és la localitat que Estats Units escull i compra més de 300.000 metres quadrats de terreny i el cedeix a l'estat espanyol, que en aquell moment encara rau sota la dictadura franquista. Cosa que no deixa de ser una gran ironia. Un règim autoritari acull a casa seva una emissora dissenyada per combatre un altre règim autoritari, en nom de la lluita anticomunista que Franco havia fet servir per justificar-se des del primer dia. Les obres avancen ràpid. S'instal·len 6 transmissors d'ona curta de 250 kW cadascun, una potència descomunal per l'època, i un bosc d'antenes que amb els anys arribaran a fer 166 metres d'alçada. Aquesta alçada equival a la meitat de la Torre Eiffel cada una. És a dir, un bosc d'antenes de la meitat d'alçada de la Torre Eiffel a la platja de Pals. El 23 de març de 1959, a les 3 i 5 minuts de la matinada, Radio Liberty emet per primera vegada des de Pals cap a la Unió Soviètica. L'arribada de l'emissora canvia el poble. Es donen feina a prop de 200 persones: tècnics, traductors, personal de manteniment, la gran majoria veïns de la Costa Brava. Cobren salaris lligats a l'IPC i treballen jornades de 40 hores setmanals, condicions que als anys 60 eren un gran privilegi a l'Espanya franquista. Els programes arriben enllaunats en cinta des de Múnich fins a l'aeroport del Prat i des d'allà en cotxe fins a Pals. Els operaris que hi treballen sovint no entenen ni un mot del que emeten. No saben rus, ni ucraïnès, ni altres llengües lligades al bloc soviètic. Només vigilen que els transmissors no fallin. El que emeten, però, és de tot menys neutre. Notícies sense censura, música, cultura, literatura prohibida i també propaganda estatunidenca. Per a milions de persones a l'altra banda del taló d'acer, aquella veu metàl·lica que travessa les interferències soviètiques era senzillament l'única font d'informació que no venia directament del Kremlin. Tot i que, esclar, aquest projecte molestava els dirigents soviètics.
El 21 de febrer de 1981, a Múnich, la seu central de Radio Free Europe i Radio Liberty va patir un atemptat amb bomba. Quatre treballadors van resultar ferits greus. Anys després, un cop oberts els arxius de la policia secreta d'Alemanya de l'Est, la Stasi, es va saber que l'atac havia estat organitzat pel tristament famós Carlos, el Chacal, i pagat pel règim comunista de Nicolae Ceausescu a Romania, que volia silenciar el servei romanès de l'emissora. Va ser l'únic atemptat conegut del Chacal contra un objectiu nord-americà, i el que mai, però, va reivindicar. Tot i així, l'atemptat no va aconseguir el seu objectiu. Les emissions van continuar, també des de Pals, sense cap interrupció. Cinc anys més tard, el 1986, Radio Liberty va tornar a demostrar el motiu de la seva existència. Quan va explotar el reactor de la central nuclear de Txernòbil, a Ucraïna, les autoritats soviètiques van intentar amagar la magnitud del desastre als seus propis ciutadans durant dies. Mentre la premsa oficial callava, milions de persones a l'est d'Europa van assabentar-se del que realment havia passat escoltant Radio Liberty. I és així com arribem de nou a l'agost de 1991, el moment amb el que hem obert aquest

0: Van romandre incomunicats 73 hores. Però els oficials de la seva guàrdia personal, per iniciativa pròpia, van trobar ràdios velles en un magatzem de servei i els hi van improvisar antenes per captar emissores estrangeres. Segons les seves pròpies paraules, la BBC i Radio Liberty eren les que se sentien millor. De fet, el seu gendre, Anatoli, fins i tot va aconseguir sintonitzar emissores occidentals amb un petit transistor Sony. I va ser així, escoltant retalls d'informació filtrats a través de l'estàtica, com Gorbachev i la seva família van anar reconstruint el que estava passant realment a Moscou. Que hi havia carros blindats al carrer, que Boris Yeltsin estava plantat davant del Parlament rus, que el cop d'estat estava fracassant. I una de les veus que sentia en aquell moment el líder soviètic, es creu, havia arribat fins a la seva casa de camp aïllada, sortint des d'aquell camp d'antenes vora la platja de Pals. El 21 d'agost, Gorbachev va poder tornar a Moscou. El cop havia fracassat, però res no tornaria a ser igual. En pocs mesos, la Unió Soviètica deixaria d'existir. Quan la Guerra Freda es va acabar, l'emissora que havia estat dissenyada per combatre-la va començar a quedar sense sentit. La Unió Soviètica ja no existia i les seves antigues repúbliques anaven creant, amb més o menys èxit, institucions democràtiques i mitjans de comunicació propis. L'any 1995, Radio Liberty es va integrar dins l'Oficina Internacional de Radiodifusió, juntament amb la Veu d'Amèrica. El contracte entre Espanya i Estats Units per la base de Pals s'estenia teòricament fins l'any 2015, però tots els governs van decidir posar-hi punt i final abans. El 25 de maig del 2001, a les 10 del matí, Radio Liberty va fer la seva última emissió des de la platja de Pals, després de gairebé 42 anys ininterromputs. Com a part de l'acord de tancament, els transmissors d'ona curta es van cedir a Radio Nacional d'Espanya, que els va reaprofitar al seu centre emissor de Noblejas, a Toledo. Llavors, les instal·lacions van quedar abandonades i les antenes, que s'aixecaven fins a 166 metres i es veien des de desenes de quilòmetres, van generar un debat sobre si conservar-les com a memòria històrica o enderrocar-les per l'impacte ambiental i visual sobre la costa. Finalment, es va optar per l'enderroc. El 22 de març del 2006, les antenes van caure amb explosius en qüestió de segons. Però avui, els edificis de Radio Liberty, a Pals, continuen dempeus dins el Parc Natural del Montgrí, mig enrunats, coberts de grafits i pintades. Fa anys que les associacions ecologistes, l'Ajuntament de Pals i el Consell Comarcal del Baix Empordà en reclamen la protecció com a bé cultural d'interès local i s'ha proposat crear-hi un centre d'interpretació sobre la Guerra Freda. Avui és fàcil passar-hi pel davant i no saber què hi va passar. Un poble de pescadors de la Costa Brava, escollit per raons purament tècniques, es va convertir durant més de 40 anys en un dels punts d'emissió més potents del planeta i en algun moment concret del segle XX en l'única línia de comunicació d'un president soviètic segrestat pels seus propis guàrdies. De vegades, la història no la fan només els grans discursos ni els tractats signats de capitals. De vegades, la fa un senyal de ràdio travessant l'estàtica des d'una platja, on ara només hi ha runes i turistes que segurament no en saben res.
1: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.

Un vespre de l'any 1974, un científic torna a casa seva, a Califòrnia, després d'una jornada llarga al laboratori. La seva dona, com cada dia, li pregunta com li ha anat la feina. Ell respon una frase que, anys després, repetirà en diverses entrevistes i que la seva dona no oblidarà mai. La feina va molt bé, però sembla que és la fi del món. Aquell home es diu Frank Sherwood Rowland i el que acaba de descobrir, juntament amb un jove investigador mexicà que treballa amb ell des de fa poc temps, no és cap exageració retòrica. És el primer indici científic que uns gasos industrials aparentment inofensius present en qualsevol aerosol o nevera del planeta podrien estar destruint, sense que ningú se n'adonés, la capa que protegeix tota la vida de la Terra de la radiació ultraviolada del Sol. El jove investigador que acompanyarà a Sherwood Rowland es diu Mario Molina.

0: medicina, i aquest descobriment li canviarà la vida. I amb el temps, canviarà la manera com el món sencer entén la seva responsabilitat sobre l'atmosfera. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i avui parlem de la història de Mario Molina, el Nobel mexicà que va frenar una catàstrofe global. Per entendre com Molina va arribar a aconseguir aquesta proesa, hem de retrocedir fins a un bany reconvertit en laboratori a una casa de Ciutat de Mèxic. El protagonista del dia d'avui va néixer el 19 de març del 1943, a aquesta mateixa ciutat, fill d'un advocat i diplomàtic i d'una mestra de casa. De ben petit, una tia seva, química de professió, li va ensenyar experiments senzills que ell replicava obsessivament en un bany de casa seva que, amb els anys, va anar convertint en un petit laboratori improvisat. Explicava que mai va oblidar la primera vegada que va veure a través d'un microscopi. Aquella imatge tan petita el va enganxar per sempre a la ciència. Als 11 anys, seguint una tradició familiar, els seus pares el van enviar a estudiar a un internat a Suïssa. Acabada la seva estada allà, va tornar a Mèxic per estudiar a la Facultat de Química de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, la UNAM. Es va graduar el 1965 i va fer un postgrau a la Universitat de Friburg, a Alemanya. Va finalitzar els seus estudis amb un doctorat en fisicoquímica a la Universitat de Califòrnia, a Berkeley, el 1972. Poc temps després d'acabar tots aquests anys d'estudi, Molina es va incorporar com a investigador postdoctoral al laboratori de Sherwood Rowland, l'home del que parlàvem al principi, a la Universitat d'Irvine. Rowland li va oferir diverses línies d'investigació possibles i Molina en va triar una que, d'entrada, no semblava especialment prometedora. Esbrinar què passava a llarg termini amb uns compostos químics anomenats clorofluorocarburs. Sé que és un nom difícil. Són coneguts per les seves sigles CFC. No us preocupeu pels noms tècnics, que us poso una miqueta en situació. Aquests CFC eren els gasos que s'utilitzaven des de feia unes quantes dècades com el gas que empenya el líquid quan prems un polsador d'un esprai. Aquest se li anomena propelent. També s'utilitzava com a refrigerant de neveres, aires i condicionats i alguna altra cosa. A la indústria li interessaven especialment aquests gasos perquè havien vist que eren extremadament estables, és a dir, no feien reaccions imprevistes o estranyes amb gairebé res. No eren tòxics i no es descomponien. En definitiva, en aquest sentit, semblaven un dels químics més segurs del segle XX. Molina i Rowland es van fer la pregunta que ningú s'havia fet llavors amb prou rigor. Si aquests gasos no es descomponen a nivell de terra i per això ens van tan bé, on van a parar exactament? La resposta els va portar cap amunt, molt amunt, cap a l'estratosfera, la capa de l'atmosfera on precisament es troba la capa d'ozó, la capa que ens protegeix que els rajos de sol ultraviolats travessin fins la Terra. És clar, quan et trobes aquella alçada vol dir que ja has travessat bastant d'ozó, bastanta part del filtre que filtra aquesta radiació ultraviolada ja queda per sota teu i, per tant, els nivells d'aquesta radiació són més alts. Aquests nivells de radiació ultraviolada acaben fent que la molècula del CFC es trenqui i, quan ho fa, allibera un àtom de clor. Aquests àtoms comporten un problema enorme. I us preguntareu per què? Doncs perquè són capaços de destruir les molècules d'ozó. I, de fet, cada àtom no és capaç ni molt menys de destruir-ne una, sinó que cada un en destrueix 100.000 abans de desactivar-se. És clar, si ens quedem sense molècules d'ozó, ens quedem sense capa d'ozó i sense filtre per aquesta radiació ultraviolada. I, per tant, aquesta arriba a la Terra. Al juny de 1972, Molina i Rowland publiquen aquests resultats tan devastadors a la que possiblement és la revista científica amb més prestigi del món, la revista Nature. Ho faran sota el títol de Destrucció de l'ozó catalitzada per àtoms de clor. En anglès, és clar. Un títol important, que suggeria també la important reacció que estava a punt de provocar. La resposta de la indústria química no es va fer esperar i va ser d'una duresa que avui costa d'imaginar. El 1975, el president de DuPont, en aquell moment el major fabricant mundial de CFC del planeta, va declarar a la revista especialitzada Chemical Week que la teoria de la destrucció de l'ozó era, va dir literalment, un conte de ciència-ficció, un munt d'escombraries i una autèntica bajanada. Aquell mateix any, DuPont va llançar campanyes publicitàries a pàgina sencera en diaris nord-americans defensant el CFC i negant que hi hagués proves científiques sòlides que el relacionessin amb cap dany a l'atmosfera. Una publicació del sector especialitzada en aerosols va arribar fins i tot a insinuar que Molina i Rowland treballaven, d'alguna manera, a favor dels interessos soviètics. Una acusació absurda, però que ens deixa veure la importància del debat en plena Guerra Freda, quan qualsevol cosa incòmoda es podia arribar a otorgar com a comunista. Molina i Rowland no es van fer enrere. Durant els anys següents van publicar diverses desenes d'articles científics addicionals, defensant i afirmant la seva hipòtesi. A poc a poc, alguns governs van començar a prendre mesures parcials. Als Estats Units, per exemple, es va restringir l'ús del CFC com a propel·lent, la funció aquella que hem dit d'impulsar el líquid dels esprais, en àmbits domèstics a finals dels anys 70. Però la pressió internacional real trigaria encara 10 anys més a arribar i necessitaria una prova molt més espectacular i inqüestionable que qualsevol càlcul de laboratori. Aquesta prova va arribar de la manera més inesperada des de l'Antàrtida. Un jove físic britànic anomenat Jonathan Shanklin treballava des de feia anys al British Antarctic Survey, l'organisme britànic dedicat a la investigació de l'Antàrtida. Ell mesurava manualment els nivells d'ozó amb un instrument anomenat espectrofotòmetre Dobson. El nom és complicadet, però bàsicament és un aparell que mesura quant d'ozó hi ha a l'atmosfera fent-hi passar llum a través. En comparar les dades que acabava de treure aquell 1985 amb les del seu cap Joe Farman, que havia registrat una dècada abans, es va trobar amb una xifra que no quadrava gens. Els nivells d'ozó primaveral sobre l'Antàrtida havien caigut d'una manera dramàtica, molt més del que ningú havia pogut preveure. Al principi, fins i tot, els mateixos científics van dubtar dels seus propis instruments, pensant que devien estar espatllats. No ho estaven. Al maig de 1985, Farman, Gardinen i Shanklin van publicar els seus resultats també a Nature, i des de llavors el fenomen ja va començar a tenir nom popular, el forat de la capa d'ozó. Segur que tots l'heu sentit, però tècnicament, de fet, no és un forat, sinó una zona en la que la concentració d'ozó baixa molt per sota de lo normal. Aquestes dades eren tan bèsties que, de fet, la NASA ja les havia pres en paral·lel amb el seu satèl·lit, però els seus propis algoritmes de control de qualitat les havien descartat automàticament, considerant que eren errors de mesura, perquè es considerava que era impossible que fossin reals. Amb el forat de l'Antàrtida confirmat i fet públic, tot el que fins llavors havia estat un debat teòric es va convertir de cop en una emergència política. El 1985 es va signar el Conveni de Viena i el 1987 el Protocol de Montreal, un tractat internacional per eliminar gradualment el CFC. L'any 1995, Mario Molina, Sherwood Rowland i el químic neerlandès Paul Crutzen van rebre el Premi Nobel de Química pel seu treball sobre la química de l'atmosfera. Era el primer Premi Nobel científic que rebia mai un investigador nascut a Mèxic. Molina va continuar treballant durant anys i va acabar dedicant bona part de la seva vida a un problema molt més proper, la contaminació de l'aire a Ciutat de Mèxic, a través del centre d'investigació que porta el seu propi nom. Va morir a Ciutat de Mèxic el 7 d'octubre del 2020, als 77 anys. Avui la capa d'ozó es recupera lentament, gràcies a aquell tractat. El que fa especial aquesta història no és només, però, la mida del problema que va destapar Molina, sinó com hi va arribar. No buscant la fama ni un gran descobriment, sinó seguint, per pura curiositat, una pregunta petita sobre uns gasos que ningú considerava perillosos. De vegades, la ciència que canvia el món no comença amb un pla ambiciós. Comença amb una pregunta feta en un laboratori, perquè algú encara no sap que la resposta li canviarà la vida a ell i, de retruc, a tota la resta del món.
1: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.

0: va durar unes 100 hores. Les xifres oficials parlen de poc més de 200 morts. Altres fonts en compten 10 vegades més, i la majoria eren civils. Va començar el 14 de juliol de 1969, quan l'aviació d'un país va bombardejar un altre. Menys de 3 setmanes abans, les seleccions de futbol d'aquests dos països s'havien enfrontat en un partit de classificació per al Mundial. Aquell partit ha donat nom a la guerra, però realment no en va ser la causa. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i avui parlem de la història d'una guerra molt curta entre Hondures i El Salvador, l'anomenada Guerra del Futbol. Hondures i El Salvador són veïns a Amèrica Central. En quant a terreny, Hondures és més de 5 vegades més gran que El Salvador. Però el 1969, El Salvador tenia més habitants, uns 3 milions i mig davant dels 2 milions i mig, 2 milions 600.000 de Hondures. Aquesta diferència en quant a proporció entre persones i terreny sembla que tenia conseqüències. A El Salvador, la terra era escassa i anava molt mal repartida. A Hondures n'hi havia més de disponible, tot i que també estava concentrada en poques mans, entre elles les de les grans empreses estrangeres, com la nord-americana United Fruit Company. A començaments del segle XX, molts salvadorencs van creuar la frontera per anar a treballar i conrear terra a Hondures. El 1969 hi vivien més de 300.000, més del 10% de la població hondurenya. La majoria eren camperols que ocupaven terres sense cap títol de propietat. Per tant, legalment, eren immigrants irregulars. Uns anys abans, el 1962, Hondures va aprovar una llei de reforma agrària. Una part de les terres que ocupaven irregularment els immigrants salvadorencs passava a mans de l'Estat i dels municipis per repartir-les entre els hondurenys. La mesura es va aplicar sense tenir en compte ni les reclamacions dels ocupants ni el seu estatus migratori. 4 anys més tard, el 1966, els grans propietaris hondurenys van crear una federació, la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, que va pressionar el president, el general Oswaldo López Arellano, perquè protegís les seves terres davant dels camperols, molts dels quals eren salvadorencs. Milers de treballadors salvadorencs que es guanyaven la vida com podien van ser expulsats d'Honduras. El 1969, la situació es va endurir encara més. A l'abril, el govern hondureny va anunciar que expulsaria els qui haguessin rebut terres amb la reforma i no poguessin demostrar que eren hondurenys de naixement. Aquell any mateix, a més, no va renovar el tractat migratori bilateral que els dos països havien signat i que feia que fos molt més fàcil emigrar d'un país a l'altre. Per El Salvador, tot això era un problema molt greu. Centenars de milers de persones podien haver de tornar a un país que ja estava sobrepoblat. Aquest era l'ambient quan van començar els partits de futbol. Estaven en joc la classificació per al Mundial de 1970, que s'havia de disputar a Mèxic. Cap de les dues seleccions no havia aconseguit mai classificar-se per un Mundial. El primer partit es va jugar el 8 de juny a Tegucigalpa, la capital d'Hondures. Segons diverses cròniques, la nit abans, aficionats hondurenys van llançar pedres i coets contra les finestres de l'hotel on s'allotjava la selecció salvadorenya. Hondures va guanyar 1-0, amb un gol als últims minuts. El segon partit es va jugar el 15 de juny a Sant Salvador. Segons les mateixes fonts, hi va haver aldarulls davant de l'hotel de la selecció hondurenya i a l'estadi es va hissar un drap brut en lloc de la bandera d'Hondures. El Salvador va guanyar 3-0. Cada selecció havia guanyat un partit, així que en calia un tercer, en camp neutral. Després del segon partit, van esclatar aldarulls contra salvadorencs a diversos punts d'Hondures. Diversos observadors de l'època van considerar que els mitjans de comunicació de cada país havien contribuït a crispar encara més la situació. El tercer partit es va jugar a Ciutat de Mèxic, a l'Estadi Azteca, a finals de juny. Al minut 90, el marcador marcava 2-2, empat, així que es procedia a la pròrroga. I després de 101 minuts de joc, Mauricio Rodríguez, conegut com a Pipo, marcava el tercer gol a favor del Salvador, que guanyaria el partit 3-2. Aquells mateixos dies, el Salvador va trencar les relacions diplomàtiques amb Hondures. Va afirmar que unes 12.000 persones havien hagut de fugir d'Hondures després del segon partit, i va acusar el govern hondureny de no haver castigat els responsables de les agressions. En la seva declaració, va qualificar aquests fets de genocidi. Al juliol, la frontera ja era un lloc perillós. El dia 3 d'aquest mateix mes hi va haver incidents amb avions i tropes dels dos països es van enfrontar a la localitat de El Poi. L'endemà, l'Organització d'Estats Americans, l'OEA, es va reunir d'urgència i va encarregar la mediació a Nicaragua, Costa Rica i Guatemala. Se'ls va demanar també als dos països que evitessin qualsevol acció que agreugés la situació. Però les escaramusses van continuar. El 13 de juliol, 6 civils hondurenys van resultar ferits durant un intercanvi de foc de morter a la mateixa localitat d'El Poi. El dia següent, el 14 de juliol, al vespre, va començar l'atac. Un avió de transport C-47 salvadorenc, escortat per dos Mustang, va llançar bombes de 100 lliures sobre l'aeroport de Toncontin, a Tegucigalpa. Alhora, l'exèrcit salvadorenc va entrar a Hondures per la carretera principal que uneix els dos països i també va atacar illes hondurenyes del Golf de Fonseca. L'exèrcit salvadorenc era més gran i estava més ben equipat. L'aviació hondurenya era més potent. Cap dels dos països tenia avions moderns, gairebé tots eren aparells de la Segona Guerra Mundial, com els Corsair i els Mustang, comprats als Estats Units. Els primers dies, els salvadorencs avançaven ràpidament. El 15 de juliol, el dia posterior a l'atac, l'aviació hondurenya va bombardejar dipòsits de petroli a diversos ports del Salvador. Segons una de les fonts, El Salvador va perdre una cinquantena part de les seves reserves de combustible. Aquell mateix dia, l'Organització d'Estats Americans, l'OEA, va demanar un alto al foc. El Salvador no el va acceptar. El dia següent, el 16 de juliol, es va lliurar l'única gran batalla de la guerra, a Nueva Ocotepeque, prop de la frontera. Després dels bombardejos d'artilleria, les forces hondurenques es van retirar juntament amb la població civil i la ciutat va caure. Aquell mateix dia, l'avanç salvadorenc es va aturar. Faltava munició i combustible i la resistència hondurenya augmentava cada cop més. Curiosament, aquell mateix 16 de juliol va ser quan l'Apollo 11 sortia cap a la Lluna i gran part de l'atenció mediàtica internacional es va dirigir cap allà en lloc de cap al conflicte. El 17 de juliol es van produir els últims combats aeris. El capità hondureny Fernando Soto va abatre dos Corsair i un Mustang salvadorencs. Són les tres úniques victòries aèries registrades d'aquesta guerra. Un dels pilots abatuts, el capità salvadorenc Guillermo Reinaldo Cortez, va morir. Aquells avions eren tan antics per l'època que es considera que van ser els últims combats aeris d'avions d'aquella classe de la història. L'Organització d'Estats Americans va crear un comitè de 7 països per negociar. Durant dies, El Salvador va resistir la pressió per acceptar l'alto al foc. La nit del 18 de juliol, finalment, se'n va aconseguir un. Aquest obligava les tropes salvadorenques a retirar-se en un termini de 96 hores i posava fi a les campanyes inflamatòries de premsa, ràdio i televisió. Però poc abans que acabés el termini, El Salvador va comunicar que no retiraria les tropes fins que es garantís la seguretat dels salvadorencs que continuaven vivint a Hondures, es paguessin reparacions i es castiguessin els responsables dels aldarulls. Hondures només va complir la primera condició. Quan l'Organització d'Estats Americans va amenaçar amb sancions, El Salvador va cedir. Les tropes es van retirar el 2 d'agost. El 20 de juliol, el dia de l'arribada a la Lluna, encara hi havia soldats salvadorencs a Hondures. El balanç de morts és molt discutit. El Salvador en va reconèixer 107, Hondures 99. El rector de Nueva Ocotepeque en va comptar unes 400 a la seva zona. Documents interns de la CIA en citen fins a 1.500. Altres autors parlen de 2.000 o més. La majoria, civils hondurenys. Entre 60.000 i 130.000 salvadorencs van ser expulsats d'Hondures o van fugir-ne segons les estimacions més citades. Molts van tornar a un país superpoblat i pobre, sense gaire ajuda. El comerç entre els dos països es va aturar. Hondures va abandonar el mercat comú centreamericà, que ja estava afeblit. La pau definitiva es va signar a Lima el 30 d'octubre de 1980, 11 anys després. Els dos països van acordar portar la disputa fronterera davant el Tribunal Internacional de Justícia. El 1992, el tribunal va adjudicar a Hondures la major part del territori en disputa, uns 374 quilòmetres quadrats. El Salvador no va acceptar la sentència fins al 1999. El Salvador es va classificar pel Mundial després d'un altre partit contra Haití i un cop classificat va perdre els tres partits que va jugar contra la Unió Soviètica, Mèxic i Bèlgica i no va marcar ni un sol gol. Hondures no va aconseguir classificar-se per un Mundial fins al 1982. El que sí que coincideixen els historiadors és que la guerra no va començar per un partit. Va començar per la terra, per les condicions infrahumanes que es vivien en un país i per no acceptar i castigar la migració de persones que, com sol ser sempre, només buscaven viure una miqueta millor. I fins aquí l'episodi d'avui de Coses que passen. Moltes gràcies per escoltar-me. Jo sóc l'Aniol Ribas i fins la pròxima.
1: Continguts en xarxa. Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.
0: Dimarts 11 de setembre del 2001. Passen 7 minuts de 8:45 del matí. Des del Centre de Control Aeri de Boston, un controlador de l'Administració Federal d'Aviació truca a una unitat de defensa aèria dels Estats Units. Demana que algú faci enlairar avions de combat. Al telèfon, un militar li fa una pregunta. Això és real o és un exercici? Doncs és real, però aquesta trucada només és el principi. Durant les hores següents, la defensa aèria del país es va muntar sobre la marxa, per telèfon, amb informació que arribava tard, incompleta o errònia. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i aquesta és la història de l'11S des de les torres de control i de radar. Aquell dimarts va començar amb temps temperat i el cel gairebé sense núvols a l'est dels Estats Units. Les millors condicions per volar. Quatre vols havien de sortir de la costa est. L'American 11 i l'United 175 de Boston a Los Angeles. L'American 77 de Washington Dulles també a Los Angeles. I l'United 93 de Newark a San Francisco. En cadascun hi havia homes que planejaven segrestar-lo. Eren 19 en total. Cap a les 8 del matí, segons la comissió de l'11S, ja havien passat tots els controls de seguretat que existien aleshores. Aquest episodi, però, no va d'ells. Va de qui des de terra va intentar entendre què passava allà dalt. L'American 11 és un Boeing 767. Com estava planificat, va enlairar-se a les 7:59 amb 92 persones a bord, 5 de les quals eren segrestadors. Un quart d'hora més tard, a un quart menys un minut de nou, fa la última comunicació normal amb el centre de control de Boston. 16 segons després, el controlador li ordena pujar als 35.000 peus. L'avió no respon. Ni a aquesta ordre, ni a cap altra més. El controlador insisteix, també per la freqüència d'emergència. A les 8:21, l'avió apaga el transponedor. El radar, per dir-ho així. El senyal que mostra la identitat i l'altitud de cada aparell. En fer-ho, l'American 11 desapareix del mapa. Perdre alhora la ràdio i el transponedor solia indicar una avaria greu o un accident. El supervisor del controlador li fa aplicar el procediment per un avió sense ràdio. Ningú no parla encara de segrest. El que no sabien és que 2 minuts abans s'havia establert contacte amb l'avió per una altra línia i el que estava passant no s'ho podien ni imaginar. 8:19. A l'oficina de reserves d'American Airlines a Cary, Carolina del Nord, entra una trucada des d'un telèfon de l'avió. És Betty Ong, assistent de vol de l'American 11. Explica que no es poden comunicar amb la cabina dels pilots, que hi ha una persona apunyalada a la cabina de primera classe i que creu que els estan segrestant. La trucada durarà uns 25 minuts. 8:21. Una de les empleades que tenen la trucada de Betty avisa el centre d'operacions d'American Airlines a Fort Worth, Texas. El responsable de guàrdia demana al despatxador de vol que provi de contactar un altre cop amb la cabina de pilots. 2 minuts després, el despatxador ho intenta, però l'avió no respon. 8:24. Arriba la transmissió decisiva. Els segrestadors volien parlar als passatgers, però, segons la comissió, no sabien fer servir la ràdio i van emetre pel canal de control aeri. El primer missatge era: «Tenim uns avions. Quedeu-vos quiets i tot anirà bé». El controlador només en va sentir un so inintel·ligible. El segon, uns quants segons més tard, sí que es va entendre. Que ningú es mogui. Tot anirà bé. Si intenteu res, us posareu en perill a vosaltres i a l'avió. El controlador explicaria després que en aquell moment va saber que era un segrest. El director del centre va demanar que recuperessin la gravació del primer missatge per escoltar-la bé. Entre 4:45 i 2:02 de nou, els responsables de Boston avisen la cadena de comandament de l'Administració Federal d'Aviació dels Estats Units. El protocol de segrestos suposava que l'avió seria fàcil d'identificar, que hi hauria temps per anar pujant l'avís nivell a nivell i que seria un segrest clàssic, a canvi de diners, no un atac suïcida. La comissió que investiga què va passar a l'11S ho resumeix dient que aquell protocol no servia per a res del que passaria aquell matí. No hi havia temps, així que Boston es va saltar la cadena. A les 8:34 va intentar arribar a l'exèrcit a través d'una instal·lació de l'Administració Federal d'Aviació a Cape Cod i també va provar amb una antiga base d'alerta a Atlantic City, sense saber que ja no existia. Passen 37 minuts i 52 segons de les 8 del matí. S'aconsegueix contactar amb el sector de defensa aèria del nord-est, el NITS, amb seu a Roma, a l'estat de Nova York. És la primera notificació que rep l'exèrcit a qualsevol nivell d'un segrest aquell dia. La conversa traduïda va ser alguna cosa així. Hola, som al centre de Boston. Tenim un problema. Tenim un avió segrestat que va cap a Nova York i necessitem que algú faci enlairar uns F-16 o el que sigui. Ajudeu-nos. Aquí al NITS. Això és real o un exercici? No, no és un exercici ni una prova. El NITS només tenia dues parelles de caces, avions de combat, en alerta. Una a Otis, a Cape Cod, i una altra a Langley, a Virgínia. A tot el país quedaven 7 bases d'alerta amb 2 avions cadascuna. Els d'Otis eren 2 F-15 a 153 milles de Nova York. El coronel Robert Marr, comandant de batalla, va demanar autorització al general Larry Arnold per fer-los enlairar. Segons el mateix Arnold, la resposta va ser que els fes sortir i que ja demanarien els permisos després. L'ordre es va donar a 3:15 de nou, però ningú sabia cap on enviar-los. Sense transponador, el NITS buscava a cegues. Tan sols 40 segons després de que s'enlairessin els caces, quan faltaven 20 segons per 3:02 de 9 del matí, l'American 11 va impactar contra la torre nord del World Trade Center. Tots els que anaven a bord van morir a l'instant, igual que un nombre desconegut de persones dins la torre. Segons la comissió, el NITS havia tingut 9 minuts d'avís. Seria el màxim que l'exèrcit tindria en qualsevol dels 4 segrestos que es van produir aquell dia. Mentrestant, un segon Boeing 767, el United 175, volava per l'espai aeri del centre de Nova York. Cap a les 8:42, els pilots van explicar als controladors que havien sentit una transmissió estranya poc després de sortir de Boston. Algú havia obert el micròfon i havia dit que tothom es quedés als seus seients. Aquesta va ser l'última comunicació del United 175 amb terra. A les 8:47, el transponedor del United 175 havia canviat de codi 2 vegades en un minut. Ningú ho havia vist de seguida perquè el mateix controlador portava els 2 vols i va ser just els minuts en què l'American 11 es va estavellar. Quan va reaccionar, l'avió ja no responia. Quan passaven 1 o 2 de les 9, un directiu de Nova York va informar al centre de coordinació de Herndon que necessitaven la implicació de l'exèrcit. Aquest va ser l'únic avís d'un segon segrest que va arribar a la seu de l'Administració Federal d'Aviació abans de l'impacte. Un minut després, un controlador avisava un company de que n'arribava un altre. Quan passaven 3:11 de les 9, el United 175 va impactar contra la Torre Sud. L'avís del NITS va arribar més o menys al mateix moment. Poc després, Boston va poder desxifrar la gravació d'aquella comunicació inintel·ligible del vol 11. No deia tenim un avió, sinó tenim avions, en plural. Ara la pregunta era quants? Els caces d'Otis esperaven en un espai aeri militar davant de Long Island. A les 9:13 van sortir cap a Manhattan, on van arribar a 4:55. l'American 77, un Boeing 757 sortit de Washington Dulles a les 8 i 20 minuts, va fer l'última comunicació normal quan faltaven 10 minuts per les 9. A les 8:54 va girar cap al sud i a les 8:56 va apagar el transponedor i va desaparèixer de les pantalles del centre d'Indianapolis. El controlador el va buscar per ràdio i per radar i va trucar a la companyia. No sabia res de Nova York i va pensar que l'avió havia tingut una avaria greu i s'havia estavellat. Després va saber que els radars de l'Administració Federal d'Aviació l'havien seguit tota l'estona, però durant més de 8 minuts aquesta informació no va arribar a les pantalles d'Indianapolis per un problema del programari i per la mala cobertura de la zona. Quan va reaparèixer, els responsables el buscaven cap a l'oest i no cap a l'est, que és on havia anat. Segons la comissió de l'11S, l'avió va volar 36 minuts cap a Washington sense ser detectat. Mentrestant, a les 9:21 minuts, el Nitz va rebre un avís impossible de Boston. L'American 11 encara volava i anava cap a Washington. Era un error, perquè aquell avió ja s'havia estavellat. La comissió no va poder identificar d'on havia sortit aquella informació. Va ser per aquest avís que es va ordenar enlairar els caces de Langley a les 9:24 minuts. Van sortir a 9:45 i un pla de vol genèric els va fer anar cap a l'est, sobre l'oceà, en comptes d'anar cap al nord. Quan passaven 4 minuts de 9:45, el Nitz va trucar al centre de Washington per preguntar pel vol número 11. I li van dir, de passada, que també havien perdut l'American 77. Era la primera vegada que l'exèrcit sentia a parlar d'aquell vol, i va ser per casualitat. Quan passaven 7 minuts i 46 segons de 9:45, l'avió es va estavellar contra el Pentàgon. Els caces de Langley eren a unes 150 milles. La comissió conclou que van tenir uns 2 minuts i que els caces eren al lloc equivocat. El United 93 es va enlairar des de Newark a les 8:42 minuts, amb més de 25 minuts de retard. Aquest retard va fer que els passatgers tinguessin temps de saber el que havia passat a Nova York. Quan faltaven 2 minuts per 9:45, a sobre d'Ohio, els controladors de Cleveland van sentir una transmissió amb sons de lluita i algú que deia Mayday. A 9:02:10, en sentien un altre. Deia, continueu asseguts, tenim una bomba a bord. Cap a les 9:36 minuts, des de Cleveland, es va preguntar si algú havia demanat caces i es va oferir a demanar-los ell mateix a una base propera. Li van dir que la decisió corresponia a nivells molt alts de l'Administració Federal d'Aviació. Segons la comissió de l'11S, ningú de la seu de l'Administració Federal d'Aviació va demanar mai ajuda militar per a aquest vol. A les 9:42 del matí, el centre de coordinació va saber per les notícies que un avió havia xocat contra el Pentàgon. El seu responsable d'operacions, Ben Slinney, va ordenar que tots els avions aterressin a l'aeroport més proper. Era una ordre sense precedents. Uns 4.500 avions van aterrar sense incidents. A bord del United 93, passatgers i tripulació havien fet trucades i ja sabien el que havia passat a les torres. Quan faltaven 3 minuts per les 10 del matí, va començar l'assalt dels passatgers contra els segrestadors. A les 10:03:11, l'avió es va estavellar en un camp a Shanksville, a Pensilvània. Segons la comissió, l'objectiu dels segrestadors era el Capitoli o la Casa Blanca, i els passatgers, sense armes, ho van impedir. El Nitz va tenir 9 minuts d'avís pel primer avió, i cap pels altres. La comissió també va dir que no creia que això desacredités el personal de l'Administració Federal d'Aviació ni del Nitz, que va actuar amb el que sabia a cada moment. Aquell dia van morir 2.977 persones, sense comptar els 19 segrestadors, siguent aquest un dels fets més tràgics de la història dels Estats Units. Fins aquí l'episodi d'avui de Coses que passen. Jo soc l'Aniol Ribas, moltes gràcies per escoltar-me i fins la pròxima.
2: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.
3: Continguts en xarxa.
4: Ràdio Arenys, la primera en música.
3: Benvinguts a Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Puntserbacinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: a les portes de Troia, amb Albert Torretxe i Albert Abril.
1: Ravenna és moltes coses alhora. Ha estat una petita ciutat romana de províncies, la darrera capital de l'Imperi Romà d'Occident, una ciutat governada per una de les zones més poderoses del seu temps, la primera capital del Regne Got d'Itàlia, un lloc de convivència entre diverses sensibilitats del cristianisme primitiu i un destí turístic on es pot trobar una de les majors concentracions d'edificis patrimoni de la humanitat de l'antiguitat tardana. Aquesta setmana seguirem la història d'aquesta ciutat tal i on la vam deixar, amb l'arribada dels bizantins i el seu nou paper com a punta de llança del món oriental a Occident. Aquests lligaran en la història de la ciutat noms de la talla de Belisari, Justinià o Teodora, i han donat lloc a un dels edificis més emblemàtics de la ciutat. Benvinguts a la Ravenna bizantina, benvinguts a les portes de Troia. Benvingudes i benvinguts a les portes de Troia, el programa de ràdio i història des dels estudis de ràdio castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar de la Ravenna bizantina. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Retxe. Benvingut.
2: Bones.
1: Alberto, què ens trobarem al programa d'avui?
2: Doncs una mica de tot, no? Continuem aquesta sèrie de programes, no sé si sèrie o trilogia o quadrilogia.
1: Quants en portem ara?
2: A veure, portem un.
1: Vale.
2: No? Ravenna de Gala Placidia.
1: És veritat.
2: Sí que és cert que vam parlar una mica al tram final del programa de Roma sense Roma, no?
1: Ah,
2: a les altres capitals de l'Imperi Romà, però no ens van aventurar, no, a parlar gaire de la història de la ciutat. Què ens trobarem al programa d'avui? Ens trobarem coses com tan fascinants com l'església de San Vitale, no? Aquí els seus mosaics, personatges com el general Belisari, Justinià, Teodora, guerres, potser parlem de pesta, parlem una mica dels perses, de la creació de l'exarcat bizantí, dels longobards, de disputes teològiques, una mica de tot, no? I ens aturarem en aquests dos... No els farem sencers, tampoc, però en aquests 200 anys, no?, que va durar més o menys, si fa no fa, la dominació bizantina sobre Ravenna, que sabeu que va ser la darrera capital de l'Imperi Romà d'Occident i també la capital del reeixit, tot i que efímer, Regne Ostrogot de Teodoric.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: començar... Ah, comences... Digues, digues.
1: Bueno,
0: jo t'anava a preguntar per què Sabina.
1: Per què Sabina? Primer, per un homenatge al Sergio Rodríguez, que és molt fan de Sabina. Tu suposo que no saps qui és. És un senyor,
0: sí,
1: un senyor gran,
0: sé qui és,
1: raro.
0: Sóc fan.
1: Raro, bueno, ni... un exemple de que a vegades envellir no significa millorar. No. En qualsevol cas, parlem de Ravenna, ciutat imperial, al centre de moltes coses, i, per tant, no se m'acut millor referència que Ravenna és la Madrid de la tardo antiguitat italiana.
0: No facis això.
1: Jo tinc l'esperança, no està documentat, però jo tinc l'esperança de que allà mesuressin, jo què sé, mesuressin les coses en baptisteris de la Placídia. Això és com quatre baptisteris que la gent, jo què sé, de Milà o de Spoleto o d'on sigui, digués, si vols el millor garum de 100 quilòmetres de Ravenna. Només a 100 quilòmetres de Ravenna. Llavors, bueno, posats a triar músiques, jo pensava que aquesta comparació ens és útil durant el programa.
0: Intentaré que no em perverteixis la meva imatge fantàstica i idealitzada de Ravenna amb això. Sí. En fi...
1: Que la Placídia podia ser una mica Díaz Ayuso.
0: No em facis això. Atura't. En fi.
1: M'has donat munició.
0: No.
1: Ho anava a deixar aquí, però sé que t'estimes molt aquesta ciutat, que tens moltes fotos d'aquesta ciutat. Has anat diverses vegades, de fet.
0: Dos cops.
1: I a Madrid, quantes?
0: Un.
1: O sigui, Ravenna, Madrid 1, la Madrid d'Itàlia 2.
0: No diré. No, és que no...
1: Faré el possible per no ser jo.
0: Abans ja t'has avançat que portem alguns programes parlant sobre Ravenna. No sé si ens pots fer una miqueta de 5 cèntims. Òbviament, sempre recomanem que s'escoltin aquests programes, però no sé si vols entrar a fer-nos una miqueta de resum.
1: Bueno, bàsicament, el que m'has explicat una mica a la pregunta inicial, no? Ravenna és la darrera capital de l'Imperi Romà. Penseu que des de finals del segle III després de Crist, Roma deixa de ser la capital de l'imperi, no? Serà primer Milà, es desdoblarà després, no?, en aquesta doble Milà Constantinople o Bizanci. I després també, a partir d'inicis del segle V, el 400, no recordo ara, 406, 407, la capital de l'Imperi Romà d'Occident es mou a Ravenna. Ravenna passa de ser una petita ciutat de províncies romana, com tantes altres, a ser la seu del govern imperial d'Occident. No? Això porta... era una ciutat, no?, amb una geografia privilegiada, no?, inexpugnable en aquest context, no?, de nova defensa de la part occidental de l'imperi, i això portarà a que s'hagi d'edificar, una mica com el Madrid dels Àustries, no? Una ciutat que el Madrid premodern no és res, i de cop i volta tens allà una capital molt ben situada, molt al mig del que tu necessites, i que pots monumentalitzar perquè tot allò és un solar. No? No serà exactament el cas de Ravenna, però sí que és potser una de les grans ciutats de la tardo antiguitat occidental, i que a més, com després, no, pels avatars de la història ha passat sense gaire plena ni glòria, això ha permès que molts d'aquests edificis, molts d'aquests museus, per exemple, no, dels millors mosaics, no, de tardo antiguitat es conserven a esglésies de Ravenna, no, perquè no passen per l'iconoclàstia, no passen per les destruccions que pateix l'imperi bizantí en els segles posteriors, i per tant analitzar o estudiar l'evolució de la ciutat de Ravenna ens permet veure, no, doncs moltes coses interessants. El fi de l'Imperi Romà d'Occident, la síntesi godo-romana, no?, amb el regne dels ostrogots, els intents de recuperació de la idea imperial que des d'Orient farà Justinià, per exemple, les controvèrsies religioses entre arrians i catòlics. Penseu que els gots eren arrians, els romans eren catòlics, els que no eren altres coses, i per tant, és una ciutat molt interessant, no?, per anar resseguint com a fil conductor per explicar la de l'antiguitat.
0: Molt bé.
1: Mentrestant, en aquesta època, Madrid era un
0: descampat, no?
1: Era ja...
0: Quatre camps. Havíem deixat la ciutat a la mort de Teodoric. Què passarà els anys següents?
1: Bé, si partim de la base que Teodoric és potser l'exemple més reeixit dels reis que van succeir a la disgregació de l'Imperi Romà d'Occident, ja podem intuir que el que va venir després de Teodoric potser no va ser tan reeixit. Mm-hmm. No, els successors de Teodoric, a més no deixa un successor clar, bueno, seran uns anys una mica turbulents. Però, en el fons, la desaparició del regne ostrogot pocs anys després de la mort del Teodoric tampoc va ser tot culpa dels propis ostrogots.
0: Vale. I llavors, on hem de buscar els culpables?
1: Doncs no haurem d'esperar a l'alba del cinquè dia, com els defensors de la gorja d'en Helm, però si el que volem és buscar els responsables del devenir de la ciutat de Ravenna durant els propers dos segles, sí que hem de seguir la recomanació de Gandalf.
0: Molt bé.
1: I mirar a l'est.
0: Molt ben trobat, Alberto.
1: Més concretament, a l'imperi romà d'Orient, és a dir, l'imperi bizantí.
0: Doncs, posem la nostra mirada a l'est. No veurem a Gandalf vestit de blanc.
1: T'imagines?
0: Mira cap allà.
1: No faré bromes.
0: No, o sigui, amb Gandalf sí que no, eh?
1: No, Gandalf sí que no. Hi ha una línia, el límit de l'humor
0: és en Gandalf.
1: Està a Senyor dels Anells.
0: Sí.
1: No?
0: Vale. Sí, és que, bueno, sí. Mirem cap a l'est i mirem Bizanci. Qui està governant en aquest
1: doncs,
0: moment?
1: Doncs un altre vell conegut del programa, en Justinià i la seva dona Teodora.
0: Aprofitem, no?, per recomanar el programa 503, Nica Nica, la revolta a l'hipòdrom de Constantinople, de l'any 532, on ja vam parlar bastant d'aquests personatges.
1: Sí, totalment, no? De fet, el programa d'avui l'arrenquem precisament en una decisió de Justinià que va canviar moltes coses en el decurs de la història, no?, que és la d'enviar el seu home de confiança, el general Belisari, que és també el responsable d'esclafar la revolta de l'hipòdrom, a recuperar el que es consideren els territoris occidentals de l'imperi sobre els quals Bizanci tenia dret. I, per tant, aquesta decisió de Justinià de recuperar la part occidental de l'imperi és el nostre punt de partida del programa d'avui.
0: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al segon nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
1: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
0: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
1: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, Alberto. Què estem escoltant?
1: Doncs estem escoltant una cançó que es diu Belisarius, i que, com haveu, suposo, intuït pel que diu, parla de Belisarius. Mm. L'he posat perquè, a banda d'aquests inquietants moments de flauta no afinada...
0: Són una gralla mal feta.
1: Una gralla mal feta, que és la definició de gralla. Vull dir... No obrim aquest meló.
0: No l'obrim.
1: Les gralles, per mi, són el teu Madrid.
0: L'estàs obrint, eh?
1: Val. És una cançó perpetrada el 2023, composada i escrita per Farja Faragi i Dimitris Atanasoupoulos, que van dir, Belisarius és un personatge important de la història de Grècia, anem a dedicar-li una cançó, així com amb un la traduïm, suposo que en Google Translate, al llatí, fem un text així que sembli èpic i posem una música que sembli antiga. Doncs això va ser el 2023 i els autors van haver de disculpar-se, i si busqueu la música a YouTube, o donar explicacions, i si busqueu la música a YouTube, veureu que hi ha un comentari dels creadors dient, perquè es veu que aquesta cançó es va viralitzar a TikTok. Algú la va compartir a TikTok posant música antiga...
0: Bizantina,
1: música bizantina, antiga, no sé què. Llavors, com a TikTok són tots uns descerebrats... Tenim contra TikTok?
0: Tenim contra TikTok.
1: Gairebé tothom a TikTok és un descerebrat.
0: Sí?
1: Doncs va colar i va començar com a compartir-se milers i milions, trilions de reproduccions. Aquesta, Belisarius. Veus? El senyor
0: la gralleta, eh?
1: El senyor de la flauta. I fins al punt que es pot pensar, no? I va ser música tradicional, no sé què, èpica del segle... Sí, no sé què. Van sortir experts dient, però bueno, que això no és, perquè no sé què. I els propis compositors van haver de sortir i dir, a veure, això ho he fet jo amb un pianito.
0: Clar, tio.
1: Amb els meus amics. Que...
0: El Fruity Loops.
1: Exacte. I total, bueno, em semblava una anècdota espectacular. Per entendre que a vegades quan revisitem el passat estem presoners d'una idea, no? Com això ens sona com a antic, no? Perquè té aquesta música així com... Ai, ja no sé què, sona en llatí. Automàticament és una cançó original del segle VI o del segle VII. Vull dir, ja està, deixem-ho aquí.
0: Us convidem a buscar aquesta polèmica, no? I a informar-vos una miqueta d'aquests temes que sempre donen una miqueta de vidilla. Belisari... és considerat encara avui un dels grans generals de l'antiguitat. Per què?
1: Sí, a veure, ja sabeu que això dels rànquings és molt subjectiu,
0: sí.
1: No? I ho és en coses quantificables, però sobretot en temes com les victòries militars, on la propaganda, o tota l'antiguitat, on la propaganda juga un paper molt important, no tenen gaire sentit, no? De fet, coneixem molt bé les accions de Belisari precisament perquè l'historiador Procopi li dedica pàgines i pàgines a la seva història de les guerres a relatar les seves campanyes militars. Tant al nord d'Àfrica, a Itàlia, era la mà dreta de Justinià, fins que va deixar de ser-ho. I, per tant, és un general victoriós, potser no tant, però... un general victoriós, amb unes campanyes ben documentades, i això és la clau del seu èxit, no? Quan penses en un general, doncs tens això, una combinació heterogènia d'èxit i propaganda. De fet, es considera Belisari, si no un dels grans generals de la història o de la història de l'antiguitat, com a mínim sí, dels grans generals de l'antiguitat tardana, no? D'aquest moment, on tampoc era massa difícil.
0: No destacava per...
1: Home, vull dir que siguis un dels grans generals de l'època de Napoleó, vale, que siguis un dels grans generals de la Segona Guerra Mundial, vale, que siguis un dels grans generals a l'antiguitat tardana,
0: no té gaire mèrit.
1: Bueno,
0: ens agrada molt l'antiguitat tardana, però sí, que no destaca per...
1: que jo era un torneig amateur de paintball on gent flipada es posava...
0: Que hora.
1: Es vestia de...
0: De romà, no?
1: De romà, i feia... No? Eren gots diferents de romà, i diferents de cosa.
0: Bueno, espectacular.
1: Espectacular. Farem un paintball troià.
0: Una trobada per mecenes?
1: Una trobada per
0: mecenes. I que tothom vingui...
1: És que són molt pocs. Llavors això s'acabarà seguida.
0: Bé, bueno, doncs que sigui... Pues, que bueno, però cada cop
1: que
0: són més,
1: que s'apunti més gent, i llavors ens plantegem fer una no una partida de paintball, sinó una lliga. La lliga troiana de paintball. I cada equip pot anar disfressat de qui vulgui. Oplites contra marines, samurais contra maoris...
0: Com el guerrero más letal, no?
1: Com el guerrero más letal.
0: Aquella sèrie de merda.
1: Però amb coloraines. Jo proposaria també... per la gent que més col·labori a Patreon, que les seves boles de pintura portin purpurina i que llavors són doblement letals i coses així.
0: Sí, perquè pagar, no? Et dona els teus privilegis, per favor.
1: Que és putejar la gent, sempre. Bueno,
0: Belisari.
1: Belisari, en qualsevol cas, es considera un dels grans generals de l'antiga tardana. Potser li dediquem, potser, algun programa o alguna píndola per mecenes o alguna cosa, perquè el personatge ho permet.
0: Ho val, sí.
1: Ara no ens aturarem gaire en ell, més en el fet de saber que, com a part de la seva campanya a Itàlia, després de 3 mesos de negociacions amb els dirigents de Ravenna, recordem que Ravenna era una ciutat força inexpugnable, no ens diu, ja no ens diu gaire del talent militar de Belisari, que hagi de pactar, però bueno. El mes de maig de l'any 540, els ostrogots capitulen i entreguen la ciutat i els dirigents ostrogots se'n van de la ciutat.
0: Doncs ja ho tenim. Ravenna, ciutat bizantina. Quan durarà això?
1: Doncs ni més ni menys, si fa no fa, uns 200 anys. 210 anys, una cosa així.
0: Home, Déu-n'hi-do.
1: Sí, Déu-n'hi-do.
0: Hi haurà molts canvis en aquest temps?
1: Forces, potser no tants canvis com els que ha patit Madrid en els últims 200 anys, però Déu-n'hi-do. De fet, cal pensar que durant les dècades anteriors, sota domini got, Ravenna havia estat una mena de ciutat doble, no? Sobretot en quant a culte religiós. És a dir, que coexistien, i això havia donat forma al paisatge devocional, al paisatge polític i humà de la ciutat, una jerarquia catòlica, permesa i integrada, i una jerarquia arriana, no?, sustentada des del poder ostrogot. I encara més, a banda del creixent pes dels ciutats catòlics, cal, no, amb l'arribada dels bizantins, cal pensar en l'arribada a la ciutat de funcionaris imperials, homes de negocis bizantins, gent, no, d'Orient, amb ganes de fer negoci, i tot això també anirà canviant a partir dels 540 la fesomia de la ciutat.
0: Molt bé, per tant, Ravenna està canviant de mans. Quina petjada deixarà aquest canvi a la fesomia de la ciutat?
1: Bé, Ravenna té un bon grapat de monuments que estan a la llista de Patrimoni Universal. De fet, és una dada que m'estic inventant totalment, però farem veure que és veritat.
0: Que és, jo, no ho fem mai a les Portes de Troia, això. Mai inventem res.
1: Jo no. Bueno,
0: no, no.
1: Que deu ser de les ciutats amb més edificis Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO per superfície.
0: Per habitant? Ah, per superfície.
1: I per habitant,
0: vale, vale.
1: Tal qual. No? És un lloc molt petitet,
0: on
1: que conserva,
0: coses.
1: On hi ha moltes coses, com el centre de Madrid.
0: Bueno, hi ha coses que el mausoleu de Gala Placídia, que és petitonet, que hi caben 15 persones a dins.
1: Clar. Bueno, ja sabeu que Ravenna té un bon grapat de monuments que estan a la llista de Patrimoni Universal de la UNESCO, però si preguntéssim a la gent que té, no sé, mínima idea de què és Ravenna, sobre quin de tots ells és el monument més emblemàtic de tots, segurament la resposta seria la mateixa, i per tant te la faig a tu, Albert Abril, el nostre expert de confiança de Ravenna. Quin seria per tu l'edifici més emblemàtic de tots els edificis tardoantics? O sigui, descartem l'Starbucks, McDonald's, de la Ravenna tardoantica.
0: L'església de San Vitale.
1: Exacte. Respiro, perquè si m'hagués dit una altra hauria de tancar el
0: guió. No.
1: Però és l'església de Sant Vital, Sant Vitale,
0: sí.
1: És l'espai que exemplifica a la perfecció la nova Ravenna. No? I no només això, sinó el paper que Justinià vol projectar en la política internacional. I, per tant, la creació de l'església de Sant Vital és un punt clau on ens aturarem en aquest programa. No? I, a més, la creació d'aquesta església compta amb diversos protagonistes que potser hem de posar sobre la taula per entendre millor el context de la seva creació, la seva forma, els seus mosaics i la seva història.
0: Doncs, Alberto, som-hi. Quins seran els protagonistes?
1: Jo destacaria 3. Hi ha altres. Vull dir, per l'època de construcció de Sant Vitale passaran, per exemple, 4 bisbes de Ravenna, bueno, 2 bisbes i 2 arquebisbes, perquè en el procés es passa de la diòcesi de Ravenna passa a ser un arquebisbat. Però jo destacaria el bisbe Víctor, no?, que és el successor del bisbe que comença... és el 2 mes després del bisbe que comença les obres, i és el que li dona una reembranzida, és el bisbe... que està a la ciutat dels 540, per tant, és el bisbe que recolzen els bizantins i que comença a guanyar poder, el seu successor, Maximià, que és qui acaba l'església i la consagra, i un personatge, en Julià, un argenter, un argentarius, que ja veurem què és això, que és una persona que també està molt implicada en les obres d'aquesta església. Si us sembla, no, anem una mica cronològicament, aquest Víctor, aquest bisbe Víctor, és el bisbe catòlic de la ciutat, com hem dit, en el moment de l'arribada de Belisari. Llavors és el responsable de no, la marginació dels arrians, i és el moment en què el bisbe catòlic comença, amb l'ajuda dels bizantins, una intensa campanya de reacondicionament de les esglésies catòliques. No? I aquesta ficció de que el catolicisme està oprimit amb els ostrogots. I, per tant, gràcies als bizantins, comencen a com un Barcelona posa guapa, no? Però com un Madrid ponte guapa.
0: No com un Ravenna posa guapa.
1: No, bueno, Ravenna. Ravenna ja és guapa. En el teu cor saps que faci el que faci,
0: sí.
1: està bonic.
0: Bueno, sort que la van arreglar, després de la
1: Segona Guerra Mundial.
0: Clar, bueno, és que passen coses, eh?
1: Passen coses. Bueno, a vegades les bombes cauen o no han de caure les bombes.
0: Mm.
1: En qualsevol cas, sabem, no?, tota aquesta campanya de recondicionament del bisbe Víctor, perquè uns 300 anys després, van ser acollides per Agnello, que és un clergue de la Ravenna principis mitjans del segle IX, que redacta una història del bisbat de Ravenna, llavors recull inscripcions, documents, històries que s'han perdut alguns d'ells i que coneixen gràcies a aquesta recopilació del segle IX. Per això també que Ravenna, ja ho anirem comentant al llarg de la programació d'un temps, conserva un important arxiu notarial, un important arxiu de manuscrits, de papirs, no? Encara, penseu que encara en aquest món oriental vinculat al comerç bizantí i egipci, encara circula documentació en papir. Es conserven pel segle V, pel segle VI, principis del segle VII, rotlles de papir de documentació notarial, testaments, compraventes, vull dir, cosa impensable fora d'aquest context, no? Aquí haurem d'esperar a l'arribada dels carolingis per tenir alguna cosa semblant, però que ens permet veure una mica la societat ravenesa. O Ravení, o
0: Raventosa.
1: Raventosa. Com sigui, no? Llavors tenim aquestes notícies que el clergue Agnello, al segle IX, fa sobre el bisbe Víctor.
0: I què ens explica aquest tal Agnello?
1: Doncs ens explica que Víctor va fer diferents actuacions a diferents esglésies catòliques. Per exemple, a l'església Urciana, no? Perquè Urcià va ser el bisbe catòlic que va fer aquesta església al segle V, va fer tota una sèrie de reformes va deluxificar-les, diríem avui. No? Per exemple, va canviar el badalquí de fusta de l'església per un d'argent de 120 lliures.
0: Hòstia, vale.
1: La mateixa església va fer tota una sèrie de donacions de calces litúrgics nous, de metalls preciosos, un luxós pany de seda per l'altar, no?, que es feia servir per als oficis de Pasqua, imatges de Crist i amb imatges d'ell mateix.
0: Òbviament.
1: Has de posar-te allà a sortir a la foto. Com quan Díaz Ayuso es fa fotos allà amb la publicitat de carretera del restaurant franquista. No sé si ho has vist.
0: Sí.
1: Allà Víctor diu, jo també surto. Restaurarà, m'encanta, els banys que estaven prop del Palau Episcopal, i per exemple, decretarà que els dimarts i els divendres els clergues de la ciutat poden banyar-se gratis. Perquè si vagin dos nets, com a mínim dos dies a la setmana.
0: Bueno, escolta.
1: Elaborarà un calendari de marbre per tal de calcular la Pasqua. No és el mecanisme d'anticitera, però...
0: Bon programa pels mecenes.
1: Però... Ja està més, oi? Sí.
0: Sí.
1: Per calcular la Pasqua. I llavors són exemples, no, d'aquest intent de tornar, no, a omplir de luxe els espais catòlics.
0: Però, a veure, només amb aquesta resposta m'estàs dient una quantitat de reformes i de modificacions que valen molts diners.
1: I encara no és en mobiliari, en coses. Encara no hem entrat res en construcció. Que...
0: D'on treuen els diners?
1: Bé, doncs, per una banda, Agnello ens diu que segurament, vist tota la pasta que es gasten els bisbes de Ravenna a partir dels 540, això devia venir perquè van obtenir dels emperadors bizantins els impostos sobre tota Itàlia. Penseu que Ravenna continua sent el centre administratiu de la Itàlia bizantina. No? Roma, grans ciutats en aquest moment, Milà, no? Que és molt goda encara. Roma, no?, que ha perdut bona part del seu... Penseu que Roma, excepte una setmaneta molt efímera a principis del segle V, ha deixat de ser capital des del 285. Vull dir, fa més, gairebé 250 anys, que Roma ja no és capital de Roma. Llavors es creu, no, que segurament bona part dels impostos de la, del, de la província italiana de Bizanci eren gestionats, no, per, ara, en aquest moment, abans de la creació de l'exarcat, pel bisbe. Una altra font d'ingressos ens porta al segon personatge, un personatge excepcionalment ric, aquest Julià Argentarius, que se'ns diu que va invertir gran part de la seva fortuna en els projectes dels bisbes de Ravenna i ben especialment en els projectes constructius dels bisbes de Ravenna. I, per tant, de la unió dels interessos d'aquests dos personatges, l'Església havia començat a s'havia projectat abans, de fet, és una església que en origen ja es comença en temps de Teodoric, però que les obres s'aturen, no, perquè penseu que per mig passen unes guerres, les guerres gòtiques.
0: I el metro.
1: I el metro. No sé, Madrid, sí. De...
0: Merda. M'he caigut a la meva pròpia trampa.
1: Està tan confuso que seguiré a si mismo.
0: Sí.
1: Bueno. Llavors, del... sí que és cert, no, que l'església de Sant Vital tindrà com una nova embranzida durant l'episcopat de Víctor i gràcies al finançament d'aquest Julià.
0: Bueno, ja ens has avançat que no és que es comença a construir, no?, durant l'episcopat de Víctor.
1: Sí, no, la va començar, de fet, el bisbe Eclesi l'any 527 i trigarà més o menys una vintena d'anys en acabar-se. No? I, per tant, ocuparà l'episcopat d'Eclesi, d'Ursici, de Víctor i de Maximià. No? La part bona és que la recuperació bizantina porta de nou noms intel·ligibles, no? Passant d'un Ursici a un
0: Víctor. No? Víctor podria ser... Sí, sí.
1: I llavors, d'aquest projecte inicial es conserven alguns trets molt reconeixibles, com la planta octogonal i la cúpula, així com alguns dels mosaics que s'havien projectat i s'havien començat a fer en alguns espais laterals de l'església.
0: A veure, sí que trigarà una vintena d'anys en acabar-se. Això és molt o poc per construir una església com aquesta?
1: Bueno, és força relatiu tot plegat, no? Perquè donem algunes dades i deixem que cadascú consideri que cregui oportú. És que en el tema de les obres, cada persona té una opinió, ens anem fent grans, els nostres oients es van fent grans i, per tant, parlar d'obres al Troia cada vegada és més preocupant perquè la gent està més acostumada a mirar obres a mesura que es jubila.
0: Amb les mans darrere l'esquena?
1: Clar. Llavors, habituem-nos a pensar que el nostre target possiblement sigui més un avi d'obres que un jovenet confús amant de la història.
0: Vale.
1: En qualsevol cas, donem algunes dades i cadascú tregui les funcions que vulguin. Per les mateixes dates en què s'està construint l'església de Sant Vital, s'està construint a Constantinople, a Santa Sofia. Se'ns diu que, ja sabeu que també és una reforma, perquè bla, bla, bla, un terratrem, no sé què.
0: Molt ben resumit, eh?
1: Bueno,
0: molt ben
1: resumit. Santa Sofia... Bueno, Santa Sofia trigarà 5 anys en fer-se.
0: Vale, és una mica més gran.
1: Clar, clar, és una mica més gran, però, clar, per comparació sembla que Sant Vital trigui molt, però si pensem que Santa Sofia es construeix gràcies a tota la maquinària imperial, es projecta com la gran església de la capital del món, que s'inverteix bona part de l'erari imperial en això i que, bueno, pues, també s'utilitzen potser treballadors no en les millors condicions. Bueno, i penseu també que per la seva banda, Ravenna passa durant aquests anys per una sèrie de condicionants, com poden ser la complexa successió de Teodoric, les lluites intestines entre els ostrogots per la successió, l'arribada dels bizantins, que els bizantins, Belisari arriba als 540, però no resol el problema. Els ostrogots continuen fora de Ravenna i comença una etapa molt divertida, que són les guerres gòtiques, que només pel nom a mi m'encanta, perquè t'imagines com una mena de K-pop, Demon Hunter, no? Les guerres gòtiques. Molaria molt, no? Fer això, pues, si a tu que t'agrada tant Vinland Saga, no? Pues, fer com una mena d'un anime de les guerres gòtiques entre Belisari i els ostrogots, però que els gots siguin gòtics. Saps? Una mena com de... Sí, un estil Evangelion, però amb gòtics, en comptes de memos, però... Bueno.
0: Estaria molt interessant.
1: Seria, vamos.
0: És que tenim tantes bones idees.
1: Sí,
0: No entenc per què ningú... O sigui, per què la gent no posa diners aquí?
1: Jo ho entenc.
0: Ah, sí?
1: Després t'explico molt tranquil·lament en dibuixets.
0: Vale. Bueno, fora del programa m'ho expliques.
1: En qualsevol cas... Les guerres gòtiques, la pesta justiniana, no? Que a partir també de mitjans del segle del 540 arriba i mata moltíssima gent, la reembranzida dels atacs perses a l'altra banda de la frontera... Clar, ja us... I, a més, a nivell local, diversos conflictes sobre qui havia de liderar el projecte, no? Sobre qui...

0: però després no hi ha cúpules fins a Santa Sofia i no hi ha cúpules fins a Santa Maria del Fiore, no?
1: Sí.
0: Les cúpules normalment s'associaven a les tombes imperials, com podem trobar-les al mausoleu d'Adrià, al mausoleu de Dioclecià, no? A Splits, al mausoleu de Constància, o a la pròpia Ravenna tenim els mausoleus de Gala Placidia i el mausoleu de Teodoric, que tenen dues cupuletes.
1: Mm-hmm. I tant.
0: No? Però, o, per exemple, a Constantinopla, l'església de Sant Poliecte, de la que, no sé si no recordo si vam parlar de la píndola que vam fer sobre Anícia Juliana, no recordo, una de les primeres píndoles troianes, que parlàvem d'aquesta mecenes de la terra romana. I, de fet, l'església de Sant Poliocte va ser l'església més gran de Constantinopla fins que Justinià va dir això no pot ser, l'església més gran l'ha de fer jo, i va fer Santa Sofia. I el mateix passa amb la planta octogonal, que és pròpia dels dos baptisteris de la ciutat, no? Aquests baptisteris arrià i el baptisteri catòlic, que també tenen una petita cúpula, però, sobretot, la planta octogonal i la cúpula és una característica que trobem sobretot a edificis paleocristians d'època de Constantí, a Terra Santa, no? L'església de la Nativitat, l'església de l'Ascensió, i que Justinià introdueix a la capital bizantina a inicis del seu regnat, no? A l'església del Sant Sergi i Bacus, i que diuen que es torna com a posar de moda aquesta barreja de cúpula octogonal, o sigui, planta octogonal i cúpula. Llavors, l'església de Sant Vital el que està fent és reproduir, no?, els models imperials més moderns en matèria de construcció.
1: Molt bé. Víctor, ja hem parlat d'aquest personatge que serà important per la construcció de l'església. I ara ens toca parlar de Julià, aquest argenter, no?, que mencionaves abans. Ja ens has avançat una miqueta perquè serà important, però què té a veure ell amb la construcció de Sant Vitale?
0: Bé, aquest Julià, que les fonts ens diuen que és argentarius, no? Avui diríem un argenter, una persona que es dedica a fabricació d'objectes d'argent, de plata, però a l'època realment fa referència més a un banquer.
1: Ostres.
0: A una mena, no? La gent que toca la moneda d'argent, no? Un canvista de monedes, que fins i tot moltes vegades també sembla ser que aquests argenters, a banda de canvistes de monedes, també eren una mena d'asseguradors de vaixells comercials, no? Una mica, doncs això, un canvista, un assegurador, un banquer...
1: Vaja.
0: Gent que necessita netejar la seva ànima i, per tant, després finança l'església.
1: Exacte.
0: Llavors, aquest Julià el trobem actuant com a donant, com a pagador de diverses obres religioses a la ciutat. I, per exemple, va proporcionar 26.000 sòlids per a la construcció de Sant Vital i també va destinar pocs anys després, diners per la construcció de Sant Apolinar in Classe, no? Que i Classe ja sabeu que és el port marítim de Ravenna, seria la València de Madrid, no? Simplement que està a 5 quilòmetres i no a uns quants
1: més. Hauria d'estar fent un recompte.
0: Sí, tard.
1: Que...
0: tard. Ja. Això passa per improvisar, perquè ja. Llavors no podem preveure cap a on anirà el problema d'avui. També, per exemple, l'església de Sant Miquel i na Francisco, també a Ravenna. No? És un personatge que inverteix, no?, en bona part d'aquesta dèria constructiva. Sant Apolinar en Classe, ja sabeu que és la que està a classe, després a Ravenna hi ha Sant Apolinar Nuovo, que ja sabeu que és una església, paradoxalment, més antiga que Sant Apolinar en Classe. Però Sant Apolinar Nuovo és l'antiga capella palatina de Teodoric, no? I llavors quan es fan fora els arrians fan tot aquell procés de modificar els mosaics per amagar...
1: Que vas explicar l'últim
0: programa,
1: a
0: Teodoric, no sé què,
1: a les cortines aquelles...
0: El que fan llavors és renombrar l'església i li posen el nom de Sant... La reformen i l'advoquen a Sant Apolinar, que és el sant de Ravenna. I llavors, com ja hi ha Sant Apolinar in Novo, li diuen Sant Apolinar in Novo, tot i que és una església més antiga que Sant Apolinar Vell. Coses que passen, no? És més fàcil posar de platja i de, no?, de mar i de munt, mm-hmm, i haguessin acabat d'abans. No ens aturarem més del necessari en explicar Sant Vital com a església, no? Perquè podíem parlar durant hores, no?, de la disposició, de la construcció, de tots els mosaics, de la cúpula... Feu com l'Albert d'Abril i aneu a visitar Ravenna tots els cops que sigui necessari, perquè com a mínim no estaré bon màgit. I proposo dedicar uns minuts a centrar-nos en el mosaic més conegut de tots els conservats de l'Església, que és el que presenta a Justinià i a Teodora i als seus respectius seguicis, no? Belisari, la dona de Belisari, els vius...

0: bisbes, els soldats, les dames de companyia, i que és potser la imatge que molta gent té al cap.
1: De fet, Alberto, només mencionar-te que a la meva nevera, entremig de tots els imants aquells...
0: Al costat de l'imant de Madrid?
1: No sé si en tinc cap de Madrid.
0: No tens un imant d'una rotonda de la M30?
1: Ojalà.
0: Vale. Obro...
1: Un altre cop una crida, no?
0: Saps què m'està passant?
1: Què?
0: Que com estem gravant aquest... Bueno, es pot dir, no? Que no
1: ho podem dir.
0: No? Com estem gravant aquests capítols a l'agost, i no sé exactament en quin ordre s'emetran, no sé si ja hem parlat de la dèria de l'Albert Abril pels imants de nevera. Si ho hem fet, sabeu de què parlem. Si no ho hem fet, fluïu, seguiu-nos i ja us trobarem.
1: Ja descobrireu què és.
0: Doncs, però potser que algú t'enviï un...
1: De Madrid, una rotonda, si
0: us plau. No, la sencera no, que no cap en... Però un imant... Deu haver-hi un imant de nevera d'una rotonda de la M30.
1: Podria ser, espero que
0: hi sigui. I si no, algú amb una impressora 3D...
1: Que ens el faci.
0: Molt temps lliure i jo què sé, i un cor enorme...
1: Podem demanar als de Merche que ho facin.
0: Però, sí,
1: i ja incorporem en el mercenatge. En fi,
0: en qualsevol cas.
1: El que volia explicar, que és molt important per aquest programa...
0: Que tens un imant d'una nevera...
1: No. Un imant d'una nevera, hòstia, ah, seria un
0: vale, sí, un imant d'una nevera que té un imant de Ravena.
1: No. Ui. I és que en tota la meva col·lecció d'imants hipercutres...
0: Ah, dius col·lecció. O sigui, aquest síndrome de Diògenes...
1: Sí, és una,
0: o sigui,
1: col·lecció.
0: Per tu, té... Allò té categoria de col·lecció.
1: Té categoria de col·lecció. Vale. D'imants
0: supercutres... Recomanem el programa sobre les Wunderkam.
1: De col·leccions rares. Hi ha dues postals, o sigui, és que crec que és com de les úniques coses normals que hi ha penjades a la nevera, òbviament, respectivament, dels mosaics.
0: Cert.
1: De Teodora i Justinià. I són de les úniques coses normals
0: a veure,
1: que hi ha penjades
0: normals
1: a la meva nevera.
0: Qui no té un mosaic bizantí
1: penjat a casa seva,
0: a casa seva,
1: no?
0: A qui no li va gustar?
1: Doncs després d'aquesta petita falca...
0: Molt bé. I tot això anava
1: a parlar precisament d'aquestes dues imatges, no, que potser són les imatges més icòniques de l'art torre antic. Què tenen d'especial aquests mosaics?
0: Bueno, pues tenen d'especial moltes coses, no? I la conjunció de totes aquestes coses és el que fa que encara ens fascinin fins al punt, no?, de que un jovenet random de Sant Celoni tingui a la seva nevera dues postals sobre els mosaics de Ravenna. Per començar, aquests mosaics són la resposta bizantina, tot just encetada a la conquesta dels 540, al cicle de mosaics de l'església palatina de Teodoric, dels que ja vam parlar al programa sobre Gala, Placídia i Teodoric. I que, com sabeu més, no? No només és la resposta bizantina, sinó que l'altra resposta bizantina va ser tapar-los i ocultar-los i córrer un tupido velo.
1: Literalment.
0: Literalment, perquè allà on havia Teodoric i els seus homes van dibuixar unes cortines.
1: Una puta cortina.
0: I es veuen les mans i els peus, perquè ja sabeu que, bueno, estem ja cap a l'edat mitjana i la gent d'edat mitjana pues, no sabia fer les coses gaire, gaire bé i es deixava les mans i els peus. Molt bé, després el mosaic de Sant Vital representa d'una manera fidedigna, s'ha pogut comprovar gràcies a mostres de vestits imperials conservats o altres fonts històriques, a la parella imperial i el luxe que els envoltava en el moment de la consagració de l'església de Sant Vital, no? En aquest moment penseu també que altres mosaics o altres imatges importants de Ravenna és aquella de l'adoració dels tres mags, no? Que també apareixen amb aquests barrets frigis, amb aquells pantalons, amb robes d'uns colors llampants, que és el que surt d'una reconstrucció, però això ja en parlarem.
1: O no.
0: Ja en parlarem. Avui no, però ja un dia.
1: Vale.
0: Portem 550 i pico programes en algun moment.
1: Haurem de parlar d'això.
0: Haurem de restar
1: al
0: fons de l'olla. Però sí que representa aquest luxe imperial, aquesta visualització del luxe imperial, que moltes vegades sabem per fonts literàries, sabem per fonts arqueològiques, però que hem perdut en fonts iconogràfiques, perquè l'imperi bizantí passa per diversos processos d'iconoclàstia, no? On bona part de les icones bizantines són destruïdes. En canvi, no? El mejor arte bizantino... a només uns quants milers de quilòmetres de Madrid. I el més important de tot, el mosaic de Justinià i Teodora és excepcional, ens captiva a tots nosaltres, però ben especialment a l'Albert Abril, perquè és la visualització del poder i dels seus rituals. No? Tal com el Baix Imperi, sobretot a partir de Dioclecià, havia instituït. Aquesta idea que encara avui ens captiva de com és l'autoritat pública, quan es desplega el poder institucional... Té uns codis de representació, un protocol, una manera de fer, no? Que Dioclecià no s'inventa, ho havia robat dels perses, com totes les coses bones de l'imperi romà. I tota aquesta idea del cerimonial persa, aquesta idea, no, de la submissió, de la prosquinesis, no, d'allò de genollar-te davant del poder, el poder està en alt, porta un sceptre, porta una corona, porta uns símbols del poder, no? Pues tot això es desplega de manera excepcional, no, aquests mosaics. No? És potser la primera vegada que podem veure en la Terra Antiguitat aquesta parsificació del món romà. I no només això, sinó que des d'aquí, no, des dels mosaics de Teodora i Justinià, aquesta ritualitat s'ha projectat cap endavant. Corona, orbe, sceptres, luxe, sobrietat, rigidesa, no, protocol... perquè us fa una idea. Ens anem molt lluny. Estem al 547 a Ravenna, a Sant Vital. Doncs el 2020...
1: Uf!
0: Hòstia, de cop, eh?
1: Bon salt.
0: El 2020, Donald Trump i Melania Trump es fan una foto oficial, podeu buscar-ho per internet, dins de l'església del Redentor Hominis, a Washington DC, és una capella dedicada a Joan Pau II. I es fan una imatge davant d'una capella que és tal qual, la imatge actualitzada al segle XXI de Justinià i Teodora. O sigui, la manera que tenen Donald i Melania... Jo els dic pel nom, perquè... Bueno,
1: hi ha confiança.
0: Fan és exactament igual en la posa, en la sobrietat, en els elements. A més, aquella capella té al fons unes icones, una mena d'icones pseudo-bizantines, unes creus. És tal qual, a tu que t'agrada molt... Mira, potser, si no tenim imant de la M30, potser algú et pot fer un imant de la foto de Donald i Melania Trump perquè te la posis al costat de la Teodorica i Justiniana. Teodora i Justinià. Però això és l'important d'aquests mosaics de Ravenna, no? Perquè són la ritualitat del poder, l'expressió del poder que captivarà Occident, no? Quan els Lombards, quan els Carolingis, no? Quan els germànics, quan el Sacre Imperi Romano Germànic retorni al nord d'Itàlia, trobarà aquests mosaics, no? I la representació de com es representen, no, els Carolingis, els Otònides, els emperadors alemanys, no? Aquesta idea del poder és clavada a com es representen Justinià i Teodora. No? Per això ens ressona, tot i que sigui un mosaic de fa 1.500 anys, ens ressona en un llenguatge estètic que podem entendre perfectament.
1: Per tant, la visita de Justinià i Teodora a Ravenna va ser importantíssima.
0: Aquí està la gràcia, no van anar mai.
1: Fantàstic!
0: Ni a Ravenna, no van anar mai ni a Ravenna, ni molt menys van anar a donar la consagració de l'Església.
1: Hòstia, tio. Fan un mosaic allà guapíssim, sobretot.
0: Fan un mosaic... Belisari encara sí que estava allà, el bisbe Maximià sí que estava allà...
1: No. Però, volem Justinià i Teodora.
0: Però Justinià i Teodora no van estar mai, però aquesta és la gràcia, no? És un desplegament. Segurament, la gent de... Molta gent que van a Sant Vidal no coneixien l'emperador més enllà de les icones portàtils que circulaven per l'imperi, que han desaparegut, però tothom, no, tenia clarament, no, representada allà aquesta imatge. És tot plegat un exercici de propaganda imperial a través de l'obra constructiva dels bisbes catòlics de la ciutat. I per això també és un element divertit.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Què estem escoltant, Alberto?
1: Upton Funk, Bruno Mars i Mark Ronson. I et deixo tu la pilota de per què he triat aquesta música.
0: Doncs la veritat, Aleluia.
1: Aleluia, molt bé. Molt bé. Alguna idea?
0: Ni idea.
1: Jo tampoc. vaig posar les músiques ahir a la 1:30 del matí i vaig dir, no tinc ni cap idea de què posar aquí. Llavors vaig fer una cosa, que és posar al cercador de YouTube música aleatòria. I aquest és el primer resultat que m'ha passat. I a partir d'aquí podíem anar, pues, Upton Funk, un nou estil, nou ritme, la ciutat, Aleluia, l'arribada de la nova arribada del poder del catolicisme contra l'arianisme. Podríem fer un exercici de tenim aquesta música, busquem-li l'explicació, que és el que fem els historiadors, que és davant de coses que no tenim ni idea de què són, ens fem una
0: pel·lícula.
1: Jo he dit palla mental, però una pel·lícula sobre el significat. Llavors, per això he triat Upton Funk.
0: Molt bé. Has decidit tirar per la sinceritat? Això també està...
1: Sí, com sempre.
0: Ens devem als nostres oients. En fi, amb aquesta cançó, que té una justificació tan profunda per estar en el nostre programa avui, encetem la recta final. I, Alberto, just abans del separador, mencionaves el paper dels bisbes catòlics. Canviarà molt la ciutat a partir del 540?
1: Doncs sí, després d'uns primers anys, no?, en el context d'aquestes guerres gòtiques, la situació entre arians i catòlics entra en una mena d'estand-by, no? Però a partir de mitjans de la dècada dels 550, Justinià mou fitxa i comença a arraconar el culte arrià. I, per tant, els gots que el professen de la vida pública. Per exemple, això passarà a Itàlia, però també a l'exarcat del nord d'Àfrica, passarà també als territoris bizantins de la península ibèrica. Per exemple, molts béns eclesiàstics arrians són confiscats i posats sota control de l'acabat de crear l'arquebisbat de Ravenna, no? Propietats oficials als arrians passen a ser moltes esglésies arrianes, molts monestirs arrians, passen a ser comprats, passen a ser adquirits per catòlics. O, per exemple, la promulgació d'una llei que prohibia als arrians fer testament, no? Clar, l'imperi és catòlic. Hi ha una religió oficial. Fer testament és un acte notarial, és un acte de fe pública. No? Quan es fa un testament, tu estàs garantint que l'Estat supervisa que el teu patrimoni passa als teus hereus. No? Si no hi ha testaments, no hi ha llei. No? Per tant, si no renunciaves a la teva fe, no podies transmetre el teu patrimoni.
0: Hòstia.
1: I aquest revertia a l'Església Catòlica.
0: No, jugaria interessant.
1: Ets arrià. No pots fer, pots fer testament, perquè els testaments són catòlics, perquè el notari que t'ho fa és un clergue, perquè l'estat que garanteix aquest estat, no? És com si diguessin ara, no vols ser des de Madrid, no? No vols ser espanyol? Doncs només pots fer testament si...
0: Si el fas en castellà,
1: si,
0: no?
1: Si ets catòlic o apostòlic romano i del Real Madrid.
0: Oh, joder.
1: Joder, ah.
0: No, no sé què costa més.
1: I en espanyol, òbviament... Clar, això sí, pagaràs imports de successions a Catalunya perquè
0: ets català.
1: Perquè són les nostres tradicions i les hem de respectar.
0: Òbviament.
1: En qualsevol cas. Si no renunciaves a la teva fe, no podies transmetre el teu patrimoni. I aquest revertia l'Església Catòlica, jugada mestra.
0: Mestríbula.
1: A la documentació de la segona meitat del segle VI, que ja sabeu, es conserva amb força documentació en papirs en aquella època, trobem, per exemple, molts casos de romanització de noms gots, no? Gent que es canvia de nom, que canvia el seu nom got per un nom romà, o que soni a...
0: Que sorpresa.
1: Romans. Uh-huh. I, per tant, et canvies el nom en el mateix moment que et canvies de fe.
0: Home,
1: no? Perquè, clar, vull dir... Pensa que tu portes no sé quants anys dirigint la ciutat i de cop i volta et diuen que si no et canvies de religió, no passa res.
0: Molt bé, i quins problemes haurà de fer front la Ravenna bizantina?
1: Doncs diversos. Per una banda, Ravenna es troba al vell mig de la disputa creixent entre Roma i els seus bisbes, que van guanyar en poder, i Constantinople. No? Per exemple, la primera, Roma, havia abandonat des de feia molt temps el seu pes com a capital política, comença ara, no?, a finals del segle VI, principis del segle VII, a erigir-se com un centre en construcció, trigarà fins al segle XI, com a centre de l'Església Catòlica. No? Aquesta reconversió dels bisbes de Roma en papes de la cristiandat. Papes com Gregori I, Gregori Magne, seran actors polítics de primer ordre. No? I, per tant, Roma s'està intentant guanyar un poder polític a través del bisbat de Roma. Mentrestant, Ravenna era la punta de llança de la dominació bizantina sobre la península itàlica. No? Era la ciutat dels emperadors. Cap a finals del segle VI, aquesta dominació adopta una estructura més ferma, el que coneixem com a exarcat, que porta a una concentració del poder, a una militarització de la vida política de la ciutat i del seu territori, una mica en el que estava passant també en altres territoris bizantins de l'Occident Mediterrani, ja fos al nord d'Àfrica i al fons els territoris de l'Hispània bizantina.
0: I va fer fortuna l'exarcat de Ravenna?
1: Doncs no gaire, la veritat. Penseu que just en ascens... S'ha durat 200 anys, però... 170 anys. Just entra en accent a un nou jugador, els Longobards, els futurs Lombards, que fa molta gràcia perquè una de les coses que una de les possibles etimologies del nom és perquè tenien la barba llarga, eren com nans.
0: Nans italians.
1: M'encanten, nans italians, dient calzones. No, bueno, coses així. Ho fa nena a tothom. Els Longobards s'ensenyoriran d'alguns territoris tant del nord, com Milà, Pavia... com del sud, Spoleto, Benevento, i suposaran un perill constant contra les posicions bizantines d'Itàlia, no? I penseu que els Lombards, no se'ls haurà de sobre l'emperador bizantí ni l'exarca de Ravenna, sinó haurem d'esperar a Carlemany perquè els faci fora.
0: Llavors ens hem d'imaginar que Ravenna al segle VII és una ciutat empetitida?
1: No, ni molt menys, anirem acabant, però penseu que les connexions marítimes de Ravenna amb Orient continuen facilitant anades i tornades de peregrins, comerciants, soldats, homes de lletres, i per tant, no, aquest port de Ravenna continua sent un lloc molt important.
0: Molt bé. Com vols acabar tot això, Alberto?
1: Jo voldria aturar-nos en aquesta darrera faceta de Ravenna, del que hem parlat poquet, que és la de ciutat cultural, no? Hem parlat ara d'homes de lletres que venien a Ravenna. Hem de pensar que era un centre de primera magnitud, un dels pocs jocs a Itàlia, i per tant a Occident, on seguies podent escoltar, fora d'Irlanda, on podies escoltar i llegir grec, per exemple, i per tant Ravenna es guanyarà una fama merescuda dins els regnes germànics de l'Occident europeu com a centre cultural. Poso un exemple, i amb això acabem. Un dels grans literats occidentals de finals del segle VI, el bisbe de Poitiers, que coneixeu tothom, Venanci Fortunat, nom sí. Fantàstic. Potser ara no en sona massa, però us diré que és el responsable, entre altres coses, del pas de la mètrica llatina a la mètrica de les llengües romàniques, que potser no sona res, però vol dir que si alguna vegada heu estat farts de contar versos a batxillerat, li agraïu a Venanci Fortunat. No, perquè es passa d'una... Doncs bé, Venanci Fortunat ens explica que estava ben orgullós d'una cosa, que és d'haver-se format a Ravenna, on va poder accedir, no, a les obres dels principals autors romans, que en altres zones, de la Gàlia, per exemple, ja havien acabat. Esgota aquest programa la Ravenna bizantina? Ni molt menys, però jo crec que ens aturem en aquest moment, inicis del segle VII després de Crist, bàsicament per una qüestió de temps, però sobretot per una qüestió de respecte cap al Vera Abril, perquè ens aturem al inici del regnat d'Heracli i tot el que es derivarà d'ell, i per tant, no prometo continuar amb la història de Ravenna, però com a mínim hem deixat la ciutat ben aparcada.
0: Molt bé, Alberto Reche, moltíssimes gràcies per continuar aquesta sèrie sobre Ravenna.
1: A tu per la teva col·lecció d'imants.
0: A pocs quilòmetres de Madrid. A Carlos Lecegui, el control tècnic, i nosaltres us esperem una setmana més a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
3: El control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Marina Antúnez.
4: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
5: Mediterrània és un programa intercultural obert al món i on parlem de tot. Qui som? D'on venim? I on anem? Per què pensem com ho fem? Et convidem a participar i a dir-hi la teva. Converses i reflexions de forma relaxada a Mediterrània. Cada dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Dirigit i presentat per Rim Garcia. Comptem amb tu.

la creativitat forma part de l'ésser humà i ho manifestem de múltiples formes. Mediterrània és un espai que inclou aquesta visió. Un temps de ràdio on fem intercanvi de cultures, formes de pensar i sentir, de viure i conviure. Granets de sorra que ens permetin construir un món millor. És un plaer fer-ho. I desitgem que vosaltres, amics, companys i coneguts o desconeguts que ens escolteu, també el gaudiu. Mediterrània és plural en els seus continguts. Cada setmana ho fa des d'una visió diferent. Aquesta setmana, en Pas a Pas, on parlem de com viure des de la salut. La salut des de la salut. Si us sentiu identificats amb el que es diu i voleu explicar la vostra experiència o afegir algun comentari que sumi, sempre ens agrada rebre inputs de les persones que ens escolten. Que sapigueu que hi ha dos telèfons en els que podeu enviar missatges i que també estem en el Facebook Live i en YouTube Radio Arenys, i allà ens podeu posar cara, ens podeu veure i podeu escriure a sota que nosaltres contestarem. Sí que això és una cosa que serà molt ben rebuda. Els números de telèfons que també estan, van passant per la pantalla del vídeo que s'està transmitint, és el 93 795 79 12 o 722 886 921. I dit això, sentim la sintonia.

0: podeu trobar al Facebook Mediterrània Ràdio Arenys i a Spotify. Mediterrània també està allà. Allà podreu veure el que fem i en els podcasts dels programes emesos, o escoltar-nos a la web de la ràdio. Si entreu a la carta, busqueu Mediterrània, allà també hi són. I escoltar-los com vulgueu, on vulgueu i l'estona que vulgueu, que això és l'avantatge que tenen els podcasts, que pots triar l'estona que vols escoltar-los i ja està. Aquí no, aquí estem en directe i s'ha d'escoltar sencer. Si voleu. Uh-huh. Us parla Rín García i en el so tenim a Joan Bosch, a l'estimat, valorat i desitjat.
1: Gràcies, gràcies. No es mereixen, home.
0: Sí que es mereixen, sí. Sí. Mai s'ha de dir que no es mereixen les coses. S'han de donar les gràcies i prou, eh? Sí. I res, passem a pas a pas.

0: avui tenim en l'estudi a l'Aima Zapata per fer el pas a pas. Uh-huh. Molt bona tarda, molt bon vespre, perquè ara ja ens despista el
1: sí.
0: temps, eh?
1: Sí. Home, teòricament aquesta hora ja és el vespre.
0: Sí, és el vespre. Tant,
1: bon vespre, bona bon vespre, nit, bona bon nit. Dia de demà.
0: Encara que sigui
1: sí.
0: de dia.
1: Sí,
0: i hi hagi sol.
1: Dia, sí.
0: Tenim a l'Aima Zapata i a Carlos Pérez i a José Miguel Otermín, que són els dos col·laboradors de pas a pas, els tenim de baixa.
1: S'estan recuperant.
0: Sí. Han tingut unes operacions i s'estan sí. recuperant mm. i avui estarem nosaltres sí. dos soles, que no vol dir que ells no hi siguin,
1: no,
0: que ells estan aquí en esprit i que hi seran, sí. i que hi seran properament. O sigui que donem pas al que la Imma ens ha preparat per avui, però abans, com sempre, farem una petita meditació per centrar-nos en els temes en els temes que avui parlarem.
1: Sí, sí, em sembla que...
0: Sí? Vinga, el Joan ens posa la música de fons i la Imma sí. ens la dirigeix.
1: Bé, ens convido, també em convido a mi, a acabar de sentir que sóc aquí i ara... amb el nostre amic, el nas, la respiració. Ens convido a parar uns moments d'atenció al fet tan quotidià, tan fonamental, de respirar, de permetre que l'aire entri i que surti. I podem aprofitar quan surt per deixar que surti també, potser si aquella cosa que ens amoïna, allò que pesa, i podem fer-ho fent un sospir. Ah, sí, sí, amb soroll, millor i tot. I si ve un badall, és més que benvingut. I deixem això, que entri l'aire que ens nodreix i surti allò que ens pesa, que ens és feixuc. I a cada expiració podem permetre-li al cos que es deixi anar. Res més que es deixi anar. Com si fos un nino de drap que deixem anar sobre la cadira. La cadira, la butaca, on estiguem, la terra, el terra i la terra ens sostenen. I si ens ho podem permetre, tancarem els ulls, clar, per poder anar cap a dins. Cap a aquest espai que sempre hi és. Que sempre podem anar a visitar. On podem veure com apareixen pensaments, potser, i veure'ls com tenen lloc i es poden anar, si volen. I dediquem res uns segons a observar com sentim el nostre cos per dins. Com és això de visitar el meu cos per dintre? Potser noto que hi ha algun punt que està tens. Oh. Li porto la respiració un moment i li permeto, si vol, que es deixi anar. I segueixo permetent que aquest cos es relaxi i esdevinc senzillament l'observadora d'aquest cos per dins. Què se sent? Com se sent? Puc sentir on s'acaba el meu cos? Puc sentir els peus i clarament la terra on estan? Puc sentir l'espai que ocupa el meu cos en l'espai? puc sentir el batec del meu cor? Senzillament observar-ho.

0: com un pont cap allò de què parlarem després, observant les paraules i observant els espais entre les paraules, posaré aquí unes paraules de Sergi Torres. Tot allò que arriba a la meva vida ve perquè ho estimi. Tota la resta m'ho estic inventant. I observo què passa a la meva ment. Què passa en el meu cos? Hi ha hagut algun canvi? Oh, observo només. No vull modificar res. Com qui s'enfila dalt una muntanya i mira el paisatge, no volem canviar. Només l'observem. I ens regalem un parell o tres de respiracions més. Ben fondes. I si ens ve de gust, només si ens ve de gust, comencem a bellugar els dits de les mans, dels peus. Ens podem estirar. Si ens ve de gust, si ens podem quedar així tal com estem. I si ens ve de gust, obrim poc a poquet els ulls. Ui, amb molta llum a fora. I ens agraïm aquest regal que ens hem fet.
1: Gràcies, Inma. Ha sigut un plaer fer la meditació avui amb tu. Espero que la gent que hagi pogut, perquè clar, evidentment, si estan conduint només t'han d'escoltar, o si estan fent algunes feines que no poden parar tots res, però si poden, val la pena que en aquests moments haguessin parat un moment i s'haguessin deixat anar, no? M'ha agradat molt a mi, jo li he baixat el cor, i quan jo baixo el cor, la respiració em ve un somriure. Em ve sempre un somriure. Això és una tàctica que es pot practicar, no? O sigui, pares la ment i t'imagines que la baixes al cor. I immediatament surt un somriure a la boca. Vull dir, és instantani. I això és una cosa que dius, oh, quin agraïment, no?
0: Sí.
1: Doncs molt bé. Dit això i fet a la meditació, ens presentes aquí, del que vols que parlem avui.
0: Em venia molt de gust justament parlar d'en Sergi Torres.
1: Molt bé, no, el Sergi Torres.
0: No parlar d'ell, no. Ell em diria, no. Però bé, almenys, fer servir el Sergi, això també és una expressió molt seva, puc fer-te servir? Doncs fer-lo servir a ell. Ell normalment les xerrades les fa en castellà, per tant, puedo utilizar-te, diria. Doncs l'utilitzarem.
1: Qui és el Sergi Torres?
0: Ara anem-hi.
1: Perquè
0: no el conegueu, el Sergi és un místic contemporani i, a més, podríem dir de quilòmetre zero.
1: Sí, aquest m'agrada perquè és de casa.
0: Sí, és de casa, és de casa.
1: El quilòmetre zero vol dir que és molt proper.
0: Sí, és molt, molt proper de naixement. Ell va néixer a Barcelona l'any 75, 1975, per tant, doncs, relativament jove. Per mi cada vegada la gent em sembla més jove. Va néixer a Barcelona i va estar 10 anys treballant de fisioterapeuta. I després ho va deixar per seguir realment el que era el seu camí. Ja de petit ell explica que ja se sentia molt, molt estrany, que era un nen que quan va veure la gent, quan veia el món, ell no veia el món d'aquella manera. Va tenir molt bon coixí a casa, i llavors ara es dedica ja fa uns quants anys a compartir la seva pròpia experiència d'autoindagació. Per això quan li pregunten... Autoindagació.
1: Això és important.
0: Sí. Diu, quan li pregunten a en Sergi, això ho he tret de la seva pàgina web, o sigui...
1: Sí, sí, ho he escrit. Jo també l'he visitat.
0: Sí. Quan pregunten a en Sergi, qui és en Sergi Torres, sol respondre, encara no ho sé. Segueixo investigant què és Sergi Torres. No m'he equivocat. Què és Sergi Torres?
1: No qui, eh?
0: No. i què és ser un ésser humà. I es dedica, va començar amb petites xerrades, va publicar el seu primer llibre, que era Un puente a la realidad, i he començat amb el pont, ara me n'adono, 2007 crec que era, no recordo ara exactament, i va començar a fer xerrades, trobades, ell n'hi diu trobades, que cada vegada hem de més gent, van acabar havent d'anar.
1: És a tenir en compte quan hi ha paraules, el que fan servir segons quines paraules, eh? Sí. Perquè trobades vol dir que inclou a que tota la gent pot aportar. Sí. Que no vas com una persona que vas només a rebre, sinó que tu també aportes. Aquesta és la diferència, no? Radical. Tenir en compte la gent que hi va, no?
0: Sí.
1: És molt important, això.
0: Radical. Ell ha trigat molt a dir que feia un curs. Uh-huh. És a dir, jo n'he anat seguint, potser farà 5 anys que el vaig conèixer, l'he anat seguint i ell deia, jo no soc mestre de res, jo no faig cursos, faig tallers. I ara ja fa un temps que sí que va dir, ok, vale, doncs ni puc dir curs en això que faig. Uh-huh. Però... I les xerrades, ja dic, les va estar fent, eren tan multitudinàries que va haver d'anar a fer a teatres. Uh-huh. Va estar al Teatre Regina. Això ho podeu trobar a YouTube, si aneu a YouTube. Uh-huh. Podeu trobar gravacions de trobades de Regina, al Villarroel. Uh-huh. I l'última ja va ser al Teatre Borràs, crec que és. Sí, al Borràs. On... Ah, no, perdó, dic malament, al Goya. Disculpeu, m'he equivocat de teatre, bé, no importa, perquè ara ja no ho fa, eh?
1: No ho fa.
0: No. Va dir, això s'ha acabat, les coses comencen i s'acaben.
1: Sí.
0: I fa un procés. I llavors, doncs, fa retirs, ja fa una bona colla d'anys que fa retirs a Núria. Solia fer-ho al juny, va haver-hi allò del confinament i va passar a l'octubre, i ara ho fa tant al juny com a l'octubre. A Núria és realment un lloc preciós per poder anar a passar uns dies a fer això, a indagar. No sap mai de què parlarà quan puja a agafar el micro. No sap de què parlarà. Mm-hmm. I és preciós veure quan algú li fa una pregunta i com escolta i com s'escolta, però no en Sergi, no escolta en Sergi, sinó més enllà, i com va més enllà de, a vegades fins i tot, d'allò que ha estat preguntat. Mm-hmm. És molt, molt enriquidor, moltíssim. I vaja, doncs, dels llibres que ell ha anat publicant, que són, de fet, són reculls d'aquestes xerrades, eh? Mm-hmm. És a dir, va publicar El saltar al vacío, Me acompañas, que és una expressió molt típicament seva, ells en fan les trobades, es fan en castellà. Mm-hmm. Va treure un de il·lustrat per a Canalla...
1: Aquí tens un altre,
0: Los Introhéroes, que és per a nens, a partir de 5 a 6 anys.
1: Aquest és molt interessant,
0: és
1: no?
0: És molt xulo. Mm-hmm. Aquest el vaig regalar.
1: Pels nens, vull dir,
0: sí,
1: saps?
0: Sí.
1: Els herois que busquen... Sí, busquen l'heroi interior, clar. Sí, sí.
0: Molt xulo, també. La biologia del presente, que va escriure a quatre mans amb algú molt interessant, que també us recomano molt, que és David del Rosario.
1: Mm-hmm. No el conec,
0: Busqueu-lo, David del Rosario. Aquest noi explica com ell, que va estudiar una carrera tècnica, no recordo, que una cosa molt tècnica, tal, i va aconseguir totes les beques, la feina, tot el que tothom podria pensar, parella, casa pròpia, i no era feliç. Mm-hmm. I va començar a deixar-ho anar tot, fins que es va donar compte que per poder viure una experiència humana no tenia informació. I va començar a estudiar neurociència i està molt més enllà. És un personatge realment fascinant.
1: És curiós perquè són molts personatges d'aquest tipus, han fet un procés exitós, no? Uh-huh. Del que la societat vol per ells, o vol per cadascú de nosaltres, i hi ha hagut un moment que hi ha un trencament.
0: Sí.
1: O un trencament per malaltia, o per no trobar-se a si mateix, per diferents causes, però hi ha trencaments que els porten cap a una espiritualitat, un connectar amb les essències que som, no?
0: Sí. No puc recordar qui famós deia que desitjava que tothom arribés a ser molt famós, molt ric, tot allò que
1: perquè
0: volgués,
1: se n'adonés.
0: Per adonar-se que no era allò que realment necessitaven.
1: Ja.
0: I a David li va passar una cosa així, i de veritat, seguiu-lo, a més és superamè, és molt clar a l'hora d'explicar... Mm-hmm.
1: Fa fàcil.
0: Molt, de veritat. I aneu apuntant, si voleu.
1: però quina era la proposta?
0: La proposta
1: de qui parlarem?
0: Sí, d'en Sergi Torres.
1: La proposta era...
0: Era, jo li vaig... en Sergi va treure aquell llibre, Aurum.
1: Aurum. El tenim a la pantalla, si el sí. voleu veure. Eh? Aurum. La gent que ens estigui mirant pel Facebook o per YouTube, el poso a la pantalla perquè veieu quin llibre és.
0: És una delícia. Aurum, en llatí, vol dir or.
1: Or.
0: Or. I ara no recordo el nom. En japonès hi ha una tècnica de restaurar peces de ceràmica delicada, restaurar-les amb or.
1: Amb or, sí, sí, sí. D'això el refilet, aquells que tenen moltes peces en or, sí, sí.
0: Aquest, si us fiques a la portada, ja porta això, no?
1: La, com si sí, sí, té les unes línies entrellaçades que són d'or. Sí. I la proposta que tu fas avui és
0: clar, el que diu en Sergi és que diu tantes coses interessants que hi vaig recordar que li havia regalat a la meva germana aquest llibre.
1: I l'has anat a buscar.
0: I sí, sí, li vaig dir, Susi, me'l deixes? I encantada, perquè és la destil·lació d'allò que diu en Sergi.
1: Ja.
0: Triat entre ells.
1: L'essència del que va dir.
0: L'essència, frases brevíssimes. Això sonaria també molt japonès, molt zen.
1: Bueno, és que sempre hi ha allò, menos és més.
0: Exactament. Que són frases està... molt breus i, a més, acompanyades per imatges. I vaig pensar, dic, oh, pot ser molt bonic. I, a més, el Sergi, quan fa la presentació d'aquest llibre, diu, manual d'ús d'aquest llibre. S'agafa el llibre, sisplau, Rim, si ho pots fer.
1: Ja el tinc als
0: agafes mans. El llibre, molt bé. Agafes el llibre i l'obres a l'atzar.
1: L'obro a l'atzar.
0: A l'atzar. I aleshores...
1: Hi ha una frase.
0: Mires
1: i una imatge.
0: Endavant.
1: Ensenyo la imatge a càmera, si la voleu veure, que realment no és l'important, és un complement, la imatge és un complement, perquè la frase diu...
0: Clar, i per qui ens està escoltant, és com si fos, no sé, com blat, i hi ha una papallona blava arrepenjada.
1: Sí, hi ha una branqueta de blat, de blat i una papallona blavosa, i al fons està difuminat. I diu... Solemos usar las emociones como motor de acciones, pero también son la llave que abre la puerta hacia nuestro ser. Solemos usar las emociones como motor de acciones, pero también son la llave que abre la puerta hacia nuestro ser. Això com et ressona?
0: Doncs m'ha portat allò que ell diu, i ara he trobat aquí una cita seva, que diu, digues la teva emoció, quina sigui, és igual, la ràbia, l'alegria, digue-li, hola, deixa'm sentir-te. No et rebutjo. Oh, és que estic enfadada, estic trista. Hola, deixa'm sentir-te tota. Perquè és una porta o una clau, és igual.
1: És igual.
0: Però
1: a saber què hi ha dintre de tu.
0: Es va, que hi haurà. I més enllà, i escoltant-lo amb ell, ho vaig comprovar quan va morir.
1: No.
0: Sí, va, sí. No, parlo, sí. Ara aviat, ja fa 6 anys i mig, va morir el mateix dia el meu home i el meu pare.
1: D'unidós, van anar dues ànimes.
0: Sí, se'n van,
1: molt properes.
0: Se'n van anar juntes. Per tant, el dol no va ser fàcil.
1: No.
0: Jo no era conscient, però era doble. I recordo arribar a casa, sobretot per mi el dol va ser com molt evident, perquè el meu pare l'havia ja anat fent predol, se'n va anar amb una mena d'Alzheimer, una cosa així, no era ben bé això, però sí una demència, i el vaig anar plorant a trossets. Però el Pere va ser més complicat. I em recordo arribar a casa amb una tristesa i una ràbia enormes i recordar el que deia el Sergi, travessa això. I asseure'm a la taula, a la cadira de la cuina, a sentir tota la tristesa que podia sentir, tota la que hi havia. I a sota hi havia molta ràbia, i a sentir-la tota. I a sota hi havia la pau.
1: Això és com l'au fènix, no? Que baixa, i ja quan no hi ha més a baixar, només queda tornar a pujar. Tornar a pujar, i aleshores és quan trobes la pau. Perquè si no, amaguem, tapem, i no resolem.
0: No.
1: I no resolem. No. Obrim una altra?
0: Obrim una altra.
1: Vinga. Torno a obrir, tanco el llibre, i
0: gaire.
1: Busco a veure per on... Ah, mira, uau, la imatge.
0: Com l'he vista bé, què és? Ai, amor, és un gosset d'aquests que tenen, no sé com es diuen, carlins, que es diuen que tenen el nas tot xafat.
1: Sí, però...
0: Com
1: que...
0: si estigués embolicadet amb una manteta blanca.
1: Sí, sí.
0: Oh, és coquíssim.
1: No sé, jo aquests que els vesteixen, no sé jo pas.
0: Bé, però bueno. Jo no ho faria, de vestir-lo així, però veig aquesta animal.
1: Ah, la frase
0: estendre.
1: És molt bona, eh? La frase és molt bona. Diu, quizás no de, nos dé miedo darnos cuenta de que no somos lo que pensamos que somos. Quizá nos dé miedo darnos cuenta de que no somos lo que pensamos que somos.
0: Yes, que no lo somos.
1: Vinga, explica.
0: És que no som per mi, eh?
1: Sí, home, tant, sempre és per nosaltres.
0: No som.
1: Això s'ha de dir, que sempre és per nosaltres i que tothom que ens escolta o tothom que llegeix aquestes frases o qualsevol altra, és des del que ells sent, des de la seva perspectiva, des de la seva mirada, des dels seus ulls, no des dels nostres, ni dels ningú, i cadascú el seu.
0: Sí, mira, i ara em porta una cita que també havia portat en Sergi.
1: Llavors, va continuant.
0: Sí. Quan vaig néixer en aquest cos, diu ell, no va néixer una personalitat. Aquella essència que va néixer no mor quan la vesteixes de personalitat. És allí, coberta, dissimulada, com està dissimulat aquest animaló de la fotografia.
1: Sí, sí, aquest de la fotografia.
0: Que te l'has de mirar bé per adonar-te que és un gosset.
1: És un gosset embolicat amb una manteta.
0: És un gos.
1: Que clar, que no és el que...
0: No és un peluix, no és...
1: No, i potser ell mateix no se sent el que és.
0: Clar, diu, tots els éssers humans avui en dia han nascut des d'aquest aspecte essencial de vida. Tots neixen en potència plens i esplendorosos. Sí, sí, vosaltres que escolteu, també.
1: Sí.
0: Els que som aquí a l'estudi, en Joan, també.
1: També.
0: Tots. Tots. En potència, plens i esplendrosos, tots.
1: Tots, tots. És que ho perdem. Ho anem perdant.
0: No, perdem. No perdem. Ens n'oblidem.
1: Sí, sí.
0: Queda
1: sí,
0: tapat per aquesta personalitat que anem teixint, i que ens anem creient, perquè diu aquí... Diu, segons el context en què naixem, ens anem transformant i acabem sent el que som, però que no és el que som.
1: Que no és en realitat
0: no,
1: el que som.
0: No. Diu, així, per exemple, hi ha dones en alguns països que creuen que són objecte familiar. I homes que creuen que són els reis del mambo. Tot plegat és fals, però ens ho creiem.
1: Ens ho creiem. I ens creiem tantíssimes coses. I les tenim injectades en vena. I encara que tu siguis conscient, això és el procés que està fent, que diu el Sergi, encara que tu siguis conscient de totes aquestes coses, de tant en tant, sí, es fa una travessa per ahí i torna, diu, però com estic pensant jo això si no és el que jo crec, no? Però passa. Hi ha una música que havia de sonar abans i no ha sonat, que m'agradaria que sonés, perquè parla d'això, no? Del que fem a la vida. La cançó es diu Dejamos huellas bonitas, d'Antoñito Molina, i és molt canyera, que això ja dona vidilla, però va dient això, no? Que potser el que hem de trobar és trobar-nos nosaltres. Deixem un camí, però hem de trobar aquest, no? El nostre.

0: bonita.
1: No la coneixies, què t'ha semblat?
0: No, no la conec, m'encanta. Que bonica.
1: Això és la màgia d'internet. Tu li poses una cosa, li fas una petició i et connectes. I apareixen.
0: I apareixen.
1: I apareixen,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: I a més és que anava lligat amb el que estàvem parlant.
0: Superlligat.
1: No?
0: I a més, he estat començant-la a sentir i veig aquí, dic, aquesta. Diu en Sergi, quan et miro a tu, tu no ets allò que jo penso. T'imagines que tu fossis allò que jo penso?
1: Mare de Déu.
0: Els meus pensaments són petitíssims davant allò que tu ets.
1: Ets molt més gran que els meus pensaments. I és molt maco, això.
0: Sí.
1: I una altra cosa que escoltant la cançó m'ha vingut, no? Quan es diu mirant-nos els ulls, em fa gràcia perquè, clar, tenim tan endena el fet de que mirem els ulls de la parella, saps? Les cançons parlen de parelles, no? En general. Vull dir, és molt complicat que no es... I em venia, no, és mirar els ulls a qualsevol persona que tens al voltant. Mirar els ulls, que no ho fem. Que no mirem els ulls, que no ens mirem els ulls. Que és, saps què és? Què són els ulls quan tu mires una persona? L'entrada a l'ànima. Per això hi ha molta gent que no aguanta ni mirar ni deixar-se mirar. És tot un procés, permetre que l'altre entri.
0: Clar, a més és una qüestió cultural.
1: Oi, evident.
0: Aprenem ja de petits,
1: sí,
0: que una miqueta, una miqueta està bé, però no massa.
1: No massa,
0: perquè a partir d'aleshores ja estem entrant en un àmbit d'intimitat.
1: Clar, ja entenem... no, ha de permetre l'altra persona. Hi ha moments que es veu que es permet, i hi ha moments que no. I aquí està el respecte, clar, sí. Tornem al llibre.
0: Sí.
1: Vinga, torno a obrir un altre, a veure què sortirà.
0: Seguim jugant.
1: Uau! Us ensenyo la imatge i la Imma la descriu.
0: Sí. És una nena gran que està estirada a la gespa.
1: Una noieta, una noia, una senyora.
0: Bueno, que s'ha posat, està, hi ha amb la seva melena, tal, i s'ha posat unes ulleres negres, unes celles ben gruixudes negres, un bigoti ben negre...
1: A los hermanos Marx.
0: Sí, i està rient.
1: Sí, estil hermanos Marx.
0: Sí,
1: total. Sí. I diu, trata de ser comprendido por todos... No, perdón. No he llegit bé. Tratar de ser comprendido por todos es una tarea que dura toda una vida. Decidir dejar de hacerlo dura un instante. Ho torno a dir. Tratar de ser comprendido por todos es una tarea que dura toda una vida. Decidir dejar de hacerlo dura un instante.
0: A part de que duri tota una vida, és està abocada al fracàs.
1: No, clar.
0: És a dir, no és que duri tota la vida, però quan et mors ho has aconseguit. No.
1: I a més pateixes.
0: Pateixes.
1: Perquè aquell no li agrades, el que no sé què, vas patint. No, intentar que la gent et comprengui és complicadíssim.
0: Si feina tinc a comprendre'm a mi mateixa.
1: Aquí. Ara, la imatge jo no l'acabo de veure, per això...
0: Jugant a disfressar-se. Està disfressada i jugant a ser algú diferent.
1: Ah,
0: i li importa un rave.
1: Li importa... I què? Sí. Això seria el significat.
0: I li importa un rave que estigui, que pensin si és una nena, si és un home vell, si...
1: Bueno, jo el veig molt, hermanos Marx.
0: Sí. Estàs senzillament gaudint de l'instant del joc.
1: I què és per tu, el que ha dit la frase, el que hem llegit?
0: Doncs això... Això no té sentit intentar que t'entenguin ni que t'estimin ni que agradis a tothom. L'única persona que has de tenir present, que has de mirar de comprendre i de ser compresa per ella, és a tu mateixa. Ja està. Ja està. I si hi ha un moment en què no et comprens, també està bé.
1: Però, si t'estimes, el que dèiem abans.
0: És a dir, estimar no és comprendre. Estimar és acceptar tal com és. No et comprenc, però t'estimo. No et comprenc, però et veig...

0: estrelles.
1: I a veure què ens diu. A veure què ens diu. Ens diu: el presente, tan simple para aquellos que viven en él, es imposible de alcanzar para aquellos
0: que lo intentan.
1: Que lo intentan. Torno a dir, perquè clar, aquestes coses s'han de parir. El presente, tan simple para aquellos que viven en él, e imposible de alcanzar para aquellos que lo intentan.
0: Sí.
1: Explica'ns.
0: Pues salto en l'Anthony de Melo, que vam parlar fa el programa anterior, potser va ser. Li llegia l'altre dia que deia intentar, o era Krishnamurti? No importa.
1: Igual, importa.
0: No importa. Intentar és mentir. És a dir, i recordo ara quan vaig fer un...
1: Explica això de que intentar és mentir.
0: Sí, que sona molt fort, sí, que podem matisar, òbviament, òbviament. Però recordo que estava fent un retir que vaig anar a fer a Menjar o Dispensa, ara fa uns anys, i vaig amb la meva... l'emportava, no? I li dic, és que no aconsegueixo obrir el cor. I ho estic intentant. I posa una xancleta al terra... Estàvem a la platja, posa una xancleta al terra i em diu, intenta donar-li una patada a aquesta xancleta. Jo li vaig donar una patada. Diu, no, intenta donar una patada a aquesta xancleta. Li dono una patada. Diu, no, et dic que ho intentis. És a dir, que no ho aconsegueixi.
1: Sí, clar. No t'estava dient, fes un cop a la sabata. Sinó intenta-ho.
0: És a dir, no aconsegueixes.
1: O sigui, només estàs en l'intent.
0: No.
1: Per tant, un intent no és un aconseguit.
0: No. En llatí, intendere, vol dir tendir cap allà. No arribar-hi. Anar-hi, però no arribar-hi. Per tant, clar, si és cert que si jo dic intentaré fer tal cosa, jo dic d'acord i ho vull fer, amb el llenguatge quotidià, doncs vol dir que tinc intenció de fer-ho. Però a vegades pot haver-hi un cert amagat que ho intentaré però no crec que pugui.
1: Sí, bueno, és que això, aquest és com una conseqüència, no?
0: I ja està, llavors no ho faré.
1: Sí. O no em sortirà,
0: no,
1: o
0: s'anirà.
1: Està molt en l'ambient, però molt, el negativisme. No? No, és que això jo... A mi em passa molt, això és una anècdota, però a mi em passa molt amb els aparcaments, no? I un dia vaig decidir que aparcaria. I ja no em qüestiono més, és que no m'ho qüestiono més. Arribo i hi ha un aparcament. I és curiós perquè la gent quan ve amb mi em diuen, és que tu sempre trobes aparcament. I els hi explico, feu-lo així. I no s'ho creuen, no, perquè a mi no em sortirà, no, perquè jo no puc, no, perquè... El mateix que ho he fet jo ho podeu fer vosaltres, és que no és més. Vull dir, no, però això, en general, quan parles així d'aquest tipus de coses, de dir, si tu vols estar, és només fer-ho, no? Et miren amb el no, a mi no. I en altres situacions, a mi no.
0: Ens boicotegem.
1: O no puc.
0: Ens boicotegem amb molta habilitat.
1: Amb molta habilitat.
0: Sí. Estem sempre, i això a la frase anterior, a una decisió de distància. Sempre estem a una decisió de distància.
1: Explica, perquè aquesta frase també és molt bona. Sempre estem a una decisió de distància.
0: És a dir, jo sé que hi ha coses que no he aconseguit fer perquè realment no he decidit fer-ho. Molt inconscientment. Hi ha una part de mi que encara no ha decidit fer-ho. Conscient, eh? Òbviament.
1: Inconscient.
0: Però si no he aconseguit, és perquè no he decidit fer-ho.
1: Perquè no he decidit fer-ho.
0: Però quan decideixes, realment, passa.
1: Passa.
0: Passa, ho fas. Però pot ser que hagi decidit, sense adonar-me'n, que no ho faré. Aleshores, no ho faig.
1: No ho fas, clar, sí, però... No, està bé, Hi ha un munt d'inputs que estem llançant avui a les zones perquè arribi aquí, els hi faci falta, els vulgui acollir. Has triat tu una cançó, que és Ítaca, del Lluís Llach.
0: Sí.
1: Què és el que t'ha fet triar-la?
0: Me la va fer triar perquè parla de tornar a casa. I per mi, i també a vegades això me'n dispensa, quan es diu tornar a casa hi ha alguna cosa en mi que s'emociona. Tornar a casa, en el sentit més, per mi, més espiritual de la paraula.
1: Ah, sí.
0: Val? I en Sergi ens convida, ens dona camins... per poder tornar a casa. Per això la vaig triar, perquè parla de tornar a casa i d'allò que aprenem en el camí.
1: Doncs escoltem una estoneta...

0: Explica com t'ha agradat tu, Lluís Llach.
1: Ah, bé, aviam, Llach m'agrada molt per les cançons que fa, les lletres que fa, però més Ítaca, que a mi m'agrada especialment. I tinc una...
0: És el viatge.
1: Una predilecció.
0: Sí, és el viatge. Sí. Segons el Joan, que ens estàvem parlant mentre s'escoltaven, diu que és... Ell és com persona molt dolç i molt asseguible. O sigui que bravo per Lluís Llach.
1: Que bé.
0: I tornem a obrir el llibre.
1: Ah, anem-hi.
0: Tornem a obrir el llibre.
1: Aviam, que ens surt ara.
0: A veure quina pàgina sortirà. Vinga, què és?
1: Oh, una rosella en un camp de blat.
0: Una rosella en un camp de blat.
1: Preciosa. Una rosella destacant-se moltíssim.
0: Sí, és maquíssima.
1: Més, en aquesta època.
0: En aquesta època, sí, els camps estan plens de roselles.
1: Sí.
0: És una flor molt senzilla i, en canvi, és molt maca, eh?
1: Preciosa.
0: És preciosa, eh?
1: Ui, lo que dice.
0: I lo que diu. No se pase.
1: Acabo de veure-ho.
0: Si va lligat amb la rosella.
1: Dale.
0: El único camino verdadero es el amor. I no hi ha més. No porque sea el mejor, sino porque es el único con sentido propio.
1: Claro.
0: Torno a dir-la. El único camino verdadero es el amor. No porque sea el mejor, sino porque es el único con sentido propio.
1: Claro.
0: Diu la Imma. Claro.
1: Què vol dir
0: claro,
1: Imma? Només hi ha amor. És a dir, partim ara d'aquí, de si existeix... Si creiem, i jo sí, creiem, no crec, sé que hi ha Déu, posa-n'hi el que tu vulguis, intel·ligència universal,
0: que vulguis,
1: supraconsciència,
0: no importa.
1: Bé, però per mi, si hi ha Déu, només hi ha Déu, no pot haver res més. I és Déu, és amor, no és res més. Digue-n'hi amor, digue-n'hi llum... energia. Per tant, és l'únic que té sentit, és l'amor. I la resta, el mal, el tal, és l'absència d'amor. Igual que només hi ha llum, no hi ha foscor. La foscor és absència de llum. Per tant, l'odi és absència d'amor. Però l'únic que hi ha realment és amor.
0: És amor.
1: Clar.
0: I si realment entrem en aquesta vibració, no? En aquesta energia... Bueno, el cos funciona d'una altra manera, tens una alegria interna enorme i realment veus el teu entorn d'una altra manera, vibres d'una altra manera, vibres allò amb amor i amb compassió ben entesa, eh? Vull dir, perquè la compassió també és una paraula que s'ha fet molt mal ús d'ella, no? El que significa compassió dels altres, el ser compassiu vol dir ser empàtic amb l'altra persona, no? I això és molt, molt, molt valuós.
1: Sí?
0: Sí, sí. Fem una altra frase? Vinga,
1: va,
0: i tanquem.
1: Va, fem l'última.
0: L'última, vinga. L'última del vespre. Uau, aquesta és potent, eh?
1: Aviam com descric jo això. És una tela d'aquestes xarxes metàl·liques que es fan tanques.
0: De fines, de valles.
1: Però està trencada, oberta, i en el fons es veu un punt de llum.
0: Un raig
1: de llum. Sí, i ara ensenyem.
0: L'ensenyo. Li estava ensenyant a l'Imma
1: perquè
0: la pogués descriure. I jo ara l'ensenyo per imatge perquè es pugui veure aquest raig de llum.
1: Sí.
0: A través d'una red, d'una malla de red tallada o trencada, i diu, uau, aquesta és potent, eh? I diu, el miedo que tienes a sufrir no es nada comparado con el miedo que tienes a no sufrir. El buit de no patir. Hem de patir, és que ho tenim com en vena, no? Com en disseny, hem de patir, i si no pateixo dius, no pot ser, haig de buscar alguna cosa per patir.
1: Sí, diu el Sergi, recordo un cop, diu, és que això de com de patir no es da com a vidilla.
0: Sí.
1: Que clar, en castellà és molt divertit perquè vidilla és una vida pequeña, o sigui, una vida minúscula. Per què quieres una vida minúscula quan tens la vida, tota la vida?
0: La torno a llegir perquè entri. Sí. El miedo que tienes a sufrir no es nada comparado con el miedo que tienes a no sufrir.
1: Y llámelo monto per patir.
0: És curiós com estàs en tranquil·litat, estàs bé, tens un benestar, i dius, aquesta que falla, aquí falta una cosa, i què em passarà ara? I vas buscant el què per no sentir aquella plenitud, no? Aquell benestar d'estar bé, i dius que no cal.
1: Sí. Avui la meva mare faria anys.
0: Felicitats, estigui on t'estiguis.
1: Rosa. M'ha vingut una frase que feia servir ella. Deia, és que no es pot tenir tot. És a dir, sempre s'està patint.
0: Veus? I això ens ho han repetit tant.
1: Clar, ell ho va aprendre. De qui ho va aprendre. I em va... Clar. Un dia vaig dir, no és veritat. Sempre... I recordo... Deia una altra frase, no recordo bé com la deixava anar, però eren coses així que si no hi ha un problema n'hi ha d'haver un altre.
0: Bueno, és que a la vida, el camí que venim aquí és a patir problemes, a patir.
1: A guanyar-nos el cel patint.
0: I una altra cosa és el que tu pots aprendre, que és diferent. Mm-hmm. Fer un aprenentatge és una cosa positiva. I una altra cosa és patir fent aquests aprenentatges, no? Que no està lligat una cosa amb l'altra.
1: Sí. No? I molt breu, però aclarir. No estem dient el dolor. El dolor és una cosa que no és opcional. Mm-hmm. El patiment és una decisió que jo prenc davant d'aquell dolor.
0: Això fes una diferència, perquè el dolor no és...
1: El dolor físic és una cosa, ara jo em dono un cop o... Mm-hmm. Mm-hmm. Dolor físic és una cosa que no és opcional, mm-hmm. que apareix.
0: Mm-hmm. Bueno, el dolor emocional també.
1: També l'emocional. Hi ha qui ho podria discutir, això, però bé, anem a la cosa normal, no? Uh-huh. Però el patiment l'afegeixo jo.
0: És aquest negar que
1: quan començo a dir, ai, una altra vegada em fa mal, no, si sempre no, i ara més a més i començo a construir tota una xarxa on jo mateixa m'atrapo
0: de pensaments que no són reals.
1: Sí. I això és el patiment.
0: Sí. Arribem al final amb tot aquest seguit de frases del llibre Aurum del Sergi Torres que hem fet avui, hem anat llegint, triant i veient la imatge que, i explicant-les, i des de les nostres experiències, des de les nostres coses viscudes i del que diu el Sergi sobre això, doncs hem anat fent el programa avui de pas a pas, salut, la salut des de la salut, o sigui un pas darrere l'altre per arribar. Està sonant la música de Sisa que avui ens acompanya cada dia. Com és, Joan?
2: Qualsevol nit pot sortir el sol.
1: Sí.
0: Bueno, jo aquí afegiria totes les nits, per deixar de ser nit, és perquè surt el sol. Vull dir. Això és així.
1: Aquesta l'he triada, l'he proposada, perquè sí que pel final, no el sentirem, però diu, el temps, també pots venir si vols, diu, t'esperem, hi ha lloc per tots. Uh-huh. El temps no compta, ni l'espai. Uh-huh. Qualsevol nit per sortir al sol.
0: Per ningú.
1: Va.
0: Per ningú.
1: Però, a més, després vaig pensar, parla d'un munt de personatges. Mm. I nosaltres ens passem les nostres vides, primer creient-nos un personatge, fent personatges de tota mena. Aquesta soc jo a la feina, aquesta soc jo amb la família, aquesta soc jo amb... No? Creient-nos personatges. Uh-huh. No, tots són benvinguts. Sí.
0: Tots són benvinguts.
1: Tots són benvinguts, però tots no sóc jo.
0: Tots la deixem sonant, aquí ens acomiadem de totes les persones que ens escolten i que ens veuen, també ens veuen, i que tingueu un molt bon feliç, que arribin aquestes llavors i facin plantetes. Moltes gràcies per escoltar-nos, gràcies Joan, gràcies a Ràdio Arenys per deixar fer aquests programes i gràcies a la Imma que avui ens ha acompanyat.
1: Gràcies.
0: Ha sigut un programa molt rigut, diguem-ne, rigut molt. Gràcies i fins la setmana que ve amb una altra Mediterrània. Oh.

0: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
1: Mentider.
2: Mentidera, tu.
3: Mentidera.
2: Mentidera.
1: Sí, què? Que no t'agrada?
4: El cercle dels mentiders és la rotllana que tots els que escoltem les històries fem al voltant dels mentiders.
2: Mentides, mentides i més mentides.
5: Benvingudes i benvinguts al cercle dels mentiders, el vermut de contes de la ràdio. Jo sóc l'Albert Estengre i sort en tinc de la col·laboració d'en Joan Carles Martín.

0: En aquesta temporada estem fent unes entrevistes per saber ben bé com estem tots plegats amb els contes. No només si ens agraden o no, perquè en principi sí, en general a tothom agraden, sinó si ens n'havien explicat. Avui tenim a l'estudi a dues persones. La primera de totes és la Carme Fons, que és col·laboradora de la ràdio, que temps enrere havia fet un programa que es titulava...
1: Ah, i ara què?
0: Exacte, ah, i ara què? Hola, Carme.
1: Hola, què tal?
0: Parlem també d'en Jordi. Jordi Recolons, que és fuster, i que també ens parlarà dels contes, perquè tant en Jordi com la Carme comparteixen vida i dues filles de fa molts anys. I aleshores això és el que ens agrada a l'hora de parlar de contes, perquè és un tema que s'hi adiu, tenir fills i els contes.
2: El cercle dels mentiders.
0: Us en explicaven de contes quan éreu canalla?
3: Jo no tinc el record de que me n'expliquessin. Jo me'n recordo quan explicaven a la meva germana, que és més petita, i amb ella sí que me'n recordo que n'hi explicaven, o Castelló inclús n'hi explicava, però que a mi me n'expliquessin no en tinc el record.
0: Bé, hem de dir que tant en Jordi com la Carme són d'una generació dels anys 60, però és que ho dic perquè la gent més jove aleshores sí que n'hi explicaven de contes, i en canvi la gent de la nostra edat sembla que cada vegada, que és molt poca gent a qui li explicaven de contes, i tu, Jordi, m'estàs dient que no te n'explicaven.
3: No. No, no. El meu pare anava a treballar, i el veia que anava a treballar, tornava, al vespre ja cansat, es posava de sopar i a dormir. No tenia temps d'explicar-ho.
0: I la teva mare?
3: Bueno, la meva mare estava a casa, però també portava tota la família i tot, i era com si no hi hagués temps d'explicar un conte. Abans es feien altres coses que explicar un conte.
0: I amb la teva germana quants anys et portes?
3: 5 anys.
0: 5 anys, i amb aquests 5 anys sembla que sí que n'hi explicava.
3: Bueno, ja la meva germana... La segona germana, però la més petita, ja ens portem 10 anys.
0: 10 anys.
3: Llavors ja és diferent.
0: Sí, ja va canviar una miqueta la cosa. I tu, Carme, te n'explicaven de canalla?
1: Jo no recordo. Jo recordo llegir davant de l'estufa la Bíblia.
0: La Bíblia és un llibre, és un compendi de moltes històries.
1: Històries, segurament.
0: Si tu ets creient, doncs és religió, però per la gent no creient són històries mitològiques, si tu vols, eh?
1: I la Heidi.
0: I la Heidi.
1: La Heidi amb llibre... Jo recordo coses dels contes de la Heidi que van venir ganes de menjar formatge, per exemple, perquè quan explicaven que el formatge el posaven al foc i es desfeia i tot això, això ho recordo, però clar, fins que no vaig aprendre a llegir.
3: Bueno, la Heidi va ser...
1: En pel·lícula.
3: La nostra generació, en pel·lícula. Doncs quan hi havia la Heidi, tothom mirava la Heidi.
0: Home... I després en Marco.
1: Marco.
3: A mi m'agrada més en Marco que la Heidi.
1: No, a mi la Heidi em va encantar. Però jo ja havia llegit el llibre. L'haver llegit el llibre abans, ja anava predisposada i ja sabia el que anava a veure. I va ser, a mi el llibre em va encantar i la pel·lícula també em va agradar. Però ja venia amb tota la història que jo ja havia llegit. Per tant, el que no veien a la pantalla, jo ja ho tenia al cervell.
0: I són les històries que us van marcar una miqueta
1: d'així,
0: de canalla.
1: Sí, ja veus. Sí.
0: Molt bé. Però jo, parlant així a fora de micro abans d'entrar a l'estudi, també m'havíeu dit que de contes, en tot cas, a casa vostra... Els contes ja han tingut presència, perquè vosaltres sí que n'heu explicat als vostres filles.
3: Sí, bueno, nosaltres havíem llegit de contes a les nostres filles, però també a vegades n'inventàvem de contes, no? I potser els agradaven més els que inventàvem que no pas llegir un conte allà davant d'ells.
0: I per què us va semblar de llegir-ne o d'explicar-los contes quan a vosaltres no us ho havien fet?
1: Jo és per una estona d'estar tranquils... Després del dia, de la jornada, de la feina, de l'escola i de totes les activitats, estar una estona amb ells. El que passa que a vegades el dia a dia no t'ho deixava fer 100%. Tot i així, sempre abans d'anar a dormir o fèiem, o explicàvem històries o llegíem un conte. O feia jo o feia en Jordi.
3: Bueno, i també és una manera d'educar, explicar un conte. Perquè tu pots explicar una història, però dins de la història haver-hi un resum d'una vida que tu vols que sigui la que facin ells, no?
0: És a dir, transmetre uns valors.
3: Transmet uns valors, això mateix.
1: I com a pare, també et sembla, o com a pares i mares, et sembla que ho vols fer d'una altra manera, tenir un tacte més tu a tu amb el teu fill,
3: més proper.
1: Que segurament els pares nostres no van poder-ho fer per les circumstàncies, per l'època i per tota la postguerra i tota la història, i tu vols fer-ho diferent. I ho fas diferent, i després, jo ara justament vaig preguntar que us no en recordeu dels contes que us explicàvem a les nostres filles? Una té 38 anys i l'altra 30. No se'n recordava que jo havia llegit contes que els havia explicat històries, que ens vam inventar uns personatges, no. Se'n recordava més aviat d'en Jordi.
3: De mi, sí.
1: Però de mi no. I dic, ostres, doncs mira que a vegades havíem fet sacrifici ja per explicar un conte i ens costava perquè venies de música, no sé què, i amunt i avall, i mira, i no se'n recorden. Però jo dic, en algun lloc està, perquè sí. En algun lloc ho tenen.
0: Segur que sí.
3: Bueno, se'n recordaven que jo els explicava contes. El que passa és que jo explicava contes inventats, llavors els contes començava... Això és el que diuen elles, que tenen el record, eh? Començava molt bé el conte, tot era molt maco, molt bonic, uns prats plens de flors...
1: Uns angelets,
3: uns ocellets que volaven, i allò es anava complicant, llavors ja sortia un llop amb els ulls vermells que estava amagat darrere l'arbre, i allò es anava complicant, i llavors agafaven una mica de por. Això és el que diuen elles, a preguntar-los i m'ho van comentar.
1: Per això se'n recorden.
3: Per això se'n recorden, tanmateix.
1: Pues mira, encara bo.
0: I quin conte...
1: O sigui, exactament quin conte explicava, no perquè me'ls inventava. Jo hi havia dos personatges, a la petita, per exemple, a la Marina, que era Marcel i la Marina. I els explicava, Marcel, pues jo que s'he anat a l'escola... Però m'inventava, no sé exactament, eren historietes, històries d'un dia, per exemple. I bueno, ell ho seguia amb molta il·lusió. Això no la petita, que no se'n recorda, però vaja, és igual, jo li vaig explicar. I a la gran, jo recordo d'explicar exactament el llibre, tal com ho deia el llibre, amb el llibre davant, tots els dibuixos, i a la que canviaves una frase, ja et deia que no ho deies bé. I això que no sabia llegir. Perquè et deia, no, mama, que no ho estàs dient bé, que ho has d'escriure... No ho dius igual. I havies de llegir-ho exactament com posava el llibre perquè ella se'n recordava que sempre havia de dir el mateix a la mateixa manera. I, bueno, per això al final em vaig acabar inventant personatges i així. Bueno, els personatges van ser sempre amb la Marina. Amb la Irene no, però amb la Marina sí que em vaig inventar aquests dos. Amb Marcel i la Marina i tota una història. I mira, i m'inventava que avui han anat a l'escola, han trobat un gat o el que sigui. Qualsevol història era bona per explicar, jo què sé, i un riure, i acabar dormint, eh? Perquè la cosa era perquè acabés dormint. Tot i així, estem parlant dels contes amb els nens. Jo, fins que l'Albert no va començar a explicar contes amb els adults, vaig quedar al·lucinada, perquè jo amb els adults no havia pensat mai que ens expliquessin contes.
0: Vale. Aquí era el pròxim tema que volia tocar. Els contes per adults, vosaltres sabeu, i si no us ho dic jo ara, si és que no us en recordeu, perquè segur que us havia dit alguna vegada, que els contes no neixen per ser explicats per la canalla. Els contes neixen per ser explicats. No, la canalla no tenia cap importància. Eh? I aleshores, fa 300 anys, n'hi va haver un que sí, que va voler explicar els contes que anaven pel món, els va voler explicar per la canalla i els va retallar una miqueta. I aquí neix d'alguna manera la literatura infantil i juvenil, però tota la vida hi havia hagut contes per adults. Us agraden? N'heu sentit?
3: Sí. Jo inclús volia dir una cosa. Jo em sembla que quan explicava un conte a les meves filles, ara tinc la sensació que ho explicava més, com si el que m'escolta fos una persona adulta que no fos que una persona
1: segurament
3: més petita.
0: Pot ser.
3: I acabàvem sempre el conte amb una cançó que ens vam inventar, que deia, llum no vinguis, perquè si vens t'estirarem de la cua i llançarem el vàter.
1: Clar,
3: i acabàvem el conte sempre d'aquesta manera, i el llop el llançàvem, i tots contents i contents.
1: Sí, però les meves filles se'n recorden d'aquest laralà, d'aquest tros, sí. Sempre ho diuen, llum no vinguis, que si vens et tirarem de la cua i et llançarem el vàter.
2: Ràdio Argentona.
4: Ràdio Arenys.
0: I quin conte ens voldríeu explicar?
1: Bueno, jo no sé, jo he mirat així per sobre, clar, uns llibres, perquè jo molts ja eren molt antics i alguns els vam tenir que llançar perquè vam tenir una història i no els tenim físicament, que avui es poden trobar tots, eh? Però he agafat un d'en Groguet, més que res perquè també va haver un moment que els contes van ser... van començar a ser més interactius i van començar a venir a casa contes xulos. Xulos en quant a que nosaltres quan érem petits només hi havia els de tota la vida, els de Ferrandiz, del dibuixant,
0: sí.
1: I els típics de la Caputxeta, els 4, 5, que tots sabem. Que resulta que ara tampoc estan interpretats d'una altra manera, que nosaltres en aquell moment no ho veiem bé tot bé, eh? Però ara, si et profundeixes, te'n dones compte que segurament hi ha contes que no els havíem d'haver llegit, però nosaltres no ho sabíem. Tampoc hem sortit tan malament, havent escoltat aquests contes o llegit, però nosaltres els vam llegir a les nostres filles. Però en l'època ja dels 80, 90, van començar a sortir contes amb uns interactius xulíssims, i ara en porto un que és molt senzill, però en tenim un que es porta, que és com es munten unes casetes, que el que de menys és la història, més que res d'imaginació. Tots aquests contes que hi ha roba per penjar, tot de trossets, és molt xulo això també, eh? És molt xulo. I aquest, el groguet, més que res perquè, bueno, està una mica fet servir, però també així és forma part de la història. En groguet, bueno, és un pollet que busca germans, i bueno, i els germans i els amics a vegades no poden ser igual que tu, i això és bo, no és dolent.
0: Doncs molt bé, ens agrada molt estar parlant amb vosaltres dels contes, si voleu dir alguna cosa més.
3: Sí, bueno, això de contes per gent adulta ja,
0: sí.
3: Si tu t'ho mires bé, la Caputxeta Vermella, els Tres Porquets, si tu els adaptessis una mica a la gent adulta, llavors no sé si es van adaptar aquests contes a la gent infantil,
0: sí.
3: O va ser al revés.
0: No, de la primer que has dit.
3: Va, eh? Si tu mires ben bé la Caputxeta Vermella, el sentit d'aquest conte és totalment adult.
0: Sí.
3: Perquè potser el sentit concret d'allò un infant no el pot entendre, verdaderament.
0: La Caputxeta Vermella, concretament, és una història que, si tu et tires enrere...
1: De por.
0: D'abusos i...
3: Sí.
0: Sí, evidentment. Sí, sí, sí. Evidentment, i d'advertiment a la gent jove.
3: Sí.
1: Vigileu.
0: Hi ha moltes versions de la Caputxeta Vermella, vull dir que...
1: A mi m'hagués agradat al cap de 10 anys que el príncep es havia casat amb la princesa, com havia anat, perquè sempre semblava que les princeses es casaven amb el príncep i tot acabava estupendament. I no sé si
3: el
1: sempre havia
3: no
1: d'acabar igual.
0: Bueno, no ho sé, però aquest és que has obert un meló, eh?
3: Sí, és que ara no acabaríem, eh,
0: no,
3: aquesta entrevista.
0: No. Concretament... hi ha aquell conte que també és un clàssic, eh? Que és La Bella Dorment, que la princesa s'adorm i al final el príncep li fa un petó. Però és que aquest fer un petó a la princesa i casar-s'hi és una drecera per acabar la història, perquè al final sí, es van casar, però petó no n'hi va haver. El príncep era una mica cràpula i aleshores entremig hi van haver altres històries...
3: Que no s'han escrit.
0: Sí, que s'han escrit.
3: Però no s'escriuen per explicar amb un nen?
0: No, i dos fills entremig, també.
3: Clar.
0: Vull dir que hi ha altres coses. I el príncep, de vegades, hi ha versions en què és príncep, hi ha versions en què és rei i casat, i que li fa el salt a la dona. Vull dir que, bueno...
1: Deixem-ho aquí, ja és un altre capítol.
3: No sé si els nostres pares eren conscients de quan
0: llegien
3: aquest conte
0: no.
3: De què volia dir el que volia dir.
0: No ho crec. Veritat, jo tampoc ho crec. Bé, voleu que us expliqui algun conte?
1: Sí, home.
3: Sí.
0: Quin?
1: Explica'n un de tradicional, perquè ara fa anys que no l'escolto, per exemple.
0: Doncs bé, moltes gràcies Jordi, moltes gràcies Carme, per haver vingut a compartir aquesta història, vaja, aquesta estona amb nosaltres.
1: Molt bé, moltes gràcies i per molts anys al programa.
3: Molt bé, gràcies.
0: Adéu-siau.
4: El Cercle dels Mentiders, un programa de ràdio per viure la literatura. I ara, un conte. Bé, una mentida. O no?
0: Tot són mentides, perquè són històries empescades. El que passa és que és allò que diem sempre. Les històries no fan altra cosa que parlar de les coses que fem. La gent s'inventen passatges i anècdotes i tal, però al capdavall és el mateix. Potser reconeixereu algú en alguna d'aquestes històries. Jo no ho sé. Bé, començarem amb la història d'un mossèn. Un mossèn que va anar a una església, a una parròquia, on hi passava una miqueta de gana.
5: Hi havia una vegada un mossèn que no parava de dir-li que sí a la majordona. I aquesta tenia tota la raó, eh? No us penséssiu pas. La majordona no parava de dir-li, mossèn, que aquestes festes de Nadal hem passat gana, i la feligresia, tota la gent que veia missa, perquè se'ls beneeixi, doncs no hi pensen, amb la nostra taula. I tant vostè com jo ens morirem de gana aquí, tot dient missa. Sí, serà una mort molt santa, però serà de gana. En mossèn ja ho entenia, del bisbat no arribaven pistrincs. I vet aquí que el mossèn un dia, com que la majordona no parava d'apretar, passat festes de Nadal, just la setmana abans de Sant Antoni, de la beneïda de les bèsties, va dir-ho en l'Anna la Trona. Estimats, estimades, Sant Cerni, el patró d'aquell poble, Sant Cerni passa gana. Penseu que si Sant Cerni passa gana, marxarà. I si ens quedem sense Sant Patró, en aquí no hi haurà misses, ni beneïdes, ni res de res. Penseu i porteu-li menjar a Sant Cerni. Tothom va fer l'orni. I aquella setmana ningú li va dur ni una engruna a Sant Cerni. I el cap de setmana següent, que justament caiem diumenge, el dia de Sant Antoni, el 17 de gener, vet aquí que tothom va anar al davant de l'església amb tot el bestiar per ser beneït. I el mossèn no sortia. Coi! El mossèn no surt. No hi és. Escolta, noi, vés a buscar el mossèn. I varen anar. I el mossèn va sortir per la finestreta del costat de l'església, allà de la rectoria, i va dir que no sortiria a beneir fins que no trobessin a Sant Cerni. Fins que no el trobessin. El mossèn va dir Sant Cerni s'havia hagut d'espavilar perquè havia passat tanta gana aquella setmana que no s'hi va quedar a l'església. Tothom de seguida va entrar de dret a veure si era veritat que Sant Cerni no hi era. I Sant Cerni, a l'altar major, no hi era. Havia desaparegut. La gent, escolta, no ho entenien. Es varen passar mig dia, bé, fins l'hora de... Bé, no fins l'hora de dinar, no. Fins passada l'hora de dinar, buscant el sant per aquí, per allà, per més enllà, i al capdavall el varen trobar, Sant Cerni, en una feixa on hi havia faves, com si les agafés les faves, i tothom va entendre que això era veritat, que Sant Cerni passava gana. El varen tornar a l'altar major, I amb el sant, arran de l'altar major, hi van portar ple de menjar. I d'ençà d'aquell dia, a Sant Cerni no li va faltar res de menjar. I de passada també es varen atipar el mossèn i la majordona, que varen estar molt contents, molt. Va ser tot una troballa, allò de que els sants de tant en tant passessin gana.
0: Bé, ara els mossens ja no passen gana. Bé, ho espero que no en passin de gana. Pobres, amb els pocs que hi ha. Bé, la qüestió és que no us penséssiu pas que només eren els mossens els que passaven gana. No. Hi havia un altre col·lectiu que eren els estudiants, que també déu-n'hi-do la que passaven de gana. Avui en dia espero que no passi gana ningú, però abans els estudiants... Sí, com que tenien pocs pistrincs, pocs quartos, pocs diners per anar pel món, i moltes vegades venien de cases amb pocs sous, s'havien d'espavilar per anar a estudiar. Bé, per anar a estudiar i, entremig, per menjar. I aquest és el cas d'aquests estudiants de Vic.
4: I ara, un conte.
5: Aquells nois passaven gana. Eren estudiants i anaven cap a Vic. Venien de casa i veien a venir que allà a Vic, a l'escola, a l'estudi, a la universitat, en passaríem més de gana. Ai, i com ens ho farem si no tenim quartos? Què menjarem quan hi arribem? Coi, en allà varen veure al seu davant, en el camí, un home que anava amb dos ases. Anava cap al mercat, els dos ases carregats. No sabien ben bé de què, però varen pensar que alguna cosa en traurien, si més no, per menjar. Potser per vendre-hi tot. No eren lladres, però tenien gana. L'home anava així tot cot, cap cot. I de la mateixa, la mateixa ganya feien els dos ases que anaven al seu darrere, un lligat a l'altre. Els dos estudiants varen pensar que, a més d'atipar-se, es divertirien. Varen deslligar, sense que l'home ni l'ase se n'adonés, varen deslligar el segon ase. Se'l varen endur, el varen amagar. I en lloc del segon ase, hi varen lligar a un d'ells dos, que feia la cara així trista. Al cap de ple de passes endavant, aquell home es va girar a veure com anaven els ases, va veure el primer ase molt bé, i després, en lloc del segon ase, hi va veure l'estudiant lligat amb la corda de l'ase. Se li va acostar i li va preguntar: «Ei, noi, què hi fas tu aquí? Surt aquí, on és el meu ase?» I aquell noi, en allà mateix, es va posar a plorar. «Ai, dispenseu-me, ja veig que ningú us ha avisat, però sóc jo. Què vol dir que ets tu? Sóc jo, aquell ase que vos teníeu i lligàveu aquí. Què vol dir que ets tu?» I el noi, que no parava de plorar i entendrí d'aquesta manera en aquell home, li va explicar que ell era ase, que pels seus mals pecats Déu Nostre Senyor l'havia castigat a ser ase durant una bona temporada d'anys. I vet aquí que ara Déu l'havia perdonat.
6: i per això s'havia tornat un noi, i que li demanava perdó, perdó, perdó, perdó, si us plau, disculpeu-me, perdoneu-me, tal com Déu nostre Senyor m'ha perdonat, i deixeu-me anar, que ara ja no sóc casa, que ja he purgat tots els meus pecats. I aquell home entendrit, entremig de tal plor, i esclar, si li parlava que Déu l'havia perdonat, ell va pensar que no era ningú per desfer allò que Déu havia destinat, i li va dir, vés, vés, vés, vés, vés, vés. L'home es va quedar amb un pam de nas, sense un ase, i amb el problema d'aconseguir-ne un altre. Va arribar a Vic, i després de fer allò que havia de fer, bé, la meitat, perquè només tenia un ase per vendre, vet aquí que se'n va anar, se'n va anar, se'n va anar, se'n va anar allà baix de tot, on diuen que hi venien bestiar. I va veure que sí, que venien ases, i va pensar, n'he de comprar-ne un altre. Déu m'ha fet perdre el que tenia, però bé, és Déu. Se'n va anar cap allà i buscant, buscant, a veure quin d'aquells ases que hi havia li interessava més. En va veure un que li va semblar conegut. Era el seu, que aquells nois s'havien venut. Però, esclar, aquell home, què havia de pensar, això? Va veure aquell ase, se'l va mirar d'un costat, de tort, de dret, i què sé jo. I veient que sí, que era aquell ase seu, i creient-se que encara era, vaja, que tornava a ser aquell estudiant, se li va acostar, i mirant que ningú el veiés, li va parlar a cau d'orella i li va dir, ei, noi, que has tornat a pecar. I així va ser com els estudiants, si més no, durant una temporadeta, varen tornar a tenir la panxa ben plena.
4: El Cercle dels Mentiders, un programa de ràdio per viure la literatura.
0: Sí, sí, ja ho heu sentit bé, la literatura. I els que els contes tradicionals ho són de literatura. Però no pas d'aquella escrita, sinó d'aquella oral, d'aquella literatura que poleix les històries a partir de que s'expliquen una vegada i una altra encara, la sabidoria de la gent. I la sabidoria de la gent ha fet que, amb el temps, per explicar coses cruentes, dures, on hi ha una agressivitat forta, però que són coses que passen, doncs ha fet que aquestes històries, en lloc de ser protagonitzades per persones, que aleshores seria molt fort, ho siguin per animals. Aquest és el cas d'una història molt antiga que ens parla d'un animal que tenia gana i del que va fer per mantenir-se. És clar, si això ho traslladem a les persones, diríem, home, aquella persona com era, però és clar, un animal també com les persones, és clar. Si té gana s'ha d'espavilar, i allò que en les persones és imperdonable, en els animals es veu de forma natural. D'aquí ve aquella història de l'agró enganyós.
6: El capdavall es va morir. Sí, sí, ben mort, de gana, no us ho perdeu, però és clar. Vet aquí que això li va passar a un agró, amb un ocell d'aquells blancs que tenen el coll recargolat amb un vell llarg, punxegut, d'aquells ocells que sempre es posen en els rius, les potes submergides i ells en allà, mirant quiets per despistar en els peixos, perquè es pensin els peixos que són una branca s'hi acostin, i aleshores, quan tenen els peixos ben a la vora, ben a prop, ells amb aquell vell llarg i punxegut, xac, ràpidament els punxen i se'ls cruspeixen, se'ls mengen. Aquest agró, vet aquí que aquest agró cada dia baixava de l'arbre i es ficava a dintre de l'aigua, però amb uns ais, uis, oh, tot li feia mal. I és que aquest agró s'havia fet gran. Era un avi dels agrons, molt vell, i cada vegada que movia una ala o una pota o el coll, clec, clec, clec, ai, quin mal que li feia tot plegat. Un dia, l'agró va pensar que es moriria de gana i que això no podia ser, que havia de menjar peixos d'una altra manera, i es va quedar amb les potes dintre de l'aigua pensant, rumiant. Què puc fer per tenir menjar sense haver de pescar, perquè és que no puc pescar, perquè tots els peixos se m'escapen. Allà a la vora, se li va acostar un veí que tenia. Era un cranc. I el cranc se'l va mirar. Ei, agró, què hi fas aquí, tan seriós? Ai, mira, en aquell moment a l'agró li va venir una idea al cap. Mira, és que estic rumiant i em sap greu perquè aquest estiu farà tanta calor, tanta mentida. Diu, tanta calor que aquest riu es fondrà i no en baixarà ni gota d'aigua, i em sap greu perquè els peixos que hi viuen, esclar, es moriran. Oh, els peixos eren amics del cranc i el cranc li va saber greu. I què podem fer? Li va dir el cranc, i l'agró de seguida no s'ho va rumiar, Diu, mira, vés i digue'ls-hi als peixos que si volen jo l'agró, amb aquest bec llarg i punxegut, si volen, jo els agafaré i me'ls enduré allà dalt de tot de la muntanya, on hi ha un llac on sempre hi haurà aigua. El cranc ho va fer. Tots els peixos es varen posar fent fila índia en els peus de l'agró quiets, pensant que l'agró els salvaria, perquè, és clar, si aquell riu s'havia de secar. L'agró, a poc, que era l'única manera que no li feia mal al coll, a poc s'anava jupint i d'un en un anava agafant un peix i se l'enduia volant. Quan ja el tenien al bec, deien els altres,
7: ara torno, porto aquest company vostre a dalt de tot de la muntanya i ara tornaré a buscar-ne un altre,
6: I l'agró obria les ales i se n'anava volant, volant, volant. I quan ja era més enllà, després d'aquell pic, vaja, que des d'allà on l'agró s'aturava, no es veia el riu. En allà l'agró posava les potes a terra, el peix que tenia en el bec li deia què passa i l'agró deia res, res, no passa. L'agró deixava el peix a terra i aleshores, amb una pessigada a poc, se'l cruspia. L'agró girava cua i tornava a buscar un altre peix. I així l'agró, durant 3 o 4 dies, es van dur peixos allà dalt, al de la muntanya, fent veure que se'ls enduia cap a un llac, però menjant-se'l, cruspint-se'ls. Al cap de 5 dies, el dia que feia 5, el cranc se li va plantar al davant de l'agró. L'agró estava estranyant perquè aquell dia no hi havia cap peix que fes cua perquè ell el portés i el cranc li va dir, no, no, avui no vindrà cap peix perquè he parlat amb ells i, mira, hem pensat que avui em portis a mi, en el cranc, a dalt de tot de la muntanya, en el llac, i així jo veuré els altres peixos. I quan torni, els explicaré com és el llac i estaran tots molt contents. Ai, l'agró va pensar que allò no podia ser. Perquè si s'enduia el cranc diria que l'agró se'ls menjava i els peixos no tornarien i l'agró tornaria a passar gana. Mira, que no pot ser, li va dir l'agró. El cranc va insistir. Per què no pot ser? Diu, perquè rellisques, no et puc agafar perquè tu ets una closca dura i rellisques. Ah, no passa res, va dir el cranc. Mira, agró, tu estira el coll, que jo amb les meves pinces m'agafaré en el teu coll i tu em portes volant. Esclar, l'agró no va pas poder dir que no. L'agró va estirar el coll, el cranc s'hi va enganxar i vet aquí que l'agró va començar a volar amb el cranc penjant. I quan va arribar en aquella roca on sempre se'ls menjava en els peixos, no s'hi va aturar, però el cranc va veure aquella roca i va veure un munt d'espines en allà i li va començar a preguntar, agró, què són aquelles espines? I l'agró, veient que el cranc l'havia descobert, va començar a moure's i a moure's i a remoure's perquè el cranc caigués i quedés estabornit en allà, enmig de les roques de la muntanya. El cranc, però, com que ja va veure que l'agró era un mentider, va començar a apretar, apretar, apretar les pinces en aquell coll. Per què? Doncs, clar, pots comptar, per no caure. Va apretar tant les pinces que l'agró al capdavall s'anava ofegant. I ofegant-se, ofegant-se, va anar baixant a poc, fins que va acabar al damunt d'aquelles roques. Sense que el cranc es fes ni gota de mal, però, esclar, l'agró va morir ofegat en allà. El cranc, rere les cules, que és tal com diuen que caminen els crancs, va anar baixant de la muntanya i va anar a veure els peixos i els hi va explicar el que feia el cas i al capdavall els peixos, tots tristos, d'ençà d'aquell dia. Cada vegada que veuen alguna bestiola, ni se l'escolten, ni se la creuen, ni s'esperen a que parli. Cada vegada que veieu un peix, si voleu, mireu d'agafar-lo, però ja veureu que fugen. És per causa de les mentides que els hi han arribat a dir. Ja em podeu ben creure.
4: Mentider.
0: Mentidera, tu.
8: Mentidera.
0: Mentidera.
4: Sí, què? Que no t'agrada?
9: El cercle dels mentiders és la rotllana que tots els que escoltem les històries fem al voltant dels mentiders.
0: En aquesta nova temporada volem explicar contes, però també volem explicar els contes que més us agraden. De manera que admetem demandes. Si voleu que expliquem un conte concret, digueu-nos-ho. Truqueu, ens envieu un correu electrònic i aleshores mirarem de gravar aquell conte que més us agrada o, encara millor, si el voleu venir a gravar vosaltres, l'editarem amb la vostra veu i posarem una música, si és que si escau, i aleshores l'emetrem. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres amb aquestes històries. Fins la setmana vinent. Adéu-siau.
8: Així sona la música a Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: Quan el record es fa cançó a la vora del mar, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Hola, què tal? Com estan? Després de la cantada de l'escala, és el moment de fer el programa d'aniversari. Faig el resum del que ha estat la temporada número 17 de Sons a Cau d'Orella i ja començar la propera, la 18. Pels que no saben com va començar tot, els hi recordaré que va ser l'estiu del 2008, quan vaig fer uns programes d'havaneres a Ràdio L'Escala, com a prèvia de la cantada, i la cosa havia d'acabar aquí. Degut a la bona acollida, l'emissora em va demanar de fer un programa setmanal amb el nom de Cau d'Orella. Degut a que aquest nom estava registrat per mitjans de comunicació, el vaig canviar el 2014 per l'actual, afegint al començament la paraula sons, i fins a l'actualitat amb la mateixa il·lusió i ganes de portar el meu granet de sorra envers aquest gènere musical i a la vegada agrair a les més de 40 emissores del territori català que el programen i a tots els oients que el segueixen, ja que sense ells això no tindria sentit. Moltes gràcies a tots. Ara és el moment de fer el repàs del que ha donat de si Sons a Cau d'Orella des del setembre del 2025 fins al juliol del 2026. I si em volen acompanyar, comencem.
2: Havaneres i cants de taverna a Sons a Cau d'Orella.
1: I ho fem pel mes de setembre. En el primer programa d'aquest mes vaig fer un tastet del que va ser la 47a cantada d'havaneres de l'Escala. El següent va ser un altre tastet, però en aquest cas de la cantada d'havaneres de Sant Feliu de Guíxols. Per continuar amb un repàs a les cantades d'estiu en format de bassetari. I per acabar el mes, el magazín, on destacava una petita entrevista a Neus Mar que ens parlava dels seus espectacles. I un dels seus espectacles és la Neus Mar amb les joves veus del mar. I escoltarem un tema preciós de la Clara Bonfill que en fan una gran versió, la Neus Mar acompanyada d'aquests nois, aquests nois joves, que varen començar a la cantadeta i es varen engrescar a fer un treball discogràfic. Què t'ha dit el mar?

0: dit que quan algú canta una havanera, els peixos ballen i la lluna somriu. Les veus il·luminen l'horitzó i les onades es gronxen al compàs. Perquè les havaneres et toquen el cor i et mouen l'ànima.
1: I jo li he dit al mar que cada vegada que canti una havanera tindré un pensament per a tu, que volarà fins més enllà de les estrelles.

m'emociona sentir aquestes joves veus i esperant que tinguin continuïtat i algun dia doncs, tinguem algun d'aquests components formant part d'un grup d'havaneres o, per què no, formant ells mateixos un grup per donar-li la continuïtat. Hem escoltat què t'ha dit el mar. Passem al mes d'octubre i obrir aquest mes un disc de llegenda del grup cubà Veus d'Ultramar i el seu treball discogràfic Luz que Brilles. Un abecedari servia per continuar i dedicat a grups d'havaneres, començant per la A amb Argeu i acabant amb la R amb Roca Grossa. De la sèrie que un canten, li tocava el torn al grup Xató de Vilafranca del Penedès. I en el magazín d'octubre, entre d'altres, els hi vaig parlar d'un grup de recent creació com va ser Aigua Clara, liderat pel cantautor Lluís Lozano. I d'un dels primers enregistraments que va fer aquest grup Aigua Clara per donar-se a conèixer a les xarxes socials va ser dos temes. Un, Canta'm una havanera, del mateix Lluís Lozano, i l'altre, l'havanera del nàufrag, de la Clara Bonfill. Els escoltem un rere l'altre.

hem escoltat, no tot sencers, sinó en format de popurri, com ho podíem dir-ho, aquest Canta amb una havanera i l'havanera del nàufrag d'un grup de recent creació com és Aigua Clara. Canviem de mes i passem al novembre. Les versions o adaptacions de temes en català o al castellà i viceversa era el programa que encetava el mes. Continuava amb un dedicat als grups que feien aniversari i que la Fundació Ernest Morató els va premiar amb un acte al Teatre Municipal de Palafrugell, un disc de llegenda del grup Mar i Vent amb el títol L'Una Llena. Començava una nova sèrie, abecedari a dues bandes, i els primers varen ser Els Pescadors de l'Escala i Portbó, alternant una lletra cada un. El magazín tancava el mes destacant l'acte de reconeixement als grups que feien aniversari i es lliuraven el premi 2x4, tot això organitzat per la Fundació Ernest Morató. I escoltarem un tema del grup Portbó, d'aquesta bassetària dues bandes, com és La Gaviota, és a dir, La Gavina, als seus inicis abans de traduir-la al català. L'escoltem pel grup Portbó.

Hem escoltat La Gaviota, l'actual Gavina, però tal com es va escriure i tal com se va interpretar, fins que més endavant es va fer la traducció al català per al mateix Frederic Sirés i la Marina Rossell li va donar la popularitat. Anem ja amb l'últim mes de l'any, el desembre, i per començar aquest últim mes ho feia amb la cantada de presentació del grup Aigua Clara Palafrugell. Seguia amb un programa on les habaneres ens parlen per explicar-nos històries. Continuant amb el magazín, aquesta vegada no sient l'últim programa del mes, on destacava que l'Espai Ter de Torroella de Montgrí tindria una sessió de la cantadeta i de la participació d'Arjau a l'espectacle Mare Mundi. Volia acabar l'any amb un programa que tenia ganes de fer, els Sons de Sardanes, i que vaig comptar amb la col·laboració de l'amic Jordi Gallegos, especialista en el món sardanista. I escoltarem una d'aquelles cançons que varen formar part del programa i que en Jordi Gallegos ens les comentava. És Cançons que tornen dels pescadors de l'Escala.

escoltat aquestes cançons que tornen del grup Els Pescadors de l'Escala, que va formar part d'aquest programa Sons de Sardanes, amb la col·laboració, com els deia, de Jordi Gallegos, actual president de l'agrupació sardanista escalenca Abixaxo, i també de les agrupacions sardanistes de les comarques gironines. Passem ja al 2026 i ho fem amb el mes de gener. Començava un any nou i una nova sèrie, Tornada a Port, on recuperava alguns dels programes més destacats i que mereixien tornar a ser escoltats. Recordava el grup A Cau d'Orella en el seu primer CD, El mateix mar. Aquest grup es va fundar el mateix any en què vaig començar aquest programa. Un altre de la sèrie Abecedari a dues bandes, aquesta vegada protagonitzat pels grups que ja no estaven en actiu, com Bergantí i Gavina. I en el magazín donava a conèixer les bases del 18è concurs de composició Josep Bastons de Sant Pol de Mar. I d'aquest treball discogràfic que els hi parlava del grup A Cau d'Orella, escoltarem la cançó que hi dona títol, El mateix mar.

Hem escoltat aquest el mateix Mar, cançó que donava títol al primer treball discogràfic del grup que fa anys ja va deixar els escenaris, com és A Cau d'Orella. Passem al mes de febrer. Els Cremats protagonitzaven el programa de la sèrie Com canten. Com és habitual, cada mes de febrer dedico un espai a les novetats discogràfiques publicades l'any anterior. Un total de 9 enregistraments són els que es varen publicar el passat 2025, almenys els que jo tinc controlats. Una altra de la sèrie tornada a port amb el grup Mar Endins, tot recordant l'abecedari que els hi vaig fer d'aquest grup i que va decidir plegar després de 47 anys en actiu. El magazín no va ser l'últim programa del mes, ho vaig deixar pel següent, degut a que el dia 1 de maig queia en diumenge. Vaig tancar el mes amb una secció de cançons que ens parlaven del mar. I escoltarem una de les cançons més destacades del treball discogràfic de la Clara Bonfill, que el vàrem poder escoltar en aquest que vaig fer dels enregistraments del 2025, com és A Tramuntanada, a ritme de rumba.

0: Emma Garnatxa.
1: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
2: A ritme del que anomenem rumba marinera, la Clara Bofill ens ha interpretat A Tramuntanada. Toca el mes de març. No és habitual, però va passar que comencés el mes amb el magazín del mes anterior, on parlava de les novetats de grups de veneres com el Peix Fregit amb la nova incorporació de Pau Vilà, substituint a Pere Molina. Un dels habituals d'aquest mes és el dedicat al Dia de la Dona, aquesta vegada en grups i cantants femenines. Tornava a l'abecedari a dues bandes amb Peix Fregit i Llops de Mar. Orells de Mar protagonitzava el de la sèrie Com canten, i acabàvem el magazín del mes destacant la participació del grup Arjau a l'espectacle d'aniversari del cantant Lo Pau de Pons. Un mes, com hem vist, amb dos magazins. El primer, que era el del mes de febrer, i l'últim, el que tocava, el mes de març. Escoltarem una de les cançons que es va poder escoltar en el programa del Dia de la Dona. Elles són Gemma 4 i ens porten La Rosa Oriental.

Hem escoltat i també hem recordat el grup GMA4, que malauradament ja fa temps que deixava de cantar, tot i que ha tingut unes substitutes com han estat la Sabaname, totes dues cubano-catalanes, la Rosa Oriental, el que ens han interpretat d'aquests temes que sempre conviden a ballar. Continuem i ho farem ara amb el mes d'abril. Els explicaré que vaig fer un disc de llegenda doble del grup Mar d'Amunt per començar el mes, un altre de la sèrie Tornada a Port, tot recordant un programa que vaig fer, un rànquing segons la revista Enderrock de les havaneres més populars. Feia el primer programa de dos de les cançons pròpies de grups i per acabar el mes, el magazín on explicava el llibre que varen publicar el grup Les Anxovetes i que es titulava Cànon a la mar. I una de les cançons que es va poder escoltar en aquesta sèrie de dos programes de cançons pròpies és aquesta del grup Boira i que porta per títol Quan ell em mira.

Acabem d'escoltar aquest Quan ell em mira del grup Boira, un tema de producció pròpia dels de Lleida. I anem ara al mes de maig, amb el segon programa sobre cançons pròpies dels grups Començava el mes, continuant amb un nou lliurament de la sèrie Abecedari a dues bandes entre Mar i Vent i Mar Brava, una nova sèrie de tres programes sobre cançons no gaire habituals en aquest gènere musical. El següent també formava part d'aquesta sèrie de temes poc habituals, i en el magazín els hi parlava que la Neus Mar ha decidit apartar-se un temps de les cantades d'havaneres després d'un estiu de fort desgast emocional. I escoltarem una d'aquestes cançons que no són gaire habituals en aquest gènere, però els aporten els grups dins el seu repertori, com és Els Cremats, amb aquest tema de Paret, el mig amic.

Així es guanyava la vida. El meu pare, el mig amic,

Acabem d'escoltar Els Cremats versionant aquest tema de Peret, El mig amic. I passem al mes de juny. En quedava un de la sèrie de peces poc habituals i va ser el primer d'aquest mes. Després que feia temps de no fer-ho, varen tornar els de la sèrie unes quantes per escoltar i temes sobre mariners el van protagonitzar. El següent, dins de la mateixa sèrie, va ser dedicada als pescadors. I el magazín, per tancar el mes, on destacava l'èxit d'una nova edició, la cinquena, de la cantadeta organitzada per la Fundació Ernest Morató, amb una sessió a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí i dues a l'Auditori de Girona, on es va estrenar l'himne que escoltarem a continuació. Va ser una composició de les Anxovetes i que es va interpretar totes les tres cantades amb el grup, que era el protagonista d'aquesta cinquena edició, les Anxovetes, juntament amb els participants de la cantadeta. El títol, Som el futur.

preciós aquest tema himne de la Cantadeta, que esperem que el anem escoltant en el futur. El futur són tots aquests nens que participen a la Cantadeta. Esperem que sigui així i esperem, com els deia abans amb la Neus Mar i les Veus del Mar, que alguna vegada parlem d'un dels cantants d'un grup, cantants, cantantes, que varen començar amb la Cantadeta. Estaria molt i molt bé. I anem ja al mes de juliol. Tot i que per circumstàncies que tots coneixem no es va poder dur a terme la cantada de Veneres de Calella, els hi vaig dedicar un programa abecedari de grups que hi varen participar. Començaven els tastets, el primer amb la cantada de Foment de Girona, que enguany celebrava la segona edició, i el segon amb la tradicional cantada de Platja d'Aro, la número 43. I el magazín, per acabar, destacava una nova secció dedicada als primers discs que varen enregistrar els diferents grups que formen part d'aquest gènere musical. I escoltarem un tema del segon grup que ha participat més vegades a la cantada de Veneres de Calella de Palafrugell. És el grup Peix Fregit amb aquest tema No Vol.

on es poden escoltar i on es canten havaneres. I també un abecedari musical de grups que han participat a la cantada d'Havaneres de l'Escala. I escoltarem aquest tema d'aquests altres indrets per escoltar del Círculo de Artesanos de Sanlúcar de Barrameda, que la primera vegada que el vaig escoltar em va impressionar, perquè el mare vull ser pescador, traduït al castellà per madre voy a ser pescador.

0: I amb aquesta cançó acabem aquest programa especial del 18è aniversari, agraint a totes i a tots els oients i emissores que confien en aquest espai. Moltes gràcies i Sons a Cau d'Orella continua amb una nova temporada fent camí ja cap al 19è aniversari. Recordin que ens poden seguir a Facebook, a Twitter, ara X, a Instagram, a Spotify i a les plataformes iVoox i Audio.cat. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: La música queda. Nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Esquerra Republicana veu ben encarrilades les converses amb el seu líder al Congrés, Gabriel Rufián, perquè torni a encapçalar la seva llista a les pròximes eleccions generals. Avui a les 6 de la tarda acaba el termini perquè els possibles candidats republicans presentin els avals necessaris per encapçalar les llistes. Serà aleshores quan a tot estirar s'haurà d'oficialitzar si Rufián opta la llista o hi renuncia i pot acabar el front ampli d'esquerres estatal. I més política, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament. En un escrit avançat per elmón.cat i confirmat per la CN, Puigdemont demana que es dicti immediatament una sentència que declari amnistiats els fets investigats i extingida qualsevol responsabilitat comptable vinculada tant a la preparació de l'UO com a l'acció exterior de la Generalitat. Puigdemont acusa l'òrgan fiscalitzador d'actuar en rebel·lia per no haver aplicat encara el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
3: Aquestes primeres hores del diumenge l'ambient torna a ser fred al Pirineu amb unes temperatures que són inferiors als 5 graus. A la costa tenim valors en aquests moments al voltant dels 10-15 i a l'interior entre els 5-10. A més, tenim viles costaneres de l'Alt Empordà i del Baix Empordà amb la presència de núvols baixos que a les properes hores inclús podrien acabar afectant a punts de la selva i també del Maresme. Però a més, al llarg del matí tindrem l'arribada per la franja de ponent de bandes de núvols als íprims que ens deixaran aquest cel molt més blanquinós i que acabarà afectant a bona part del país. Amb un migdia on tindrem unes temperatures pràcticament semblants a les d'ahir dissabte, i és que tant a la costa com al prelitoral tindrem valors que oscil·laran entre els 24 a 26 graus.
2: I d'altra banda, almenys 16 èquids han donat positiu en la febre del Nil Occidental al Almacelles, al Segrià 11 i Pau, a l'Alt Empordà, i 5, com diem, a Pau, segons ha confirmat el Departament d'Agricultura a l'ACN. La data de confirmació dels casos és de dimecres passat i els d'Almacelles són els primers casos detectats de la malaltia a la demarcació de Lleida des del 2020. I en cultura, el director de la trilogia del Senyor dels Anells i el Hobbit, Peter Jackson, ha recollit aquesta passada nit el gran premi honorífic del Festival de Cinema de Sitges. I en els esports, ahir, 8a victòria consecutiva del Barça a la Lliga. Els blaugranes es van imposar al Getafe per 3-0 amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé, i mantenen els 6 punts d'avantatge sobre el Real Madrid. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en...
0: Ràdio Arenys, la primera.

Els diumenges a Ràdio Arenys. Enric Sierra t'apropa l'actualitat del poble amb un equip de primera. Fede Sadó, Xavi Salmanyà i Toni Pardo t'expliquen la realitat més propera. El Dominical, cada diumenge a partir de 2:15 a Ràdio Arenys.

un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge a partir de 3:15 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Esquerra Republicana veu ben encarrilades les converses amb el seu líder al Congrés, Gabriel Rufián, perquè torni a encapçalar la seva llista a les pròximes eleccions generals. Avui a les 6 de la tarda acaba el termini perquè els possibles candidats republicans presentin els avals necessaris per encapçalar les llistes. Serà aleshores quan a tot estirar s'haurà d'oficialitzar si Rufián opta a la llista o hi renuncia i pot acabar el front ampli d'esquerres estatal. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament. En un escrit avançat per elmón.cat i confirmat per l'ACN, Puigdemont demana que es dicti, en paraules seves, immediatament una sentència que declari amnistiats els fets investigats i extingida qualsevol responsabilitat comptable vinculada tant a la preparació de l'UO com a l'acció exterior de la Generalitat. Puigdemont acusa l'òrgan fiscalitzador d'actuar en rebel·lia per no haver aplicat encara el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol, demanat pel Tribunal de Comptes i que invoca com a base per exigir el tancament del procediment. Parlem ara d'obres i marxem fins al Ripollès, on s'han posat en marxa les de millora de l'avinguda Comte Guifré de Sant Joan de les Abadesses al tram de connexió amb la carretera nacional 260. Ens ho explica des de la veu de Sant Joan, Isaac Muntadas.
2: Han començat les obres de millora de l'avinguda Comte Guifré de Sant Joan de les Abadesses en el tram de connexió amb la carretera nacional 260. L'actuació té un cost de 200.000 euros, dels quals 150.000 provenen d'una subvenció del Servei Català de Trànsit i la resta del pla d'obres. La previsió és que els treballs s'acabin a finals d'any. Un dels principals canvis serà la conversió del tram en una via de plataforma única, eliminant els desnivells actuals entre calçada i voreres i facilitant així els desplaçaments a peu i l'accessibilitat. La part central sí que mantindrà l'essència del carrer. Sentim a l'alcalde Ramon Roquer.
3: I després a la part central tornarem a posar els mateixos adoquins que hem tret. És un format que aguanta també el trànsit. Hem de tenir en compte que l'avinguda Comte Guifré s'utilitza molt pel servei de càrrega i descàrrega per tots els comerços que hi ha des del carrer Comella, també a la pròpia avinguda Comte Guifré.
2: Al mateix temps es passarà de l'actual doble sentit de circulació a un únic sentit d'entrada cap al centre des de la Nacional 260 per evitar els encreuaments de vehicles i millorar la seguretat.
1: I acabem amb els esports. Ahir, victòria del Barça, la vuitena consecutiva a la Lliga. Els blaugranes es van imposar al Getafe per 3-0, gràcies a les dianes de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé, i mantenen els 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i els 6 sobre el Real Madrid. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Bon dia, aranyencs, bon dia, gent de l'esplai. Un nou diumenge, retalls aquí amb tots vosaltres. Avui farem el programa, no puc dir amb tota la meva, amb els meus companys, perquè no hi són. Avui s'han anat d'excursió a la Ràpita. I avui parlarem amb el doctor López, que ja sabeu que cada any bé, és una visita ja obligada, eh?
1: Sí.
0: Què tal? Bon dia.
1: Molt bé, bon dia.
0: Avui,
1: bon diumenge.
0: Sí, avui, com sempre, parlarem de vacunes i d'altres coses, però primer escoltarem una mica de música i després entrarem amb les preguntes. Perfecte.

0: Bé, aquí tenim el doctor López, que avui ens parlarà de vacunes, que ha, de fet ja ha començat el,
1: sí,
0: la,
1: sí.
0: A vacunar,
1: la,
0: ja
1: la
0: podem
1: campanya
0: demanar
1: de vacunació
0: hora.
1: Que arriba cada any perquè, sí. per aquesta època. Contra el, bàsicament contra els virus de la grip i del Covid.
0: Hi ha molt Covid encara.
1: Bueno, ara els últims mesos, sobretot a l'estiu, sí. Hem tingut bastants casos de Covid. I sobretot en pediatria, jo soc pediatra, sí. i clar, és, però també m'han dit que sobretot en adults, però realment les xifres s'han disparat. A veure, no, clar, no estem arribant a xifres com, per sort, com a la 2020, quan la pandèmia, eh? Però sí. d'aquests nens que amb febres, amb símptomes de refredat i tal, que, bueno, que encara anem fent les proves dels virus i han sortit bastants positius al Covid, i alguns també, és molt curiós, durant, inclús durant el mes d'agost, a la grip A, eh? El virus de la grip A.
0: Perquè quina diferència hi ha quan visiteu?
1: Sí.
0: Com es veu si és Covid o si és grip?
1: No, pels símptomes no es veu. Ah. El que passa és que com que encara disposem d'aquests testos que ens ho diuen, i el mateix test mira els dos virus i també algun altre virus, doncs, bueno, el fet de que surti positiu per un o per l'altre, però no hi ha molta diferència en quant als símptomes entre una malaltia i l'altra, és el que hem vist. I amb els nens... Bueno, acostumen a ser quadres bastant benignes, de febretes de pocs dies, símptomes de refredat, i que, bueno, que es curen bé. Eh?
0: O sigui, si tens el Covid, els nens aquests...
1: Sí.
0: No sé, com amb la grip et deien una aspirina, bueno...
1: Bueno, sí.
0: I a suar al llit, no?
1: Sí.
0: Però en aquest cas també es fa així?
1: Ja sabeu, són virus, per tant no tenen un tractament específic, no serveix de res donar antibiòtics, així, i únicament el que hem de fer és tractar la febre, el paracetamol, l'ibuprofè, els medicaments d'ús més habitual, això sí, clar, s'ha de donar. Sí. Per controlar, sobretot la febre, que és el símptoma que molesta, diguéssim, ja. més.
0: Sí, bueno, clar.
1: Sí.
0: O sigui, ara ja, a demanar, perquè la gent gran és convenient, no? Matricular-se, perdó. Vacunar-se
1: sí.
0: de les dues coses,
1: sí,
0: eh, que sí?
1: Sí, sí, sí. I de fet, si vinc a parlar, bueno, ja, em convideu cada any i jo estic molt agraït, eh? I una mica l'objectiu... Mira, per enllaçar, el Joan ens ha posat una cançó que, i així també aprofitem i practiquem els idiomes, no? I feel fine. Sí. O sigui, és aquest objectiu, no? Sí. Que tothom se senti bé, no? Bé, que ens sentís bé. I diguéssim que contra la grip i contra el Covid i contra moltes altres malalties, la millor arma que tenim per sentir-nos bé o per no agafar aquestes malalties és la vacunació.
0: Yeah.
1: I d'això doncs ja hem parlat altres vegades i de fet, diguéssim que d'un any per l'altre tampoc no hi ha hagut grans novetats. Eh? Que no hi hagi grans novetats és bona notícia, perquè vol dir que estem arribant a un grau d'excel·lència, no? Disposem d'unes vacunes que són tan efectives que hem d'estar atents, i és veritat que això hem parlat sobretot en el virus de la grip, que és un virus que pot anar mutant, que pot anar canviant cada any, i que per tant la vacuna cada any s'ha d'adaptar, diguéssim, als virus que estan circulant, però arriba a ser una vacuna tan efectiva que no necessita, i la del Covid, doncs, el mateix, eh?
0: Sí.
1: Que no necessita fer grans canvis, no? Però sí que el que necessiten és que estiguem molt a sobre de conscienciar la gent, sobretot la gent que està en grups de risc, de que s'han de vacunar, perquè són quadres que poden ser molt greus, sobretot en persones grans o amb nens petits o en persones que tinguin malalties cròniques o que estiguin immunodeprimits, pel motiu que sigui. Doncs, home, l'objectiu, sobretot, és vacunar tota aquesta gent o les persones que poden transmetre amb més facilitat el virus, sobretot pel tema de la feina, per exemple, els sanitaris, no? Que estem molt en contacte, els mestres, no? Que treballen tot el dia amb nens, doncs, bueno, són els col·lectius, diguéssim, que interessaria que es vacunessin més, no? Perquè, clar...
0: Jo fa... Bueno, la grip de, ja fa moltíssims anys, i el Covid és el Covid.
1: Sí, sí.
0: Jo no m'he deixat cap vacuna. Però jo vull preguntar una cosa. Després de les vacunes, És una pregunta personal que no hauria de ser ara, però a vegades et goteja el nas. Jo no sé si em goteja per l'edat o em goteja per algun... Perquè ara jo agafava una sinusitis i uns encostipats, jo ho posava molt malament. Qüestió nas, eh? Qüestió nas, però ara no. Ara passo uns hiverns fantàstics. Però a vegades em... Tinc la sensació... Jo no sé si és per l'edat o...
1: A veure, com totes les vacunes, és veritat que poden tenir... poden fer petites reaccions, sobretot a l'endemà, dintre les primeres 24-48 hores de posar-se-les, no? A part del que seria el dolor de la punxada en si, doncs uns símptomes a vegades de malestar, no? A vegades inclús una mica de febre, o símptomes així de refredat, però realment són símptomes molt transitoris, o sigui, que duren poc i normalment es controlen bé sense cap tractament o potser prendre, doncs, això, algun paracetamol o així,
0: bueno,
1: sí. Sí, és un efecte de la vacuna. No s'ha demostrat que que produeixi efectes més greus en molta gent. A veure, sempre hi ha una persona entre un milió que li, com sempre, però perquè si fos així ja no es posaríem aquestes vacunes. Vull dir que sempre tot és una balança, no? Posar el risc en un cantó i el benefici que podem treure a l'altre. I en aquest cas jo crec que guanya molt el benefici, està clar.
0: Que la gent es vacuni.
1: Home, el consell des d'aquí és això, que ja s'ha començat la campanya de vacunació, que recordar, que els grups de risc i que són, per tant, els primers que hem de vacunar són les persones grans. Grans vol dir a partir de 60 anys.
0: Bueno,
1: sí. Ja dic que ja hem incloc, perquè acabo justament aquest any, acabo de fer 60.
0: Bueno, caram, ets molt jove,
1: Sí, soc jove, però tinc 60.
0: Sí.
1: També ja fa 3 o 4 anys que hem començat amb la vacunació de manera sistemàtica a tots els nens, també entre els 6 mesos i els 5 anys d'edat, perquè se sap que ells... la majoria de vegades són els transmissors del virus, A vegades són nens que tenen pocs símptomes, però que són els que estan en contacte, per exemple, amb els avis o amb altres persones, i són els que passen
0: el
1: virus.
0: Els que passen el virus.
1: I llavors estem vacunant també això. Encara està costant, perquè encara costa una mica que els pares acceptin, molts pares acceptin això, no?, de posar aquesta vacuna als nens. Però, bueno, ja intentem, estem treballant sobre això, i realment cada any jo penso que anem millor.
0: Però hi ha molta gent gran que tampoc no se la vol.
1: No,
0: ja,
1: també, aquí està.
0: O sigui que... amb amics, jo ho veig.
1: Que no s'arriba al 100%, vull dir que...
0: No. Amb fills, ja poso els meus fills per endavant, també,
1: Sí. I per tant, estem aquí una mica per recordar que el benefici d'això, de vacunar-se.
0: Sí, jo sempre els dic, però en els pares a vegades no ens fan gaire cas.
1: Ja, sí. No. I no només aquests grups, no?, que dèiem, sinó també pensem que a vegades la vacuna no només ens protegeix a nosaltres, sinó ens protegeix als que tenim al voltant. I si nosaltres vivim a prop, tenim algú a casa o al nostre entorn que, per exemple, que està amb tractament amb quimioteràpia, que està immunodeprimit, que té alguna malaltia que fa que tingui les defenses baixes, és bo que es vacuni, però també és bo que es vacuni la gent del seu entorn.
0: Sí.
1: O si cuidem una persona gran, per exemple...
0: És necessari.
1: Clar, vull dir, està bé vacunar la persona gran, però també està bé que es vacuni el cuidador.
0: Pel
1: risc que pugui passar això, i després també, a veure, siguem pràctics, si el cuidador es posa malalt, aquella persona gran ja és un problema.
0: Sí.
1: I llavors, totes les persones que tinguin malalties cròniques, les embarassades també és molt important, que ja es posa també les dues vacunes, tant a quasi tots els grups es posen les dues vacunes al mateix temps, la de la grip i la del Covid. Excepte els nens petits, que encara no es posa de manera sistemàtica la del Covid, però la de la grip sí. I, bueno, doncs recordar una mica la importància d'això, que ja estem en plena campanya, que potser és millor que la gent no s'esperi molt, perquè no saps mai si ha d'arribar l'epidèmia de la grip, tot i que ara és veritat que amb el canvi climàtic, i això també ho hem notat, una miqueta s'està trencant aquest esquema, no?, de dir, és que arribarà un dia, al gener o al febrer o al desembre, que es dispararà la grip de cop. Bueno, els últims anys potser no s'està veient tant això.
0: Ha canviat.
1: Vull dir que ja es van veient, com aquest any, casos de grip no, no una gran epidèmia, sí, però es van veient casos de grip, per exemple, durant el mes d'agost, que això no s'havia vist mai. No. Per tant, jo, la recomanació és que si esteu dintre d'un grup d'aquests de risc, no, sí, que diem, que no trigueu molt en vacunar-vos, ja, perquè ja, ja, no sabem en quin moment podem agafar la grip, ai, o si és que s'ha de disparar aquesta epidèmia, doncs quan abans tinguem la vacuna posada, doncs millor.
0: Eh?
1: Sí.
0: I llavors allò a l'èbola, que està a Àfrica, sí, que n'hi ha tant,
1: sí,
0: hi ha vacuna per això de l'èbola?
1: A veure, pel que jo sé, sí, sí que hi ha una vacuna. El que passa és que, clar, l'èbola és un problema que sembla que no ens toqui, perquè està...
0: Sí, sembla que estigui lluny, sí, però no està lluny,
1: però
0: eh?
1: Però no està tan lluny. I l'èbola és una malaltia que es transmet per la picada d'un insecte, d'un mosquit. Vull dir que no és el contacte directe, no?, com passaria, per exemple, amb la grip o amb el, sí, Covid, no?, el que dèiem, i tal... Però és veritat que la gran majoria de casos estan centralitzats en dos o tres països de l'Àfrica, la República del Congo, Uganda i tal. Llavors, clar, aquí és on s'està treballant més i és veritat que s'està començant a aplicar una vacuna. Clar, que tampoc no hi ha molta experiència i tampoc se sap si
0: és això, bona, però, clar, del tot.
1: Exacte. Llavors, clar, de cara a nosaltres, per sort, nosaltres de moment no ha arribat això. Estem, els hospitals i els serveis d'epidemiologia estan molt, sí, atents, no?, perquè si arriba un cas sospitós, és un cas que s'ha d'aïllar molt, perquè a més és un virus que a l'Ebola dona una malaltia, una febre que se'n diu hemorràgica, com altres virus, també, per exemple, no sé, el dengue, que també és un altre, sí, virus que es dona sobretot més a Sud-amèrica, però és una febre que és molt, que pot ser molt greu. De fet, té una mortalitat, depèn de les zones, entre el 10 i el 50%.
0: Però això és una picada de mosquit, però sí, llavors d'un a l'altre com es...
1: No, en principi no hi ha o no s'ha demostrat, o no sé si pot ser algun cas aïllat, que hi hagi transmissió de persona a persona.
0: Ah, vale.
1: O sigui, ha d'haver la picada del mosquit. Però clar, són aquests països on els mosquits són molt
0: sí, que, sí,
1: una
0: bueno,
1: mica passa com la malària també,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Que és molt freqüent. Clar, sí que hi ha vacunes, sobretot, però són vacunes que s'estan aplicant, diguéssim, en aquelles poblacions de risc, o sigui, allà on hi ha el virus. Nosaltres, de moment, no ens hem de preocupar d'això, però sí que és veritat que hem d'estar atents.
0: No, però
1: atents,
0: bueno, sí, perquè quan, sí, ho sents i penses, sí, caram, sí, que avui el món és molt petit, eh?
1: Sí, exacte. Petit. És que ara, clar, amb tants moviments de població...
0: Per això,
1: no?
0: Que tothom va amunt i avall.
1: Amunt i avall, vull dir, no només la immigració, que també, eh?
0: No,
1: però
0: no,
1: és que tothom viatja.
0: Tothom viatja. I tothom se'n va al Quinto Pino, que dius,
1: sí, sí,
0: jo, eh?
1: Sí, sí.
0: Per això,
1: dius, a veure, bueno, tenim l'exemple l'estiu passat que, perquè de tant en tant surt el salt als mitjans de comunicació, no? Epidèmies com aquesta, o casos com aquest d'aquest creuer que venia de,
0: sí,
1: Sud-amèrica,
0: sí,
1: l'antivirus, també és un virus, sí, que s'esmet per unes mossegades o pels excrements de rates.
0: Ah, sí?
1: I sí. Llavors, bueno, són malalties,
0: sí,
1: que potser en el seu moment estan limitades en una zona i tal,
0: sí,
1: però és que ara...
0: No, clar. A lo millor tu amb aquest creuer que t'hi has apuntat,
1: sí,
0: i has,
1: sí,
0: pujat a algun port,
1: sí,
0: i ja l'has,
1: sí,
0: enganxat.
1: Sí. No, clar, són hi ha tot un capítol que és apassionant, dintre de la medicina, i justament ahir vaig estar en unes jornades de pediatria i se'ns parlava d'això, de les malalties emergents, no?
0: Ja.
1: Que malalties que no estem acostumats... Per una banda, que ens semblen que són noves, perquè venen d'altres zones, o d'altres, i que és un altre cas, que penso que també és important que en parlem, que són les que ja pensàvem que les teníem controlades, sobretot a través de les vacunes, però que ara s'estan tornant a veure.
0: Com ara quina?
1: Com ara, per exemple, el xarampió.
0: Ah.
1: Xarampió, nosaltres tenim una vacuna que és molt efectiva, potser de les més efectives que hi ha, i que fa molts anys que l'apliquem, i nosaltres quasi havíem deixat de veure xarampions, però els últims 2 o 3 anys estem aquí, al nostre medi, vull dir a Catalunya,
0: sí.
1: O a Espanya, i a Catalunya, sí. Casos de xarampió que ja no se'n veien.
0: Però això és perquè hi ha nanos que no es vacunen?
1: Clar, sobretot per dues coses. Una, perquè són nois, i també adults, perquè
0: sí?
1: No és només nois, que venen de països on no es vacuna o no tenen ben controlat, sobretot... Països d'Àsia o d'Àfrica, o també del centre d'Europa, per exemple, de Romania o així... però també ja s'està donant el cas de transmissió, o sigui, de persones que han agafat el xarampió aquí, però que no s'han mogut del país. Yeah. Vol dir que s'ha agafat aquí, vull dir que no és que l'han agafat fora.
0: Yeah.
1: Doncs... fins al punt que la OMS ha declarat que Espanya és un país on es produeix transmissió endèmica del virus del xarampió. Això què vol dir? Que era un virus que ja el teníem controlat i que no hi havia casos de transmissió entre persones d'aquí, no? Que si hi havia algun era un cas importat, diguéssim. Però ara ja no. O sigui que ara tornem a tenir... A veure, no espantem a la gent, però...
0: No,
1: tornem a tenir casos de xarampió de persones que no s'han mogut d'aquí, que l'han agafat d'una altra persona. I clar, i sobretot això està passant amb aquests grups de persones, famílies, que no estan vacunats. És veritat que la gran majoria de la gent accepta les vacunes, perquè ja portem molts anys posant-les i sabem que són segures i que són eficaces, però encara queden grups que per la ideologia que sigui o perquè, bueno, pel que sigui, doncs no es volen vacunar. Llavors aquí és on s'està veient aquests casos de xarampió. Recordo que el 2015 es va morir un nen a Olot de 6 anys per una diftèria. Una diftèria era una malaltia que ja feia més de 50 anys que sí. Ja no es veia. L'any passat vam tenir un cas de tètanos amb un noi de 17 anys aquí a Barcelona, que això també feia més de 50 anys que no es veia. També un noi d'una família que havia decidit no vacunar-lo. I, bueno, arrel d'unes ferides i tal, doncs va fer un quadre greu de paràlisi neurològica, de rigidesa i tal, bueno, amb un tètanos, no? Bueno, això què vol dir?
0: I llavors
1: dir?
0: Aquest tipus de família, després de que passi un drama així... Mm. Vacunen després?
1: Bueno, a veure, clar, la llei no obliga a vacunar. Ja. O sigui, tot el que nosaltres...
0: Però vull dir, home, se't mor un fill o així, escarmenta, no?
1: Clar. La llei no obliga, però sí que jo explicaré una cosa, i és que els pediatres i les infermeres de pediatria, quan nosaltres donem els consells, no?, a les famílies, abans de vacunar els nens,
0: sí,
1: de les vacunes normals, del calendari normal, els informem, no?, sí, les vacunes que són, quan s'han de posar, els possibles efectes secundaris que poden tenir, tot plegat. I si aquestes famílies decideixen no vacunar-los, els hi fem signar un document conforme estan informats i conforme si el nen agafa una d'aquestes malalties, no?, contra la que estem intentant protegir amb les vacunes, però que ells decideixen no vacunar, doncs llavors la responsabilitat recau sobre els pares. Vull dir que ja sí, els metges i els infermers ja no tenim responsabilitat sobre això, perquè els pares havien estat informats de que hi havia una arma, no?, i és en contra d'aquesta malaltia, però si l'han agafat, per tant, mai podran dir que si el nen, per mala sort, ha agafat, doncs això, un tètanos, no?,
0: sí,
1: o un xarampió, i no estava vacunat, que això és culpa del sistema de salut. No, perquè el sistema de salut l'ha informat, però han sigut ells que han decidit lliurement que no es volen vacunar. Per tant, obligar no es pot obligar, ja, però, clar, jo imagino el remordiment que deu quedar per dintre.
0: Per això
1: et dic
0: que és un remordiment,
1: sí,
0: no? Ja. Ara una pregunta que no té res ara amb vacunes. El TDAH, quan es va començar a diagnosticar?
1: Bueno, exactament, jo no ho sé, la data,
0: ja, però vull dir, més o menys.
1: Sí. No, a veure, estic segur que de TDA n'hi ha hagut tota la vida, eh?
0: Això per això ho pregunto.
1: Sí. I és potser de, no sé, fa 15 o 20 anys cap aquí, no?, que s'ha estudiat més, perquè hi ha també possibilitat de tractaments quan està... de tractament mèdic, diguéssim, quan està sí, ben diagnosticat. Això, ara... Clar, que estigui descrit, o sigui, l'entitat com a tal, fa molts anys vol dir que potser, bueno, no sé, ara diria una realitat, però potser fa 100 anys, eh? Vull dir, sí, que estic segur que això ja, des del segle passat, en sí, començaments, ja segur que ja estava. El que passa és que, bueno, el TDA és un tema important, que això donaria per parlar un altre dia.
0: Sí, clar, no, però vull dir, sí, però hi ha molts tipus, molts,
1: sí,
0: hi ha una escala,
1: exacte,
0: molt gran,
1: sí,
0: no, amb el
1: sí,
0: TDA.
1: És un espectre molt gran,
0: sí,
1: i a més ja el diu el propi d'això, trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat.
0: Ja.
1: Hi ha persones que predomina més el que seria el dèficit d'atenció i potser no tant la hiperactivitat, i altres que potser és al revés, i altres ja, que potser ho tenen tot, eh? Bueno, jo el que diria és que si hi ha una sospita, sobretot amb un nen, però també en adults, jo estic segur que hi ha molts adults que no han estat diagnosticats, i que a pesar de tot doncs, han tirat endavant i bueno, però que els veus, no? Que tenen una manera de, no? De comportar-se, sí. Segurament ho són, però no estan diagnosticats. Però sobretot amb els nens, que potser és el que ens preocupa, sobretot a través, no sé, de les escoles, no? Quan un nen, pues, això, no...
0: Sí, perquè cada vegada no, les escoles n'hi ha més.
1: Sí. Bueno, cada vegada se sospiten més.
0: Sí, clar.
1: I després, bueno, els enviem sobretot... A veure, no hi ha una prova física, no?, per de dir, doncs li fem una ressonància i sabem si té... No, perquè no hi ha cap trastorn del cervell en aquest sentit, sinó que el diagnòstic es fa més a través d'uns testos que es passen a la família, quan són nens petits, i també una mica del que es descriu des de l'escola i també des dels metges, eh? I, bueno, si estan ben diagnosticats... És veritat que, no tot es cura, no és que es curi, perquè tampoc no és un trastorn, una malaltia que tingui una cura, no? Sí. Però sí que s'ha de fer un seguiment i sapiguent-ho, doncs no tot és els medicaments, que n'hi ha diferents medicaments per això, sinó que també és adaptació, diguéssim, als seus estudis, no? Sapiguent-ho els mestres,
0: sí, perquè,
1: el reforç que poden necessitar...
0: Sí, que si veuen que no té atenció en les classes, bueno, clar. Sí.
1: I després és veritat que en casos seleccionats, quan això doncs, hi ha possibilitat de fer tractaments mèdics, nosaltres els pediatres fem seguiment. Normalment nosaltres no iniciem els tractaments, sinó que el deixem més en mans dels psicòlegs o psiquiatres, no? Però és veritat que anem supervisant una miqueta, si funciona, bueno, una mica el que diu la família, diuen que sí, la majoria, o si no, doncs es pot anar jugant una miqueta amb la dosi o canviant el tractament i tal. I, bueno, el TDAH, és un trastorn, diguéssim, que és molt antic, segur que això hi ha hagut tota la vida, però que, bueno...
0: Sí, perquè, ara, jo ho dic perquè, home, jo me'n recordo de hiperactiu, hiperactiva, jo ho era.
1: Sí.
0: Jo ho era. Els meus fills no han sigut mai hiperactius, allò. Yeah. Jo me'n recordo que la meva mare em deia, vés a donar tres voltes a la manzana i quan estiguis calmada, torna.
1: Sí.
0: Que jo et vigilo des del balcó, que quan donava la volta ja no em veia, però bueno, en aquella època també no hi havia tant d'allò. Yeah. Però amb els fills no, i ara també tinc un net que també... Però per això que a mi em té intrigada, perquè dic... Quan es va començar a diagnosticar això?
1: Bueno, no sé, jo hauria de mirar, perquè realment no sé.
0: No, però, jo tampoc,
1: però
0: cuidado, tampoc,
1: perquè, no tots els nens que són moguts, diguéssim, no? Són hiperactius, tenen un TDAH.
0: Per això.
1: Vull dir que, cuidado, perquè a vegades és molt fàcil de penjar-li l'etiqueta, no? De dir, aquest nen... No. La hiperactivitat és una cosa, sí, d'acord. Però potser el dèficit d'atenció és
0: molt
1: més...
0: De l'atenció, oi?
1: Clar, un nen que no és capaç de fixar l'atenció en una cosa, que contínuament ha de canviar d'activitat, inclús de coses que li agraden. Potser mirar, jo què sé, un nen petit, una pel·lícula de dibuixos. Sí, li agrada molt, però és que als 5 minuts ja no se l'està mirant, perquè ja està, es distreu amb una altra cosa, tal, no? Bueno, això potser sí que és més sospitós, no?
0: O sigui, tot això són claus que per anar seguint.
1: Clar, aquests nens moguts que ja tenim a la consulta, aquests que entren i tot es munten tot.
0: Sí, per això.
1: Bueno, n'hi ha que són hiperactius, però n'hi ha que no.
0: Sí.
1: Bueno, que és el temperament, però...
0: Bueno, és que a més n'hi ha d'hiperactius, que a vegades els pares també els dius, home, de quan en quan, ara no es peguen bufetades, però de quan en quan, home, fer-li un càstig i que pari d'una vegada, no?
1: Bueno, a vegades això, el posar els límits amb els nens, són com a vegades costa, no?
0: Sí.
1: I, bueno...
0: Però bueno,
1: sí.
0: Però a mi això sempre m'ha tingut intrigada, sempre he pensat, no sé, això, aquesta enfermedad, no sé si és ben bé... No és una enfermedad,
1: bueno,
0: que no?
1: No, jo no li diria que és una enfermedad, una malaltia, és com diu la paraula, és un trastorn,
0: és
1: no?
0: És un trastorn.
1: Una manera diferent, no? D'això com el tema de l'autisme, que a vegades van relacionats,
0: Sí.
1: També és un espectre, un trastorn de l'espectre autista, es diu així, no?
0: També.
1: I, bueno, és... I l'altre dia sentia a la ràdio un senyor, un científic important, que ell reconeixia que ho té això i que ho ha tingut tota la vida, però que ha tingut sort perquè els seus pares doncs, ho van reconèixer, s'han adaptat, i ell doncs, va poder estudiar medicina i és un científic de molt alt nivell, i deia, bueno, és veure la vida d'una altra manera.
0: Clar.
1: No? I, clar, quan el 99% de la gent va en una direcció i tu vas en l'altra, tu ets el raro, diguéssim, no? Sí, d'acord, però no vol dir que tu estiguis fent malament.
0: No,
1: que
0: és diferent. És diferent.
1: Sí, sí.
0: Pues, doctor López, jo li dono moltes gràcies per haver vingut aquest any aquí.
1: Sí.
0: Ja sabeu tothom, a vacunar-se.
1: Sí,
0: eh?
1: sí.
0: Tothom,
1: no... Molt important.
0: Sí,
1: no. No només les vacunes que ara estem posant, no?
0: Sí.
1: Per la campanya de la grip i del Covid, i també de recordar les persones grans, la del pneumococ i la del herpes zòster, que bueno, és el mateix de cada any.
0: Sí, però lo de l'herpes zòster, sí. a mi no me l'han posat, que jo sempre estic... Vau dir que fins als 80, no?
1: Sí, als 65 i als 80.
0: Clar, jo ja passo dels 80.
1: No sé. Però bueno, no només això, sinó també d'aquelles vacunes que estan dins del calendari sistemàtic,
0: sí.
1: Perquè si no ens estem trobant el que dèiem abans, aquestes
0: sí.
1: malalties que ja pensàvem que ja no volíem més,
0: sí.
1: i que s'estan tornant a veure.
0: Vull dir perquè la pneumònia, amb una que et posen, em sembla que m'han posat una o dos,
1: la del pneumococ és una sola dosi,
0: ah,
1: sí. Sí.
0: Aquesta també.
1: Bueno.
0: I després el tètanus també de tant en tant et posen un recordatori.
1: Bueno, ara com que ja també ha baixat tant la incidència, abans s'havia de posar cada 10 anys.
0: Ah.
1: Ara ja no. Ara si completes la pauta quan és jove,
0: sí.
1: Si fins als 14 anys, que és l'última dosi, ja no toca una altra dosi fins als 40, i després una altra a 65.
0: Ja.
1: Vull dir que ja no cal cada 10 anys.
0: De totes maneres, si vas al CAP, ja et porten, ja t'ho diuen.
1: Ja, exacte, jo el que diria és que quan davant de qualsevol dubte,
0: sí.
1: I això, els nostres infermers pediàtrics
0: sí.
1: estan per això,
0: Consulteu
1: a l'infermer perquè és el que controla més el tema de les vacunes
0: sí.
1: i tal, El pediatre o el metge també, però segurament us adreçaran a l'infermer.
0: Sí, és el que t'ho recorda,
1: sí,
0: a més.
1: Sí.
0: Sí,
1: i ell té totes les dades de les vacunes
0: sí.
1: que tenim, si ens falta alguna.
0: Sí.
1: Vull dir que no ens faci cosa de preguntar-li, perquè
0: no.
1: ens ho resolen. I si falten, doncs es posen i ja està. A vegades, per molt que no hem completat la pauta bé perquè no hem posat la dosi de record quan tocava, però
0: sí.
1: si ha quedat penjada per lo que sigui, bueno, quan ho veiem, quan ens donem compte, es pot posar,
0: ja.
1: I també és vàlida.
0: Ja. Pues moltes gràcies, doctor López, i fins l'any que ve.
1: Això.
0: Bueno, i si no hi ha alguna cosa, ja tornarem
1: jo
0: a parlar,
1: Jo estic disponible. Ja,
0: millor que no hi hagi cap cosa estranya,
1: No, però
0: millor.
1: Parlar, ara, per exemple, que ha sortit el tema del TDA, doncs
0: sí,
1: podem parlar un dia d'això o d'una altra cosa.
0: O d'una altra cosa,
1: que
0: sempre hi ha coses interessants de parlar amb la medicina,
1: I tant.
0: Gràcies.
1: A vosaltres.

Bé, i ara, a continuació, el Gabriel ens explicarà via no sé quina via WhatsApp, la seva píndola particular d'avui.

que esteu escoltant és la banda sonora que hem tingut aquests dies, trons, pluja i vent. Referent a això, avui parlarem d'un extri molt important. T'has passat tota la setmana consultant l'aplicació del temps del mòbil. Has mirat el radar meteorològic 4 vegades abans de sortir de casa. El cel està gris fosc, gairebé negre, però tu penses, bah, seran 4 gotes, no em vull carregar. Certament, fas 3 passes pel carrer, gires a la cantonada i patapam, s'obre el cel i cau el diluvi universal. En aquell moment et dones compte que has comès l'error més gran de la teva setmana. T'has deixat a casa l'únic objecte del món que es compra per necessitat i es fa servir per obligació, i es perd per pura distracció. Avui, a Petites Històries de la Vida, ens protegim de l'aigua amb l'invent més inútil i a la vegada imprescindible de la nostra civilització, el paraigua. L'origen del paraigua és molt curiós. Es va inventar fa milers d'anys a la Xina, però no serveix per la pluja, sinó pel sol. Era un parasol exclusiu per a la reialesa. A l'Europa del segle XVIII només l'usaven les dones riques d'alta societat per mantenir la pell blanca. Fins que un bon dia, un senyor anglès molt atrevit, anomenat Jonas Hanway, va decidir sortir al carrer a Londres amb un paraigua un dia de pluja intensa. Penseu-s'hi, Londres on plou cada dia. Doncs la gent el veia pel carrer i l'insultava. Els cotxers de cavalls i llançaven pedres perquè deia que aquell invent faria que la gent ja no agafarés els seus carruatges quan plovia. Jonas va aguantar 30 anys d'insults només per defensar el dret de no mullar-se els cabells. Un autèntic heroi de la història. Però analitzem el disseny del paraigua modern. És una autèntica estafa de la enginyeria. Està fet amb unes barnilles de metall que tenen la resistència d'un filferro de tancar el pa de motlla. Al principi, tot va bé. El paraigua obre amb un clac majestuós, però a la mínima que bufa una mica de vent de cara, el paraigua gira a l'inrevés i en un segon ja s'ha tombat. Te'l mires i sembla una copa de còctel de metall destrossada. En aquell precís moment passes de ser una persona elegant que es protegeix de la tempesta a semblar un nàufrag que lluita contra un monstre de roba negra pel mig de la vorera. Una humiliació pública en tota regla. El paraigua té una propietat física molt especial. No té propietari fix. És un objecte nòmada. Ningú sap del cert d'on ha sortit el paraigua que té a casa. Tu en compres un de bo, de 25 euros, compacte, amb obertura automàtica, el fas servir un dia, entres a fer un cafè en un bar, el deixes al paraigua de l'entrada, que és el triangle de les Bermudes de la ciutat, i quan surts, el teu paraigua fantàstic ha desaparegut. A canvi, algú t'ha deixat un paraigua publicitari d'una marca de pinsos per porcs de l'any 92 que té 3 barnilles trencades i fa olor de tancat. I tu te l'emportes, perquè plou i no tens una altra opció. El mercat negre de paraigües dels bars és l'única economia col·laborativa real que funciona en aquest país. I parlem dels models. N'hi ha bàsicament de 2 tipus. El primer és el paraigua de bastó, estil senyor gran o executiu. És enorme. Sembla que hagis de sortir a caçar lleons amb ell. Protegeix molt bé, sí, però té un inconvenient. Mesura 1 metre de llarg. Això vol dir que si entres al supermercat l'has de portar penjat del braç com si fossis la Mary Poppins i vas donant cops involuntaris a les cames de tota la gent que fa la cua de la xarcuteria. I el segon és el paraigua plegable de butxaca. Una idea genial sobre el paper. Ocupa molt poc, però quan l'obres té el diàmetre d'un plat de sopa. Et tapa el cap, sí, però et queden les espatlles a l'aire,
la motxilla totalment inundada i l'aigua et va regalant directament cap a dins dels mitjons. Això no és un paraigua, és un paraclatell. En definitiva, el paraigua és el símbol mateix de la nostra lluita inútil contra els elements. Volem controlar la natura amb un tros de plàstic i 8 ferros. I la natura sempre guanya, sobretot si bufa vent de tramuntana. Avui us proposo una reflexió de supervivència urbana. La pròxima vegada que el cel es posi negre i comenci a ploure, si no porteu paraigua a sobre, no correu de manera desesperada fent salts pels vessals com si us anés la vida. Atureu-vos sota un balcó, mireu la pluja, respireu l'olor de terra mullada i mireu amb un somriure de superioritat tota aquella gent que corre pel carrer barallant-se amb un paraigua capgirat pel vent que està a punt de sortir-li volant al cap, a l'espai exterior. Al final, l'aigua només és aigua i s'asseca de franc. I per si de cas, reviseu el paraigüer de casa vostra. Segur que teniu algun paraigua que no és vostre. Fins al pròxim programa i que no us agafi desprevinguts.

0: Bé, i ara tenim aquí a la senyora Xup Xup, que a veure avui quines receptes ens porta. Endavant.
1: Hola, bon dia a tots. Mira, avui us he preparat un parell de receptes o tres, depèn del temps, que penso que us poden agradar molt. A mi m'encanta tot el que pugui cuinar i ho deixi per poder-me'l menjar el mateix dia, l'endemà o al cap de dos dies. I això penso que és un plat d'aquells que reposat queda molt bo. Bueno, farem rotllets de col en carn i arròs. Necessitarem una col arrissada perquè és una miqueta més resistent, però bueno, si és les altres, anant amb cuidado també va bé. Mig quilo de carn picada de vedella, una ceba, un pebrot, tomàquets madurs, arròs bomba, una mica de conyac, salsa de tomàquet fregit o natural, a mi m'agrada més fregit, sal, pebre, brou de verdures o de carn. Escalfem la... perdoneu-me. Desfulleu la col, o sigui, fem-ho tallat a fulls, a fulles. Li traiem la venda central i escaldem la col amb aigua bullent uns segons, només perquè sigui manegable a l'hora de fer el caneló. En una paella hi posem la carn per rostir, afegim la ceba picada, el pebrot talladet petit, els tomàquets, ofeguem-ho molt bé i afegiu una mica de conyac, sal i pebre. Ho tapem la cassola i que faci xup-xup fins que veiem que això ja està cuit. Hi afegim una mica de salsa de tomàquet i l'arròs, un cop cuit. Tapeu-ho i deixeu que s'acabi de coure. Amb aquesta barreja preparem els canelons enrotllant-hi una cullerada del farcit. Gireu bé perquè no s'escapi el farcit. O sigui que quan ho tinguem enrotllat, l'obert, diguéssim, ho deixem en un cantó. Col·loquem en una font i afegim-hi una mica de brou de verdures per cuinar els canelons uns 20 minutets. Això a dintre del forn, eh? Ja és a punt de degustar-ho i boníssim. Amb una mica, i ho servim amb una mica de brou i salsa de tomàquet per sobre. Està boníssim. Però sobretot, tot el que estem cuinant sempre amb un xup-xup. Xup-xup vull dir que sigui una cosa a poc, que no tinguem pressa. A la cuina no podem tindre mai pressa. Hola, mira, també he pensat que hasta abans d'aquests rotllets de col podríem fer una sopa de tomàquet que és molt bona, molt senzilla i bé, passa molt bé. Necessitem 2 cullerades d'oli d'oliva, una ceba gran, un pebre vermell, els dos ben picadets, mitja cullerada de sal, 2 dents d'all, un jalapeño, un tros de gengibre. A veure, si no voleu un tros, podeu comprar d'això picadet i ja va bé. Res, és un apulsim. 2 cullerades de cilantro mogut, una culleradeta de comí també mogut, 1 quilo de tomàquets tallats de trossos i 2 tasses i mitges més o menys d'aigua. Es calenta una olla gran a foc mig, si afegim l'oli d'oliva, primer posem la ceba i el pebrot vermell i la sal. Ho cuinem tapat, rebellugant de quan en quan fins que estigui tendre, fent ben a poquet, eh? De 8 a 10 minuts. Mentrestant, ratllem l'all i el jalapeño i el jengibre. Afegim la ceba i ho cuinem renovant-ho tot un minut. Llavors afegim el comino, el comí, vaja, molgut, i també continuem coent durant un minut. Afegim els tomàquets, l'aigua, ho tapem a foc lent durant 10 minuts. Ja veureu que el tomàquet està, com ja l'hem tallat a trossets, queda ben bé, vaja, molt tou. Ho passem per la batedora i fins que ens quedi suau. De veritat que veureu que està molt bo, molt bo. Podem, per acompanyar-ho, afegir-ho, podem posar ou picat, una mica de tomàquet també picat, tot el que us vingui de gust, i això també acompanya. I pa torradet. Això també queda molt bo. Posarem a veure si aprenem alguna cosa amb algun truquet que us pugui dir. Mireu, per fer ous d'usos i els hem de pelar, ja sabeu que de vegades costen una mica, fem-ho rodar suaument sobre el marbre i veureu que, com si diguéssim, la membrana que tenen els ous es trenca. Un altre, anem d'ous. Ous, potser al microones, un got, meitat de l'aigua, i una cullerada de postre de vinagre. Posem dintre el microones, posem un minut a potència màxima i obriu. Val més que ho vegueu una mica cru, ha de quedar el que és la clara blanca i el rovell que es vegi que està cru. D'acord? A veure, una altra cosa. Una pinça amb una olla. De vegades hi ha tapadores que no les podem posar així una mica obertes. Doncs bé, posem una pinça a lo que és la olla i llavors la tapadora a sobre i ens quedarà la mida justa perquè pugui sortir el vapor i se'ns cogui prou bé. A veure, una altra cosa que segur que aquesta la sabeu. La beixamel, primer fregim la farina, sofregim la farina i després la llet, que l'anem afegint poquet a poquet, ha de ser freda, mai calenta ni tèbia. D'acord? Ja em direu si us agrada.
0: Bé, avui la meva píndola va dedicada als metges de capçalera, els metges aquells de fa molts, molts anys. Hi va haver un temps en què anar al metge era tot una aventura. No hi havia ordinadors, ni ecografies, ni sales d'espera plenes de revistes. El metge del poble coneixia tothom. Sabia qui tenia l'esquena feta pols de treballar al camp, qui passava temporades de tristesa i fins i tot qui tenia famílies, quines famílies eren més tossudes a l'hora de prendre's els medicaments. Les consultes sovint eren una habitació senzilla, amb una taula, una cadira, un estetoscopi i una olor barreja d'alcohol, colònia i pomades. Moltes vegades el metge visitava a domicili. Moltes vegades no, sempre visitava a domicili. Pujava a una bicicleta, a una moto o a un cotxe, que ja havia vist temps millors, i recorria masies i carrers a qualsevol hora. Els pacients explicaven els seus mals amb un llenguatge molt diferent de l'actual. «Senyor metge, tinc una basca aquí que em puja i em baixa». «Doctor, em sento desfet, com una espardenya vella. No sé què tinc, però no sóc jo». I el metge, que ja havia sentit aquelles descripcions centenars de vegades, feia quatre preguntes, auscultava el pit i sovint encertava el diagnòstic. Però si una cosa ha passat a la història, són els remeis casolans. Quan algú tenia un refredat, apareixien les infusions de farigola, la mel amb llimona, els bafs d'eucaliptus i les fregues amb alcohol de romaní. Per als cops, fulles de col. Per al mal de coll, gàrgares amb aigua i sal. I per a gairebé tot, repòs. A moltes comarques encara es recorda aquell tipus de metge que semblava tenir només tres tractaments universals. Una aspirina, una pomada i una mica de paciència. La llegenda explica que en un poble del Maresme hi havia un doctor tan estimat com pràctic i un dia va entrar un home queixant-se d'un dolor de cap terrible. Prengui aquestes pastilles i descansi. Al cap d'una hora va arribar una dona amb mal d'esquena, una mica de pomada i repòs. Més tard, va aparèixer un jove preocupat per uns marejos. Menys preocupacions i una mica de descans. L'infermer, que observava l'escena, li va preguntar: «Doctor, si un dia arriba algú amb una cama trencada?» El metge va somriure i va contestar: «Doncs li donaré una aspirina, li posaré pomada i després ja mirarem la cama». Naturalment, era una broma, però reflecteix una realitat. Aquells metges treballaven amb pocs recursos i molta experiència. Sovint, la millor medicina que oferien era la confiança. Sabien escoltar, tranquil·litzar i acompanyar les persones en moments difícils. Per això, encara avui, quan la gent gran recorda el metge de tota la vida, sovint no parla tant dels medicaments que receptava com de la manera que tenia de mirar als ulls i dir «No patiu, ja ens en sortirem». I, curiosament, moltes vegades aquella frase començava a curar abans que qualsevol recepta. Tots hem conegut o hem sentit a parlar d'aquell metge de poble que no només curava refredats, sinó també neguits, pors i solituds. Aquells professionals tenien un do que no surt als llibres, sabien escoltar. Diuen que la medicina ha avançat una barbaritat, i és veritat. Avui disposem de proves, tractaments i tecnologies que abans semblaven impossibles, però hi ha una recepta antiga que continua vigent: escoltar amb atenció, parlar amb calma i donar esperança. Potser per això, quan la gent gran recorda el metge de tota la vida, rarament esmenta el nom dels medicaments. En canvi, recorda perfectament el seu somriure, la seva veu serena i aquella manera tan seva de dir «Ja veureu com demà estareu una mica millor». I sovint, només de sentir-ho, ja començam a estar-ho. I aquí s'acaba la història.

El Joan Puig Borja. El dia 16, caram, aquest el dia 16 felicitem el Josep Casals Ventura, que en fa 97. Que aquest és el que li va treure el nom de senyora Xup-Xup a la Mari Carmen, eh? Felicitats, Josep, i que en segueixis fent molts, que ets molt maco. El dia 16 també la Maria Isabel Bartolí García. La Maria del Carmen Domènec Pastor. El dia 17, la Dolores Pimienta León, que en fa 92. Felicitats, també, Dolores Pimienta. El dia 17, el Manuel Montes Blanco i el nostre cantant particular, el Marino Ruiz Nieto. A tots, moltes felicitats i que tingueu un dia ben maco, tots plegats.

Bé, us comunico, el 22 d'octubre a les 8 del matí ens n'anem cap a les Coves del Toll, però ens n'anem cap al Moianès, eh? Les Coves del Toll són a Moià, parc prehistòric, i després visitarem el Museu de Rafael Casanovas. Esmorzarem pel camí i a Moià hi trobarem les majestuoses Coves del Toll, que té 38 milions d'anys enrere. Era la zona que ocupa avui el poble de Moià. Estava submergida sota les aigües d'un mar interior. Serà la filtració d'aigua de pluja la que formi l'entramat de galeries i sales del llarg de 1.148 metres. I després també ens anirem, bueno, visitarem aquesta cova i tot seguit ens traslladarem a la casa d'en Rafael Casanova, que va ser el conseller de la ciutat de Barcelona i heroi de la defensa d'aquesta ciutat el 1714, a l'11 de... Espera, sí. Durant la guerra de la successió. I després ens traslladarem a dinar a Monistrol de Calders, que ja sabeu, el dinar allí és molt bo, sopa de bolets, arròs o canelons, vedella de bolets i preus de porc, postres, que serà un pijama, pa, vi, aigua, cava de... Tot això són 80 euros els socis, 85 no socis. I després tenim el dia 29 d'aquest mes, celebrarem la castanyada. La castanyada, que ja sabeu, farem castanyes i panellets per berenar, amb cava o vi dolç, el que vulgueu, i a continuació farem un quinto, que ja sabeu que els premis dels quintos sempre són molt dolços, a base també de panellets, de vi dolç i de tot això. El preu de l'entrada, o sigui, que la venem en el bar de l'Esplai, és de 12 euros. I de moment res més.

Bé, i amb aquesta cançó, que a mi m'agrada molt, Tornerai, d'una pel·lícula que era molt bona, que ja fa temps que es deia Mi família italiana. Amb aquesta música ens acomiadem. Vull donar les gràcies, com sempre, al doctor López, que ha estat aquí explicant les vacunes i tota aquesta sèrie d'enfermetats, que sempre ens omple de consells, i de bons consells. I després ja, res més, ens acomiadem. A veure si la setmana que ve... Em sembla que la setmana que ve també faltarà algú, eh? I, mentrestant, us desitgem un bon diumenge, i ja fins diumenge que ve, retalls aquí amb tots vosaltres. Adéu-siau.

0: Ràdio Arenys. Moonbikes a Arenys de Munt.
1: La teva botiga de bicicletes de referència.
0: Treballem amb les millors marques.
1: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
0: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
1: Finançament a 24 mesos.
0: Moonbikes.
1: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
0: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
1: Moonbikes, perquè cada pedalada compta.
2: Famílies d'Arenys i del Maresme. Aquest Nadal està passant una cosa ben estranya. Cada matí apareixen llaços desfets, paquets canviats de lloc i unes petjades diminutes. Què les deu haver deixat? A Manau Fotògrafs busquem petits detectius que ens ajudin a resoldre la missió en una sessió de fotos plena de joc, rialles i records en família. I quan el reportatge estigui preparat, el Pare Noel l'entregarà personalment. Sessions del 16 d'octubre al 15 de novembre, al carrer de Vall 14 d'Arenys de Mar. Reserva al 666 424 945. Manau Fotògrafs. Aquest Nadal, la vostra missió comença aquí.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya.
0: Ràdio Arenys.
5: A continuació, us oferim la missa en directe des de l'església de Santa Maria d'Arenys de Mar.

Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, l'amor de Déu Pare i el do de l'Esperit Sant siguin amb tots vosaltres. Ens preparem per celebrar l'Eucaristia. Nosaltres aquí presents a l'Església, també els que seguiu la missa per la ràdio, amb un cor ple d'agraïment per tot allò que el nostre Déu i Pare ens dona contínuament, i amb un cor humil i penedit demanem-li perdó pels nostres pecats. Vós, que coneixeu la nostra feblesa,

Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. Glòria a Déu a dalt del cel i a la terra pau als homes que estima el Senyor. Us lluem, us beneïm, us adorem, us glorifiquem. Us donem gràcies per la vostra immensa glòria. Senyor Déu, Rei Celestial, Déu Pare Omnipotent, Senyor, Fill Unigènit Jesucrist, Senyor Déu, Anyell de Déu, Fill del Pare, vós que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Vós que lleveu el pecat del món, acolliu la nostra súplica. Vós que seieu a la dreta del Pare, tingueu pietat de nosaltres, perquè vós sou l'únic, vós l'únic Senyor, vós l'únic Altíssim Jesucrist, amb l'Esperit Sant, en la glòria de Déu Pare. Amén. Preguem. Que la vostra gràcia, Senyor, ens precedeixi i ens acompanyi sempre i ens faci sol·lícits i constants en la pràctica del bé. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu regna l'unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles. Amén.

Lectura del llibre del profeta Isaías. En aquesta muntanya, el Senyor de l'univers prepararà per tots els pobles un convit de plats gustosos i de vins rancis, de plats gustosos i suculents, de vins rancis clarificats. Farà desaparèixer en aquesta muntanya el vel de dol que cobreix tots els pobles, el sudari que amortalla les nacions, engolirà per sempre la mort. El Senyor eixugarà les llàgrimes de tots els homes i esborrarà l'oprobi del seu poble arreu de la terra. Ha parlat el Senyor. Aquell dia diran: aquí teniu el nostre Déu, de qui esperàvem que ens salvaria. Alegrem-nos i celebrem que ens hagi salvat, perquè en tota certesa la mà del Senyor reposarà sobre aquesta muntanya. Paraula de Déu.

El Senyor és el meu pastor, no manca res. Em fa descansar en prats deliciosos, em mena el repòs vora l'aigua i allí en retorna. Em guia pels camins segurs per l'amor del seu nom.

ni quan passo per barrancs tenebrosos no tinc por de res, perquè us tinc vora meu, la vostra vara de pastor m'asserena i em conforta.

Davant meu pareu taula vos mateix, i els enemics ho veuen. M'heu ungit el cap amb perfums, ompliu a vessar la meva copa.

Oh, sí, la vostra bondat i el vostre amor m'acompanyen tota la vida. Viuré anys i més anys a la casa del Senyor.

Lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Filips. Germans, sé viure enmig de privacions i sé viure igualment en l'abundància. Estic avesat a tot, a menjar bé i a passar fam, a tenir de tot i a trobar-me mancat d'allò que necessito. Em veig amb cor per a tot, gràcies a aquell que em dóna forces. Però heu fet molt bé d'ajudar-me, ara que vivia en l'estretor. El meu Déu satisfarà les vostres necessitats, d'acord amb l'esplendidesa de la seva glòria en Jesucrist. Adéu, Pare nostre, sigui donada la glòria pels segles dels segles. Amén. Paraula de Déu. Us juguem.

que el Pare de nostre Senyor Jesucrist il·lumini els ulls del nostre cor perquè coneguem a quina esperança ens ha cridat.

0: El Senyor sigui amb vosaltres.
1: I amb el vostre esperit.
0: Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu.
1: Glòria a vos, Senyor.
0: En aquell temps, Jesús proposà aquesta altra paràbola als grans sacerdots i als notables del poble. Passa'm el regne del cel com amb un rei que celebrava el casament del seu fill. Enviar els seus homes a avisar els convidats, però no hi volien anar. Llavors n'envia d'altres que diguessin als convidats: ja tinc preparat el banquet, he fet matar els vedells i l'aviram. Tot és a punt, veniu a la festa. Però ells no en feren cas. L'un se n'anà al seu camp, l'altre als seus negocis, i altres agafaren els enviats, els maltractaren i els mataren. El rei, en veure això, s'indignà i envià les seves tropes per exterminar aquells assassins i incendiar-los la ciutat. Mentrestant digué als seus homes: el banquet de casament és a punt, però els convidats no se'l mereixien. Per tant, aneu a les sortides dels camins i convideu a la festa tothom que trobeu. Ells hi anaren i reuniren tothom que trobaven, bons i dolents, i la sala del banquet s'omplí de convidats. Quan el rei entrà a veure els convidats, s'adonà que un home dels qui eren allí no duia el vestit de festa i li digué: company, com és que has entrat aquí sense vestit de festa? Ell va callar. Llavors el rei digué als qui servien: lligueu-lo de peus i mans i traieu-lo fora a la fosca. Allí hi haurà els plors i el cruixir de dents. Els cridats són molts, però no tants els elegits. Paraula del Senyor.
1: Lluança

Jesús, el Senyor, estima molt aquesta imatge del banquet de noces per significar el reine de Déu. El banquet de noces per a la vida d'un israelita, d'un jueu, en l'època de Jesús, doncs era probablement la festa més alegre de totes. Era una festa que reunia tota la família, tots els veïns. Era un dia en el qual fins i tot els pobres tenien també la seva participació. Era un dia d'alegria, el dia que naixia una nova família a Israel. Jesús compara doncs el reine a aquesta alegria profunda. El pare de família, l'anfitrió, és Déu Pare. L'espòs és Jesús i l'esposa és l'Església, o sigui, nosaltres. Aquesta festa que tindrà plenitud i acompliment en l'eternitat, en la resurrecció, té l'anticipació en la nostra vida cristiana aquí a la terra, a l'Església, en la mesura que nosaltres vivim en comunió amb Déu, en la mesura que ens sabem estimats per Jesús i l'estimem, en la mesura que vivim units com a germans, en la mesura que vivim tot allò que Jesús ens va ensenyar, podem tastar una mica aquí a la terra quelcom de la felicitat de la vida eterna. Però avui Jesús es vol subratllar un punt, i és que malgrat que ell desitja que tothom hi participi d'aquest banquet, sovint és refusat. En primer lloc, els invitats primers el refusen. Jesús es refereix en principi al seu poble jueu, al poble d'Israel. No vol entrar en aquest banquet que Jesús els ha proposat. És la imatge de tots aquells que rebutgen l'invitació del pare de família, inclús amb despreci i fins i tot amb violència. Alguns dels criats són assassinats. També els cristians sovint són perseguits a Nigèria, al Pakistan, a Iraq. A vegades un se demana, però què tenim els cristians per provocar tant d'odi, tant de rebuig, tanta crueltat, si no se fiquen amb ningú, aquells cristians del Pakistan? Simplement fan el que poden i són cristians el més discretament que poden. Per què aquest odi contra una religió que predica l'amor, el perdó? És un misteri, però és una realitat. El pare convida tothom al banquet i maten els criats que estan cercant a la gent perquè participin del banquet. Després apareix un altre moment en aquesta paràbola en la qual doncs el pare de família diu, pues convideu a tothom, sobretot els pobres, els invàlids, els secs, i entra tothom al banquet. És la voluntat de Déu de que tothom estigui dins la seva església, que no hi hagi fronteres ni de poble ni de nació, i que els més pobres, els més desvalguts, els que no compten, tenen lloc privilegiat a la meva casa. És estar dient Déu Pare. Però en aquest banquet apareix un home que no du el vestit de noces. Aquest diàleg entre el Senyor i l'home que no ha duit el vestit de noces és un diàleg que ens sembla xocant i molt dur, perquè li diu, com és que has vingut aquí sense el vestit de noces? I fa treure-la fora el plor i el cruixir de dents. Hi ha una explicació del papa Sant Gregori el Gran, que va viure al segle VI, que ens ajuda a aclarir aquest passatge. Sant Gregori diu, molts esteu a l'Església, ell era el papa de Roma, molts formeu part de l'Església, heu entrat per la fe, esteu en el banquet de noces, però no tothom té el vestit adequat. Quin és aquest vestit? És la caritat. Podem estar dins l'Església però no tenir caritat. Podem formar part de l'Església perquè toca, perquè m'ho han dit,
perquè sí, però puc no tenir amor a Déu. Puc tenir un cor fred en el qual me sigui indiferent el que Déu pensi i la causa de Déu. Puc tenir un cor indiferent al sofriment del meu germà. Puc ser insensible a les seves necessitats i no donar-los mai un cop d'ajuda. Puc tenir un cor insensible i endurit i mantenir la rancúnia, el desig de venjança i la manca de reconciliació amb altres germans. Puc tenir moltes actituds en la meva vida que són contràries a la caritat, a l'amor. Aleshores, sí, estic dins l'Església, però no estic vestit de la caritat. És el vestit que el pare de família vol veure en tots els seus fills. Aquesta paràbola, doncs, ens adverteix. Déu ens vol a casa seva, vol que participem del seu banquet, però demana de nosaltres dues coses: la fe, que ens permet acollir la seva invitació i entrar a casa seva, i l'altra, la caritat, l'amor. Sense amor quedem fora i ja no podem participar del banquet del regne. Demanem, doncs, avui a Jesús, el Senyor, que desitgem sempre estar revestits d'aquesta roba de la caritat, l'amor a Déu i als germans sigui sempre una realitat de les nostres paraules, pensaments i obres.

0: Crec en un sol Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, de totes les coses visibles i invisibles, i en un sol Senyor Jesucrist, Fill unigènit de Déu, nascut del Pare abans de tots els segles, Déu nat de Déu, llum resplendor de la llum, Déu veritable, nascut del Déu veritable, engendrat, no pas creat, de la mateixa naturalesa del Pare, per ell tota cosa fou creada, el qual per nosaltres els homes i per la nostra salvació davallà del cel i per obra de l'Esperit Sant s'encarnà de la Verge Maria i es feu home, crucificat després per nosaltres sota el poder de Ponç Pilat, patí i fou sepultat i ressuscità el tercer dia, com deien ja les Escritures, i s'empujà al cel, on seu a la dreta del Pare, i tornarà gloriós a judicar els vius i els morts, i el seu regnat no tindrà fi. Crec en l'Esperit Sant, que és Senyor i infon la vida, que procedeix del Pare i del Fill, i juntament amb el Pare i el Fill és adorat i glorificat, que parla per boca dels profetes, i en l'Església, que és una, santa, catòlica i apostòlica, professo que hi ha un sol baptisme per perdonar el pecat i espero la resurrecció dels morts i la vida de la glòria. Amén. Presentem al Pare la nostra pregària, tenint en el cor les necessitats de tota la humanitat. Preguem tot dient, escolteu-nos, Pare.
1: Per tota l'Església, perquè es mostri sempre com una família amb els braços oberts i els seus membres donin un bon testimoni de Jesucrist fent-se petits amb els més petits. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Pels qui tenen a les seves mans el poder econòmic del nostre món, perquè Déu els il·lumini i condueixi en els seus treballs perquè cessin les guerres i tota mena d'injustícies. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Pels que treballen en missions humanitàries, en les guerres i en altres catàstrofes, perquè Déu els enforteixi i faci créixer en ells un esperit ben fratern. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Pels qui pateixen per la malaltia i per la pobresa, perquè mai no els manqui l'ànim i la nostra solidaritat. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Per tots els qui no compten en la nostra societat competitiva i que són els primers en el regne de Déu, perquè l'Esperit Sant en faci llevat, que faci créixer la justícia i la pau en el món. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Preguem per acció de gràcies per Néstor Fernando Soto Chávez. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Pels nostres estimats i enyorats difunts anenyencs. I avui farem menció especial per Miquel i família. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: I finalment, per nosaltres, perquè la participació en el convit eucarístic ens animi a ser testimonis de l'Evangeli amb les nostres vides. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare. Preguem avui d'una manera especial per fra Enric Casanovas, que serà aquesta tarda ordenat sacerdot, que Déu el beneeixi, que l'ungeixi amb el seu Esperit Sant, que sigui sempre un sacerdot segons el seu cor. Preguem. Pare, mireu amb bondat el vostre poble i concedim-nos això que us hem demanat en fe. Per Crist, Senyor nostre.

Pregueu, germans, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu, Pare Omnipotent. Rebeu, Senyor, aquestes ofrenes i escolteu la nostra pregària i per aquesta celebració encamineu-nos cap a la glòria del cel. Per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres, amunt els cors. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació. Senyor, Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies, perquè en vos vivim, ens movem i som. I mentre estem encara en aquesta terra, no solament rebem cada dia els dons de la vostra bondat, sinó que tenim ja la penyora de la vida eterna. Ara posseïm les primícies de l'Esperit, pel poder del qual vau ressuscitar Jesús d'entre els morts. Per això confiem que perdurarà en nosaltres el misteri de mort i resurrecció que celebrem. Us lluem, doncs, i proclamem amb els àngels les vostres meravelles, tot dient...

Realment sant, Senyor, font de tota santedat, santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes, fent qui davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixin per a nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist, nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa i, dient l'acció de gràcies, el partí i el donà als seus deixebles, tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres.

Igualment, havent sopat, prengué el calze i novament donant-vos gràcies el passà als seus deixebles tot dient: preneu i bebeu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial

Proclameu el misteri de la fe. Per això, fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre fill, us oferim, o Pare, el pa de la vida i el calze de la salvació i us donem gràcies perquè ens heu fet dignes de servir-vos a la vostra presència. Us supliquem humilment que l'Esperit Sant uneixi en un sol cos els que participem del cos i de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església estesa per tot el món i convocada aquí en el dia que Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Feu-la perfecta, la caritat, juntament amb el Papa Lleó, amb el nostre bisbe Octavi i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos també dels nostres germans que moriren a l'esperança de la resurrecció i en particular dels nostres germans Miquel i la seva família i de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericòrdia. Admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada. Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres i feu que amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els justos de tots els temps que han viscut en la vostra amistat, tinguem part en la vida eterna i puguem lloar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre Fill. Per ell, amb ell i en ell, vos, Déu Pare omnipotent, a l'unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Fidels, a humanament del Salvador i seguint el seu diví mestratge, vos hem dit: Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne, facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. No permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ens deslliureu-nos de qualsevol mal. Allibereu-nos de tots els mals, Senyor. Feu que hagi pau als nostres dies i per la vostra misericòrdia guardeu-nos del pecat i de qualsevol pertorbació mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Senyor nostre Jesucrist, que diguereu als apòstols: us deixo la pau, us dono la meva pau, no mireu els nostres pecats, sinó la fe de la vostra Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos mateix vau demanar. Vos, que viviu i regneu pels segles dels segles, la pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres. Doneu-vos la pau.

Mireu l'anyell de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no sóc digne que entreu a casa meva. Digueu només de paraula i serà salva la meva ànima.

0: Ràdio Arenys.
1: No hi ha sardanes a tot hora. Per això heu d'escoltar un 3 i fora.
2: Molt bon dia a tothom. Tornem a ser aquí una setmana més, ja ho veieu, 11 d'octubre. I nosaltres aquí puntuals a la cita, com sempre. Dir-vos que avui hi ha moltes coses a fer, entre altres coses, escoltar la ràdio. Però d'entrada dir-vos que avui a Sant Anastasi, Sant Emilià, Sant Genís, Sant Germà i Santa Plàcida, entre molts altres sants i santes de Déu. També coses a fer que us deia, doncs mireu, aquest dematí tenim la visita als búnquers d'Arenys. Entre les de 9 a 1, doncs podeu visitar els búnquers, suposo que són els a la banda del Cavalló, perquè no ho especifica. També tenim la sortida en barca amb música de mar a bord de la Marinada, acompanyat pel cantautor Pep Berguedà. Comencen, doncs, a partir d'aquest diumenge fins al 8 de novembre. Cada diumenge hi han sortides al port, durada de 30 minuts, i el preu és de 7 euros. Doncs cada setmana, si voleu anar a escoltar música a dalt d'una barqueta per dins del port, doncs suposo que també deu sortir una mica per fora, en Pep Berguedà us acompanyarà amb les seves cançons. També avui tenim, a partir d'aquest dematí fins a migdia, tenim la Fira de Brocanters i Col·leccionisme, aquí a aquesta banda del Calissai, fins, doncs, com us deia, fins a migdia. També tenim, a partir de les 11, Laboratori de Minerals, Jornades Europees de Patrimoni, doncs el Museu de Mineralogia d'Arenys, doncs, a partir de les 11 fins a la 1, doncs, hi ha aquest taller, doncs, de minerals. També tenim, a partir de les 6 de la tarda, lectura dramatitzada de l'adaptació al crèdit de Jordi Galceran. El Presta, que es diu l'obra, que posarà a dalt de l'escenari en Josep Maria Alarcón i en Ramon Barbosa. També tenim, a partir de les 6 de la tarda, concert de mar i música. Això serà el concert d'Atzer Cor Cambra de l'Associació Cor Laixa d'Arenys de Mar i la Coral Clau de Sol de Ferreries, de Menorca. Això, doncs, a l'Església de Santa Maria, a partir de les 6 de la tarda. Entrada lliure. I això és tot de moment. Nosaltres, ara sí, ara ja ens n'anem a escoltar sardanes, que és el que hem vingut a fer avui aquí. Com sempre, començarem amb una sardana de Francesc Marrós, commemorant el seu aniversari, 125è aniversari del seu naixement. Aquest compositor de Caldes de Malavella, Marrós, va estrenar el 1961 anglès la sardana Anglès d'Ensaire. Una sardana que avui ens porta a la Copla Mediterrània i serveix per començar el programa d'avui, un 3 i fora, no hi ha sardanes a tota hora.

Participaran els gegants d'Arenys. Tallaferro, la Flor d'Alba i alguns gegantons més, doncs també estaran avui aquest dematí a Sant Feliu del Llobregat. I això és tot. Ara us deixarem amb una nova sardana que ens porta Max Avar. Avar, nascut a Perpinyà el 1924, era un entusiasta del tible i de la tenora. Max Avar va ser fundador de la Copla La Principal del Rosselló el 1980. Però el 1986, a Llançà va estrenar la sardana, al setembre concretament, la sardana Amics de Llançà, una composició musical que avui ens porta la Juvenívola de Sabadell.

Tenim Castells, Sarrià i el Vendrell. Tots dos és festa major i al Sarrià hi ha els castellers de Barcelona, Castellers de Sarrià i Matussers de Molins de Rei. I al Vendrell, amb motiu doncs, de la Diada de Santa Teresa, allà tenen la Colla Jove Xiquets de Tarragona, Minyons de Terrassa i Nens del Vendrell. Després de la competició de la setmana passada, doncs, promet, aquestes dues plantades de castells prometen, perquè tots doncs, van fer unes bones actuacions la setmana passada en el concurs de Tarragona. I ara sí, ara ens n'anem a escoltar una sardana de Carles Santiago, aquest compositor nascut a Barcelona, però afincat a Cornellà. Santiago era és un entusiasta de la tenora, del tiple i del flabiol. Carles Santiago, a l'agost de 1983, a Martorelles, va estrenar la sardana L'Aplec de Martorelles, una sardana que avui ens porta a la Cobla Marinada.

I seguim amb més sardanes, però abans dir-vos que si voleu ballar sardanes, teniu l'aplec de Tossa de Mar, un aplec de matí i tarda amb les cobles La Principal de Llobregat, Ciutat de Girona i Reus Jove. També tenim a Barcelona, al Pla de la Catedral, tenim una ballada de sardanes amb la Cobla Mediterrània a partir d'un quart de 12 del migdia. A Cassà de la Selva, a 12:45, a Plec del Remei, amb la Principal de Cassà, a l'Ermita del Remei. I a Súria tenen el seu aplec, el 55è, amb les cobles La Principal de la Bisbal, la Cobla Súria i la Verga Jove. I per acabar, avui a la tarda tenim Granollers. La Cobla Ciutat de Granollers farà un concert en el Teatre de l'Auditori. Doncs ja ho sabeu, si voleu ballar sardanes o voleu sentir sardanes a la tarda, doncs aquest és el calendari que se'ns ha preparat per avui. I ara sí, us deixarem amb una nova sardana que ens porta Jaume Ventura, aquest compositor de l'Hospitalet, nascut el 1911, i que en el seu dia va estrenar la sardana al Parc d'Olesa. Una sardana que es va estrenar a Olesa mateix i avui ens la porta la Cobla La Vila d'Olesa.

La Barcelona més bonica, la que enamora tots els cors, té un passeig que es diu la Rambla, amb una part plena de flors. Bueno, això de plena de flors ja ho deixem en segones, ja. Però bé, així és la sardana que en el seu dia van composar Rafael Blanc la música i Pere Vilà la lletra. La Boqueria és una sardana que es va estrenar l'octubre del 2003 a Barcelona i que avui, amb la Copla Marinada, ens la cantarà en Miquel Cobos. La Boqueria sona així.

Ja ens n'anem a escoltar una propera sardana que ens porta el compositor de Cabrils, Siegfried Galvany. Galvany, que va néixer el 1936 i va morir l'any passat, doncs ens va a composar una sardana que va estrenar a Cambrils. La sardana és el Turó d'en Torres. El Turó d'en Torres és una zona boscosa del municipi de Cabrils. I aquesta sardana avui ens la porta la Cobla Montgrins.

I ara, per acabar, en la recta final del programa, posarem la sardana de Jeroni Velasco, aquest compositor de Sabadell, nascut el 1971, és un entusiasta del tible i és el director, doncs, de la banda de música de l'Escola de Música de Quirenys. Velasco, el febrer del 2007, a Sabadell, a la seva ciutat natal, va estrenar una sardana d'aquelles que fa la contemporània, no? Doncs bé, avui ens porta una sardana que diu Sardanes al cinema. Ja veureu, doncs, que molta de la melodia us sonarà. Sardanes al cinema, evidentment, ens la porta la Cobla Contemporània.

I amb aquesta sintonia posem punt i final al programa d'avui, un 3 i fora no hi ha sardanes a tota hora. A les vies del so hem tingut a l'Eric Morales i que us ha parlat amb molt de gust Xavi Salvanyà. Ara, abans d'acabar, us deixarem amb una darrera sardana, la sardana de Joan Jordi Baumala, aquest compositor de Lleida, nascut el 1960. La sardana és La Mallarenga, una sardana que es va estrenar a Rubí el juny de 1986 i és una sardana obligada de tenora. A l'octubre de 1990, Jordi Baumala la va reescriure de nou i la va fer que sigués obligada de tible amb variacions. Doncs bé, escoltem La Mallarenga i a veure què us sembla. Abans, però, de dir-vos adeu-siau, el pagès, com sempre, ens porta les seves frases fetes. Diu: els conceptes reaccionaris més l'emoció revolucionària creen la mentalitat feixista. Si jo callo, em moro, però ben parlat, si em moro, no callo. I ja per acabar ens diu: el poder està al final d'un fusell. Adéu-siau i fins la setmana vinent. A reveure, passar una bona setmana.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Ara comença el Dominical.

0: Molt bon dia, són 11:45 d'aquest 11 d'octubre. Ja estem en la vigília del Pilar. Altrament, altres celebren el Dia de la Hispanitat i ja estem, com qui diu, al mig del mes. Ara us parlarem de que tot s'avança d'una manera extraordinària. La setmana passada us dèiem, o l'altra, que ja estava instal·lat la castanyera, el castanyer, vaja, a davant de la plaça de l'Església, però és que allà dalt de tot, el semàfor, quan entres a Arenys, baixant d'Arenys damunt, l'entrada que hi ha cap al carrer Barcelona, doncs allà hi han posat un altre castanyer, més modern, això sí. Recordeu que allà posen també una caseta de petards? Doncs han posat una caseta de castanyes i boniatos, que és com una mena de mig contenidor, i allà també en venen. Ho dic perquè si algun dia baixeu aquí davant de la placeta i veieu una cua tremenda, perquè sempre en té cua, aquest bon castanyer, doncs l'alternativa també la teniu allà dalt. Bé, hem passat una setmana novament nefasta pel que fa al transport públic, un altre caos, un altre col·lapse, ara perquè ha plogut, efectivament, però aquí s'hi han afegit els temes habituals, que si els maquinistes han plantat, que si estan enfadats amb la nova empresa de Rodalies, que si en Renfe culpa Adif i Adif culpa Renfe, només faltava la nova empresa que s'ha creat, que es diu Rodalies de Catalunya, que en teoria ho havia d'arreglar tot, va i surt el nou conseller delegat del Rodalies de Catalunya dient que els trens ja funcionaven i no funcionaven, després s'ha de retractar, després dius que no havien fet bé allò de la comprovació de que les línies anaven correctament i no tenien perill. En fi, un desori absolut, i mentrestant la gent, el 500.000 d'usuaris diaris que agafen Rodalies patint de valent, no podem arribar a temps a la feina, o al metge, o als estudis, o a qualsevol altra de les qüestions que han de fer, perquè recordem que la mobilitat no és un capritx, la mobilitat és un dret, i per tant s'ha de garantir aquest dret. I en aquest mig de pluges i terrabastalls meteorològics, això que ara en diuen les tempestes tropicals, doncs aquí a Arenys, ja ho dèiem la setmana passada, ens vam escapar bastant, però encara tenim alguna seqüela. Per exemple, dimarts ja es va comprovar que el Rial del Bareu baixava el clavegueram per sota i per dalt. Ara els que ens esteu seguint en el Facebook podreu veure algunes imatges d'aquest clavegueram. Aquesta imatge que veieu és d'ahir. Està presa ahir, que també hi ha un vídeo que també el reproduirem. I aquí què passa? Que baixa l'aigua. Baixa l'aigua i tot el que arrossega aquesta aigua, perquè és clavegueram. Llavors, aquesta aigua, com que és això el que té l'aigua, que va al mar. Però què passa? Que com que no baixa amb tanta força, s'està acumulant i està fent una mena d'estany pudent aquí al final del Rial del Bareu, ja quan desemboca a la platja. Ara, si ve una altra tamborinada, tota aquesta aigua pudent, pam, se'n va al mar. Ningú dirà res, com sempre. Però vaja, això són imatges d'ahir. Hem parlat amb l'Ajuntament i els hem dit: ei, què passa amb això? Llavors es veu que ho vam mirar dimarts, això ha continuat rajant tota aquesta setmana, avui hi han anat, aquest matí, i han tornat a posar la tapa. I aquesta, la imatge que veieu, és de la tapa que acaben de posar aquest matí. Però què passa? Els tècnics diuen que el problema ve a sota, que aquí hi ha, arran d'aquests aiguats, ha arrossegat sorra, la sorra ha taponat el clavegueram, i per això l'aigua busca camí i el troba, doncs, destapant la tapa i anant rial avall cap a la platja. Doncs aquesta és una de les seqüeles que encara avui tenim. Aquesta, quan ho arreglaran? Es veu que la cuba Arenys ve els divendres. Per tant, el dimarts trucaran a la cuba i vindrà divendres. Ho dic pel veïnat, que no s'estranyi, que encara estaran així fins divendres, a no ser que la cuba faci un extra i vingui el dimarts o el dimecres per destaponar això. I mentrestant, doncs, tenim aquesta bassa pudent a la desembocadura del Rial del Bareu, a la platja del Bicordi, o la primera platja. Més seqüeles del temporal. Recordeu que aquest estiu es va col·locar una brana perquè de ser inoxidable, perquè la gent, els que tenen dificultats de mobilitat, poguessin entrar a la platja, al mar, des de la sorra, i així, doncs, agafant-se... Perquè la línia de vida... A veure, està bé, eh? Però has de tenir molta habilitat. I si hi ha aigua moguda, doncs no va bé. Siguem clars. En canvi, la brana va tenir èxit perquè sí, perquè és com més rígida, no es mou, no belluga, i per tant la gent pot entrar i sortir. I què ha passat amb el temporal? Doncs que ara la brana és veïna de Calamardo, que els que seguiu, els que teniu nens o nenes o nets, sabeu de qui parlo, dels dibuixos animats, d'aquests animals que viuen al fons del mar. Bajo el mar, pues bajo el mar està la brana. Ja ens ho va dir l'alcalde, que la brana havia quedat submergida, i ara tenim branes submergides. Bueno, igual, doncs, la tindrem així tot l'hivern, o no, o igual ho acaben d'arreglar. Aquesta, com dic, és una de les seqüeles d'aquesta tamborinada que hem tingut aquestes setmanes, aquests darrers dies, i que, afortunadament, ens han donat una treva, i aquesta cap de setmana llarg, doncs, ens respectarà una mica. I parlant de branes, Xavi Salvanyà, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Ja fa dies, o si no setmanes, que vam explicar que aquestes branes vermelles que la policia local va posar perquè així s'estalviaven que la policia hagués de tallar les entrades i sortides dels carrers quan, per exemple, l'hora de les escoles, de la pujada del Calissai o allà de la part de la presentació, etcètera, etcètera, o quan hi ha una fira, o quan hi ha un mercat, llavors, per evitar que hi hagi d'haver la policia, van dir, posarem unes branes vermelles que de normal estaran replegades i quan es necessitin les obrirem i així els cotxes no hi passen. I tu, Xavi, ens vas explicar que aquestes branes no anaven.
1: No anaven.
0: I ens van dir, sí que van, sí que van. Ara estem mostrant unes imatges que són
1: d'aquesta
0: setmana, que és justament la pujada del Calissai, a la part que toca a la Riera, i veiem la brana vermella plegada i dos cotxes de la policia, un que està barrant el pas en aquest accés. Què ha passat aquí?
1: Doncs aquí ha passat que ha passat l'estiu i no s'ha reparat aquesta brana. I segueix passant el mateix. Aquestes branes que es pleguen, a l'altra banda de la vorera hi ha d'haver-hi un pal per poder posar-hi el candau.
0: Que és el que té.
1: Que és el que té, no? Doncs, per fixar la brana, que així ningú te la obri i faci coses rares. Doncs bé, aquesta brana, a l'altra banda, és a dir, a la banda de l'arbre, els que esteu veient les imatges, hi hauria d'haver-hi un pal vermell...
0: Per fixar la brana.
1: Però aquest pal, com que és una cosa molt flonja o molt endeble, doncs, en el seu dia ja de primeres, aquest pal va volar. Algú se'l va endur per ferro. Sí. I doncs ara estan aquí i no sé, deuen estar esperant que arribi, saps allò?
0: La peça d'Alemanya,
1: doncs aquí deu passar el mateix.
0: Saps què hauríem de parlar? Amb en Manel, el transportista.
1: Sí, Manel Torrents.
0: Perquè obri una línia directa, Arenys-Alemanya.
1: Alemanya per les peces.
0: Per les peces.
1: Doncs aquí passa, però esclar, això no és l'únic lloc que passa. I ara em sap greu perquè no vaig fer la fotografia. Aquesta setmana mateix, la brana que hi ha just en el pas que va cap al soterrani, cap al port, també hi ha una brana d'aquestes, i com que amb les pluges del cap de setmana allò es va omplir, van tenir que també posar la brana. Però el ferro aquest que jo parlo de l'altra banda, tampoc hi és. I què van tenir que fer? Doncs amb una cinta d'aquestes de la policia, aquestes blanques de plàstic, i van tenir que fer un nus i lligat amb la brana, doncs, que hi ha allà al lateral. I...
0: Perquè la gent ens entengués que és com si tu tens una porta... I la porta, per tancar-la, has de tenir a l'altra banda, no? Allà on entra el bombí.
1: Allà on hi ha el bastiment, en el bastiment doncs, hi ha d'haver-hi la banda de fixador.
0: Si no tens aquesta banda, la porta queda oberta.
1: Doncs això és el mateix. I es veu que... Clar, a mi el que em fa gràcia és que ens han gastat un dineral
0: amb
1: branes. Amb sortirà, diguen, el regidor de torn de mobilitat, em dirà que, bueno, que tot plegat no són tan cares.
0: No, ja t'ho diré quan, perquè ho tinc... Jo doncs, ho buscaré, sí.
1: Doncs sempre surten amb la mateixa excusa, i això és igual com aquells marcadors de velocitat que molts dies estan parats perquè com que els van comprar piles, a vegades quan s'acaba la pila ara no tenim el tio que ha de canviar la pila. Doncs això és el mateix, no? Comprem branes i llavors resulta que se'ns trenca el pal de l'altra banda del bastiment
0: i no
1: el posem. I hem de travessar el cotxe o la moto i hem d'anar fent invents del TVO.
0: Per tant, no serveix per allò que volien, que era estalviar-se les hores home dels policies i dels vehicles. Parlant d'aquests indicadors de velocitat, ja funciona el de l'autopista. El que quan vens de Barcelona i baixes per baixar Arenys de Mar, Arenys de Munt, doncs ja funciona. Tant la camareta que et diu a quina velocitat vans com el semàfor posterior que trobes. La peça ha arribat d'Alemanya, però... En Manel Torrents hauria de tornar a buscar aquesta, la del pal de la brana. Molt bé, què més? Tenim senglars, això ja ho sabíem. Per cert, avui parlarem de senglars perquè la setmana passada en Domènec Massuet, el regidor d'Urbanisme i també de Medi Ambient, ens va explicar una cosa curiosa, i és que ara els senglars que són caçats en gàbies no es poden entregar a l'escorxador perquè moren estressats. I la carn estressada no és bona. Ara, després d'aquí una estona, ens explicarà una de les persones que en el seu terreny doncs, ha fet aquestes captures i ara resulta que no li volen més senglars capturats per gàbies. Però deia que teníem senglars que ja saben els dies que hi ha, que els arenyencs i arenyenques treuen la brossa, l'orgànica, però hi ha uns altres animals que són igual o més intel·ligents que els senglars, que són les gavines, la gavina voladora. Doncs les gavines també han trobat el sistema. Abans anaven als contenidors, quan hi havia els contenidors, anaven als contenidors. I ara van als arbres on pengen les bosses de les escombraries. I les gavines ja s'han après, van allà, punxen la bossa de les escombraries, la rebenten i llavors escampen tota la... tota la porqueria o les restes, i així és com s'alimenten. És un vídeo que ha fet la Carolina Campeny i que ha penjat en el Facebook aquesta setmana. Per tant, ja ho tenim. Les gavines també han après el nou sistema a la brossa.
1: Que juguen, estan associats amb els porcs senglars, perquè ells se rebenten i esclar, el senglar l'ensuma.
0: L'ensuma i llavors hi van, van en comidilla.
1: És a dir, que si esperem una mica més, ja veuríem els senglars...
0: No, perquè és de dia.
1: I els senglars... Que hem d'esperar una mica més.
0: Vespre, sí.
1: Uns treballen de dia, els altres treballen de nit.
0: Exacte. I parlant d'animalons, aquests dies al port d'Arenys estan veient captures de tones i tones d'aquest peix, que és de la família del bonítol, és un túnid, és el bonítol blanc, i es veu que estan passant a punta pala per aquí davant, el nostre litoral, i al port d'Arenys n'estan agafant tones i tones d'aquest peix. Que aquest peix es diu... li diuen popularment bacureta. Bacureta. Però científicament no es diu bacureta, es diu albacora. I científicament encara es diu tumus a la lunga. Tumus a la lunga. És l'albacora, la bacureta. I en estan agafant molt. A més, és un peix molt preciat, perquè es fan conserva, també. Per tant, no només te'l fan menjar fresc, meravellós, sinó també, un cop capturat, fan conserves allò de les llaunes del bonítol.
1: Sí,
0: que tu menges a casa. Doncs això comença aquí, comença aquí. Doncs aquesta setmana ha sigut un no parar d'agafar aquestes bacuretes en el port d'Arenys. Ja fa dies que us vinc dient que jo dels aquells 17.000 euros que ens vam gastar per muntar aquell xiringuito al costat de l'estació de tren, que és perquè les bicicletes, els que fan la ruta de la bicicleta pel Maresme, doncs puguin parar allà, guardar la bicicleta o reparar-la, aquest petit taller que hem muntat al costat de l'estació, que en Joan Mola ens farà un reportatge un dia d'aquests que ho fliparem. Hi ha altres llocs més petits que no ha calgut que es gastin tants calés i que hem muntat una espècie d'estació petita per arreglar les bicis. Aquesta és una imatge. És un re, és una cosa petita, que deu tenir un metre i mig d'alçada. Aquí pengen eines que estan agafades amb una cadena, per tant, perquè ningú se les emporti. I hi ha un inflador, hi ha un lloc on pots penjar la bici mentre l'arregles, les punxades, etc. I això és un raconet petit al costat d'un pàrquing i ja està.
1: Doncs això, aquest dia em vas fer donar compte, a la porta de l'Ajuntament de Montlló també hi és.
0: Veus?
1: Però, en canvi, a Olot, hi han les casetes aquestes d'aquí, la Renfe, del Parc d'Olot, estan repartides pel poble.
0: Ah.
1: És a dir, que per tot el poble n'hi ha diverses de casetes d'aquestes que tu pots... I allà el fan servir, no és com aquí, que no hi ha...
0: No es veu
1: que encara no han trobat la combinació per entrar.
0: Exacte. I si venen en tren, ja et dic jo que no
1: n'hi ha... Bueno, aquest és el problema.
0: Ah, exacte. I per últim, dir-vos que ja és Nadal d'Arenys de Mar, perquè aquesta setmana s'han començat a posar els llums de Nadal a la Riera d'Arenys. Sí. El dia 7 d'octubre ja s'estaven penjant aquests llums. 7 d'octubre, o sigui, no estem a la Castanyada, que ja estem a punt de Nadal.
1: Però a Mataró van començar aquest agost.
0: Ah, sí?
1: Sí. Perquè això es comença
0: a ser... És una competició, ara, o què?
1: No, això té una explicació, que es veu que aquestes empreses, si ho deixes instal·lar abans, també t'arreglen una mica el preu.
0: Ah, més barat.
1: I llavors, en comptes de cocodrilos, tindrem algun reno de més.
0: Ah, molt bé, molt bé. És a dir, així espallen una mica les feines.
1: És a dir, exacte, tenen...
0: No tenen tanta punta de feina.
1: Com que aquestes empreses tenen unes plantilles, així tenen feina per tothom, durant l'any.
0: Doncs
1: això és com la loteria, que el dia de Sant Zenoni ja surt la loteria de Nadal.
0: Mira, ara donaré una idea, tu que ets pista. Que facin uns llums que per Sant Zenon diguin, tinguin les lletres, no? Honor i glòria Sant Zenon, o bona festa major, per Sant Roc gloriós, per la castanyada menja boniatos, i ara per Nadal tal. Que siguin com...
1: Però això ja s'existeix.
0: Sí, per això et dic.
1: Per això ja s'han de penjar aquestes pantalles
0: aquestes
1: de LEDs.
0: Aquestes tires de LEDs, clar, i vas canviant. I fins i tot pots anar canviant els dibuixos.
1: Sí.
0: Pots fer dibuixos de diversa mena.
1: Avui dia, amb la intel·ligència artificial, hasta nosaltres podem sortir.
0: Efectivament. Doncs mira, et dono una idea que traslladis. Molt bé, Xavi. Gràcies. Ara parlem. I ara també seguim en el programa. De seguida parlarem amb en Toni Pardo i el concurs, i avui farem diverses coses. Entre altres, avui parlarem amb el director de l'obra de les Clarisses. Molta atenció, perquè té coses interessants per explicar-nos. I tot això dins un programa que és possible gràcies a en Xavi Salvanyà, en Fede Sedó, en Toni Pardo, en Joan Mola, l'Èric Morales a la part tècnica i en Pau Roig a la redacció. Comencem.
2: És l'hora del concurs amb Toni Pardo.

0: 10 minuts i seran a les 12. Ara de seguida entra el nostre company Toni Pardo. Avui els Seràfics estan preparant ja, perquè aquestes tardes estrenen o venen aquí a Arenys, una obra que es diu El Préstec, que és humor negre i crítica social. El Préstec està dirigida per Roser Fernández, que ens ha explicat què podrem veure avui.
1: És una comèdia d'humor una mica negra. De fet, està basada en una comèdia d'un gran dramaturg, no? Un referent del teatre català, que és el Jordi Galceran, que és l'autor també del mètode Gronholm, i de paraules encadenades, ha fet traduccions, ha fet sèries de televisió i tal. És molt humana, el que passa és que juga molt amb l'element absurd, exagerat, no? Amb l'estracanada última.
0: La Roser Fernández ha explicat que no és una representació típica i tòpica, però tampoc una lectura dramatitzada.
1: Com que nosaltres fem lectures dramatitzades, llavors el que fem són adaptacions. De vegades escurcem una mica l'obra per afavorir una mica que els actors puguin llegir l'obra mentre la interpreten. Normalment la lectura dramatitzada s'entén com algú assegut en un faristol llegint, i nosaltres fem més aviat lectures teatralitzades, on hi ha una escenografia, hi ha moviment escènic, exactament com si fos una obra de teatre, no? Però amb el suport del paper.
0: Doncs això és avui, en els Seràfics, i podreu gaudir-ne si pagueu 12 euros a partir de les 6 de la tarda i 10 si la compreu de forma anticipada o sou socis o sòcies. Avui hi ha moltes coses a Arenys. Hi ha una visita als búnquers, hi ha una sortida en barca amb la marinada, que és el que dona tret de sortida al Calamarenys, que es va presentar aquesta setmana. Els qui us agrada les coses antigues, doncs hi ha la fira de brocanters i col·leccionisme. A les 11 ha començat un laboratori de minerals al Museu de Mineralogia, aquí al museu. Hi ha el Préstec als Seràfics, hi ha un concert que es diu el Concert de Mar i Música, que uneix Arenys i Menorca a través de la Tse Cor Cambra i la Coral Clau de Sol. I això serà avui, aquesta tarda, a l'Església de Santa Maria, Toni?
2: A les 6.
0: A les 6 de la tarda. És gratis, no?
2: Sí. Va. Ei, que sàpiga jo.
0: Que tu sàpigues. I
2: potser que va posar la safata.
0: Ah. Allò que es diu la tarifa inversa, la taquilla inversa.
2: Podria ser, no ho sé.
0: Que donin la...
2: No diuen res, però m'estranya que sigui totalment gratuït.
0: Toni Pardo, bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Què tal?
2: Bon dia. Estava que la senyora Rosa Munné m'ha dit que ella, en el mes d'octubre, l'última setmana d'octubre, fa uns anys, pocs anys, a Anglaterra, ja tenien posats els llums de Nadal.
0: Clar, però això no és Anglaterra. Ara anem amb màniga curta.
2: Anem

0: amb Ramon Madaula i la Sara Diego, diumenge vinent a les 7 de la tarda. I dues entrades per anar als Seràfics, que encara que no, avui no hi pugueu anar-hi, doncs a partir de la setmana vinent continuem fent tot espectacles.
1: Doncs aquests regals que ens has dit són per la gent que ens envia un WhatsApp al 93-795-7912 o bé ens escriguin un correu electrònic al dominical@radiorange.cat. I aquí què ens heu de dir? Si pot ser, la resposta correcta a la pregunta que ara ens farà en Toni Pardo.
0: Com que diuen que sempre donem masses pistes i donem massa facilitat, avui preguntem qui és un compositor de música. Va fer tres òperes i, sobretot, va fer molta música d'església. Diem que va ser una figura molt destacada de la música espanyola, no solament catalana, espanyola i universal, del segle XIX. Va començar els seus inicis a la catedral de Pamplona. Va tenir el magisteri de la capella de la catedral de El Burgo de Osma. No Burgos, eh?
1: El Burgo de Osma. Sí.
0: Va ser nombrat mestre de capella de la catedral de Sevilla, on va fer una important composició de música religiosa. I va incorporar-se més tard a la Real Capella de Madrid. Va ser mestre titular i també director del Real Conservatori de Música de Madrid. Es va morir el 1890, és el que podem dir, prou. Ell no.
1: Oblideu aquesta data.
0: Aquesta data, oblideu-la. Va, entre els seus alumnes, en va tenir un de molt, molt, molt destacat. Va ser un dels millors tenors d'òpera i de música clàssica del món. Va ser durant el segle XIX.
1: A mitjans
0: del segle XIX, va néixer i es va morir gairebé al final.
1: Molt bé.
0: Hem de dir que aquest senyor va tenir, aquest tenor, té un carrer a Sants i va haver-hi un cinema que portava el seu nom.
1: Però aquest tenor és deixeble del qui tu demanes, eh?
0: Deixeble del titular del que el va ensenyar.
1: Que és el que tu demanes.
0: Que és el que jo demano. I, com a última data, aquest senyor va fer un mètode de solfeig que porta el seu nom i és famós a tot el món. Com es diu aquest compositor i mestre? I com es diu aquest tenor, que va ser deixeble d'ell?
1: Els dos, eh?
0: Els dos.
1: Demana'ls els dos. Home, avui és apretat, eh? Avui s'ha apretat. Tot i que has donat moltes dades que poden ajudar a trobar...
0: Diumenge et semblava que no havia donat res i encara no vaig sortir d'aquí a tenir tres respostes.
1: És a dir, va donar magisteri a la catedral del Burgo de Osma, va ser mestre de la capella de la catedral de Sevilla, també el director del Real Conservatori de Música de Madrid, i va ser mentor, inspirador d'un tenor...
0: No, va ser mestre.
1: Mestre.
0: Va ser el seu, el que el va agafar i el va ensenyar a cantar i de més.
1: D'aquest que dona nom a un carrer de Sants, per exemple.
0: Sí, està al carrer de Sants. I té tres òperes. Va compondre tres òperes.
1: Doncs com es diu aquest gran músic i compositor, i com es diu també el tenor, que era el seu alumne, val? I a veure si l'encerteu.
0: Ja, si l'encerteu.
1: Perquè tu li portaves les partitures, a tots dos.
0: Perdona, i el llàpid i el paper.
1: Molt bé, doncs 93-795-7912 o el dominical@radiorenys.cat. Aquí ens heu de dir qui era aquest compositor i qui era aquest tenor.
0: Tenim uns difunts.
1: Tenim algunes defuncions, no?
0: Sí, a Arenys Amunt, en Camil Roig Ginesta, de 89 anys, i aquí a Arenys, en Carles Prim Salvanyat, de 49 anys, la Maria Lluïsa Salce Ruiz, de 63, i la Francisca Pérez Cumplido, de 89.
1: Molt bé, doncs el condol a les famílies. A veure, avui és Sant Anastasi, Sant Emilià, Sant Espernadeu, Sant Genís,

0: Sant Nicasi, Sant Placi, Sant Provo, Sant Tarac, no Tarat, Caratarac, Sant Andrònic, Sant Eucubíscul, Santa Filomila, Sant Germà, Santa Piència, Santa Placídia, Sant Sarmata i Sant Zenai. Avui m'ho has posat molt difícil, eh? Ja
1: aquest, l'Escubiscol, no te'n recordes?
0: Sí, l'Escubiscul.
1: Sí,
0: Escubiscul, baix a jugar.
1: Quan anaves a col·legi,
0: sí,
1: eh?
0: Home, tant, sí. Qui fa anys avui?
1: En Cristian Naranjo García, 47, en Ricard Ferran Nieto, 48, la Maria José Grau Cat, 59, la Montse Borrell Farnov, 52, en Pau Arjona Reverter, 35, la Laura Salomó, 61, l'Ivan García Pérez, 39. I ahir dissabte, l'Enric Reverter, 59, en Joan Carles Ortiz Rodríguez, 57, en Joan Francesc Belsolell Martínez, 46, i la Mercè Comí Nicolau, 46. I el dia 8, en Carles Estrada, en Carles Giné, en Didac Sánchez, l'Elisabet Artigas Mates i en Joaquim Espriu Mala Gelada. El dia 9, la Maria Teresa Llodrà, l'Elisabet Lloret Pagès, en Fernando Castelló, la Irma Golf, l'Isaac Pou Avilés, en Pol Peris Garrucho i la Raquel Bejines. I demà passat, dimarts, en Joan Majó Guri i en Manuel Torrents.
0: En Manuel Torrents, el que dèiem.
1: 93 anys.
0: El transportista.
1: Transportista.
0: Molt bé, felicitats.
1: 93,
0: 93,
1: eh?
0: Pues, molts
1: i
0: anys.
1: Encara, i encara camina, oh, i
0: tant,
1: va molt bé.
0: I tant, i tant.
1: I esperem que faci molts anys.
0: Doncs avui fa 67 anys el Yosu Ndur. El Yosu Ndur és un músic africà que va triomfar sobretot en els anys 90 amb aquesta peça, justament aquesta que sona. I després se'n va fer una versió amb la Nene Cherry, que és, surt en aquesta peça, que es diu 7 Seconds, 7 segons. Doncs la sentim?
1: Escoltem-la.
0: Doncs vinga, fins ara, Toni.
1: Fins ara.

0: 3 minuts passant gairebé del migdia amb aquests 7 seconds del Yosun Dur, cantant també amb la nena Xerri. Avui el Yosun Dur fa 67 anys. Bé, i ara us volem parlar d'un conflicte veïnal. En aquest cas està passant a Arenys de Munt, a l'Avinguda Sant Carles, el que es coneix com el barri de Sant Carles. Perquè recentment els veïns d'aquella zona han vist penjat un paper, un escrit, que porta el títol Convivència insostenible a l'Avinguda Sant Carles. Diu, els veïns de la porteria número 2 d'Arenys de Munt patim una situació límit d'incivisme i aldarulls per part d'uns residents amb addiccions i maltractaments mutus entre la parella que viu al bloc, i posa les inicials. Amb coneixement dels familiars, de la dona, qui encobreix i justifica constantment les seves accions. Com a comunitat, ja hem emprès accions legals contra ells per la seva inacció. El dia a dia inclou accions d'extrema gravetat, com vessament d'excrements de gos pel balcó, crits, baralles, lladrucs dels gossos, cops, droga, assetjament als veïns i veïnes, amenaces constants. Tot això qualsevol hora del dia i de la nit. A més, a la comunitat hi ha menors els quals estan patint una situació d'inseguretat i angoixa constants. Malgrat les múltiples denúncies de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, a la policia local, als Mossos i als serveis socials municipals, els quals ens estan donant suport i estem molt agraïts, ens sentim completament abandonats davant d'una passivitat institucional inacceptable. I acaba l'escrit, diu, exigim una intervenció immediata abans que es produeixi una desgràcia personal. Comunitat de veïns i veïnes de Sant Carles. Esther, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Tu ets veïna de la comunitat, no?
1: Exacte, sí, sí.
0: I què? És tan bèstia com el que acabo de llegir?
1: Doncs, francament, sí, exacte. El que has llegit és tal com ens sentim i com estem actualment. Farà cosa de més... Bueno, portem més d'un any i mig suportant tot aquest incivisme per part d'una parella que viu al bloc. I, bueno, d'alguna manera estem una mica ja farts d'aguantar aquesta situació.
0: I això des de quan ho patiu?
1: Doncs farà més d'un any i mig ja.
0: Ostres.
1: Sí. Sí, sí. Llavors, bueno, com bé has llegit a l'escrit, estem en una situació límit, perquè, a més, hi ha menors que no descansen, tenen por de baixar per l'escala... vull dir, és que és una convivència per part d'aquests residents incomprensible totalment.
0: I aquests veïns incívics, per entendre'ns, són llogaters, són propietaris?
1: Mira, saps què passa? Que estem enmig d'un procés judicial, és un tema d'herències, bàsicament. Llavors, clar, parlar-ne obertament... no em vull arriscar.
0: Val. I heu pogut parlar amb ells, entenc, no? Heu pogut parlar amb ells o no?
1: Sí. I tant. S'ha intentat de totes maneres parlar amb ells. Bueno, ja et dic, la policia, estem molt agraïts i des d'aquí públicament donar les gràcies a la policia local d'Arenys de Munt i a l'Ajuntament també, perquè la veritat que estan responent a totes les trucades que estem fent i les ajudes que estem demanant. I, bueno, ja et dic, tots els processos fets i per poder fer s'han fet. El que passa que, bueno, quan tu topes amb una gent que no és normal, doncs tot el que puguis fer no serveix de res.
0: I llavors quina via teniu de solució?
1: Bueno, hem posat una demanda perquè d'alguna manera els puguin fer fora. Però, clar, ja sabem tots que els jutjats estan saturats i, bueno, serà un procés llarg.
0: Ja. I us han dit, suposo que els advocats o així, us han dit que pot passar? Realment els poden fer fora?
1: Sí, clar, aquí estem parlant d'una llei de divisió horitzontal que hi ha un apartat on diu que els veïns s'han de comportar. I si no és així, doncs, bueno, però això estan els jutges... per determinar si això és així o no. El que està clar és que estem patint una convivència insostenible que, a més, pot arribar amb una desgràcia personal, tant per part d'ells com per part nostra. Llavors, tenim por.
0: Ja. I realment un jutge pot dir que arran de tots aquests fets haurien d'abandonar la finca, entenc que sí. Que és el que
1: clar,
0: vosaltres demaneu.
1: Clar, és el que et dic, vull dir, jo ho desconeixo, ojalà sigui així, I la idea, almenys, si la situació no s'acaba, doncs que millori, pel bé de tots els veïns del barri, ja no de la comunitat, del barri, perquè aquí és cert que nosaltres ho patim directament, però la resta del barri també, perquè, vull dir, els insults, els cops, els gossos, tot això se sent per tot el barri o per part del barri.
0: Ja. I quanta gent viviu a la finca, més o menys?
1: Doncs som nou veïns.
0: Nou veïns.
1: Però... És una finca molt petitona, que ens hem portat sempre molt bé. Nosaltres aquí portem 25 anys visquent, no hem tingut mai cap problema. Afortunadament, amb els veïns sempre ens hem entès. Però, per desgràcia, ara mateix tenim aquest problema.
0: Ja. Quan ve la policia o els serveis socials o, en fi, les Mossos, què fan? Què poden fer els...
1: Saps què passa? Que estan molt lligats de mans perquè, d'alguna manera, entre ells tampoc es denuncien. Llavors, per ells és una convivència normal o habitual. Llavors, clar, la policia els pot aconsellar de aneu, denuncieu per part de les dues bandes, perquè és mutu, vull dir, els maltractaments són mutus. Llavors, clar, la policia està molt lligada de mans, venen, els revisen, escolta'm, pareu, no us discutiu, no insulteu, deixeu descansar els veïns, però realment la policia està molt lligada de mans.
0: Dius que també hi ha el tema de droga. Creus que aquí es trafica?
1: Traficar, jo crec que no. Jo et diria que és consum propi.
0: Es consumeix, sí.
1: Per les proves que hem pogut trobar.
0: Ja.
1: Però clar, no ho sé, ho desconeixo, eh? Vull dir, tot això...
0: Sí, clar, això s'ha d'investigar i s'ha de...
1: Al final, a casa seva, exacte, està denunciat, també, vull dir, al final és fer notori pública la situació i bueno, que tothom sàpiga l'estat en què ens trobem.
0: Doncs, Esther, espero que això es resolgui, tot i que porteu un any i mig. Us diuen que això podria ser aviat o no?
1: Depèn el jutjat. Ja et dic, estan saturats i esperem que no, perquè ja portem... la demanda diria que fa un any ja... Més d'un any que està posada, vull dir que... Esperem que sigui dins d'aquest 2027.
0: A veure. Doncs, Esther, molts ànims, queda dit, i nosaltres també, per la nostra part, farem alguna pregunta a l'Ajuntament, a veure què més poden fer, si és que poden fer alguna cosa. Gràcies per explicar-nos-ho,
1: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'almenys explicar la situació i poder fer-la pública. Moltíssimes gràcies.
0: D'acord, gràcies. Bon diumenge.
1: Vinga,
0: adéu.
1: Maria.
2: Ràdio Arenys, la primera en informació.
3: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
4: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
3: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
4: Dilluns, dia de descans.
3: Telèfon 93 792 35 46.
4: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
5: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
6: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
5: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
6: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
5: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
6: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
5: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
6: Info i reserves al 93 131 11 00.
5: Visiteu www.elportinyol.com.
7: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
8: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
7: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
0: Les 12 i 13 minuts, les obres de la futura biblioteca d'Arenys de Mar, a l'antic convent de les Clarisses, sembla que estan entrant en la seva fase final, afortunadament, perquè portem molt de temps de retard i n'hem parlat aquí tot sovint. Però arran justament del que ens estan informant des de l'Ajuntament i també del que es pot observar els qui fem el tafaner al voltant de les obres, veiem que, a diferència de fa l'any passat, per exemple, que no es movia pràcticament ni una totxana, doncs ara, en els darrers mesos, hem vist que les coses estan anant a un altre ritme. Una altra cosa és si acabarem a temps o no, i és una de les qüestions que, justament, avui volem parlar amb Mario Serrano, que és el director, és director general de Dopec, director de l'obra de la futura biblioteca d'Arenys de Mar. Mario Serrano, bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Molt bon dia, un plaer estar amb vosaltres.
0: Molt bé. Mario Serrano és enginyer industrial i li llegeixo el que diu la seva empresa, perquè no és menor, diu que ha dirigit àrees claus al Consorci de la Zona Franca, ha impulsat projectes immobiliaris a la ciutat, a Barcelona, és enginyer industrial, té un MBA per ESADE i programes executius de l'IES, i té una visió estratègica, innovadora i orientada, sobretot, als resultats. I quan li va caure aquesta obra, senyor Serrano, una obra que té molta complexitat, va pensar, això és el més difícil que m'ha caigut o no?
9: Bueno, no sabria qualificar-te si ha estat el més difícil, el que sí que és un repte que la veritat per nosaltres i per mi, pel meu equip, perquè tot això al final es construeix amb equip, és un repte molt encoratjador i molt, com te diria, molt il·lusionant, molt il·lusionant. Mm-hmm.
0: Perquè recordem que aquesta obra la va dissenyar un equip d'arquitectes, després això es va adjudicar a una enginyeria i després a unes empreses. És a dir, Dopec, o en aquest cas el senyor Mario Serrano, no és el qui va dissenyar o el que va fer els plànols d'això, no? Podem dir-ho?
9: Efectivament. El concurs de la redacció del projecte el va guanyar un altre equip d'arquitectura. Uh-huh. Nosaltres vam concursar a la fase de la direcció d'obra i de la direcció d'execució de les obres de l'antic convent de les Clarisses per la futura biblioteca d'aquí d'Arenys.
0: I quan
9: som en l'equip
0: executiu,
9: Executiu, sí, direcció d'obres. No som els redactors del projecte.
0: Ah, exacte. I aquí va passar que, quan vostès van veure que no casaven coses, doncs aquí és quan va començar, diguéssim, les negociacions amb l'Ajuntament per retocar o refer aquelles coses que no eren correctes perquè l'edifici acabés en bones condicions, no?
9: Bueno, rehabilitar un edifici patrimonial, en primer lloc, que ha estat tancat molts anys, que té una història. Això comporta reptes importants i que quan veritablement trobes els condicionants en el dia a dia és quan te n'adones que s'han de prendre altres tipus de decisions i altres tipus de solucions tècniques que és el que va passar. No? Mm-hmm. Sí, com et deia, patrimonial i que havia estat tancat durant molts anys. Llavors el que hem hagut de fer és refer segons quines solucions tècniques del projecte per encaixar-les amb la realitat que suposa una rehabilitació d'un edifici d'aquestes característiques.
0: Heu tingut experiències similars d'algun edifici així històric, antic o vell, i que necessita doncs un tractament tan especial com aquest?
9: Sí, moltes vegades ens trobem, som una empresa d'enginyeria i d'arquitectura a la vegada, que tenim inclús experiència amb edificis catalogats, i que aquesta situació que estem vivint o que hem viscut amb l'antic convent de les Clarisses ha estat el mateix. És a dir, la rehabilitació no és el mateix que una obra nova, que implica unes altres els altres reptes, les altres exigències, i que requereixen doncs, d'anar sobre la marxa, anar prenent decisions i, com et deia abans, definir solucions tècniques en funció dels condicionants específics que et vas trobant.
0: Ja, realment està molt malament aquest edifici, no?
9: Bueno, està malament... És un edifici de fa molts anys. I els edificis de fa molts anys i el poder combinar el que són solucions tècniques modernes amb solucions tècniques que es feien doncs, moltes dècades abans, doncs, comporta doncs, una exigència, com et deia abans, però no malament, perquè, per exemple, el que són tots els tancaments de façana, on abans doncs, es feien murs molt més amplis, amb unes condicions i amb d'execució diferents, l'intentar combinar-ho amb solucions tècniques modernes per exigències de la normativa, doncs et comporta, com et deia abans, doncs, reptes importants tècnics. Sí, però, bueno, per això estan els nostres tècnics, per això estic jo, per això estan les constructores, que al final això es tracta de fer un treball en equip, entre tots plegats, i bueno, estem ara, com et deies abans, doncs, amb un ritme ara en aquesta situació d'obra doncs, molt bo.
0: Tan bo, que aquesta és la pregunta que Arenys es fa molta gent, tan bo com perquè puguem dir que a final d'any això estarà acabat o no?
9: Bueno, l'obra està avançant amb molt bon ritme, com et deia abans. Hem consolidat ja el que és l'estructura de tot l'edifici, que era un repte també molt important. Com et deia abans, combinar una estructura molt moderna amb una estructura metàl·lica amb una estructura que hem mantingut, que aquesta és la gràcia de la rehabilitació, s'ha comportat, com et deia, uns reptes importants. Ja està tancat tota aquesta fase, que era dient, la més crítica a nivell de repte, i ara ja estem en una fase, podem dir, de fase final. És a dir, en els propers mesos començarem ja a veure el que en un edifici ja que, és per tancar, que són les instal·lacions, que són els acabats. Ja ara mateix ja podem veure... el que serà la futura biblioteca, ja es llegeix perfectament els espais de la diferent biblioteca, i en breu, que serà el moment per mi més important, que és amb el que em preguntes de quan l'obra en el seu conjunt estarà acabada, deixarà de ser una obra i començarà a ser una biblioteca, doncs perquè entrarem a la següent fase, que serà de l'equipament, el mobiliari i la posada en marxa de la biblioteca. Estem parlant que estem treballant, com bé dius, cap a finals d'any poder tenir el que deia jo de la fase d'obra gran finalitzada i poder encetar la següent fase, que ja no és un tema que depèn de nosaltres, sinó ja de la Diputació i del propi Ajuntament.
0: És a dir, que a final d'any, jo ho dic així, que no sóc expert, la carcassa, l'edifici estarà acabat. I després hauran d'entrar lampistes, no? El que fan els equipaments interns. Seria una mica això per entendre'ns, eh?
9: Bueno, deixa'm que et matitzi. És a dir, ara mateix, en aquest mes d'octubre, estem treballant per tenir el que és la caixa, podem dir, de l'edifici, és a dir, la coberta ja tancada, la façana que ja es pot veure, i amb els curiosos, que és veritat, que apareixen molts curiosos, ja poden veure com el que és l'estructura, que li diem mur-cortina, que és, diguéssim, la façana de vidre, que donarà molta llum a la biblioteca, doncs ja s'està treballant, esperem poder tenir tancada aquesta caixa en aquest mes d'octubre, i després ja treballarem amb els interiors. I què treballarem amb els interiors? Durant, també en paral·lel amb aquests tres mesos, fins a acabar el que siguéssim el conjunt de l'obra. Pues, amb el que li dic jo, que és el sistema nerviós de l'edifici, les instal·lacions, pues, la climatització, l'enllumenat, l'electricitat, i també els acabats. Pues, els paviments, per exemple. No podem posar paviments fins que tinguem el que és l'edifici tancat, perquè es pot entrar aigua. Però una vegada tancat l'edifici, pues, encetarem la darrera fase, que serà cap allà a finals d'any, de lo que és, com et deia, les instal·lacions i els acabats interiors, que és quan es veu ja que deixa de ser una obra i comença a ser ja una biblioteca.
0: Mentre estem parlant amb en Mario Serrano, ens estem ensenyant fotos d'ahir, fotos que hem fet ahir de l'estat de les obres. Ara l'estructura ja es veu, es perfila molt bé com està, però efectivament falta la coberta. Aquesta coberta diu que la podríem tenir a final d'aquest mes, no?
9: Estem treballant per tancar aigües, que diem nosaltres els tècnics, és a dir, que no ens pugui entrar aigua quan plogui dintre l'edifici, que pugui malmetre segons quins acabats. posant ja panells de coberta. Pensem que també aquesta coberta és específica perquè haurà de suportar una instal·lació de panells fotovoltaics, perquè ja aprofito per dir que, a part dels reptes que ens trobem de tenir un edifici antic i patrimonial, és un edifici que s'ha projectat amb unes exigències molt altres d'eficiència energètica i de qualitat, i aquesta coberta haurà de suportar el que són els panells fotovoltaics que tindrà, i bueno, doncs, com et deia, estem ja en una fase de posar els panells de tancament, i també alhora, com també es pot veure, està tota l'estructura, la perfileria d'alumini del que serà la façana i el mur cortina, per tenir aquesta caixa tancada el més aviat possible. Perquè si podem, com et deia, iniciar els treballs d'acabat interior.
0: A dins, clar.
9: Efectivament.
0: Perquè aquí ens van explicar en el seu dia, i suposo que és així, que heu fet també treballs fora d'aquí, és a dir, com a taller, i després veniu amb peces ja fetes i es col·loquen. Això és així, no?
9: Sí, és a dir, nosaltres treballem molt i ens agrada molt reduir el que li diem l'obra humida dintre d'una obra, és a dir, l'obra que pugui generar molta pols i molt de soroll. Llavors intentem treballar molt amb el concepte de prefabricació. Llavors tota l'estructura metàl·lica, per exemple, ha estat preparada a taller i ha estat transportada i traslladada a in situ a l'obra per acabar de muntar i tancar. I el mateix amb el mur cortina, és a dir, la perfileria ve treballada des de taller i ve aquí i es comença a muntar. Tot el que podem treballar fora de l'obra que pugui minimitzar l'impacte de soroll, l'impacte de pols a l'obra, sempre, no només en aquesta obra, sinó ja en general, treballem amb aquest objectiu.
0: Torno a dir, ja sé que les obres, quan un té obres a casa, et diuen, ui, això, tal dia, i després surten mil problemes i no acaben sent aquest dia. I per això, però com que tenim, amb aquesta obra tenim un retard molt gran, ja sap que s'està parlant de que l'obra acabi abans de final d'any, en depèn un ajut europeu, un ajut de la subvenció. Vosaltres sou conscients també d'això, no? I per tant, poseu una mica el peu a l'accelerador en aquest sentit.
9: Molt lligat a el que et comentava de l'exigència dels criteris mediambientals i de sostenibilitat, que són el que està lligat amb els fons Next Generation, que som conscients. I treballem amb aquesta idea perquè hi ha uns condicionants i sobre aquests condicionants s'està treballant per poder acabar i que es pugui fer l'auditoria o el seguiment per tenir aquests fons Generation en el temps establert. És el que deia, molt lligat amb el tema de l'eficiència energètica, que és al final el que hem de garantir.
0: Per tant, a final d'any podríem justificar que el 100% o el 90% d'aquestes eficiències energètiques que estan vinculades a la subvenció?
9: Sí, en general, els criteris d'eficiència energètica no només estan lligades a la part, diem, de la, per exemple, de la façana, que és una façana molt treballada per tenir el millor comportament, li diem, passiu de l'edifici per lluitar contra el que és l'impacte de les accions de radiació solar, per exemple, i per tant minimitzar el consum de climatització a l'interior de la biblioteca, però és que a la vegada també el que és la instal·lació de climatització està fonamentada amb una instal·lació d'energia primària de geotèrmia, que ja s'està treballant, ja s'ha començat a fer la instal·lació de geotèrmia. Tot això és el que, com bé dius, s'està treballant per tenir-ho amb el calendari previst per les Next Generation,
0: final,
9: per la subvenció.
0: A final d'any.
9: A final d'any. Efectivament.
0: I s'atreviria a dir-nos una data de final d'obra? Ja no això vinculat a la subvenció, no? De dir, mira, ja hem acabat, alcalde, aquí et dono les claus o aquí et dono l'edifici acabat. Quan podria ser això?
9: Mira, m'encantaria dir-t'ho, però no disposo, per exemple, la darrera fase que li comentava, que també està lligada a la posta en marxa de la biblioteca, és que el com que no gestionem des de l'obra, és un equip diferent que ho porta la Diputació de Barcelona, juntament amb l'Ajuntament d'Arenys, i aquesta fase no la controlo jo, no et puc donar, seria més l'equip de l'Ajuntament, els serveis tècnics municipals, que et puguin donar amb quin calendari s'està treballant per tenir ja operativa la biblioteca. Nosaltres, el calendari amb el que treballem i les constructores amb els, els requeriments que tenen contractuals, és amb les altres que hem estat parlant amb, abans, i la fase posterior, que és la de, diem, d'equipament, mobiliari, posta en marxa, és una cosa que desconec i li pertoca a l'Ajuntament poder explicar-ho.
0: No, efectivament, ja un cop acabat l'edifici, doncs llavors s'han d'entrar els llibres, s'han d'entrar tots els equipaments, s'ha d'adequar. Aquí fins i tot es va parlar en el seu dia de que són uns 5 mesos podrien trigar a fer tot aquest equipament. Però jo em referia a que l'edifici ja està a disposició de començar a fer aquest trasllat, aquesta mudança.
9: Bueno, és amb el que et comentava abans, és a dir, estem parlant de finals d'any, també i és un calendari, és una previsió, ja saps que els plànings, i més amb les rehabilitacions, són important tenir en compte que no són quelcom que fas de nou i que, per tant, pots programar bastant bé, vas trobant-te coses que, com et deia, doncs, requereixen doncs, definir o aplicar unes noves solucions, però ara mateix, cada vegada que avancem, doncs, es van minimitzant i reduint els condicionats més específics que poden sorgir i entenc que cap a finals d'any o primer trimestre de primer any això ha d'estar completament a disposició. Hi haurà feines que es podran treballar en paral·lel amb la Diputació perquè podrem anar activant espais perquè puguin avançar amb el tema de mobiliari, equipament i posada en marxa.
0: Ja, ja. Dope, que és una empresa important, permeti'm que ho digui així.
9: Gràcies, ha fet
0: obres, mira, per exemple, estic mirant, a l'estació de metro de Glòries de Barcelona, la reforma de la Diagonal de Barcelona, el campus IPRA, que és aquesta companyia de biomedicina,
9: farmacèutica
0: no? Una nau de UPS, d'aquesta empresa també de repartiment de paquets, la nova urbanització del Passeig de Gràcia, la reforma de la plaça del centre de Sants, en fi, hi ha moltíssim, no vull cansar. Per tant, vosaltres teniu coses molt grans entre mans, o heu tingut, i també coses petites, però que donen molt mals de caps, també com aquesta, no?
9: Efectivament, bueno, tenim un expertise, a més l'equip d'obra que està treballant aquí a les Clarisses, un equip d'obra molt experimentat, i com bé dius, i gràcies per la publicitat que m'has fet, però sí, Dope porta més de 30 anys en el mercat, treballant dintre del que és l'arquitectura i la enginyeria en projectes amb grans reptes, i tant d'obra nova, com et deia abans, com de rehabilitació. I, bueno, molt encoratjats amb aquest projecte des de fa molts anys. Com bé has dit al principi, doncs portem amb aquest projecte des de l'any 2023 i tenim moltes ganes de que sigui una realitat per tots els ciutadans d'Arenys i per la ciutat en general.
0: Estarem satisfets, els arenyencs i arenyenques, quan això acabi? Serà un edifici realment xulo, emblemàtic, com ens han dit, allò energèticament molt modern, sostenible, i que faci goig que ens diguin, ostres, quina biblioteca tenim a Arenys?
9: Home, ara mateix, quan et deia que ara podem veure ja, amb la fase que estem d'obra, ja podem veure com seran els espais de la biblioteca. En poc temps podem veure ja com que el concepte d'obra acabada ja és una realitat i ja podrem veure més una biblioteca que una obra. Ja parlarà per si mateix, però jo ja avanço que és un projecte on, per la part de la sostenibilitat energètica, té tots els criteris que avui en dia podem aplicar amb les tecnologies que tenim. O sigui que per aquest aspecte el projecte ja contemplava totes aquestes característiques i el que a mi m'agrada molt personalment i en general des d'un criteri arquitectònic és una biblioteca que tindrà molta llum perquè estem projectant una façana molt transparent que a la vegada també molt, molt treballada a nivell energètic. Això no vol dir perquè moltes vegades aquestes façanes transparents tenen una connotació d'ineficiència, però no, s'està treballant molt amb el criteri. Hi ha un equip independent de nosaltres que està treballant amb tot el tema de la sostenibilitat, que és Energreen, i ells estan també mirant que la màxima qualificació energètica que tingui l'edifici. I per aquest punt de vista, nosaltres molt contents i de formar part d'un projecte amb aquestes característiques.
0: Mm-hmm. Tenen, amb l'Ajuntament es reuneixen, suposo, tot sovint, si no diàriament, quasi cada setmana, no?
9: Mira, aquest és un tema que et deia també abans del treball en equip. I aquí vull fer una esmena especial a tot l'equip de l'Ajuntament, perquè la relació i la coordinació amb ells és molt bona i molt estreta. Mm. Fem visita d'obra setmanal amb els serveis tècnics municipals, setmanal. El seguiment és conjunt i continuat, i les decisions les prenem en equip. Això el que comporta és un millor resultat i una millor agilitat amb les preses de decisions. Mm. I des de l'equip de serveis municipals tècnics, que, com et deia, venim i ens trobem cada setmana, fins a propi alcalde, que també hem tingut moltes reunions, hi ha hagut una implicació total. Alcalde, regidors, una implicació total. I això s'agraeix molt, primer a nosaltres, perquè ens dona també una garantia de que hi ha una implicació per part del promotor, en aquest cas públic, i segona perquè, com et deia, doncs garanteix unes decisions i una agilitat en la presa de decisions molt més àgil.
0: Mm-hmm. Llàstima de les pluges aquests dies, no?, que això us fa aturar.
9: Bueno.
0: No?
9: Jo sempre, quan parlem de planificació, clar, estem sotmesos també a que, per criteris de força major, les constructores, doncs, lògicament, i emparats per la llei, doncs, tot el que siguin temps de força o situacions de força major, no sé si pot computar com a termini efectiu, però bueno, la idea que et comentava també abans és poder tancar tota la pell que diem de l'edifici per no tenir influències externes i que podem treballar a dintre a gran ritme, a gran ritme del que dèiem, les instal·lacions i els acabats.
0: Molt bé. Doncs a veure si podem fer una visita d'obres un dia d'aquests. Ens agradarà molt.
9: Bueno, fa res va estar el conseller Duc
0: sí,
9: en una visita.
0: Sí, ho sé.
9: I ja es va poder visionar els espais, com et deia abans, no? El que és una apreciació ja del que serà la biblioteca. Fins ara eren al convent. Ara sí. Ja es veu el que seran els espais de la biblioteca. I ja et dic, en poc temps, que deixarà de ser una obra, doncs serà una biblioteca i amb els acabats i les llumeneres i doncs, els elements de la climatització, i ja serà una biblioteca.
0: Mm-hmm. Doncs Mario Serrano és el director general de DOPEC i director de l'obra de la futura biblioteca de les Clarisses Arenys de Mar. Li agraeixo moltíssim que ens hagi atès i que ens hagi explicat tot això i a veure si ho podem veure ben aviat. Jo crec que ja veiem el llum al final d'un túnel que ha sigut molt llarg, desafortunadament, però vaja, bé està el que bé acaba, no?
9: Totalment d'acord. Estem treballant també perquè tot sigui il·lusió, no sigui ja no mirar enrere, perquè si mirem enrere, doncs, com bé dius, i per nosaltres, que era un contracte que havíem acabat ja fa temps, i pues, també tenim ganes de posar a disposició aquest equipament per, com deies, els aranyencs i aranyenques, i que el puguin disfrutar, el que sigui important com a direcció d'obra nostra, i per això hem tancat el nostre objectiu, és que sigui una obra que es faci bé, amb qualitat, i sobretot amb seguretat. Mm-hmm. Amb seguretat.
0: Doncs, senyor Serrano, Mario Serrano, moltes gràcies. Seguim en contacte. A veure si tenim bones notícies ben aviat. Gràcies i bon diumenge.
9: Ha estat un plaer.
0: Adéu.
9: Igualment.
0: Adéu.
9: Bon dia.
2: Ràdio Arenys, la primera en informació.
10: Punta i Taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
11: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
10: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.

0: 7 minuts passant de 2:15, i ara abans d'iniciar la tribuna política que fem cada diumenge amb els grups municipals, deixeu-me que saludi l'Araceli. Araceli, bon dia.
1: Bon dia.
0: L'Araceli s'ha jubilat del mercat municipal i ara fa uns dies, fa 15 dies, li van fer un petit homenatge, un merescut homenatge, el dissabte 26 de setembre, aquí al mercat, entre els companys de paradistes, després de tota una trajectòria en el mercat municipal. Com estàs, Araceli? Contenta, una mica tristota per abandonar aquesta trajectòria? Com et sents?
1: Bueno, molt contenta, però, clar, una part és... He deixat molts anys d'estar al mercat en contacte amb la gent i això és una part que encara l'haig d'assumir.
0: Sí. Ella té la parada Aviram Araceli. Des de quan estaves aquí al mercat?
1: Jo estava aquí des del final de l'any 82, que vaig posar una parada petita, i llavors, als 14 anys de tenir aquesta parada petita, em vaig traspassar amb una de gran, i llavors vaig agafar la del costat, que ja no recordo ni els anys, potser 10, 12, uh-huh. I m'he anat engrandint a base dels anys.
0: És a dir, 44.
1: 44 anys.
0: 44 anys.
1: I 8 mesos.
0: I 8 mesos. Estàs ben comptats. Amb aquests 44 anys i 8 mesos, el mercat ha canviat molt, eh?
1: Però és molt, molt. Ha canviat moltíssim. Però sempre hem estat... Bueno, que van començar a obrir el Condis, les competències, i sempre amb la por de no vendre, però jo sempre he anat venent i m'he anat guanyant molt bé la vida, i tal com està el mercat encara em guanyava la vida. El que passa que jo ja estic molt cansada i tenia ganes de plegar.
0: I què creus que s'hauria de fer en el mercat perquè justament... perquè tiri endavant i vagi més gent?
1: Clar, ara ja el que falten són fruita i verdura, falta. S'hauria de posar una altra parada i més coses. Perquè és que és molt just el que queda ara, és molt justet. Ja. La gent es guanya la vida, però és molt justet. S'hauria de fer, no ho sé, complementar-ho amb moltes coses. Espai n'hi ha molt.
0: Tu, en els que ets 44 anys, deus haver sentit, igual que jo, quants projectes us han presentat de reforma, de millora?
1: Una pila, jo me'ls he cregut tots, però al final ja no me'ls creia. Molta il·lusió, tots els agafava jo amb molta il·lusió, però acabaven tots a l'aigua.
0: I ara ens han dit des de l'Ajuntament que el que hi havia, aquest projecte que hi havia, també s'ajorna, perquè es posa pel davant les obres del pas cap al port. Ho sabies,
1: Sí, sí, sí, sí, ho sabia, sí. No hi ha manera, aquest mercat no hi ha manera. Ja. Però de totes maneres, la gent encara es va guanyant la vida, eh? Vull dir, que ara hi va gent, hi va gent jove, vull dir, es podia vendre més, eh? Però encara va aguantant. Bé. Jo crec que la gent està contenta.
0: I aquest sistema que us van posar aquestes calaixeres per guardar les comandes que us fan els clients perquè quan no poden anar, això està funcionant?
1: Bueno, clar, saps què passa? Que l'horari tampoc és massa competent, perquè és clar, el vigilant a les 6 de la tarda se'n va. Yeah. I si hi ha el Joan Avilés, queda fins a les 8, però és clar, el dilluns a la tarda ja no hi pots entrar-hi, divendres a la tarda ja a partir de les 6 ja no hi pots entrar a buscar el paquet. Clar, està en un espai que una mica limitat d'horari. Yeah. Llavors això funciona a mitges.
0: Sempre hem dit aquí amb en Toni Pardo que el mercat és un lloc ideal per no haver de fer aquelles compres grandioses, per no haver de fer després malbaratar menjar, aliments, perquè clar, a vegades comprem massa, més del que necessitem i allò s'acaba llençant. En canvi, el mercat, pels qui poden, es pot anar cada dia a comprar allò que necessites i ho tens fresc del dia, no? I així, doncs, pots anar a fer, o d'un dia per l'altre, vaja. Aquesta és l'avantatge competitiva del mercat, Araceli?
1: Jo crec que sí que és l'avantatge, perquè si necessiten jo en el meu tema de pollastre, necessitaven un pit de pollastre, doncs un pit, i no comprar-ne dos.
0: Clar.
1: I jo crec que sí que surt a compte. Surt a compte perquè no compres menjar extra i l'aprofites i no llences.
0: I ara la teva parada, què?
1: La meva parada se la queda la meva dependenta i aquí amb molta il·lusió i farà el mateix que jo. Ha agafat una ajudanta i farà, fa 6 anys que la tenia, i farà completament el mateix.
0: Molt bé, seguint el negoci, eh?
1: Sí, seguint el negoci igual, tal com estava.
0: Sí, sí. I tu què, a viatjar? Què faràs ara?
1: Bueno, jo ja m'he apuntat a activitats, moltes activitats per no estar-me a casa masses hores, perquè saps que la meva situació, jo estic sola, soc viuda, i mai haig de marxar de casa, això sí, eh? Perquè si no marxo de casa potser em caurà a sobre. Però bueno, hi ha moltes activitats aquí nens per fer, moltes excursions, pots fer viatges, sortir a caminar, pots fer moltes coses. Aquí nens es poden fer moltes cosetes.
0: Doncs vinga, gaudir-ne, que tu has merescut.
1: Doncs moltes gràcies.
0: Araceli Vinyals, moltes gràcies. Gràcies per aquests 44 anys i 8 mesos de servei al mercat municipal, de servir tants pollastres i tanta...
1: Sí.
0: I tantes comandes als clients i en fi, a gaudir tota la vida que et queda, que serà molt llarga, segur.
1: Moltes gràcies.
0: Vinga, un petó.
1: Vinga.
0: Adéu.
1: Vinga,
0: adéu,
1: gràcies,
0: adéu.
1: Igualment. Adéu-siau.
2: Si voleu participar a l'espai de la Tribuna Política, ho podeu fer trucant al 93 795 79 12. Aquí podreu traslladar les vostres preguntes i comentaris en directe o, si ho preferiu, també ens podeu fer arribar un WhatsApp al mateix número 93 795 79 12.
0: 2 minuts i seran 3 quarts d'una avui a la Tribuna Política, el grup municipal dels socialistes, que per cert no els hi tocava, s'ho han canviat amb Esquerra Republicana, però vaja, parlarem molt de política local. Són aquí els seus 2 regidors, David Ramírez, bon dia.
3: Bon dia.
0: I Ramon Vinyes, bon dia.
4: Bon dia.
0: I algú dirà, com? Primer ha esmentat el David Ramírez, és que el David és el nou cap de llista, serà el nou candidat i per tant ja comencem a prendre aquest protagonisme, no? Mm-hmm. David?
3: Sí.
0: Acabem de parlar amb Araceli Vinyals, d'Aviram Araceli, una parada que continuarà, perquè l'Araceli es jubila, però continuarà perquè la seva dependenta, com ha dit, doncs seguirà el negoci, i diu que encara en el mercat es guanya la vida, però que calen fer moltíssimes coses. Jo li he preguntat quants projectes recorda que li hagin presentat des de l'Ajuntament, i m'ha dit que moltíssims, i al final, malauradament, no s'ha dut a cap a terme cap dels grossos. Sí que s'han fet petites reformes, no? I ara, la darrera informació que ens va donar l'alcalde l'altre dia és que aquell projecte que es va anunciar de la reforma del mercat s'ajorna perquè es posa pel davant, o sigui, el projecte del pas per sota de la via del tren i de la carretera que uneix el port amb l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. Perquè no hi ha temps per fer el projecte, amb els diners que es tenien, per fer el projecte del mercat municipal. Això és una bona o una mala notícia?
3: A veure, nosaltres no estem en contra de fer el pas de la Nacional 2. Ens sembla bé que els diners no es perdin, perquè al final hi ha una subvenció i no arribem a temps, clar. Era un tema que era una subvenció 2023-2026 i clar, a un mes vista de que es tanqui el temps, que crec que és el 30 de novembre, doncs està el risc de perdre-ho perquè no s'ha fet res. És a dir, estem a un mes que acabi el període i encara no s'ha fet el projecte de modificació o de renovació del mercat. Per tant, abans de perdre la subvenció, millor aprofitar-la en un altre espai, en aquest cas la Nacional, i al Pla d'Esfrades.
0: Però ens donarà temps a fer el que et passa sota de la carretera?
4: Bueno, és el que demana la Diputació pel 30 de novembre és que hi hagi un projecte redactat, aprovat, i un encàrrec ja de tirar endavant la licitació. Això, si són ràpids, poden fer-ho. Aquí la pega està en... Si sabem que això va sortir el 24, l'any 2024, el febrer crec que era, o el març... Mm. Hem passat 24, 25 i 26 i no hem tingut temps de fer el projecte del mercat. Això és que no hi ha hagut una voluntat de fer el projecte del mercat, o sinó que ens ho expliquin d'una altra manera. No té sentit que en 2 anys no s'hagi pogut fer un projecte. Per tant, és el que deia en David, abans de perdre els diners, escolta'm, fem alguna cosa que puguem aprofitar aquests diners.
0: Però El mercat sempre és com la... la ventafocs, no?, d'aquest conte. Perquè Ramon Vinyes, que fins i tot ha estat alcalde, ha estat regidor, bueno, i jo aquí fent de periodista, n'hem sentit a parlar moltes vegades de la necessitat de fer la reforma. Ha aparegut moltes vegades en els programes electorals, però no acaba d'arribar. Per què?
4: Jo penso que hi ha hagut temporades que... sí, d'històric, o quan hi havia molts de paradistes, tothom era conscient que s'havia de fer alguna cosa. I es feien projectes, i recordo que el primer entrebanc que va haver-hi, quan es va fer projectes, era, si havia de fer-hi aparcament, no hi havia d'haver aparcament. Si el projecte no té aparcament, no té cap sentit de fer la renovació del mercat. Si té aparcament, bueno... Després, l'altre, que si hi ha d'haver-hi una gran superfície o no hi ha d'haver una gran superfície,
0: sí.
4: Un supermercat. Que si hi ha d'haver un supermercat, i a partir d'aquí, doncs, cadascú ha tingut les seves idees, quan ha canviat un govern, ha vingut un altre i ha dit, anem a estudiar-ho. Mm. Aquí el tema està en què s'ha de parlar amb els que en saben, que són els de mercats i els de Barcelona, doncs, tenen coneixement, i a partir d'aquí, doncs, demanar les subvencions extramunicipals perquè costa molt tenir els diners dels projectes que es parlen, 4, 5, 6 o 7 milions. Vull dir que, per tant, bueno, anem a parlar amb altres administracions per veure si ho poden finançar-ho. Perquè, si no, escolta'm, l'experiència ja es diu. Després de 30 anys d'anar-ne parlant... I altres vegades, ara jo crec que el mercat ha madurat en el sentit, però hi havia èpoques que... Escolti'm, el paradista que es volia jubilar tampoc tenia molt d'interès en... Diguem-ho així, realment no tenia interès. Vull dir, si un jubilo, per què he de posar diners?
0: Clar.
4: I ara m'he d'estar amb una carpa al mig de la riera. O sigui, que a vegades hi havia molts factors en aquí, tenint en compte que quan van començar, jo recordo, és que no estava clar ni qui tenia les concessions ni de quines dates i durades. Vull dir que era un desastre com estava el mercat municipal. Jo crec que ara és un moment madur i també un moment de dir, bueno, posem-hi seny i posem-nos d'acord tots els partits, perquè si no, cada 4 anys anirem canviant.
0: I de fet hi ha models de mercats... que híbrids, podríem dir-ho, no?, que té algun petit supermercat. Ara ens deia l'Araceli que ara falta fruita i verdura.
4: Sí,
0: fixa't,
4: sí, sí, sí,
0: el
4: sí.
0: Mercat que havia sigut tan potent justament en fruita i verdura. Doncs hi ha altres llocs que tenen un petit supermercat que ho han vinculat molt amb la restauració, que hi ha petits llocs de restauració.
4: Sí.
0: De fet, quan fem les tapes al mercat, no s'hi cap, i és un èxit, no? Per tant, el futur està una mica dibuixat.
4: Jo recordo que una vegada que vam anar amb els de Otarribe, que per cert, la Coral Esperança està en Otarribe aquest cap de setmana
0: cantat,
4: vam anar a Toulouse al mercat i feien això. Tenien petits restaurants, feien degustacions i, bueno, tenia un aire al mercat i tenia una vida. Crec que es pot venir per aquí perfectament. Però, esclar, que precisament manqui producte fresc, que és el que té la gràcia d'un mercat, és una pena. Sí, s'ha de treballar.
0: Bé, doncs ja veurem. En qualsevol cas, la notícia és que aquest projecte, de moment, queda en el calaix perquè es destinarà els diners per no perdre'ls, justament per fer l'obra del pas de sota la carretera i de la via del tren per connectar el port amb el port i també el projecte de l'ascensor del Pla dels Frares, un projecte que, de moment, no veurà la llum immediatament. Això és simplement el redactar-lo, no?
4: Quin
0: d'ells? El de l'ascensor dels Pla dels Frares.
4: El de l'ascensor, esclar, és que d'entrada el finançament no hi és. Hi ha una subvenció de 300.000, però falta...
0: Per fer el projecte, per escriure'l, per entendre'ns.
4: Jo crec que ja l'han encarregat, eh?
0: Sí?
4: Crec que, sí, crec que això va més ràpid del que sembla. Però els diners han de ser-hi per poder fer la licitació. Jo crec que en aquest sentit, si no... I no he vist que hagi entrat en exposició pública aquest projecte. O sigui, em sembla que això d'aquí està més avançat del que sembla, però més lent del que els terminis. A final d'any arriba molt aviat. Hi ha obres que si tu no has encarregat el... Diguem-ho així, qui ho ha de fer-ho, els diners desapareixen. O sigui, l'administració, si tu no tens qui t'ha de fer un procés, aquest diner torna, si ha vingut de romanent, desapareix. i torna a anar a la bossa. Doncs aquest és el problema que podem tenir amb algunes obres, que arribi a final d'any i diguem, oh, però si no hem pogut tenir un contractista. No? Mala sort.
0: Ja.
4: Tornem a començar.
0: Per cert, m'ha deixat la pilota votant, el romanent, el famós romanent. Jo li deia la setmana passada a l'equip de govern, els hi deia, bueno, falten 88 dies llavors, ara 80, perquè arribem al final d'any i moltes d'aquestes llarga llista d'obres i de projectes i de compres que s'han de fer abans del 31 de desembre, perquè si no, decau el finançament d'això, no?
4: Hi ha d'haver-hi la D. O sigui, el que se li diu l'adjudicació amb el contractista... Això ha d'haver-hi, si no, sí que decauries. És a dir, si tu has iniciat el procés, encara que sigui una licitació, però no has acabat d'adjudicar, tot això decau. Per tant, aquí hauria de... s'ha d'afanyar els processos de licitació i els projectes, les exposicions públiques. Si en el ple que ve hi va una modificació de crèdit... Està molt bé, però hi ha disposició pública de la modificació de crèdit.
0: Clar.
4: Si hi ha algun projecte, s'ha de també... La gent ha de poder dir la seva amb el projecte. Per tant, està anant
0: molt just.
4: Està anant molt just.
0: És a dir, s'ha d'adjudicar. Sí, el palet ha de tenir l'encàrrec, per entendre'ns.
4: Si no... Aquest diner es guarda i el tens. Si no... Aquest diner torna a la caixa comuna i ja en tornarem a parlar.
0: De fet, la caixa comuna, que era de 16 milions d'euros, bueno, els diners que estaven guardats, ara s'han quedat a la meitat, aproximadament.
4: Sí.
0: Això està bé?
4: A veure...
3: Bueno, a veure, s'han de gastar, evidentment, no és per tenir-los a la caixa. Però aquí ha faltat una miqueta de planificació. Estem gastant una miqueta sense un criteri clar i potser faltaria una miqueta una visió més en conjunt, perquè al final és un diner que no és d'aquest mandat, sinó que són dels últims mandats i, per tant, afecta el conjunt del consistori, tant el govern com a oposició, i potser la decisió...

0: romanent ha de ser per unes coses extraordinàries. Tots hem fet el que ha sigut possible amb els romanents, però amb temes de plans econòmics financers s'ha de vigilar molt ben què gastes. I després, amb la quantitat de milions, potser s'havia d'haver estat valent i dir, a veure, quins són els problemes importants que té Arenys? A veure, anem a asseure'ns. I a partir d'aquests milions, que potser trigarem en tornar-los a tenir, doncs fem actuacions que no les podem fer amb un mandat moltes vegades, no les podem fer amb un pressupost. Uh-huh. Per exemple, quins problemes tenim? Aparcament. Ens podem plantejar si hem de fer un altre aparcament?
1: Sí.
0: Tot aquí serien diners...
1: Però això es podria fer amb un romanent d'un any per l'altre?
0: Es podria fer.
1: Amb això de l'AD que em diu, adjudicant i després fer?
0: Sí, es podria fer. El Real del Bereu. Tenim greus problemes amb el Real del Bereu i cada vegada que plou tothom pateix. És que tothom pateix. Mm. Escolta'm, que em perdonin si els veïns que estan allà escoltant-me, però hi ha unes finques que ens han dit que dificulten que allà pugui haver-hi un calaix. Bueno, doncs parlem, mirem a veure si l'Ajuntament ha d'intervenir. Ha d'intervenir-hi i ha de fer l'expropiació per poder tenir aquest calaix, si no sempre tindrem el problema. El Bereu, resulta que no pot sortir cap amunt i estem fent el truquillo de Canalies, que dona un problema en Canalies. Bueno, per què no fem, doncs... I no dic de desenvolupar el Bereu, Tronqueda, que això l'Ajuntament s'ho està pensant, però si feu una bona sortida, perquè no podem sortir cap a l'autopista... Ara que l'autopista ja no és autopista...
1: Per allà Cansalines, Vallvidreres.
0: Sí, per què no? O bé fer una altra sortida. L'autopista ja no és autopista, és una carretera. Per què no ho estudiem? I això, aleshores, expropiem, no cal que desenvolupem. Expropiem i mirem de fer
1: un vial.
0: Bueno, doncs això serien actuacions que dic, home, doncs...
1: Però això és una actuació que traspassa d'un any per l'altre.
0: Traspassa mandats, però aquí tu dius... Però és clar, en què ens estem gastant aquests diners? En coses, doncs... Jo no dic que no siguin útils totes, però potser són prioritàries i el problema és que crec que el govern, la prioritat ha sigut prioritat electoral, no ha sigut la prioritat de necessitats d'Arenys. És a dir, tots els respectes, posarem les figuretes de la Pilarín per... Bueno, està bé, jo no dic que no estigui malament, però aquesta és la prioritat. Mm. Posarem, doncs, un altre element perquè una valla, perquè no, valles que estan molt malament, però veus, tenim un camió que va molt lent, en posarem un altre ara tindrem dos camions
1: més a curt termini, però, que no pas allà.
0: Exacte, però no, tenint en compte la quantitat de diners que estem parlant. És més, jo vull esperar que en el proper ple l'alcalde ho farà, és que si no ho fa no entenc res. Hem dit de comprar el casal Sant Vicenç. Sí. Si mentrestant ho lloguem. Bueno, és ara que s'ha de comprar. Què esperem en el mandat que ve? Mandat que ve no tindrà diners per comprar-ho. No hi haurà... Vol deixar una patata calenta en el proper mandat? Ah, aleshores dius aquí...
1: Però no, ara hi ha els diners, no?
0: Ara hi ha els diners, però si torna a haver-hi les restriccions de les mesures econòmiques, que hi tornaran. Com s'ho farà el proper govern? Continuarà pagant un lloguer? Bé, depèn, perquè el contracte canviarà.
1: Clar.
0: Per tant, jo dic, no deixis una pilota calenta pel mandat que ve. Ho resols ara, perquè si no ho farà, estarà deixant amb un greu problema a l'Ajuntament.
1: Per cert, parlant d'això de compres així... que en principi semblaven interessants, però que no acaben de funcionar. Avui hem començat el programa parlant d'aquestes baranes vermelles que la policia va comprar, bueno, que l'Ajuntament va comprar per la policia, aquestes baranes per tancar els carrers quan hi ha l'entrada dels col·legis o quan hi ha una fira, que justament per evitar que hi hagi un policia tallant el carrer i, per tant, optimitzar les hores home dels policies i homes-dona. I ara resulta que aquestes baranes no acaben de funcionar perquè resulta que perquè la barana funcioni ha de tenir a l'altra banda hi ha d'haver un pal per lligar la barana. I aquests pals han desaparegut. Ho vam veure en els aiguats de la setmana passada en el pont, bueno, el soterrani que va a la platja. Ho hem vist aquesta setmana, hem ensenyat les fotos aquí a la pujada del Calissai, etc. I que hi ha d'haver la policia igualment. És a dir, ens hem gastat uns diners en unes baranes que ara a la pràctica no funcionen.
0: Clar, és a dir, hem gastat

0: els diners sense realment estudiar el que fa falta.
1: El mecanisme.
0: I, per tant, jo l'altre dia, per exemple, comprarem unes joguines, que està molt bé tenir unes joguines, i per fer aquestes festes, l'àrea de joventut i infància les trauran. Vale, serà molt bé. O sigui, jo t'ho diries, farem uns estalvis, però algú les ha de treure, aquestes joguines. Algú les ha de guardar. Qui les ha de treure i guardar? Les tècniques de joventut o d'infància. Haurem d'encarregar la brigada que tregui les joguines i que, per tant, facin hores extres per, de dissabtes i diumenges.
1: Ens estem encarregant una feina.
0: Clar, vull dir, a veure, és que a vegades volem fer estalvis i els estalvis no es veuen, eh?
1: Ja. Bé, doncs ja veurem. Els hi voldria parlar sobre el tema, ara que em deia aparcament, tenim una pregunta d'uns oients que, amb aquests arbres que, o aquests escusells que s'han posat per plantar arbres al carrer Pineda. I ens pregunten si era necessari, perquè allà, justament pel tema de l'aparcament, ara s'eliminaran algunes places d'aparcament per posar aquests escusells, per posar arbres. I diu, home, és... hem creat un problema o hem acrescentat un problema per posar quatre arbrets allà.
0: Recordo que, segons totes les enquestes, el problema de l'aparcament...
1: Era l'aparcament.
0: És el més important de Arenys de Mar, l'aparcament i la circulació. Recordo que també quan es va dir farem porta a porta, i aquest porta-a-porta, entre altres avantatges, tindrà que no hi haurà contenidors i tindrem més places d'aparcament. Noi, a veure...
1: Hem posat arbrets.
0: Ara hem posat arbrets. Però tornen a haver-hi contenidors. Ara tornarem a posar, sí. Li diem no contenidor, que és lleig...
1: Ecoïlla.
0: Ecoïlles. Bueno, tenim clars criteris, perquè realment tenim un problema d'aparcament en el poble, i això s'ha de ser conscient. Hi ha altres sistemes perquè no hi hagi tanta calor o perquè no piqui el sol? Sí que hi ha altres sistemes, doncs mirem-ho, perquè després direm, s'han de regar, eh? Ja posarem un sistema de rec automàtic. Quants recs automàtics funcionen a Arenys? El manteniment és desastrós. Mm. Bueno, quants arbres se'ns han mort de la tongada passada? Doncs jo diria que hem de ser realistes. O sigui, no n'hi ha prou en tenir diners i tenia una idea brillant. Cada mes a més pensar en això, el que costa el manteniment, si és adequat fer-ho, potser ara no pot ser, potser d'aquí a un any, potser sí que tindrà sentit quan haguem resolt el tema de l'aparcament, no ho sé.
1: I no sé, els hi pregunto perquè vostès estan dins de l'Ajuntament i per tant coneixen molt més que jo, però no els hi dona la impressió de que els tècnics que té l'Ajuntament... Això dels cotxes no els hi va gens i els hi agraden molt més les bicicletes, per entendre'ns. Ho dic perquè, malgrat que les enquestes diuen que l'aparcament i la circulació és el principal problema d'Arenys, aquí anem en direcció contrària i ens gastem 17.000 euros per l'Eurovelo, ara plantarem uns arbrets i eliminarem places d'aparcament, eliminarem l'aparcament de la plaça on hi havia la caserna de la Guàrdia Civil... de la tercera platja hem estat tot l'estiu que no s'ha obert el Rial de la Serp, que és una via d'escapament en cas de necessitat. És a dir, que, com si això dels cotxes no és amb ells, i al contrari, doncs la prioritat és una altra.
0: És que, sí, jo entenc que hi ha gent que tenen una obsessió contra el cotxe. Jo entenc que s'ha de potenciar la bicicleta i que és molt més saludable.
1: Però ara ells té una orografia.
0: Però, escolta'm, és que els cotxes hi són. No ens els podem obviar. Els cotxes hi són i, per tant, hem de pensar que la majoria de ciutadans d'Arenys de Mar encara durant molt de temps utilitzaran el cotxe i que, per tant, no els podem anar
1: fent com si
0: fos el tabac. No, prohibit, demà prohibit. Home, no... I aquí sí que falta la sensibilitat, però, bueno, falta la sensibilitat i després que el qui mana digui les prioritats. O sigui, els tècnics no diuen les prioritats les ha de marcar el polític.
1: Sí, però moltes vegades jo escolto el ple i l'argumentari polític és que els tècnics diuen que...
0: Doncs molt malament. És a dir...
1: Però vostè ho ha escoltat igual que jo,
0: eh? Sí, i tant que sí. Jo penso... A vegades diuen, és que els tècnics ens han donat aquest informe al mateix temps que vostès. Doncs molt malament. Escolti'm, el tècnic els hi ha de donar abans a vostès. Clar. No, a mi no em serveix d'excusa que m'hagi arribat tard perquè vostè també li ha arribat tard. Vull dir, vostè s'ha de marir. Perquè el que aixeca la mà és el polític, no és el tècnic. Per tant, escolti'm, aquí els tècnics han de fer la seva feina, però els polítics també han de fer la seva feina. Jo crec que aquí ens volem curar en salut, el de l'Eurovelo. Ja m'agradarà veure com acaba, eh? Vull dir, a veure, amb una...
1: Aquí, ens han aixecat la camisa una mica.
0: Jo crec que sí. Jo crec totalment que sí. Però, bueno, saps què passa? Quan hi ha diners, els hem de gastar. No, gastem-nos amb allò que realment sigui profitós.
1: Parlem una mica de la brossa, ara ho hem tractat amb això de les ecoïlles, i etc. Però amb aquest anunci que va fer l'Ajuntament de que els arenyencs i arenyenques que ho hagin fet bé tindran el 15% de descompte, i aquest 15% ja s'aplicarà també linealment a tothom a partir de l'any que ve, perquè, com que s'ha fet bé, el cost del tractament de la brossa ha baixat, i, per tant, l'Ajuntament paga menys, o pagarà menys, ja paga menys, vaja, per el reciclatge d'aquesta brossa, i això ho repercutirà en la taxa, en el rebut que pagaran els arenyencs i arenyenques. Què els hi sembla, això?
2: A veure, entenem que aquest 15% és la bonificació que es pensava aplicar, ja, segons la taxa, ja la gent que ho feia, que ho fes bé. Per tant, no és una baixada de la taxa, sinó és una aplicació de la mateixa, únicament que la fan extensiva al conjunt de la població, menys aquelles persones que no han anat ni tan sols a recollir el cubell. Per tant, no hi ha una baixada de la taxa, hi ha una aplicació de la mateixa. Aquí el tema és si s'ha de fer extensiva a tothom, perquè hi ha gent que no ho ha fet bé, no únicament aquelles persones que no han recollit el cubell. I sobre el tema de la recollida és que les dades encara no estan clares. És a dir, no sabem, bueno, es parlen d'unes dades, però no les hem pogut comprovar, ho hem demanat de forma repetida als plens, i encara no tenim accés a aquestes dades del percentatge de reciclatge.
1: Però a nosaltres ens han dit que de cara a les ordenances fiscals de l'any 27, l'any que ve, ja s'aplicarà a tothom aquest 15%.
0: Històricament també van dir un dia, que es deurien equivocar, de que tindrien en compte altres fraccions. O sigui, el que tirés més en rebuig el penalitzarien. Això vaig pensar, bueno, si encara no estem fent bé l'orgànica, que a mi em fa molta gràcia això, eh? Vull dir, com que no ha funcionat bé, no ho estem fent bé, sigui qui sigui, a tothom el bonifiquem. Home, perquè no mirem què està passant. Perquè, escolti'm, jo he entrat un mail i dues instàncies dient que no se m'està llegint bé. No tinc ni una sola resposta de l'Ajuntament. I no sóc jo l'únic. O sigui, jo figura que tinc 13 baixades d'orgànica. 13 baixades d'orgànica, hauria de tenir tonelades a casa d'orgànica. No pot ser, i no sóc l'únic. Mm-hmm. Per tant, aquest 15% que es fa és de la inoperància...
1: És una amnistia general.
0: Una amnistia general per haver-ho fet malament. I a ningú li cau la cara de vergonya. O sigui, ja, no dic que sigui l'Ajuntament, l'empresa. Ningú agafa l'empresa i li diu et farem una penalització perquè els números sortiran bé. Clar, ja m'agradarà veure. Si els números no surten bé, què passarà aquí amb aquesta bonificació? Després, a tothom el bonificarem, però aquell senyor que baixa la bossa i no baixa el cubell, que té el cubell a casa, que baixa... i que provoca que hagi de venir un camió dos cops al dia i que, per tant, l'estem pagant els altres, aquest també tindrà una bonificació. Home, doncs em sento com estafat. Jo, escolta, si a mi me rebaixen un 15%, entusiasmat de la vida, com si em volen baixar un 100%, jo no diré que no, però el qui ho està fent malament està fent... pagarà el mateix que jo.
1: I el missatge que rep és ho faig malament i a sobre m'ho premien, no?
0: Encara em premien, si només pel fet d'haver recollit el cubell. Uh-huh. Home, doncs una cosa aquí grinyola.
1: Bueno, de fet, la pròpia Ajuntament ha demostrat que això de les canalleres, aquest sistema de pulsera que porten els operaris, no funciona. I ara els hi han comunicat a l'empresa que el canviïn, que el posin en el camió perquè pugui captar totes les galladetes de tot un carrer, sí. Perquè ara no ho fan. No, és a dir, que s'ha demostrat que això no s'ha comprovat perquè no va bé. no s'està fent la captació correcta.
0: Sí, i tampoc tinc clar que aquest sistema de la llumeta acabi funcionant, perquè, o sigui, si jo baixo el cubell i no hi poso res, a mi m'hi comptarà.
1: Sí.
0: O sigui, jo dic, no, el baixo el cubell, no tinc res a dintre. A mi em comptarà, pues perquè pip. Tinc el cubell, he
1: correcte.
0: Baixat el cubell.
1: Pip, pip, sonarà. Sí, sí.
0: No sé, jo, la veritat, crec que si ara, a més, volguessin, que espero que no ho facin perquè no estan madurs, no han fet prou bé amb l'orgànica, introduir una altra fracció seria un suïcidi.
1: A veure, ens expliquen que aquests arbrets dels quals un oient ens ha enviat aquesta queixa del carrer Pineda, que retirarà alguns llocs d'aparcament per posar uns arbres, això és el resultat dels pressupostos participatius.
0: Sí. Però els pressupostos participatius no diu que es facin malament les coses. Vull dir, no, en cap moment deia que s'havien de treure places d'aparcament, entenc jo. A la votació no ho deia, per tant, l'Ajuntament s'ha d'espavilar amb com fer-ho per fer simultani una cosa amb l'altra.
1: I l'altra cosa és quanta gent participa als pressupostos participatius.
0: Hi ha un tema dels pressupostos participatius que a mi em fa molta ràbia. Quan es va fer, anem a valorar, que hem perdut d'un any, que a dos anys es fa, o sigui, un any l'hem perdut, el participatiu. En els grups polítics se'ns va dir, us convocarem per tenir la vostra opinió. Al final no es va convocar en els grups polítics. Per tant, nosaltres no hem pogut dir la nostra. I la nostra és molt crítica amb els pressupostos participatius com es porten. Creiem que estan cremats, que caldria un altre sistema. Estan cremats. O sigui, el model de Porto Alegre o el model de... Creiem que s'hauria d'adaptar. Hi ha models, doncs, més europeus en el sentit de dir, escolta'm, anem a fer que la participació sigui amb els grans projectes que vol fer el govern. La participació. Mira, volem fer ascensor al Pla dels Frares. Veïns, mireu avantatges, inconvenients, de sorolls, de la mobilitat, quin tipus el que aniria més bé, i que en aquí participi la gent. I portem els nostres projectes a decidir per la ciutadania, i que al final es voti, i que al final es voti. Però aquest altre sistema creiem que està cremat.
1: Clar, en aquell veïnat, no sé, així el vot de la pilota podria dir que podrien haver un miler de persones en aquell entorn, perquè hi ha els blocs de Santa Maria,
0: sí.
1: Hi ha, bueno, 500 o 600, vaja. No sé si van poder participar d'aquest procés participatiu.
0: No van pas votar tanta gent,
1: clar.
0: No van votar tanta gent. Però clar, és que la idea pot ser bona. La idea, no, jo no dic que estigui malament que hi hagin arbres. Després veurem els arbres, que ja diuen són molt ecològics, molt macos. A l'estiu...
1: És qui els cuida.
0: A l'estiu, sí, qui els cuida. Però has de treure... Doncs quan fas les preguntes, tu has de dir-ho tot. O sigui, tu com vols fer la votació? És a dir, i escolteu, i el farem així, d'aquesta manera, traurem places d'aparcament. I potser la gent votarien amb consciència, perquè votar sense tenir totes les dades... És molt arriscat, eh? No és democràcia. Votar sense la informació no és democràcia.
1: Hem entrevistat a Mario Serrano, que és el director general de Dopec, aquesta empresa que està dirigint les obres de la futura Biblioteca de les Clarisses. I tot i que no s'ha mullat gaire sobre la finalització d'obres, diu que van sobre termini, que acabaran a final d'any, però acabaran a final d'any la carcassa de l'edifici. Després entraran, com dic jo, els lampistes i tal, i tot això... diu que estaria acabat dins el primer trimestre de 2027. I després s'hauria de fer la mudança de... Aquí...
0: Tu l'has apretat perquè es mullés amb dates,
1: però
0: no hi havia manera.
1: No hi ha manera.
0: Ni que li posessis
1: no
0: el...
1: No hi ha manera, no. Però m'he quedat amb això, primer trimestre de l'any.
0: Sí.
1: Li podrien donar les claus a l'alcalde, mira, ja té l'edifici. I ara, amb les claus... s'ha de fer la mudança, que això són uns 4 o 5 mesos. Ara ens ho dirà la directora de la biblioteca, a veure quant de temps seria. Per tant, ens anem ja a final de l'any que ve, si tot va bé. I alerta amb si podrem aconseguir el 100% o no de la famosa subvenció europea.
0: Tot sembla indicar que no, que serà molt, perquè si està feta la coberta, i per tant, jo crec que amb això molt guanyarem, tenint en compte que ja portem... un any de retard de gràcia, i crec que aquí ja no, més ja no es podrà demanar. Que alguna cosa no arribarem, malgrat sigui molts diners que ens donguin de subvenció, eh? Vull dir, amb això jo crec que sí que donarà. Els terminis, a mi em preocupa, però em preocupa això i em preocupa que diuen, no, ara no és l'hora. Què ha passat realment? Jo voldria un informe que em digui què ha passat. O sigui, perquè al final inaugurarem la biblioteca, farem una mica de pica-pica i serà fantàstic. Molt bé. Si és abans de les eleccions, escolta, millor que millor. Però què ha passat? Jo vull saber-ho. Perquè, esclar, totes les empreses que estan, totes cobren més. Aquest senyor també cobra més, pel fet del desastre. Per tant, jo vull que quedi clar, i per la història, si el projecte estava malament, que quedi clar i que surti en els llibres que haver una empresa que va fer un mal projecte.
1: Bueno, de fet, ell ha sigut molt diplomàtic, però a mi em consta que el que els hi va caure al damunt va ser un nyap de projecte, que el van haver de refer de cap a peus.
0: Clar, doncs jo sempre entenc que el dubte és així realment o és que, com que a més tots cobrem després perquè més modifiquem el projecte, ja ens va bé. Jo voldria que algú independent doncs
1: ho analitzés. Per sobretot demanar responsabilitats, perquè aquesta biblioteca ja hauria d'estar funcionant des de fa dos anys.
0: Sí, i sí, perquè si hi ha hagut un mal projecte, escolti, s'han demanat responsabilitats, sobretot si es perd subvenció. Si es perd subvenció vol dir que ho hem de pagar tots nosaltres, eh? Per tant, escolti...
1: Mili, els hi vull explicar, perquè els oients ens envien coses. Les gavines, posa'm les gavines. Aquests dies els hi explicava que els veïns deien que els senglars... Bueno, deien no, i ens enviaven fotografies dels senglars menjant. Ja saben fins i tot els dies que surt la orgànica per menjar. Però ara tenim, fixi's, les gavines que també s'apunten a la festa. Les gavines, quan hi havia els contenidors, eren les reines dels contenidors. Però ara no n'hi ha, els contenidors. Però... alerta que ja han après que aquests arbrets, amb les brosses, doncs aquí hi ha menjar. I tenim les gavines. Això acabarà tot en contenidor? Perdó, amb ecoïlles?
2: Bueno, anem en camí d'això. Primer havia de ser tot porta a porta, amb aquests fantàstics arbres del vídeo, i a poc a poc ho he anat canviant tot amb els llistons aquells de fusta, ara les ecoelles, crec que ara s'ha ampliat l'horari de les mateixes, i, bueno, diem ecoelles, però són uns contenidors tancats que impedirien que això passés, perquè dirien que el porta-a-porta trauria les paneroles, les rates, els sangles i...
1: I les gavines.
2: I les gavines, i aquí les tenim, bueno, ho tenim tot.
1: Sí, sí. Aquesta setmana, jo deia abans, ja és Nadal, a Arenys de Mar, perquè aquest dimecres, ara ensenyarem les fotografies, aquest dimecres s'han començat a posar els llums de Nadal. O sigui, no ens hem menjat encara els boniatos ni les castanyes i ja estem amb els llums de Nadal. Ens diuen que fent això ens estalviem algun calaró, perquè l'empresa doncs, li surt a compte posar-ho abans perquè així no té la punta de feina.
0: No va haver una licitació? I l'empresa s'obligava a fer-ho. No? Bueno, empresa, que era, em sembla, valenciana, que subcontracta a Boquet, que és d'aquí al costat. Sí. Bueno, potser és Boquet que li demana més diners. A mi m'és igual. Però si hi ha una licitació, que en el ple passat va sortir que es van fer unes compres extres, eh? Vull dir que aquí anem... Això és Vigo. Aquí anem a Vigo o Badalona. Ja no sé on comparar-nos. A mi em sembla molt trist. És molt trist, i perquè si després anem comparant el que s'ha gastat i la imatge del mes d'octubre està posant les llums de Nadal. I és que...
1: No, jo deia abans amb el Xavi Salvanyà al principi, igual ja les podem deixar sonar i que siguin d'aquell sistema que va canviant.
0: Per festa major.
1: Per festa major, Glòria Sant Zenon, per Sant Roc, i així, i que vagi canviant. I fins i tot els dibuixets que es vagin adaptant a l'època de l'any. Així els tenim tot l'any.
0: Així estaria bé.
1: No? Tenim aquesta solució.
0: Hauríem de crear la plaça de programador de llums LED de Nadal.
1: Efectivament. I per últim, aquestes, el Rial del Bareu, des de dimarts, a partir de les pluges que hi ha hagut, el clavegueram baixa tota pastilla, perquè, bueno, sembla que hi ha sorra a dins, això és habitual, això tapona la pròpia claveguera i fa que l'aigua surti a la superfície i baixi a parar al mar. Ara ens estem ensenyant aquestes imatges. Ens diuen que la brigada hi va actuar, aquest matí han tornat a posar la tapa, però, esclar, això, aquesta tapa, per la força de l'aigua, torna a destapar-se i baixa l'aigua. I que es veu que aquí el problema és que hi vagi la cuba. Però la cuba ve a Arenys els divendres. Per tant, haurem d'estar fins divendres amb això.
0: Ja, bueno. A mi em sembla increïble. Això no pot ser una resposta. La cuba ha de venir quan se la necessita. A veure, i si no està ben calculat, doncs ja se li paga part. Però no poder... Això és que és un tema sanitari, que no és bon,
1: bueno, eh? Estem contaminant la platja.
0: Hombre, sí, sí, és un tema de salut i de contaminació. Amb això d'aquí s'ha d'actuar ràpid. M'és igual el contracte, el que digui i com ho digui. Això s'ha de tirar endavant. Aquí, sap quan serà el problema? El problema serà quan, sense que plogui, la claveguera rebenti perquè no dona l'abast. Amb el que està creixent el Bareu i el que creixerà, que hi haurà dos blocs més de pisos. Per cert, el pis municipal hi va entrar aigua aquests dies, a la planta baixa.
1: Sí, l'aparcament, ja ho vam dir.
0: Fantàstic.
1: Sí, sí.
0: La quantitat de claveguera que va baixant, bueno, fins a quin punt arribar a engullir normalment. I no importa, tot això d'aquí són temes menors. Com que passa sota terra, això no ens importa.
1: I per últim, els hi vull preguntar sobre el bus a Can Ruti i el bus a Barcelona. Bé, a la senyora Ana Maria León, la que va recollir les 20.000 firmes per el bus directe a Can Ruti, la consellera li va dir que al final del verano hi hauria aquest bus. Ha passat al final del verano. Des de la conselleria ens diuen que va dir a la tardor. Bueno, doncs ara ja som a la tardor, però no sembla que hi hagi notícies sobre això.
0: Jo, l'autobús a Barcelona, no ho sé, perquè és un tema que va per, sí, una altra via. Amb l'autobús a Can Ruti, sí, que amb això he trucat al departament, i a mi el que em diuen és que va endavant, que ja s'ha parlat amb l'empresa Segalers, que és la que faria l'autobús, i que això d'aquí ara cal veure el que Segalers doni la resposta dels horaris, de la planificació, del cost, i això és en aquest moment. I també va dir-ho, perquè sembla que va sortir discrepàncies, que realment l'autobús sortiria d'Arenys de Munt, passaria per tota la costa, aniria a Mataró, i d'allà aniria cap a directe, cap a Can Ruti, sense haver de fer transbordament, sense haver de pagar de nou, que això era un problema. Això, data, no m'ho han dit. La data, això sí que no ho saben, però que estan mirant de poder fixar-ho, esperant una mica la resposta de Segalers.
1: Ja. A veure, ens diuen, bueno, sobre el tema de les gavines, diu, clar, aquestes bosses estan penjades directament sense la galleda, sense el cubell, i per tant això facilita més la feina a les gavines, tot i que es va dir que els usuaris poden penjar també les bosses sense galleda. I després una pregunta pel senyor Vinyes, diu, què tal el futur de la selectiva quan es... Bueno, això ja ens ho ha explicat, però es fa un altre, diu, quan es canvi la concessió de la piscina i el gimnàs a la nova empresa, estarem uns dies o dies sense poder anar-hi? És a dir, quan es faci el canvi de titularitat?
0: La primera era sobre...
1: Què tal el futur de la selectiva?
0: El futur de la selectiva. Jo crec que això anirà baixant,
1: conferència.
0: I al final acabarà amb allò que no es volia, que era que Arenys de Mar té unes casuístiques diferents, hi haurà contenidors tancats, perquè el senyor que baixa la bossa no és que sigui un incívic, és perquè algú li va dir que podia fer-ho, i després perquè recollir a l'endemà següent una bossa... Si tu vius a casa teva i tens dos passes, és una cosa, però quan has d'anar a la cantonada i tornar només per recollir el cubell, això hi ha gent que li molesta o que té dificultats. Vull dir, aquesta és la realitat. Per tant, hi ha molta gent que veuen el cubell com una molèstia que no... I per tant...
1: Una complicació.
0: Jo crec que això anirà cap a Ecoïlles per tot el poble, i amb els horaris ja veurem què passarà.
1: I el de la piscina i el gimnàs?
0: La piscina, jo em preocupa que anem tard. O sigui, l'Ajuntament ha fet estudis, ara farem... Però és que tot s'ha d'adequar. És a dir, si volem que una empresa ens porti la piscina i nosaltres volem portar els pavellons, el que hi ha d'haver-hi és uns comptadors per la piscina, uns comptadors pels pavellons separats. I això no està. O sigui, això cal preparar-ho. A la plantilla de l'Ajuntament hi ha d'haver un personal, que ara no està. Estem parlant del mes de març. Jo crec que hi haurà, jo crec que no hi haurà interrupció, però el que sí hi haurà és que a l'empresa potser se li haurà de dir que aguanti uns quants
1: l'empresa actual.
0: L'empresa actual, que aguanti uns mesos...
1: Per fer el traspàs.
0: Que aguanti 2, 3, 4 mesos per fer el traspàs, perquè crec que realment ja haurien d'estar amb els comptadors, ja haurien d'estar. Altra cosa és que s'ha dit que calen fer unes inversions. I aquí sí que amb les inversions...
1: Clar, si s'ha de fer obra...
0: Aquí ja la cosa pot complicar el tema, especialment el gimnàs, que és el que està més deteriorat.
1: I el que més usuaris té, que és un èxit, d'altra banda. Molt bé, doncs, David Ramírez, Ramon Vinyes, moltes gràcies per haver compartit aquesta estona de ràdio.
0: A vosaltres, molt bon dia.
1: Adéu, bon dia.
3: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local. Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
4: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip quadramèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
3: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
4: Som al carrer de Sant Roc número 1 d'Arenys de Mar i al carrer de Sant Gabriel número 4749. Truca al 935 95 55 99.
3: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu.
5: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
6: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
5: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
6: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
5: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
6: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
5: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
6: Info i reserves al 93 131 1100.
5: Visiteu www.elportinyol.com.

0: El Dominical, amb Enric Sierra.
1: Dos minuts i seran dos quarts de dues. Montserrat, que és la directora de la Biblioteca d'Arenys de Mar. Bon
2: Hola,
1: dia,
2: bona molt tarda, bon dia. Ja. Què tal?
1: Bé, com estàs?
2: Bé.
1: Sí?
2: Ara feia dies que no venia,
1: Ràdio Arenys. I per cert, com m'ha anat aquest viatge que veu fer a Sicília?
2: Ara, que m'agrada que explico demanis coses,
1: sí.
2: Eh?
1: I que a la tornada heu tenir algun ensurt, no?, per l'Etna.
2: Oi, és que clar, tots ja ho sabeu, perquè a vegades ens surt l'Etna a les notícies, eh? L'Etna, quan...
1: Que és un volcà, que hi ha a Sicília.
2: Que és un volcà, que hi ha a Sicília, que té més de 5 cràters, I fumeja moltes vegades, eh? Vam enviar fotos el dia abans, que sí. Estàvem visitant el Teatre Grec, i es veia que fumejava, i teníem... Ja, nosaltres tornàvem el diumenge 27 a les 9 del vespre, i l'aeroport estava tancat fins a les 12 del migdia del mateix diumenge, i no sabíem què passaria, havíem d'esperar. I dinàvem a Catània, llavors havíem de fer la visita a Catània, vam decidir anem cap a l'aeroport, i l'aeroport, bueno, va ser unes hores de gestió, però nosaltres... És una cosa accidental.
1: Sí, clar, clar.
2: Que trobes, no? Pot passar.
1: O bueno, una aventurilla,
2: I
1: més.
2: I va ser una aventura total, perquè llavors no sabia... Bueno, quiets, tranquils, esperant la Montse, en Benet Maimí, la Montse de Sacara Viatges. Sort que no perdem mai la paciència, perquè van passar coses. Fins que ens van posar... O sigui, tota la gent... Veig que anava arribant gent a l'aeroport de Catània, i tots els anaven... Van posar busos, i vam anar a Palerm. I a Palerm havíem de sortir a 11:45 de la nit, vam sortir a 11:45, total que jo arribava a casa meva a 4:45 de la matina.
1: Déu-n'hi-do.
2: Però bé, això és bé, una
1: content,
2: cosa accidentada.
1: No? Però el viatge,
2: sí,
1: va anar bé, no?
2: El viatge va anar superbé. El viatge ha estat molt intens. Treballàvem en Camilleri, no? Com sempre treballem l'autor del país o la ciutat que visitem, no?
1: Mm-hmm.
2: I Camilleri, amb el seu personatge, en Montalbán, ens va donar molt de joc per fer la tertúlia literària a Palerm, que va ser... La vam fer a l'Institut Cervantes, que molt amablement ens van cedir la sala. Vam tenir en Pau Vidal, que és el traductor, no?, català de tota l'obra d'en Camilleri, que va venir expressament a Sicília. I ens va acompanyar també en Filippo Lupo, que és el president del Club de Fans en Camilleri. Ens va fer molta il·lusió que vingués. Va ser molt interessant. Tota la part de lectures en veu alta, com vam baixar al sud, perquè vam fer una volta al sud, llavors vam anar cap a l'est de l'illa, vam anar a Porto Empedocle, i allà era, vam conèixer, no?, on va néixer en Camilleri, on anava a dinar aquella trattoria que ho feien també, perquè per ell era molt important, en Montalbano. Ens van fer unes sessions de teatre, un grup de teatre amateur, no?, ens va escenificar escenes de teatre de les obres d'en Camilleri. Va ser molt xulo.
1: Ja, ja. Vull
2: que el viatge molt bé, molt aquest, contents, aquest molt intens,
1: sí, no?,
2: però molt bé.
1: Aquests viatges que els feu sovint...
2: És el 19è.
1: 19è, ja, eh?
2: L'any que ve en fem 20.
1: Qui s'hi pot apuntar? Qualsevol?
2: S'hi pot apuntar tothom. O sigui, d'entrada... El grup, la idea surt a partir del 2007, quan es fa la biblioteca, celebra el seu 50è aniversari, te'n recordes? Que es va a l'Alguer, hi ha un intercanvi,
1: sí,
2: de llibres
1: i tal.
2: I la gent va començar a dir, escolta, no, perquè no podríem fer un viatge literari, no? I llavors, bueno, amb la Mercè Cossó, treballant amb l'agència de viatges, no va sortir la idea de fer això. Sempre sabeu que tenim una de les activitats estrella, no?, des de l'any 96, que a la Biblioteca d'Arenys de Mar fem tertúlies literàries mensualment. Mm-hmm. Llavors, és dedicar una d'aquestes... Fem una tertúlia extra i fem aquest viatge literari.
1: Que és com el... Vaja, podem dir el tret de sortida de la temporada, no?, del curs de la biblioteca, o...?
2: Bé, depèn, això, perquè...
1: Bueno, la biblioteca, sí, no para mai, eh?
2: No, la biblioteca no para mai, exacte, m'agrada que diguis això, perquè per això hem vingut, eh?, per,
1: sí,
2: explicar una mica les activitats, eh? Perquè pel que fa al viatge, a vegades s'ha fet el viatge abans, al juny, al maig, setembre, octubre, que ha anat canviant.
1: Uh-huh.
2: També depenent del lloc on es va, però vaja, pot ser començament sempre a ple estiu, per descomptat, i a ple hivern tampoc, però agafar aquesta...
1: No, però
2: maig,
1: jo deia ara,
2: juny...
1: aquest any
2: sortit,
1: ha coincidit així, no?
2: Ens ha coincidit el setembre, uh-huh, sí, exacte.
1: I ara,
2: sí,
1: quines, sí, coses teniu així, sí, interessants? I, bueno, totes són interessants, eh?, però el que vulguis remarcar.
2: Que vulguis remarcar. Jo avui el que li vaig, suggerir de venir, no?,
1: sí,
2: perquè... La biblioteca en si, no?, la biblioteca és un agent transformador que situa la lectura al centre de totes les seves activitats que fa, promou la creació del coneixement, fomenta l'esperit crític i contribueix a la cohesió social. Això és la definició que ens identifica molt com a servei públic, eh? I m'agradaria dir que la nostra biblioteca és molt activa, molt potent, amb una mitjana diària de 267 persones. Estem en una mitjana molt alta, és un servei que s'utilitza molt i que, com bé has dit, es fan coses durant tot l'any. Mm-hmm. Llavors, jo que avui el que volia parlar era això, de dir les activitats que fem, perquè a part del servei bibliotecari, o sigui, vol dir l'atenció que es fa cada dia, el demanar un llibre, la vida ordinària, ens la saltem perquè també és molt... Però voldria destacar les activitats. Val? I voldria, per exemple, ja que parlàvem del viatge literari, parlem dels clubs de lectura que tenim. Tenim club de lectura de novel·la, que ja hem dit, però també en tenim de teatre, que participem en un projecte amb el TNC, que és Llegeu Teatre, de còmics per joves, de novel·la contemporània en francès i de nivell inicial d'anglès. I això és, ens serveix per això, no? Per dir... Continuem llegint, però compartim la lectura i aprenem. Descobrim autors, descobrim doncs, tot el que ens permet fer una lectura. El viatge literari, que l'hem comentat. També voldria destacar la formació per adults. És un dels trets també diferenciadors de la nostra novel·la, com és, de la nostra biblioteca, com és que fem converses a la carta en anglès i francès. Fa molts anys que ho fem i tenen molt d'èxit. També formació per adults, fem formació digital. Aquest divendres vam començar a fer una formació... Fem sessions concretes, per exemple, de baixar-nos l'APP en el mòbil, no? Que l'APP en el mòbil de la xarxa de les biblioteques ens permet tenir el carnet, ja no l'hem de portar, ja ens estalviem una targeta més, però també podem consultar les activitats que es fan, podem veure el catàleg, quins llibres, podem fer una reserva. Vam fer això. La setmana que ve farem una formació per baixar-nos la bibliodigital, que és aquest espai, no?, on podem descarregar-nos llibres durant un temps, però no només llibres, revistes, pel·lícules, diaris, cada dia podem llegir 5 diaris, si volem, només sempre tenint el carnet de la biblioteca. Vull dir que les possibilitats són moltes. Fem xerrades, durant tot el curs fem una mena de cicles o xerrades sempre tenint a veure amb alguna cosa que està passant, en aquest cas el dia, la setmana que ve, l'altre, 16 i 23, farem una xerrada sobre el suïcidi, i ens vindrà una psicòloga que és especialista en aquest telèfon de l'esperança, sí, no? Que és, que tot conegut, però que és important de dir com podem ajudar, com es poden... No? Són temes que sempre són d'actualitat, però que també és important. Doncs podrem aquestes dues xerrades. També el Llegim per tu és un projecte que fem des de l'any 18. Vam començar Llegim per tu, consisteix en... a través d'uns voluntaris que ens fan d'ambaixadors, no? Ens fan representants de la biblioteca, van a fer lectures en veu alta a les set residències geriàtriques que hi ha ara anys. Mm-hmm. És això, per continuar llegint, per continuar escoltant, per continuar compartint una lectura, no? Que lectures que poden ser molt petites o més complicades, depèn del nivell dels avis.
1: I això fan voluntaris?
2: Ja? Això fan voluntaris, sí, perquè nosaltres no arribem a tot, no? Clar. Però tenim voluntaris, als quals se'ls forma, se'ls explica, se'ls hi proporciona el material, se'ls hi explica el nostre projecte, i cada 15 dies, una hora a la setmana, ho fem. I funciona molt i molt bé, i busquem sempre voluntaris, perquè si hi ha algú que ens escolta i que vol participar en aquest projecte, sempre serà benvingut, sí, perquè els voluntaris doncs, passen coses, a vegades
1: no sempre estan a disposició.
2: Però és dir, també col·laborem i treballem molt amb les regidories, entitats, serveis de l'Ajuntament, com és que col·laborem amb l'aula universitària. Saps que l'aula universitària cada dimarts fa una xerrada sobre un tema concret, no? Doncs l'endemà aquesta xerrada es grava i se'ls hi passa als socis, però a més se'ls hi passa una bibliografia que fem nosaltres amb els llibres relacionats amb el tema que han tractat, perquè poden continuar buscant informació i descobrint altres coses, com aquestes xerrades que fa l'Escola de Salut, que s'ha ideat al CAP, que té tant d'èxit i que està també... Doncs ara, al setembre, tot són coses que comencen ara al setembre, també hem preparat uns fulls que són una bibliografia, no?, amb els temes tractats, per dir, si vols saber-ne més, vine a la biblioteca, no? També el que vull dir és que sempre a la biblioteca hem treballat molt amb tots els professionals dedicats al món de l'ensenyament, vol dir escola bressol, escoles de primària, escoles de secundària, l'escola d'adults, l'escola de música, sempre en el món de l'ensenyament, sempre a la biblioteca hi participem, i participem fent visites de tots els cursos, no?, en els quals se'ls fa la formació de funcionament de la biblioteca, però sempre són visites a la carta, o sigui, el nom, el que t'interessa, l'eix transversal, que moltes escoles de primària tenen l'eix, no?, que ens demanen aquest hivern, aquest any treballarem tindrem, jo què sé, sí, el que sigui, doncs ho fem. I que penseu que el mes de juliol ja treballem per tot el curs que ve i tenim cada dijous i divendres ple ja amb totes les visites que fem. L'aula de... també l'escola d'adults, no?, que té aquests nouvinguts o gent que aprèn català, també fem les visites a la biblioteca. I és una activitat que tenim... potser, com fem les estadístiques, no veiem que més de 3.000 infants i joves passen per la biblioteca per descobrir i fer i utilitzar els nostres serveis anualment. Eh? També fem laboratoris de lectura. Quan diem laboratoris, no, a vegades dius laboratori. Sí. Tu què fas? Què vol dir un laboratori?
1: Les provetes.
2: No? Sí, les provetes. No. Ara ja fa potser 4 anys que estem fent laboratoris, però quan explicàvem a les famílies, perquè és una activitat que dirigim a les famílies, hem començat així, però això què és, no? Doncs un laboratori és un laboratori de lectura, és una activitat familiar a través de la qual convidem els participants a experimentar al voltant del món de la lectura, descobrir llibres i materials que potser no agafaríem mai. És molt i molt interessant. Eh? Mm. Abans d'acabar l'any farem 2 laboratoris literaris de lectura, sempre adreçats a famílies, sempre qui ho fa és la nostra companya, l'Anna Danés, i són activitats precioses que la gent ja ho sap, ja s'apunta d'un per l'altre, i és molt important. És com apropem la lectura, com ho he dit abans, no? El llibre i la lectura és el nostre eix important, però com podem treballar diferent. I és molt important, com sempre recordar, que l'hora del conte, cada dijous a les 6 de la tarda, és una activitat que no deixem de fer mai. Eh? Cada setmana, poques biblioteques, això és cert, eh? Ho fan, eh? cada
1: setmana. No?
2: La constància és molt important, perquè...
1: acostumar la gent a que té aquest
2: perquè,
1: recurs.
2: Això mateix, perquè estem parlant, i a més estem parlant de públic familiar. Ve el pare, ve el nen, ve la iaia, ve o la cangur, qui sigui. Però és una activitat que des de que estem a Can Juncosa, que no s'ha deixat de fer cada setmana. Mm-hmm. Costa a vegades trobar, perquè no sempre són professionals, perquè això té, clar, un cost. Però es fa, doncs, amb entitats que ens col·laboren, amb regidories, amb voluntaris, amb mestres, i estem molt contents, perquè realment la lectura és un procés compartit. Compartit, no? Quan aprenem a llegir, l'escola té un paper molt important, però és l'escola, la família i la biblioteca. I això ho hem de saber i ho hem de recordar. I penseu que nosaltres estem aquí per això. I per això pensem que l'hora del conte cal continuar-la mantenint. És el nostre futur.
1: I totes aquestes activitats, i ara més que m'explicaràs...
2: Sí.
1: Clar, estan aquí en aquesta app que dius. Vull dir,
2: totes.
1: Aquí pots consultar...
2: A l'app pots veure totes les activitats que fem.
1: Consultar que les que es fan, en sí, quins dies, sí, i quina, com sí, es pot apuntar un...
2: Exacte, sempre.
1: Etcètera, no?
2: Sí, sí.
1: Tot això?
2: Però no només a l'app. L'app és l'app de la xarxa de biblioteques, sí, que ens baixem i ens descarreguem. Sí. A més té una cosa... Bueno, té moltes
1: avantatges. Però qui no té l'app i anant a la biblioteca, que ho digui,
2: anant
1: no?
2: Anant a la biblioteca, anant a la web de l'Ajuntament, tot està penjant. Anant a la biblioteca virtual, també té un espai de l'agenda d'activitats, que és, quan tu estàs a l'APP, pots veure les activitats de les biblioteques properes. Uh-huh. O sigui, que el Letres i Caneta també ens surt, si ho volem. I totes les xarxes socials, el blog de la biblioteca, clar, la cartellera, que també anem en paper, perquè no tots anem digitalment, i la web de l'Ajuntament, que sabem que es consulta tant i tant. Uh-huh. Tenim moltes maneres per assabentar-nos-en, eh?
1: La biblioteca és ben viva.
2: Molt viva.
1: I ho serà més.
2: I ho serà
1: en
2: més.
1: En el futur, no?
2: En el futur.
1: Ara en parlarem.
2: Exacte.
1: Però bueno,
2: ara en parlarem,
1: continua.
2: Però jo explico una mica més, eh? També fem tallers. Tallers, quan entenem un taller, a vegades és un taller que pot ser una manualitat, que és cert, per adults, per infants, per famílies, que també hem fet a la Biblia Platja, però també fem tallers d'escriptura. La Gemma Tomàs és una persona d'Arenys Amunt que fa anys, que des de fa 4 anys que fem una sessió, no, de 4 jornades a la primavera, a l'estiu i a la Biblia Platja. I aquest taller d'escriptura creativa funciona molt i molt bé. Veieu també al voltant del llibre i de la creació literària. La Biblioplatja ja ho hem comentat i ja està, ja ho diem. I la darrera cosa que volia comentar, que per mi és molt important, és que sempre l'anomenem, però també penso que és molt important, i és el tema de la nostra col·lecció local. La col·lecció local, que és, sempre ja, tu ja ho saps, però tornem a recordar, no?, que és aquell espai de la biblioteca que és on hi ha els nostres tresors. O la col·lecció local és el que ens identifica i ens diferencia amb una altra biblioteca, val? Vol dir que nosaltres som conservadors i preservadors i difusors d'aquest material, no? Perquè realment és el nostre, és la nostra història. Però no només pensem en els escriptors, que evidentment en tenim molts, però no només hi ha escriptors, esportistes, actors, periodistes, i tot està aquí. I dir que també estem treballant per crear tenim una base de dades que, on hi ha en Fèlix Cucurull i també hi ha alguna cosa d'en Ferran de Pol, però estem treballant amb un bloc de la col·lecció local, estrictament de la col·lecció local, on hi haurà els 6 prohoms més importants i que bibliogràficament cada deitat més, perquè aquesta informació es consulta molt. Cada setmana tenim consultes de col·lecció local. Hi ha consultes ràpides i consultes d'un infant o d'un jove, un treball de curs o un treball d'aquest treball de recerca que es fa a l'institut, o però també tenim consultes de gent que està fent el doctorat o una persona de Brussel·les o una persona de València, com per exemple aquesta setmana hem rebut una consulta d'una família concreta que buscava informació sobre un autor, un poeta valencià, de la Malvarrosa, bueno, un barri de València. Quan fa la cerca, se n'adona que troba unes cartes d'en Fèlix Cucurull amb una altra persona on es parlava d'aquest autor. Es posa en contacte amb nosaltres, no? Ens fa la consulta en el nostre full de consultes, no? I trobem aquestes cartes que li escanegem i li fem arribar. Aquesta família està encantada i
1: ara
2: content.
1: Ara que em dius Fèlix Cucurull, sí? La setmana que ve hi ha un acte,
2: mira,
1: no?
2: Mira que t'he portat, sí. T'he portat el cartell, sí. Que aquest cartell, aquest acte es fa al teatre principal, eh? Que es fa, sabeu que el
1: es diu Fèlix Cucurull, Llegat de futur.
2: Exacte.
1: I això serà
2: la setmana que ve, el dissabte, dia 17 a la tarda.
1: A les 6 de la tarda, al teatre principal.
2: Sí. En aquest acte
1: hi ha música, poesia i memòria, sí, inspirat en l'obra de
2: Fèlix Cucurull. Fèlix Cucurull aquest any, el mes de febrer, va fer 30 anys de la seva mort, no? I l'Assemblea doncs ha organitzat aquest acte. Uh-huh. Quan va ser l'aniversari també es va editar un quadern molt complet amb tota la seva biografia, bibliografia, no? Que també totes les persones que vinguin en aquest acte també trobaran i es podran emportar a casa. Uh-huh. En Fèlix Cucurull i en Ferran de Pol són persones molt consultades i dir que també la biblioteca pertany als Espais Escrits. Espais Escrits és una entitat que pertany a la Conselleria de Cultura, la Institució de les Lletres Catalanes, no? Els Espais Escrits és un equipament que el que fa és posar en el mapa, és així, els escriptors catalans, no? Vol dir que en el cas aranyenc tenim en Ferran de Pol, en Fèlix Cucurull i en Salvador Espriu. Ara s'està realitzant el Fòrum de Traductors, que ha sentit que fan diverses activitats, que s'estan preparant des d'Espais Escrits, ens han demanat que els hi fem arribar les traduccions dels nostres poetes, no? Aquesta setmana els hi hem fet arribar 56 citacions bibliogràfiques que són d'aquests 3 autors que s'han traduït a altres llengües. Mm-hmm. Vull dir que la nostra projecció és riquíssima, sí, i tenim tresors, molts tresors, i això és el que hem de valorar.
1: I es nota, quan la Montse ho explicava, que ho explica amb una passió i un coneixement brutal, però tu saps que jo sóc periodista, sí, per davant de tot, sí, i ara t'he de fer un parell de preguntes sobre, sí, les obres avui, sí, les obres de la futura biblioteca, sí, sí, Les Clarisses. Avui he entrevistat el Mario Serrano, sí, que el deus conèixer, sí, és el director general de DOPEC, sí, que és l'empresa que porta la direcció de l'obra de la futura biblioteca. Jo li deia, ja veiem el llum al final d'aquest túnel llarguíssim. Ell diu que les obres van en bon ritme, que van sobre el calendari, el darrer calendari.
2: El darrer calendari, que s'ha refet moltes vegades.
1: Efectivament. I diu, dins el primer trimestre d'aquest any, creiem que podem donar les claus, o sigui, que podem entregar l'edifici. Uh-huh. I ara vindrà la Montse i el seu equip per fer la mudança, no? Per fer l'adaptació.
2: Sí.
1: I tu em vas parlar l'última vegada que m'hem parlat d'això, que això, sí, podrien ser 4 o 5 mesos, no?
2: Sí, que és el que normalment, però que sabem que això és aproximat.
1: Sí, clar. Per tant, ens anem a final de l'any que ve. Si això va com ha d'anar, no?
2: Sí, com bé ha dit ell. Jo no l'he sentit perquè avui he estat fent una altra activitat al matí, però ara aquí fora m'ho han dit, que ha parlat, i estic molt contenta que hagin dit això. Les obres van bé. Penseu que hi ha molta gent que ens diuen coses i venen i que ens tiren fotos. Diu, mira, Montse, com està, no? I tens projecte. Tinc un amic que fa cada 15 dies em passa fotos, no? I que veiem i veu ara.
1: El seguiment de l'obra,
2: gent que té temps i tira fotos, però que ens fa molta il·lusió, perquè ara veieu, no, que la coberta, que hi ha l'estructura
1: ja està
2: feta, no?
1: Diu que a final de mes, ens ha dit el Serrano, a final de mes hi ha ja la cobreixen.
2: Ja està coberta.
1: Sí, i per tant, ja podran treballar amb més seguretat i
2: exacte.
1: Més rapidesa a dins.
2: Exacte.
1: No? Que, sí, és sí, que,
2: sí. Que és
1: el que,
2: faltaria. El que faltaria i a la visita que vam fer el mes de setembre, que va ser com va venir el conseller Duc, no? Va ser, jo vaig trobar molts canvis, perquè l'estructura ja està molt més feta. Sabeu que hi ha hagut problemes d'estructura, ja els heu comentat moltes vegades, no? Però, esclar, l'estructura és molt important, i si aquesta estructura no està feta milimètricament, pleguem, no?
1: Clar.
2: I quan veies que hi ha els pilars fets de les columnes, que s'ha hagut de retocar una entrada, perquè, clar, hi ha les connexions elèctriques, tota la part que va per terra ja està feta, i que vegis que ja tot això es va perfilant, és molt important perquè, paral·lelament, penseu a tota aquesta obra, que és el que veiem externament, hi ha tot el dibuix, tot com s'ha d'omplir, com s'ha de decidir. Penseu, tot això està fet, està decidit, però, clar, hem d'anar un mil·límetre perquè està en funció dels canvis que s'han fet amb l'estructura. I això es va fent...
1: Tu vas seguint l'obra cada setmana, no? Ens diuen que
2: si no és cada setmana, gairebé cada setmana. Però els correus compartits, reunions amb les empreses, que a vegades, clar, ells parlen molt de temes tècnics, no? Però és molt important ser-hi, perquè qui ha de treballar som nosaltres. Clar. I sempre hi ha aquella pregunta que... i és molt important. Llavors, dir-te que o sigui, tota la distribució dels espais, que això ja s'ha explicat, hi va haver-hi, doncs, quan es va explicar el projecte, no?, que com, bueno, on tenia la sala infantil, on tenia, doncs, les parts tècniques, on tenien els compactes, no?, tot això està dibuixat, i llavors ara el que cap on anem, i que ja fa temps, és treballar amb el tema del mobiliari, val? El mobiliari s'ha de comprar.
1: Clar.
2: I el mobiliari val molts diners, val? Saps si recordes, fa ja l'any... va ser la convocatòria... T'ho tinc aquí... Sí. L'any... El curs 22-23 vam poder demanar una subvenció per mobiliari, que va ser 97.545 euros, que vam comprar mobiliari, ens hi vam apuntar, perquè això cal fer-ho, i el que vam fer és comprar coses que ens permeten coses que no impliquen. Vol dir comprar cadires, comprar taules electrificades, comprar les taules que seran a fora de Terrassa, no? Comprar un compactus, perquè la nostra biblioteca tindrà dos compactus, una a baix i una a dalt, sobretot per tot aquest material tan i tan important de fons especials que tenim, i el material de magatzem que ho considerem.
1: Compactus vols dir caixa forta? O...
2: No, ah. Compactus és... A veure, perquè... clar, és que clar, jo parles i...
1: Clar, que la gent no sap que és un compacto.
2: Ara imaginem-nos que estem mirant una pel·lícula, no?
1: Sí.
2: I que saps que les pel·lícules si surten biblioteques, a vegades...
1: Sí, que surt
2: allò que gira.
1: Que gira, que és un submarí, sembla un submarí.
2: Que és un submarí que té moltes rodes que giren, llavors això quan s'obre dins hi ha espai, a dins, a banda i banda. És una capacitat extraordinària de per guardar coses, no? I en tindrem dos, una baix i una dalt. I això ja ho vam comprar. Vull dir que hi ha material que ja està guardat, que l'Ajuntament ho té en un magatzem, i això ho vam avançar. Val? I és dir, la novetat, que cosa que potser doncs no sabies, i és que aquest 27 fins al 27 d'octubre teniu la possibilitat de demanar una altra subvenció per a la compra de material. De material de mobiliari. Una part serà, 95.000 euros serà per mobiliari i 5.000 seran per maquinari i equipament tecnològic. Val? Vull dir que això també s'està treballant. Però el que passa és que, clar, tot va encadenat. No? L'estructura i tot el dibuix ha de ser perfecte.
1: Perquè
2: en
1: tot,
2: edifici,
1: quan acabin uns, puguin entrar altres.
2: Puguin entrar. Vull dir que això ho hem de tenir, perquè, clar, podem acabar la carcassa o la casa o tot, però si no tenim el mobiliari,
1: no
2: pleguem.
1: No
2: per això
1: res.
2: Estem treballant moltíssim. I com estem treballant amb el... Quan parlem del projecte Lab, que serà un projecte Lab de laboratori literari, la nostra biblioteca creixerà amb un laboratori literari, serà l'única biblioteca especialitzada de la xarxa. Vull dir que s'està treballant molt i pensem que anem bé, que la idea és que, a veure, què passa l'any que ve, no? Però que les coses segueixen el seu termini i es treballa molt.
1: I tu creus que serà així, que el primer trimestre això ho tindrem?
2: Bueno,
1: tornaran les claus, com dic jo, o no?
2: A veure... L'obra s'ha d'acabar perquè sabeu que els terminis de subvencions ho pauten i rebem i es demanen subvencions a qui sigui, quan sigui, bueno, qui es pugui demanar, per descomptat. Però una cosa és l'obra. Ara veia tot el procés aquest, el mobiliari, tota la instal·lació i el trasllat que hem de fer. Això són uns mesos de feina.
1: Tu series feliç si a final d'any que ve ja estaria fet? Ja
2: està
1: tot.
2: Molt feliç. Jo i tothom.
1: No,
2: perquè
1: però
2: penso...
1: ho veus factible?
2: Sí, Jo ara, però jo sóc molt optimista, perquè
1: sí,
2: vull
1: ja
2: ser,
1: sé,
2: però és que ho haig de ser-ho, perquè si no som optimistes, perquè us podeu imaginar que el grup de la biblioteca som 7-6 persones treballant amb moltes ganes, però moltes ganes de fer caixes, d'encapsar, de fer de la tria de material, de tenir, fem això, fer esporga per tenir els millors materials, que és el que necessita actualment l'usuari del segle XXI a la nostra biblioteca. Tenim moltes ganes de fer-ho, però això és una cadena i han passat coses,
1: ja.
2: Han passat coses. Hem de
1: clar,
2: fer...
1: una biblioteca ja hauria d'estar funcionant des de fa 2 anys.
2: Sí, la nostra biblioteca hauria de funcionar... Sí, però bé, pensem que no deixem de...
1: S'ha
2: de ser optimista i s'ha de ser positiu. I s'ha de pensar, i pensem que jo estigui molt contenta, evidentment, personalment, jo, i penso que tot l'equip, que estic parlant en nom de totes, però és Arenys, perquè realment necessitem un equipament en condicions. Necessitem un espai on poder fer aquests tallers, aquests laboratoris, aquestes xerrades, sales petites per poder treballar, fer una sala d'estudi per obrir la nit, fer la sala d'actes que funcioni amb un independent, que tinguem la sala d'actes inclosa.
1: I hi haurà personal, per exemple, per obrir la nit, els caps de setmana, els dies... Ara, quan els estudiants demanen,
2: sí,
1: no, que,
2: home,
1: que hi hagi un lloc per poder estudiar a la nit...
2: políticament, o política corresponent, sempre s'ha dit que sí, sempre és la intenció aquesta. I, evidentment, s'ha d'ampliar el personal de la biblioteca. S'integra el centre Espriu, que és una persona més... Vull dir que hi haurà moviment, n'hi ha d'haver, ja. N'hi ha d'haver. Però pensem
1: I
2: que...
1: I l'activitat al cap de setmana, que ja que tindrem aquell espai guapíssim...
2: De fora, preciós, que estarà obert,
1: no?
2: A més a més, sabem que no ens imaginem aquell espai verd, no? De connexió de la Riera cap a tota la zona de la biblioteca, que pugi fins al cap tots els jardins, la part d'espai, no, que puguem llegir, que puguem estar tranquils. Tot això hi serà, encara no té que estigui tancada quan toca, però sí, el projecte és preciós. I penso que Arenys s'ho mereix, Arenys ho necessita, i hem de tenir una biblioteca com cal, com és la que necessitem. No estem demanant res extraordinari ni fora de lloc, però necessitem una nova biblioteca.
1: Ja. El director general de... En Fina, què és?
2: Xavier Fina és director general de la Generalitat, del Departament de Cultura. És el director general,
1: sí.
2: No és conseller.
1: No. Diu, la Biblioteca d'Arenys serà un exemple per ensenyar des de Catalunya al món.
2: Tant de bo que fos així.
1: És el que em deia.
2: Tant de bo, li agafem les paraules,
1: sí.
2: Tant de bo.
1: Tu ho veus així?
2: M'agradaria molt. A veure, és una biblioteca, un projecte que tots heu pogut veure i que ja n'hem parlat i que s'ha consultat i s'ha vist. Projectes, però és una biblioteca sostenible. Sostenible tot.

0: disgustos i mal de caps, sí, els trasllats consecutius que ha tingut aquesta biblioteca. Sí. Perquè ara t'estava mirant, i sí, estava mirant a la Mercè Cussó, sí, quan en el seu dia, quan va sortir la biblioteca de sota de l'Ajuntament, sí, i se'n va anar a Can Juncosa, aquells, sí, problemes que vam tenir amb Can Juncosa, que vam trigar també anys i panys, i 10 anys, correcte, horrorós, i va ser horrorós.
1: Horrorós, sí,
0: i sí, al final es va inaugurar, i sí, vam fer el programa en directe allà, sí, bueno, va ser, sí, sí, un dia feliç.
1: Un dia feliç.
0: Després d'una història molt, molt costosa.
1: Però
0: i ara
1: és...
0: hem tornat a caure el mateix? Poder
1: sí,
0: 10 no, però 5 sí.
1: Amb tots els projectes, amb trobar el lloc adequat, amb votar on volem la biblioteca, tarda... Sap molt de greu, que no sé per què ens passa això, no? Però com les coses importants, les coses que podem decidir, les que hem de... La llei del 1993 ens obliga a tots els municipis a tenir, de més de 5.000 habitants, sí, a tenir una biblioteca amb condicions, amb aquests metres quadrats, amb aquests llibres, amb aquest personal. No sé per què costa tant.
0: I ara aquesta nova, sí, la que tindrem aviat, clar, nosaltres ens estem acostant als 20.000 habitants.
1: Està previst. Està previst.
0: Ja és, sí, una biblioteca adequada per 20.000 habitants?
1: Està previst. Vist amb la capacitat de creixement, amb el nombre de volums que ha de tenir, està previst. Tot això se segueix...
0: Val, no se'ns quedarà petita, eh?
1: Home, no, per favor. Penseu, penseu. Ai, ai, ai, l'Enric Sierra, que sempre...
0: Eh? No, sí, jo sí, dic... Sí. A veure si tallarem la cinta i direm no, ja hem de fer una altra.
1: Mira, la biblioteca de Can Juncosa té 780 i escaig. Val? En total, amb la sala d'actes, que en té 110, arribem a... uns 900, val? Tripliquem, tindrem 2.000 metres quadrats, val? Això és molt.
0: Clar.
1: Això és molt. I a més, l'espai exterior és tan bonic... I
0: tripliquem
1: tan...
0: i no hem triplicat la població, per no, tant, tenim marge,
1: exacte,
0: aquí per...
1: Està, hi ha el marge.
0: Per una tot, generació.
1: I sabeu que, home, com a mínim, i a més, penseu que tot s'adequa, però és que tenir una biblioteca del segle XX que no la tenim ara, que estem treballant molt i amb moltes ganes, però amb unes condicions que no són les que es mereixen els nostres usuaris. O sigui que tot dit, tripliquem.
0: Molt bé. Coneixes el Toni Pardo, no?
1: Mare de Déu, Toni Pardo.
0: En Toni Pardo, cada diumenge ens fa una pregunta.
1: Sí, sí.
0: I avui ens ha preguntat... Avui ha sigut difícil, eh?
1: Que no ho he sentit,
2: què dius?
1: A veure.
2: Què dius?
0: Que ha sigut molt difícil.
2: Quan he sortit d'aquí ja hi havia tres respostes correctes.
0: Sí? I les trucades han sigut tremendes, no? Moltes.
2: No, trucades no.
0: No, vull
2: WhatsApp,
0: dir... WhatsApp, sí. Mira, avui preguntava el nom d'un músic del segle XIX que va ser magisteri de la capilla de la catedral del Burgo de Osma, que va ser director del Real Conservatori de Música de Madrid, que va, en fi, un gran músic i compositor, que va ser el mentor i mestre d'un gran tenor que després, ara, actualment, encara dona noms a carrers. Clar, però no ha dit el nom.
1: Caram.
2: Cap nom ni cap data.
1: Caram.
0: I la gent s'ho ha sabut?
1: I ho ha sabut?
2: I la gent s'ho ha sabut, sí senyor. És don Hilarión Eslava Eliozondo.
1: Mare de Déu.
0: Apa,
2: gama. Del gent Roncal, del Roncal de Navarra. I el cantant...
1: Qui és?
2: El tenor era en Sebastián Julián Gayarre, el famós Gayarre Gorjón, de Sants. I aquí potser hem donat un despiste, perquè a Sants hi ha un altre gran tenor, que és el tenor Massini.
0: Sí.
2: I molts han dit l'Hilarión i el tenor Massini.
0: Ah.
1: Caram.
0: Però I és el Gayarre.
2: El Gayarre, que tenia, té el carrer i tenia un cine. El Massini només té el carrer.
0: Imagina't. Bé, doncs, felicitats a l'audiència, és molt sàvia.
1: Molt,
0: molt sàvia.
1: Perquè la pregunta avui...
2: Volen buscar...
1: Avui
0: era molt difícil.
1: Molt.
0: Bé, has fet el sorteig i com queda?
2: Doncs el gelat de la Xixonenca per a la Carla Clarés, l'hamburguesa del restaurant Bart Open Bar per en Cesc Planem, el tortell del diumenge per 4 persones de pastisseria d'Anés a l'Anna Gallifa, i dues entrades per anar al Teatre Principal, que recordem, avui no tenen res, però la setmana vinent, diumenge dia 18, a les 7 de la tarda, en Ramon Madaula i la Sara Diego representaran l'OP. I dues, que està per l'Assumpció Parera, i dues entrades per anar als Seràfics, que hi vagi com pugui o quan trobi entrades, per en David Herrera Bosch, que recordem que aquesta tarda en Ramon Barbosa i en Josep Maria Larcón farà la lectura dramatitzada del préstec de Jordi Galzeran. I que el proper diumenge, dia 18, a les 6 de la tarda, faran

0: Mikado, d'en Gilbert i Sullivan. Un musical.
1: Gilbert Sullivan, sí, home, sí. El préstec, que és allò que fa la gent quan va a la biblioteca.
2: Sí.
1: No, fa un préstec.
2: Fa un préstec, sí.
1: I agafa el llibre.
2: I agafa el llibre, sí.
1: Perfecte. Montse, t'agraeixo molt que hagis estat avui aquí, que ens ho hagis explicat tot i que, bé, que tingui aquest futur esplendorós a la biblioteca.
2: Esperem.
1: Que això és el que necessitem.
2: Molt bé, i tant que sí.
1: Que passis un bon diumenge.
2: Gràcies, igualment.
1: I a l'audiència, moltes gràcies també per haver-nos escoltat avui. Gràcies al Xavi Salvanyà, al Fede Sadó, en Toni Pardo, en Joan Mola, l'Eric Morales, que avui ha estat a la part tècnica, i en Pau Roig a la redacció. Us ha parlat Enric Sierra, molt de gust. Tornem diumenge. Bona setmana.
0: Adéu-siau.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: En un xoc entre dues motocicletes a la carretera C-260 a l'alçada de Castelló d'Empúries. I un altre motorista va morir ahir a la C-65 a Girona després d'un xoc amb un turisme.
2: I almenys 16 cavalls han donat positiu en la febre del Nil Occidental a Catalunya aquesta setmana.
1: Concretament són 11 almacelles a la comarca del Segrià i 5 a Pau en l'Alt Empordà. Segons ha confirmat el Departament d'Agricultura, la data de confirmació d'aquests casos és de dimecres.
2: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Mar Jaureguizar.
3: La nuvolositat a poc a poc ha anat guanyant terreny, sobretot pel Pirineu més occidental, comarques de Girona i també Terres de l'Ebre al llarg del matí. Però, a més, a la resta del territori català hem tingut l'arribada de bandes de núvols alts i prims que ens han deixat aquest cel molt més blanquinós. A aquestes hores de la jornada estem tenint unes temperatures que s'assemblen molt a les d'ahir dissabte i les màximes avui les tornarem a trobar sobretot al litoral i prelitoral central com també el tarragoní, màximes que esperem arribar al voltant dels 25-26 graus. Com més a l'interior, notarem una lleugera fresca. De cara a la tarda, la nuvolositat ja afectarà el conjunt del país. No esperem precipitacions, però les darreres hores ja de la tarda tindrem obertura de clarianes, sobretot per la franja de Ponent.
2: I en els esports, en futbol, 8a victòria consecutiva del Barça a la Lliga.
1: Els blaugranes es van imposar al Getafe 3-0 amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé i mantenen els 5 punts de ventatge sobre l'Atlètic de Madrid i els 6 sobre el Real Madrid.
2: Els matalassers van guanyar per 1-2 també ahir al camp de l'Alavés i l'equip blanc va guanyar per 1-0 al Bernabéu al Villarreal en un partit on Vinícius va tornar a ser el gran protagonista ja que el brasiler va acabar expulsat. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Els partits ja mouen fitxa de cara a les properes eleccions generals del 29 de novembre. Les llistes electorals comencen a dibuixar les estratègies de cada formació amb noms coneguts, renovacions i equilibris interns que marquen el punt de partida de la cursa electoral, però també amb algunes incògnites encara per confirmar. Una d'aquestes, això sí, l'hem descobert aquest mateix matí després de saber que Gabriel Rufián repetirà com a cap de llista d'Esquerra al Congrés.
1: Esquerra Republicana ho ha anunciat en un comunicat aquest matí i la decisió es formalitzarà aquest dilluns en una reunió de la Direcció Nacional del partit. La resta de la llista es concretarà durant els pròxims dies en el marc dels congressos regionals. Espero que el 20 d'octubre siguin les candidatures al Congrés i al Senat estiguin ja formalitzades. I els comuns també han mostrat el seu respecte a la decisió de Gabriel Rufián de tornar a encapçalar les llistes d'Esquerra Republicana en aquestes pròximes eleccions del novembre. Però han lamentat que no hi hagi volgut participar en la construcció d'un front ampli d'esquerres per maximitzar les opcions de frenar i tornar a derrotar les dretes com ja es va fer l'any 2023.
0: Per la seva banda, el Partit Socialista Català ja ha triat el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, com a cap de llista per Barcelona en unes llistes que s'acabaran de ratificar divendres vinent.
1: En un Consell Nacional Extraordinari celebrat aquest matí, Hereu ha assegurat que Catalunya serà decisiva i demana la màxima mobilització.
2: Quan Catalunya parla alt i clar, Espanya és progressista. Espanya guanya les opcions dels socialistes. Per tant, i començo quasi pel final, us demano una mobilització com mai perquè Catalunya parli més clar i més alt per obtenir el que segur serà la victòria des de Catalunya per l'Espanya progressista.
0: Per la seva banda, el primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la pèrdua de confiança amb Junts.
3: En relació a Junts, doncs quina decepció, no? Almenys per part meva, quina enorme decepció, no? Els catalans mereixem que responguin amb claredat una pregunta, no? He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Per què serveixen? Si ja ho hem vist, divendres de la setmana passada, per què serveixen? On et poses?
0: Per la seva banda, la militància de la CUP decideix també avui si ratifica la decisió presa de no presentar-se a aquestes eleccions del 29N.
1: La Mesa Nacional de la Formació va acordar dissabte no impulsar una candidatura als comicis perquè considera que actualment no es donen les condicions polítiques per poder-ho fer. Aquesta decisió es va prendre després d'una reunió de més de 7 hores a Barcelona i ara queda en mans de la militància, que podrà votar telemàticament durant 24 hores i el resultat es farà públic demà dilluns.
0: Per la seva banda, en un acte a Ponferrada, Lleó, el secretari general del Partit Socialista i president, actual president del govern, Pedro Sánchez, ha apel·lat directament al Tribunal Suprem perquè freni la intenció de PP i Vox d'aturar la llei de nets, aquesta que es manté en suspens el vot d'uns 400.000 nets d'exiliats de la Guerra Civil, amb això sí, nacionalitat espanyola. Seguim parlant d'aquest avançament electoral perquè obliga els partits a moure fitxa i definir les seves estratègies per afrontar una campanya que també tindrà repercussions en la política catalana. Quins missatges prioritzarà cada formació i quins temes centraran el debat electoral?
1: El professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, explica quines seran les estratègies que assumirà cada partit en aquesta campanya.
4: Cada partit voldrà centrar-ho en un àmbit. Està clar que el Partit Socialista, si té bons assessors, i els té, el que farà és centrar-ho no només en habitatge, però sí en habitatge, ocupació, temes socials, en allò que mobilitza el seu electorat i que desmobilitza l'electorat de Vox i del Partit Popular. En canvi, el Partit Popular i el Partit Popular parlarà sobretot encara del tema que coeja de Ceuta i Vox parlarà d'immigració i d'inseguretat. Això, cada partit vol que es parli dels seus temes.
1: Una entrevista que podreu seguir completa al programa Ciutadella aquest diumenge a 9:45 de la nit a la vostra televisió local i també a la plataforma La Xarxa Més.
0: I una altra de les qüestions que més ens interessa a la ciutadania és saber quan sabrem, valgui la redundància, si ens ha tocat formar part d'una mesa electoral pel proper 29 de novembre.
1: També és important conèixer quines excuses o causes justificades es poden presentar davant de la Junta Electoral per quedar exempts d'haver d'anar a la mesa electoral aquell dia. Ens ho expliquen tot plegat els companys de Sant Andreu Televisió.
5: Els ciutadans que siguin seleccionats per formar part d'una mesa electoral en les eleccions del 29 de novembre rebran la notificació durant els primers dies de novembre. El sorteig dels membres de les meses es farà entre el 31 d'octubre i el 4 de novembre i les comunicacions es notificaran entre el 3 i el 7 de novembre. A partir d'aquest moment de rebre la notificació, els ciutadans disposaran de 7 dies per presentar al·legacions si consideren que existeix algun motiu que els impedeixi assumir aquesta responsabilitat. La normativa electoral estableix diferents causes justificades, entre les quals hi ha determinades situacions mèdiques, l'embaràs a partir del 6è mes, algunes responsabilitats familiars o l'exercici de determinades activitats professionals. També poden quedar exempts els ciutadans majors de 65 anys. En cas que la causa que impedeix formar part de la mesa electoral aparegui després d'haver finalitzat el termini d'al·legacions, també es pot comunicar sempre que estigui degudament justificada. Si aquesta circumstància es produeix durant les 72 hores anteriors a la jornada electoral, s'ha de comunicar com més aviat millor a la Junta Electoral de cada zona. És aquell organisme qui determina si la causa presentada és suficient per eximir el ciutadà de formar part de la mesa. No complir amb l'obligació d'assistir-hi sense una causa justificada pot comportar responsabilitats penals.
0: I encara un últim apunt en plana política i referent a aquestes properes eleccions. Això sí, sembla que no directament, i és que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament.
1: En un escrit confirmat per la CN, Puigdemont demana que es dicti sentència que declari amnistiats els fets investigats i extingida qualsevol responsabilitat comptable vinculada tant a la preparació de l'1 d'octubre com l'acció exterior de la Generalitat. Puigdemont acosa l'òrgan fiscalitzador d'actuar en rebel·lia per no haver aplicat encara el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol demanat pel Tribunal de Comptes i que invoca com a base per exigir el tancament del procediment.
0: Obrim plana de successos amb la mort d'un motorista aquest matí en un xoc entre dues motocicletes a la carretera C-260 a l'altura de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà.
1: Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís minuts després de 11:15 i per coses que encara s'investiguen, les dues motos han xocat i un dels conductors ha mort.
0: I un altre motorista va morir en aquest cas ahir a la C-65 a Girona. Els Mossos van rebre l'avís del sinistre poc abans de les 7 de la tarda.
1: Per causes que també encara s'investiguen, es va produir una col·lisió entre un turisme i una motocicleta. A conseqüència de l'accident, el motorista va morir, mentre que els quatre ocupants del turisme van sortir il·lesos. La víctima era un home de 50 anys i veí de Salt. Aquestes dues són 98 les persones que moren guanyant les carreteres catalanes.
0: I encara un succés més a les carreteres. Quatre persones han resultat ferides en un accident entre dos turismes a l'autopista P7 a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda aquest matí.
1: Segons el sistema d'emergències mèdiques, dos ferits han estat traslladats en estat greu a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, mentre que els altres dos han anat a l'Hospital de Mollet en estat menys greu. Els bombers han rescatat dues persones que havien quedat atrapades en un dels vehicles i el sistema d'emergències mèdiques ha estès en total 6 persones, dues de les quals no han necessitat assistència mèdica.
0: I almenys 16 cavalls han donat positiu en la febre del Nil Occidental a Catalunya aquesta setmana. Concretament són 11 a Almacelles, al Segrià, i 5 més a Pau, a l'Alt Empordà, segons ha confirmat el Departament d'Agricultura. La data de confirmació dels casos és de dimecres passat.
1: Tot i que s'havien detectat alguns casos a Catalunya, els d'Almacelles són els primers casos registrats en èquids a Lleida des del 2020. El virus es transmet sobretot pels mosquits, mentre les aus de reservori.
0: I parlem ara de la Fira del Llibre de Frankfurt, que ha comptat en aquesta edició amb més de 80 editorials catalanes.
1: És una presència que es manté a l'alça des de fa uns anys, abraçades pel Gremi de Llibreters i l'Institut Català de les Empreses Culturals. Ens amplia aquesta informació la Norma Librero.
6: L'editorial de llibres infantils Flamboyant fa anys que comercialitza arreu del món les històries del monstre de colors de l'Anna Llenes. És una de les historietes que més s'han exportat fora de Catalunya. S'ha traduït a més de 40 idiomes. Eva Jiménez és la directora de Flamboyant.
7: Bueno, nosaltres, per sort, venem bastants drets. Som una editorial infantil bastant especialitzada en el que és producció pròpia. no és que fem el 100% producció pròpia, fem una mica més de la meitat de producció pròpia i ja fa molts anys que anem a vendre drets. Per exemple, el Monstre Colors, que és un cas d'èxit, s'ha venut a més de 40 idiomes. Però també comprem i sobretot comprem més a la Fira de Bolònia, perquè a Frankfurt hi ha menys editorials infantils.
6: La Fira d'aquest any ha coincidit amb una altra bona notícia. El llibre Hi havia una vegada rècords de contes ha estat inclòs a una prestigiosa llista de lectures infantils i juvenils a nivell mundial.
7: I és un llibre molt original perquè és com una bala de premis de rècords, com els rècords Guinness, però els rècords dels contes clàssics, diguéssim. Qui té el cabell més llarg és Rapunzel o és La Bella Dorment, no? Llavors, bueno, és molt divertit, estem molt contentes de que hagi sortit perquè és una llista on és molt difícil arribar-hi, o sigui, pensar que tots els països envien tots els llibres que es publiquen cada any i, per tant, és un honor ser-hi.
6: La White Raven és una llista que crea cada any la Biblioteca Internacional de la Joventut.
0: I no deixem de parlar de llibres, perquè la Fundació Josep Pla de Palafrugell, al Baix Empordà, reivindica la faceta més literària de Modest Cuixart en el centenari del seu naixement.
1: Una commemoració que posa el focus no només en la seva obra pictòrica, sinó també en la seva relació amb la paraula escrita i amb el llegat de Josep Pla. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
8: La trobada ha comptat amb la participació de Pilar Giró, que és historiadora de l'art i col·laboradora de Cuixart. Ha aprofundit en els vincles de l'artista amb la Fundació Josep Pla i en les obres que connecten els dos creadors. Un dels protagonistes ha estat Geometria de l'Onada, el llibre d'artista que Giró i Cuixart van elaborar conjuntament. Ella hi va portar els poemes i ell el seu univers plàstic.
9: Encara recordo quan aquelles converses que teníem tots dos i ell vull fer alguna cosa aquells últims anys, no? Que ell ens va acompanyar i Pilar, fem alguna cosa junts i diu, però que parlem de tu a tu. No volia que tinguéssim una conversa d'historiadora o de comissària cap a la seva obra, sinó d'artista a artista.
8: L'edició és especialment limitada. Només se'n van fer 35 exemplars serigrafiats sobre paper, fet i tintat a mà. Giró considera que es tracta del darrer gran projecte de Cuixart i destaca la relació d'artista-artista que va marcar la creació de l'obra.
0: Parlem ara de les jornades de patrimoni a nivell europeu. En aquest cas ho farem, però, des de Terrassa, on s'ha convidat a fer un viatge en el temps per descobrir com era la ciutat fa un milió d'anys.
1: Una visita guiada pels jaciments paleontològics de Vallparadís em permet conèixer alguns dels secrets que amaga el subsol de Terrassa i reconstruir un paisatge molt diferent a l'actual. Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
10: Sabíeu que a Terrassa hi havia hipopòtams? I no només això, també mamuts, tigres, ossos de les cavernes i hienes tan altes com una persona. No és cap broma, aquest era el paisatge que es podia trobar a l'actual parc de Vallparadís, ara fa un milió d'anys. És una de les descobertes que més sorprenen els visitants que s'acosten als jaciments paleontològics de la ciutat, ja que cap de setmana, coincidint amb les Jornades Europees de Patrimoni, ha estat una bona ocasió per viatjar a la prehistòria i descobrir un passat que encara és força desconegut per molts terrassencs. Així ens ho explica la Sílvia Comelles, historiadora i arqueòloga del Museu de Terrassa.
11: Això sempre, això em penso que és universal, no? Tothom va descobrir coses fora de casa i sovint ens deixem pendent el que tenim a casa. I a casa, justament aquí a Terrassa, tenim un patrimoni excepcional i una història molt singular, no? De conservació i de preservació.
10: Unes històries que han deixat bocabadats els participants de les visites guiades. És el cas de l'Antonio, que ha descobert una Terrassa ben diferent de la que coneixem avui.
12: Va bien estas charlas, estas caminadas van bien para conocer nuestro pasado, ¿no? I està molt bé.
10: I és que sota els nostres peus s'amaga una Terrassa que costa d'imaginar. Un passat de fa un milió d'anys que, gràcies a la paleontologia i a l'arqueologia, hem recuperat.
0: Obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de castells, perquè la plaça Vella del Vendrell acull la Diada de Santa Teresa. Allà hi estan actuant la colla Jove Xiquets de Tarragona, els Minyons de Terrassa i els anfitrions, els Nens del Vendrell. A peu de plaça hi tenim, des de Ràdio El Vendrell, el Lolo García. Lolo, bon dia.
13: Hola, què tal? Bon dia. Doncs sí, la plaça Vella del Vendrell, que s'ha vestit de gala per una diada força especial per a la colla local, justament la del seu centenari. Les tres agrupacions estan responent a les expectatives creades. Ara mateix ja s'han completat les dues primeres rondes amb quatre games extra. Els Nens del Vendrell, que actuen en primera posició, s'han anotat el 3 de 8 en primera ronda i han reeditat el 5 de 8 del concurs en segona. Una catedral força celebrada i molt més estable que no pas la de la Tàrraco Arena. I just ara mateix han tancat rondes amb el 7 de 8. Pel que fa a la jove de Tarragona, els del Cos de Bou, de moment ja han completat dos gama extra. Una torre de nou treballadíssima a les manilles i quarts i que han salvat amb molt d'ofici, i una supercatedral, cim de nou en forra, de postal, ferma i sense gairebé patiments. La tercera colla en discòrdia, els Minyons de Terrassa, han obert actuació també amb la torre de nou en forra i manilles, un castell que han descarregat a la perfecció, força sobres de gas, i han tancat la segona ronda amb el cim de nou també. En aquesta ocasió, amb més tremolor, sobretot a la sortida, però que els malves han salvat gràcies a la velocitat de la canalla i la resiliència de quarts i quins. De moment, doncs, diada ràpida, sense peus ni castells desmuntats, i que Pilars de Mèrit a banda es tancarà molt probablement encara amb més games extra.
0: Moltes gràcies, Eloi. Seguim molt atents a aquest desenvolupament de la Diada Castellera de Santa Teresa. Canviem els castells per la música. 55.000 ànimes van omplir ahir l'últim dels quatre concerts que Oques Grasses ha ofert aquesta setmana a l'Estadi Olímpic Lluís Companys per posar punt final a 14 anys de carrera musical en conjunt. Comença.
1: L'última de Oques Grasses ha estat quatre nits consecutives que han fet vibrar més de 220.000 persones en una fita històrica en la música catalana. L'actuació ha repassat els principals èxits de l'agrupació, des de cançons dels primers discs, com Passos Importants o Cara de Cul, cançons himnes com Serem ocells, Elefants o La gent que estimo, i cançons de l'últim disc com Bambi o Sort de tu. A la veu de Josep Montero se li han sumat també una secció vocal i de vents, coreografies, projeccions audiovisuals i pirotècnia, per posar la cirereta a dues hores de concert que han fet emocionar tant a grans com petits.
0: Seguim amb més cultura. En aquest cas, marxem fins a Sant Cugat del Vallès, que ha celebrat una nova edició de la trobada Trabucaire, una jornada que ha omplert els carrers de la ciutat de pólvora i galejades. Des de Ràdio Sant Cugat ens ho explica el Sergio Morales.
14: La trobada ha reunit els trabucaires de Sant Cugat i quatre colles convidades en una programació que ha combinat activitats familiars, una cercavila i una galejada conjunta per tancar la festa. La part final de la jornada ha tingut un component reivindicatiu. S'han dedicat uns instants de silenci i una galejada a la Mari Carmen i a les persones afectades per la crisi habitacional. Marc Puiggarí és cap de colla.
15: En aquests moments el tema d'habitatge estava molt candent. Llavors creiem que el mínim és donar un micròfon a tota aquesta bona gent del sindicat dels llogaters, que estan fent molt bona tasca, estan evitant desnonaments, que aquí s'han cuat, encara ho patim, i de debò, tota la força cap a ells.
14: També hi ha hagut moment per als reconeixements. En aquesta ocasió, els trabucaires de Sant Cugat han distingit Cal Temerari amb el Premi al Trabucaire de l'Any i els Caparrots amb el Premi al Trabucaire d'Honor.
0: I un últim apunt cultural, hem de parlar d'un rècord Guinness perquè prop d'un miler de persones l'han batut, en aquest cas, amb la ballada de la Jota Vella a la Ràpita, al Montsià.
1: Durant 5 minuts, 972 persones de totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness de les Terres de l'Ebre. La moció escaldat a la plaça 1 d'octubre en conèixer el veredicte, que s'ha celebrat amb una nova ballada. Més enllà de mesos d'assajos, la iniciativa ha reforçat els vincles de comunitat de dins del municipi.
0: Són les 2:21 minuts. Anem a parlar d'esports.
16: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, de la vuitena victòria consecutiva del Barça a la Lliga.
1: Els blaugranes es van imposar al Getafe per 3-0 amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé, i mantenen els 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i els 6 sobre el Real Madrid. L'equip de Simeone va guanyar el camp de l'Alavés per 1-2, mentre que els blancs van superar el Villarreal amb un solitari gol de Diomandé en un partit on Vinícius va tornar a ser el protagonista en clau negativa. És que el Brasil va ser expulsat després que el VAR veiés com estirava els cabells un rival en una jugada que ell mateix havia acabat en gol.
0: Baixem a la segona divisió per explicar una nova victòria del Sabadell, la primera a domicili.
1: Ha estat a Ceuta, això que els arrequinats han acabat el partit amb 10. S'havien avançat, han empatat el Ceuta, però Baena, decisiu amb un doblet, ha acabat donant la victòria al Sabadell. Els vallesans pugen fins a la quarta plaça i el Girona tancarà la jornada demà dilluns a Tenerife.
0: I hem de parlar també del Prat, equip de la Lliga Elit, que busca avui certificar la seva classificació per a la primera ronda de la Copa del Rei.
1: L'equip barceloní ho té tot de cara després de la golejada del partit d'anada davant del Sant Rafael. La prèvia des del Prat Ràdio, Jonathan Marín.
17: El municipal Sagnier es prepara per una cita històrica. Aquest diumenge, l'Associació Esportiva Prat afronta el partit de tornada de l'eliminatòria de la Copa del Rei davant el Sant Rafel d'Eivissa. Després de la impressionant exhibició en el partit d'anada, on els potalobes van assaltar l'illa amb un contundent 1-5, els de Cristian Gómez tenen el bitllet per a la següent ronda pràcticament a la butxaca, però no es confien. Escoltem el jugador del Prat, Àlex Sánchez.
18: Jo això de les eliminatòries no dono mai res per finiquitat, però... Sí que és veritat que està ben encarrilat i l'objectiu és golós, la veritat.
17: Per aquest partit, el tècnic de l'Associació Esportiva Prat, Cristian Gómez, no podrà comptar amb Bona, Xavi Víctor, Toro i Raúl Pérez.
0: A més, els potablaves ja saben que rebrien un històric com és l'Atlètic Club amb fins a 24 copes del rei al Sagnier en aquesta primera ronda. Parlem ara també de bàsquet. La tercera jornada de la Lliga CB arrencava ahir amb males notícies pel bàsquet Girona, que va sortir apallissat de la pista del Breogán amb un resultat final de 105 a 92. Tampoc han tingut massa sort avui ni el Lleida ni el Manresa. Els lleidatans han perdut contra l'Obradoiro per 91 a 89, mentre que els del Bages no han tingut cap opció davant del Real Madrid, perdent per 120 a 83. Ja aquesta tarda la penya visita el Baskonia a les 6. Tenim la prèvia d'aquest partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
19: La sisa joventut visita la pista de líder de la CB, el Baskonia. És un rival que els últims anys ha estat víctima del seu botxí, que ha estat precisament la penya. Els verdinegres van eliminar la temporada passada els vitorians dels quarts de final guanyant el Fernando Buesa Arena, on la penya s'ha endut al botí diferents partits. Un exemple és l'exhibició de Kyle Gael fa uns anys també als quarts de final de la CB i eliminant també el Baskonia de la Copa. Aquest curs els de Dani Miret van eliminar de semifinals de la Supercopa CB a l'equip de Paolo Galbiati, un entrenador estimat per l'afició vitoriana. El Baskonia, però, ja té fitxat Belimir Perasovic des de l'estiu, esperant per fer el relleu. Des del joventut es centren en fer les coses bé, com explica Emir Suleimanovic.
20: Tenemos que tener ese objetivo que queremos ser mejores cada día y llegar bien al final de temporada de buenas posiciones, también competir por alguna cosa más grande. Por eso yo creo que estamos mejor cada día, estamos entrenando bien, el ambiente está muy bien, la verdad, y nada más que añadir. Yo creo que estamos en buen camino, solo lo que dije antes, tenemos que centrarnos en lo que Dani pide de nosotros hacer día a día e intentar siempre transmitir también eso a los partidos.
19: Pel maig, els verdinegres tornen a tenir les baixes ja conegudes de Yannick Crack i Ante Tomic per visitar la pista del sorprenent líder de la CB.
0: I parlem encara de bàsquet, en aquest cas a la Lliga Femenina, on avui l'Espar Girona juga el partit corresponent a la tercera jornada davant del Jairis.
1: Mitja hora abans, a les 6, començarà el partit de l'altre equip català de la categoria, el Cadí La Seu, que visita la pista del Palma.
0: I acabem parlant de motociclisme, perquè aquest matí s'ha disputat la cursa del Gran Premi d'Indonèsia al circuit de Mandalika. La victòria ha estat per a l'italià Marco Bezzecchi per davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. El pilot madrileny ha recuperat el liderat del Mundial en detriment de Marc Márquez, que només ha pogut acabar a la sisena posició. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local. Aquest any...
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
3: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
2: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
4: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
5: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
6: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
5: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
6: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
5: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
6: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
5: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
7: Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
8: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip quadramèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
7: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
8: Som al carrer de Sant Roc número 1 d'Arenys de Mar i al carrer de Sant Gabriel número 4749. Truca al 935 95 55 99.
7: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Cap de setmana clau per a les formacions polítiques per acabar de definir les candidatures de cara a les eleccions generals del pròxim 29 de novembre.
2: Aquest matí s'acaba de confirmar que Gabriel Rufián repetirà com a cap de llista d'Esquerra Republicana.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Seguim amb política. El Partit Socialista de Catalunya ja ha triat el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, com a cap de llista per Barcelona, en unes llistes que s'acabaran de ratificar divendres vinent.
2: En un Consell Nacional Extraordinari celebrat aquest dematí, Hereu ha assegurat que Catalunya serà decisiva i demana la màxima mobilització.
0: I en successos, dues víctimes mortals a les carreteres catalanes confirmades en les darreres hores, elevant la xifra de morts fins als 98 en el que portem d'any.
2: Un motorista mor aquest matí en un xoc entre dues motocicletes a la carretera C-260 a l'alçada de Castelló d'Empúries i un altre va morir ahir a la C-65 a Girona després d'un xoc amb un turisme.
0: I almenys 16 cavalls han donat positiu en febre del Nil Occidental a Catalunya aquesta setmana.
2: Concretament són 11 al Macelles, al Segrià i 5 a Pau, en l'Alt Empordà, segons ha confirmat el Departament d'Agricultura. La data de confirmació dels casos és de dimecres.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
3: La nuvolositat a poc a poc ha anat guanyant terreny, sobretot pel Pirineu més occidental, comarques de Girona i també Terres de l'Ebre al llarg del matí. Però a més, a la resta del territori català hem tingut l'arribada de bandes de núvols alts i prims que ens han deixat aquest cel molt més blanquinós. Aquestes hores de la jornada estem tenint unes temperatures que s'assemblen molt a les d'ahir dissabte i les màximes avui les tornarem a trobar sobretot al litoral i prelitoral central com també el tarragoní, màximes que esperem arribar al voltant dels 25-26 graus. Com a l'interior notarem una lleugera fresca. De cara a la tarda, la nuvolositat ja afectarà el conjunt del país. No esperem precipitacions, però les darreres hores ja de la tarda tindrem obertura de clarianes, sobretot per la franja de Ponent.
0: I en els esports, en futbol, 8a victòria consecutiva del Barça a la Lliga.
2: Els blaugranes van imposar-se al Getafe per 3-0 amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé i mantenen els 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i el 6 sobre el Real Madrid.
0: Els matalassers es van imposar per 1-2 al camp de l'Alavés i els blancs van guanyar per la mínima el Villarreal en un partit on Vinícius va tornar a ser protagonista, ja que el brasiler va acabar expulsat. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Els partits ja mouen fitxa de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. Les llistes electorals comencen a dibuixar estratègies de cada formació, amb noms coneguts, renovacions i equilibris interns que marquen el punt de partida en aquesta cursa electoral, però també amb algunes incògnites encara per descobrir. Una de les que quedava pendents s'ha desvetllat aquest mateix matí, quan s'ha confirmat que Gabriel Rufián repetirà com a cap de llista d'Esquerra Republicana al Congrés.
1: L'Esquerra Republicana ho ha anunciat en un comunicat i la decisió es formalitzarà aquest dilluns en una reunió de la direcció nacional del partit. La resta de llista es concretarà durant els pròxims dies dins del marc de congressos regionals i es preveu que el 20 d'octubre les candidatures al Congrés i al Senat quedin formalitzades. I els comuns també han demostrat que el seu respecte a la decisió de Gabriel Rufián de tornar a encapçalar les llistes d'Esquerra Republicana a aquestes eleccions del 29 de novembre, però han lamentat que no s'hagi volgut sumar en la construcció d'un front ampli d'esquerres per maximitzar les eleccions de frenar i tornar a derrotar les terres com es va fer l'any 23.
0: També ha triat ja el seu candidat el Partit Socialista de Catalunya, en aquest cas l'actual ministre d'Indústria, Jordi Hereu, en unes llistes que s'acabaran de ratificar divendres vinent.
1: En un Consell Nacional extraordinari celebrat aquest matí, Hereu ha assegurat que Catalunya serà decisiva i demana la màxima mobilització.
2: Quan Catalunya parla alt i clar, Espanya és progressista. Espanya guanya les opcions dels socialistes. Per tant, i començo quasi pel final, us demano una mobilització com mai perquè Catalunya parli més clar i més alt per obtenir el que segur serà la victòria des de Catalunya per l'Espanya progressista.
1: El primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la pèrdua de confiança amb Junts.
3: En relació a Junts, doncs quina decepció, no? Almenys per part meva, quina enorme decepció, no? Els catalans mereixem que responguin amb claredat una pregunta, no? He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Per què serveixen? Si ja ho hem vist divendres de la setmana passada, per què serveixen? On et poses?
0: I en un acte a Ponferrada, Lleó, el secretari general del PSOE i actual president del govern, Pedro Sánchez, ha apel·lat directament al Tribunal Suprem perquè freni la intenció de PP i Vox d'aturar la llei de nets.
4: ¿Esto qué significa? ¿Que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí van a poder votar? Yo desde aquí le pido al Tribunal Supremo que frene este intento de atropello de Feijóo y de Abascal, porque en una democracia el derecho al voto no se prohíbe, se garantiza, se garantiza.
0: L'actual llei de nets manté en suspens el vot d'uns 400.000 nets d'exiliats de la Guerra Civil, tots ells amb nacionalitat espanyola. Seguim repassant més partits, en aquest cas la militància de la CUP, que decideix avui si ratifica la decisió de no presentar-se a aquestes eleccions espanyoles.
1: La Mesa Nacional de la Formació va acordar dissabte no impulsar una candidatura als comicis perquè considerava que actualment no es donaven les condicions polítiques necessàries per poder-ho fer. La decisió es va prendre després d'una reunió de 7 hores a Barcelona i ara queda en mans de la militància, que podrà votar telemàticament durant 24 hores i el resultat es farà públic demà dilluns.
0: Seguim parlant d'aquest avançament de les eleccions generals que obliga a moure fitxa els partits i definir les seves estratègies per afrontar una campanya que també tindrà repercussions en la política catalana. Quins missatges prioritzarà cada formació i quins temes centrarà en el debat electoral?
1: El professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, explica quines seran les estratègies que assumirà cada partit en la campanya.
5: Cada partit voldrà centrar-ho en un àmbit. Està clar que el Partit Socialista, si té bons assessors, i els té, el que farà és centrar-ho no només en habitatge, però sí en habitatge, ocupació, temes socials, en allò que mobilitza el seu electorat i que desmobilitza l'electorat de Vox i del Partit Popular. En canvi, Partit Popular i el Partit Popular parlarà sobretot encara del tema que coeja de Ceuta i Vox parlarà d'immigració i d'inseguretat. Això, cada partit vol que es parli dels seus temes.
1: Una entrevista que podreu seguir completa al programa Ciutadella aquest diumenge a 2:15 de la nit a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
0: I encara un darrer punt polític, perquè l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament.
1: En un escrit confirmat per l'ACN, Puigdemont demana que es dicti sentència que declari amnistiats els fets investigats i extingida qualsevol responsabilitat compta la vinculada tant a la preparació del 1 d'octubre com amb l'acció exterior de la Generalitat. Puigdemont acusa l'òrgan fiscalitzador d'actuar en rebel·lia per no aplicar encara el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol, demanat pel Tribunal de Comptes i que invoca com a base per exigir el tancament del procediment.
0: Obrim plana de successos. Un motorista mort aquest matí en un xoc entre dues motocicletes a la carretera C-260 a l'altura de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà.
1: Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís minuts després de 11:15 i per causes que encara s'investiguen, els dues motos han xocat i un dels conductors ha mort.
0: I hem de lamentar una altra víctima mortal, en aquest cas un altre motorista que va morir ahir a la C-65 a Girona. En el seu cas, l'avís per part dels Mossos es va rebre poc abans de les 7 de la tarda.
1: Per coses que s'investiguen, es va produir una col·lisió entre un turisme i una motocicleta. A conseqüència d'aquest accident, el motorista va morir, mentre que els quatre ocupants del turisme van resultar il·lesos. La víctima era un home de 50 anys i veí de Salt. Amb aquestes dues ja són 98 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: I encara en un altre accident de trànsit, aquest matí entre dos turismes a l'AP7 a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda, que ha deixat quatre persones ferides.
1: Segons el sistema d'emergències mèdiques, dos ferits han estat traslladats en estat greu a l'hospital per Taurí de Sabadell, mentre que els altres dos han anat a l'hospital de Mollet en un estat menys greu. Els bombers han rescatat també dues persones que havien quedat atrapades en un dels vehicles i el sistema d'emergències ha atès en total 6 persones, dues de les quals no han necessitat assistència mèdica.
0: I almenys 16 cavalls han donat positiu en la febre del Nil Occidental a Catalunya aquesta setmana. Concretament, són 11 a Almacelles, al Segrià i 5 més a Pau, a l'Alt Empordà, segons ha confirmat el Departament d'Agricultura. La data de confirmació dels casos és de dimecres passat.
1: Tot i que s'havien detectat alguns casos a Catalunya, els d'Almacelles són els primers casos registrats en èquids a Lleida des del 2020. Aquest virus es transmet sobretot pels mosquits mentre les aus fan de reservori.
0: Agricultura explica que és complicat evitar-ne l'entrada i tampoc és viable erradicar-lo del medi ambient. El departament assegura que treballa per prevenir, rastrejar i detectar els casos i informar a Salut per tal que controli al seu torn un eventual contagi a persones.
1: La febre del Nil Occidental és una malaltia infecciosa vírica que moltes vegades no té símptomes. Tot i això, en alguns casos pot provocar febre, mal de cap, dolor muscular o malestar general.
0: I avui parlem també d'astronomia, i és que el Parc Astronòmic de Prades, al Baix Camp, ha tornat a captar un fenomen auroral al cel de les muntanyes de Prades, i és que aquesta matinada s'hi han pogut fotografiar una emissió d'arcs vermells aurorals estables, un fenomen atmosfèric relacionat amb l'activitat geomagnètica que es manifesta amb una resplendor vermellosa.
1: Tot i que aquesta vegada han estat molt més feble que en altres ocasions, els responsables de l'observatori han destacat la singularitat de l'albirament. És la tercera vegada en poc més de 2 anys que el Parc Astronòmic aconsegueix fotografiar un fenomen d'aquestes característiques, amb la coincidència que tots 3 episodis s'han produït un dia 10. El primer va ser el 10 de maig del 2024 durant una de les tempestes geomagnètiques més intenses d'aquestes darreres dècades, que va permetre veure emissions vermelloses de Prades. El segon va arribar el 10 d'octubre de l'any 24, arran d'una nova tempesta geomagnètica que va causar aurores i emissions SAR.
0: I passem ara també pel Parc Astronòmic del Montsec, que viu avui l'Equador del 12è Festival d'Astronomia per apropar l'univers i la ciència a la ciutadania i fomentar el turisme de les estrelles.
1: L'equipament gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha programat activitats tant diurnes com nocturnes per a totes les edats, com sessions de planetari especials, tallers i visites guiades.
0: Obrim plana local. Comencem a Palamós i Sant Joan, que licita la construcció de 60 pisos públics de lloguer assequible. L'Ajuntament del municipi empordanès espera que aquestes comencin abans d'acabar l'any i que els habitatges estiguin a disposició al 2028. Des de Ràdio Palamós ens ho explica Carles Ribas.
6: Les fundacions promotores dels pisos públics de lloguer assequible que es construiran al carrer de Núria, Palamós i Sant Joan ja estan en la fase de contractació de les obres. Es tracta d'un total de 60 unitats de protecció oficial promogudes i construïdes per dues entitats sense ànim de lucre. L'objectiu és que les claus es puguin lliurar l'any 2028. Raquel Gallego és la regidora d'habitatge de l'Ajuntament palamosí.
7: Estem en aquests moments que les fundacions ja estan licitant les obres, per tant, recordem, dret de superfície, van fer tota inscripció notarial, ells van demanar finançament a l'ICF, per tant, ja tenen llicència municipal i, per tant, amb les properes setmanes, segons ens informen, començaran ja les obres.
6: D'aquestes promocions d'un total de 60 habitatges de lloguer assequible, un mínim de 4 unitats s'han de reservar per a perfils de vulnerabilitat social.
0: Parlem ara de caça. Els caçadors estan cada cop més acostumats a les temporades llargues. Les necessitats de control poblacional i la protecció dels conreus està fent que cada vegada hagin de sortir més sovint.
1: Diuen, però, que perjudica els gossos perquè han de fer un sobreesforç. Un any més hauran d'estar molt atents a la pesta porcina. Olot FM, Gerard Puigdemont.
8: La primavera plujosa ha fet que hi hagi més menjar bosc pels senglars, tot i que els mesos secs d'estiu han fet que aquests últims baixessin a la plana. Ara com ara no se sap com anirà la temporada de caça, però el que sí se sap és que en zones com la Garrotxa els senglars es concentren en zones concretes i en funció d'això la densitat és més o menys significativa. El que sí que constaten, però, des de la Federació Catalana de Caça és que cada any veuen com les temporades s'encavalquen les unes amb les altres, i és que les necessitats de control de població o el reforç de batudes per evitar atacs als camps de conreu són cada vegada més necessaris. Cacen gairebé tot l'any i els gossos se'n ressenten. Joan Espona és president de la Territorial Gironina de la Federació Catalana de Caça.
9: Venim d'una temporada, o sigui, ara aquests últims mesos, doncs, de molta secada, esclar, llavors amb la calor que feia i el bosc, el que era sec, doncs és un gran problema per poder, doncs, fer la feina tal com Déu mana. Per què? Perquè el que fem és no tenir en compte dels nostres gossos, no? I ens preocupa, el que tenim gossos és molt preocupant.
8: Un col·lectiu, el dels caçadors, que també lluita per poder garantir un relleu generacional.
0: I fem una darrera aturada a Agramunt i les Garrigues, que són avui més a prop després de l'agermanament que s'ha fet entre la DOP Oli i les Garrigues i la indicació geogràfica protegida Torró d'Agramunt, en un acte que ha tingut lloc en el marc de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra. Des de Ràdio Sió, Meritxell Bernaus.
10: Amb la voluntat de segellar una aliança estratègica entre els dos productes, l'oli amb la DO més antiga d'Espanya i la IGP Torró d'Agramunt, la única de Lleida, avui s'ha fet a Agramunt l'acte d'agermanament, una relació que ja va començar el passat mes de gener en el marc de la Fira de l'Oli de les Borges Blanques. El director de la IGP Torró d'Agramunt, Jordi Martí, indica que la unió de les dues denominacions suposa enfortir els dos productes.
11: Suposa unes sinergies molt importants perquè podem anar al mercat de la maneta. L'oli és una cosa que es consumeix tot l'any. El torró ara el comencem a desestacionalitzar i també es consumeix tot l'any, i és important fer actes conjunts, show cookings, degustacions i anar de la mà, no sol amb l'oli, sinó que també amb el vi, Pere de Lleida, etc.
10: No serà aquest l'únic reconeixement que tindrà lloc avui a la fira, ja que a la tarda es farà l'acte de commemoració i entrega del 25è Torronaire d'Honor, acte solemne en el que els menestrals del Torró homenatgen a una persona, entitat o administració que ha treballat per difondre el Torró d'Agramunt.
0: Obrim ja el bloc cultural i parlem de castells, perquè la plaça Vella del Vendrell està acollint a hores d'ara la Diada Castellera de Santa Teresa, on hi estan actuant la colla jove Xiquets de Tarragona, els Minyons de Terrassa i els Nens del Vendrell. A peu de plaça hi tenim des de Ràdio El Vendrell el Lolo García. Lolo, bon dia.
12: Hola, bon dia. Doncs sí, segueix bategant la Diada Santa Teresa al ritme dels grans castells que les tres agrupacions congregades regalen a la nombrosa afició congregada al cor del Vendrell. Els Nens han tancat actuació igualant la millor diada de la temporada, justament la que van assolir dissabte passat al concurs, i ben carregats de moral després d'un any un pèl irregulars. Els de la camisa vermella han ajuntat novament el 3 de 8, 5 de 8 i 7 de 8, tres castells, sobretot els de Camp Alta, molt més sòlids que els de la setmana passada, tot i haver-los de lluitar igualment. La diada segueix per les altres dues colles convidades. De moment, la jove de Tarragona han tancat rondes afegint el 3 de 9 en forra a la Torre de Nou en forra i Manilles i el 5 de 9 en forra dels dos primers actes. Els de la camisa morada han arrodonit amb un bàsic de nou treballat, tot i que sense gaires dificultats, la seva presència al Vendrell, això sí, pendents dels pilars de mèrit. Finalment, els Minyons de Terrassa han calcat els tarragonins repetint ordre i castells. Torre de Nou amb Forra i Marnilles, 5 de Nou amb Forra i un 3 de Nou amb Forra, que just en aquest moment han acabat de defensar a la plaça vella del Vendrell. Caldrà veure ara si també hi haurà un doblet d'espadats de 8 amb Forra i Manilles. Una diada concorreguda i amb un temps que ha acompanyat l'espectacle.
0: Moltes gràcies, Lolo, i com bé ens expliques, diada més que notable aquesta de Santa Teresa a la plaça Vella del Vendrell. Canviem de tema, parlem ara del documental Pere Casa Coberta, Sprinter en Cat, ja que s'ha emportat el premi a la categoria de documentals dels Premis Oriana.

0: La selecció a aquests guardons se suma al recorregut que el documental està fent després de la seva estrena.
1: La producció ha estat seleccionada en diversos festivals internacionals i aquesta setmana va guanyar el Grand Prix del Nike International Sports Film Festival de Batumi a Geòrgia. També forma part de les seleccions de l'Eslovènia i del Festival Sport Film Liberec de la República Txeca. El documental està coproduït per el Nou ETV, la xarxa Televisió Espanyola i 3CAT i explica la història de l'atleta de Gurb Pere Casacuberta, que el 1984 es va proclamar campió del món junior de cross als Estats Units.
2: De la necessitat d'èxit.
3: Casacuberta d'Espany. Contraatac de Pere Casacuberta.
4: Fou espectacular, una hazaña.
5: Hi va haver-hi un boom mediàtic, és que de tots els mitjans de comunicació, inclús no esportius.
0: Tenim encara un apunt més en clau cultural. Marxem fins a Sant Cugat del Vallès, que ha celebrat una nova edició de la Trobada Trabucaire, una jornada que omplirà els carrers de la ciutat de pólvora i galejades. Des de Ràdio Sant Cugat ens ho explica Sergio Morales.
6: La trobada ha reunit els trabucaires de Sant Cugat i quatre colles convidades en una programació que ha combinat activitats familiars, una cercavila i una galejada conjunta per tancar la festa. La part final de la jornada ha tingut un component reivindicatiu. S'han dedicat uns instants de silenci i una galejada a la Mari Carmen i a les persones afectades per la crisi habitacional. Marc Puiggarí és cap de colla.
7: En aquests moments el tema d'habitatge estava molt candent. Llavors creiem que el mínim és donar un micròfon a tota aquesta bona gent dels sindicats dels llogaters, que estan fent molt bona tasca, estan evitant desnonaments, que aquí s'han cuat, encara ho patim, i de debò, tota la força cap a ells.
6: També hi ha hagut moment per als reconeixements. En aquesta ocasió, els trabucaires de Sant Cugat han distingit Cal Temerari amb el Premi al Trabucaire de l'Any i els Caparrots amb el Premi al Trabucaire d'Honor.
0: Són les 2:50. Anem a parlar d'esports.
8: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, de la 8ª victòria consecutiva del Barça a la Lliga.
1: Els blaugranes es van imposar al Getafe per 3-0 amb gols de Gordon, Kapil Jesús i Koundé i mantenen els 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i els 6 sobre el Real Madrid. L'equip de Simeone va guanyar el camp de l'Alavés per 1-2, mentre que els blancs van superar el Villarreal amb un solitari gol de Diomandé, en un partit on Vinícius es va tornar a ser el protagonista en clau negativa. I és que el Brasil va ser expulsat després que el Barça veiés com estirava dels cabells un rival en una jugada que ell mateix havia fet acabar en gol.
0: Canviem d'esport, ens anem ara al waterpolo. Tenim cap de setmana europeu pels equips catalans implicats a la prèvia de la Champions femenina i tenim ja bones notícies des d'ahir perquè Sabadell i Terrassa ja estaven classificats matemàticament abans del duel directe que han disputat avui, on només faltava decidir qui acabava com a líder de grup. Tenim en directe des de Ràdio Sabadell el Pau Vituri. Pau, bon dia, qui s'ha endut la victòria?
9: Molt bon dia, doncs s'han endut l'Estralpool Sabadell amb total mereixement, amb total comoditat. Ha guanyat aquest derbi per 10-10 a casa a Can Llong davant el Terrassa en un partit que ha arribat a dominar 14-2 al tercer quart després de marcar 10 gols de forma consecutiva. Aquí el criteri arbitral ha tret de polleguer a les locals, molta diferència d'expulsions, 17-6, i això ha permès les agarenques maquillar el marcador fins a aquest 17-10 final. Però com dèiem, tots dos, Sabadell-Terrassa, seran demà a les 10 en el sorteig de la fase de grups d'aquesta Champions, que comptarà amb fins a 5 representants catalans, sumant-hi Sant Andreu, Mataró i Catalunya.
0: Moltes gràcies, Pau, i com veiem, ple dels equips catalans amb 5 de 5 classificacions per a la màxima competició continental femenina de waterpolo. Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. La tercera jornada de la Lliga CB arrencava ahir amb males notícies pel bàsquet Girona, que va sortir apallissat de la pista del Breogán amb un marcador final de 115-92.
1: Tampoc han tingut massa sort avui ni el Lleida ni el Manresa. Els lleidatans han perdut davant l'Obradoiro per 91-89, mentre que els del Bages no han tingut cap opció davant del Real Madrid pendent per 120-83. Ja que de tarda la penya visita el Baskonia a les 6 i el Barça tancarà la jornada al Palau rebent el València a partir de les 7. Tenim la prèvia del partit de la penya des de Radio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
10: La sisa joventut visita la pista de líder de la CB, el Baskonia. És un rival que els últims anys ha estat víctima del seu botxí, que ha estat precisament la penya. Els verdinegres van eliminar la temporada passada els vitorians dels quarts de final guanyant el Fernando Buesa Arena, on la penya s'ha endut el botí diferents partits. Un exemple és l'exhibició de Kyle Gael fa uns anys també als quarts de final de la CB i eliminant també el Baskonia de la Copa. Aquest curs els de Dani Miret van eliminar les semifinals de la Supercopa CB a l'equip de Paolo Galbiati, un entrenador estimat per l'afició vitoriana. El Baskonia, però, ja té fitxat Velimir Perasovic des de l'estiu, esperant per fer el relleu. Des del joventut es centren en fer les coses bé, com explica Emir Suleimanovic.
11: Tenemos que tener ese objetivo que queremos ser mejores cada día y llegar bien al final de temporada de buenas posiciones, también competir por alguna cosa más grande. Por eso yo creo que estamos mejor cada día, estamos entrenando bien, el ambiente está muy bien, la verdad, y nada más que añadir. Yo creo que estamos en buen camino, solo lo que dije antes, tenemos que centrarnos en lo que Dani pide de nosotros hacer día a día e intentar siempre transmitir también eso a los partidos.
10: Pel maig, els verdinegres tornen a tenir les baixes ja conegudes de Yannick Crack i Ante Tomic per visitar la pista del sorprenent líder de la CB.
0: Seguim amb més bàsquet, perquè la Lliga Femenina avui l'Espart Girona juga el partit corresponent a la tercera jornada davant del Jairis. També tenim la prèvia del duel, en aquest cas des de Girona FM, Jan Torrent.
12: Diumenge, a 2:15 a Fontdejau, torna a jugar l'Espart Girona. La primera victòria a la Lliga Femenina Endesa està trigant molt en arribar. El calendari de les gironines és feixuc i de moment només podem sumar derrotes. El rival, el Jairis, entrenat per Bernat Canut, comença a agafar el ritme de creuer que solen agafar els seus equips i quan això succeeix és molt difícil superar-los. Les gironines no podran comptar màxim

0: Bona jornada competitiva de la 13a edició dels Jocs Special Olímpics 2026 que s'estan duent a terme a Tarragona.
1: La cita reuneix a més de 1.600 esportistes procedents de 61 clubs de Catalunya, 11 comunitats autònomes i 7 països europeus. Gràcies a aquestes dades, l'edició amb seu tarragonina s'ha convertit en la segona més multitudinària de la història, només per darrere de l'edició de Barcelona 1992.
0: I acabem amb un apunt de motociclisme. Aquest matí s'ha disputat la cursa de MotoGP del Gran Premi de Indonèsia, al circuit de Mandalika. La victòria ha estat per l'italià Marco Bezzecchi. El podi l'han completat dos espanyols, Raúl Fernández i Jorge Martín, que ha recuperat a més el liderat del Mundial amb només 2 punts d'avantatge sobre Marc Márquez. El pilot cerverí només ha pogut acabar a la 6a posició. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa.
2: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys. Els dimarts a les 9 de la nit. Imperfectes. 9 dones s'entesten a trobar la perfecció que saben que no tenen a Imperfectes. Un magazín caòtic com totes elles, en què descobriràs tot el que et cal per sobreviure en aquest món en què la pressió social per ser perfectes pot sobrepassar-nos en qualsevol moment. Imperfectes. Cada dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Arenys.
3: A veure, parla'm una mica, tu.
4: Hola, sóc el López.
3: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
4: Vale.
3: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
4: Em van a Morgades Valldosera.
3: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
4: Sí, sí, sí. Rambla 54, amb Anna Morgades Valldosera.
3: Vale, doncs pues ja està.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
2: Ràdio Arenys, la primera.

0: Sabies que...
1: A Islàndia existeix una celebració nadalenca única com els Yule Lads. Aquests són 13 personatges entremariats, fills dels gegants Grila i Lepalowi, que visiten els nens els 13 dies previs a Nadal. Cada Yule Lad té el seu propi nom i personalitat, i cadascú arriba amb una nit específica per deixar petits regals o fer petites bromes. Els nens islandesos deixen les sabates a la finestra i, si han estat bons, trobaran dolços o petits presents en despertar. Si no, podrien rebre una patata podrida.
2: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 3 i us parla Lídia Porta. El Partit Popular ha reclamat a Salvador Illa que desallotgi de forma immediata l'acampada per l'habitatge instal·lada a la plaça Catalunya. El president del partit a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, s'ha queixat en un comunicat del que considera una actitud permissiva del govern i considera inacceptable que es permeti una acampada que les ordenances municipals prohibeixen per temor a conseqüències electorals. En aquest sentit, Cirera ha manifestat que troba inadmissible que els barcelonins... que

0: Dilluns volen celebrar la Festa Nacional d'Espanya, es vegin privats de poder-ho fer a la plaça Catalunya. I Pedro Sánchez ha demanat al Tribunal Suprem que freni l'intent d'atropellament del dret de vot perpetrat, al seu parer, per PP i Vox amb la seva oposició a la llei de nets. En un míting de precampanya a Ponferrada, el president del govern espanyol ha avisat que la dreta intenta desmobilitzar la gent amb falses veritats, com l'eventual manipulació del vot per correu o deixant en suspens aquesta nets exiliats espanyols. I Gabriel Rufià en tornarà a encapçalar la llista d'Esquerra Republicana al Congrés de cara a les eleccions del 29 de novembre. La decisió es formalitza aquest dilluns en una reunió de la direcció nacional del partit. Les fonts republicanes ja apuntaven a les últimes hores que les converses entre la direcció i Rufián per ser cap de llista estaven ben encaminades, ja que avui mateix a les 6 de la tarda s'acabava el termini perquè els candidats presentessin els seus avals. La resta de llistes es concretarà durant els pròxims dies en el marc de diversos congressos regionals. I els comuns han reaccionat a aquesta decisió de Gabriel Rufián d'encapçalar la llista d'Esquerra Republicana. Diuen que respecten la decisió, però han lamentat que no hagi volgut participar en la construcció d'un front ampli d'esquerres per maximitzar les opcions de frenar i tornar a derrotar a la dreta, com va ser l'any 2023. També han assegurat que segueixen compromesos i treballant per l'articulació d'aquest front ampli estatal que doni resposta a la voluntat d'unitat expressada de forma reiterada per la ciutadania. I quatre persones han resultat ferides en un accident de trànsit entre dos turismes a l'AP7 a l'alçada de Santa Perpètua de Mogoda. Segons el sistema d'emergències, dos ferits han estat traslladats en estat greu a l'Hospital Partalí de Sabadell, mentre que els altres dos han estat a l'Hospital de Mollet amb estat menys greu. Els bombers han rescatat també dues persones que havien quedat atrapades dins dels vehicles i el servei d'emergències mèdiques atès en total 6 persones, dues de les quals no han necessitat assistència mèdica. I pel que fa a cultura, aquests moments s'està celebrant a la plaça Vella del Vendrell la Diada Castellera de Santa Teresa i actuen la colla jove Xiques de Tarragona, els Milions de Terrassa i els Nens del Vendrell. I també un prop de miler de persones han batut el rècord Guinness de ballada més multitudinària de Jotes Vella a la Ràpita al Montsià. Durant 5 minuts, 972 persones de totes edats han seguit el ritme de la música per aconseguir primer rècord Guinness de les Terres de l'Ebre. I fins aquí la notícia en xarxa.
1: Ràdio Arenys. La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada divendres de 11 a 12 ens porta un viatge apassionant pels esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
2: Molt bon dia a tothom. Sigueu tots benvinguts a la sintonia de Ràdio Arenys i al tercer episodi que dediquem a l'any 1976, que encara que no us ho sembli, perquè ens queda ja bastant lluny, fa 50 anys, en alguns aspectes ens va canviar la vida, o com a mínim em va posar les bases. Doncs avui ens hem decidit a buscar-ne uns quants. I ja us aviso que no seran polítics. Bé, no del tot, perquè qualsevol decisió de país sempre té una dimensió política. Però avui parlarem, sobretot, de canvis tècnics. Què, us he deixat amb la mel a la boca? Doncs primer siguem ben educats. Bon dia, Anna Cucurull.
3: Molt bon dia, Montse Comí.
2: Bon dia, Joan Garcia, el nostre tècnic de so, muntador i director musical.
4: Bon dia, bon dia.
5: ¿Ustedes el saben aquel que dice que eran dos muertos que van de excursión en una barca? Y uno le dice al otro, de oye, ¿trajiste los mórtires? Dice, ¿el qué? Dice, los mórtires. Dice, ¿y esto qué es? Yo creo que lo que llevan los vivos, los víveres.
1: La banda sonora de la nostra vida.
6: Si bé és cert que parlarem d'alguna altra cosa, la part central del nostre programa d'avui la dedicarem a una empresa que forma part indissoluble de la vida dels qui, l'any 1976, érem en aquest nostre país, la Telefònica. Així és com coneixíem la CTNE, la Companyia Telefònica Nacional d'Espanya, Societat Anònima. I a Arenys de Mar, aquell 1976, també es parlava de comunicacions. Al ple municipal, el regidor Clavel preguntava com s'havia d'interpretar el recent decret sobre les anomenades llengües regionales i s'acordava mantenir el castellà en les actes i comunicacions oficials. De moment.
2: De moment, que aviat canviaria la cosa. Així que ara, cordeu-vos els cinturons, que comencem. La banda sonora de la nostra vida.
6: Ole, ole!
1: La banda sonora de la nostra vida. Any 1976.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida.
1: Doncs hem començat amb una cançó que sembla feta expressament pel programa d'avui. L'any 1976, la ELO publicava Telephone Line, que és aquesta cançó que acabem de sentir. Però mentre Jep Lyne cantava aquesta cançó, el món de les comunicacions estava canviant a una velocitat que encara no podíem ni tan sols imaginar. I a casa nostra, també. La telefònica començava a deixar enrere moltes de les limitacions de la telefonia tradicional i posava les bases d'una nova manera de comunicar-nos.
2: Telefónica, póngame, no corte, señorita. Bilbao, yo no pedí Bilbao. Señorita, mi mujer se enteró en la peluquería que sus amigas compraron telefónicas. ¿Cómo averías? No, telefónicas. Ah, es averías. Nueva York. Yes, my woman querer telefónica por cosas de mujeres, mister. Matilde, ya tienes tus telefónicas.
3: Menudas somos las Matildes. Este año también tendré telefónicas.
4: I comencem per una de les novetats tecnològiques més potents que ens porta el 1976. El telèfon surt de casa i puja al cotxe. Aquell any, la Companyia Telefònica Nacional d'Espanya posa en explotació el TAP, el Teléfono Automático en Vehículos, el primer servei de telefonia mòbil que arribava a Espanya. El TAP era un equip enorme i pesant, amb una antena exterior i un auricular integrat al davant del cotxe. El sistema funcionava a la banda dels 200 MHz i, això sí, permetia una cosa que fins aleshores semblava gairebé de ciència-ficció: fer i rebre una trucada mentre el cotxe estava en moviment.
1: I la novetat no era només que el telèfon es pogués moure. Era que la companyia telefònica estava posant en servei una nova manera d'entendre les comunicacions. El TAP s'inaugura el 1976 a Madrid i a Barcelona, amb una capacitat inicial de 400 abonats. És clar que 400 abonats són ben poca cosa comparats amb els milions de mòbils que coneixeríem dècades després. Però el canvi conceptual ja estava fet. El telèfon deixava d'estar lligat físicament a una casa, a una oficina o a una cabina. Ara es podia instal·lar dins d'un vehicle.
4: Però aquesta història havia començat bastant abans i sobretot fora d'aquí. Als Estats Units, la Bell Systems ja havia posat en servei el 1946 un sistema de radiotelefonia per automòbils. Eren aparells voluminosos, cars i amb una capacitat ridícula comparada amb la d'avui. En els primers sistemes hi havia molt pocs canals per compartir entre tots els usuaris. Amb els anys, la tecnologia es va anar perfeccionant i va arribar també als altres països. I aquí podem imaginar-nos l'escena. Cotxe oficial, antena exterior i un aparell enorme al davant i algú parlant mentre el xofer, perquè probablement ell no conduïa, el portava d'un lloc a l'altre.
1: Però fixa't que estem parlant de 30 anys, com a mínim, de diferència entre el que passava als Estats Units i el que passava a Espanya. Parlem, doncs, de telefonia comparada, si em permeteu l'expressió. Perquè quan el TAP arriba a Espanya el 1976, ja hem vist que els americans ja feia 30 anys que havien començat a posar telèfons als automòbils. Però no van ser els únics. La Guerra Freda també va tenir la seva pròpia batalla telefònica. A la Unió Soviètica, els investigadors treballaven des de finals dels anys 50 en un sistema de radiotelefonia mòbil automàtica que acabaria convertint-se en l'Altai, posat al servei el 1963 i estès posteriorment per diverses grans ciutats soviètiques.
5: La banda sonora de la nostra vida.
4: Inicialment estava pensat sobretot per a funcionaris i serveis d'emergència, però es va anar ampliant. I mentre els americans i soviètics desenvolupaven els seus sistemes, al Japó també miraven cap al mateix futur. A l'Exposició Universal d'Osaka de 1970, la NTT, la companyia japonesa de telèfons i telègrafs, presentava al públic un telèfon sense fils que ja apuntava cap al que nosaltres avui anomenaríem mòbil. I aquí és on el nostre 1976 queda ben situat. Espanya no estava descobrint la telefonia mòbil. Estava arribant amb el TAP a una tecnologia que les grans potències tecnològiques feia anys que desenvolupaven.
1: I tants anys, en algun cas 30 anys. Doncs sí, aquí vam arribar una miqueta tard. Com sempre fem, posem una miqueta de música que després tornarem a parlar del tema.

0: Money Money és una cançó d'ABBA escrita per Benny Andersson i Björn Ulvaeus, amb Frida com a veu principal. Es va gravar el maig de 1976 als Metronome Studios d'Estocolm i formaria part de Arrival, el quart àlbum d'estudi del grup suec, publicat l'11 d'octubre d'aquell mateix any. El tema, que inicialment portava el títol de treball Gypsy Girl, es va publicar com a senzill el novembre de 1976, amb Crazy World a la cara B. La lletra parla d'una dona cansada de treballar per arribar a final de mes, que somia trobar un home ric que li resolgui la vida. La cançó va arribar al número 1 en 6 països i al número 3 al Regne Unit.
1: I ara que ja hem vist com ho feien els americans, soviètics i japonesos, tornem a casa i descobrim qui tenia el negoci de telèfons a Espanya. I sobretot, què hi havia abans de la telefònica. Quan avui diem la telefònica, ens sembla que el telèfon i una única companyia han anat sempre de bracet. Però no. Abans de 1924, el mapa telefònic espanyol era un autèntic mosaic. Hi havia xarxes de l'Estat, xarxes municipals, concessions privades grans i petites i sistemes que sovint ni tan sols estaven interconnectats. El 1924, dels 78.124 telèfons instal·lats a Espanya, l'Estat n'explotava aproximadament el 28%. Les corporacions locals, un 9%. Les grans empreses concessionàries, entre les quals destacava la companyia Peninsular de Telèfonos, un 33%. I el 30% restant estava en mans de petits concessionaris particulars. Per tant, abans que existís la telefònica, no hi havia una telefonia espanyola. N'hi havien moltes.
0: I si posem la lupa sobre Catalunya, la història encara és molt més interessant. Aquí el telèfon havia arrelat amb força i hi havia una combinació d'iniciativa privada i pública que no trobem amb la mateixa intensitat a tot arreu. La companyia Peninsular de Telèfonos, nascuda a Barcelona el 1894, havia anat acumulant concessions i xarxes. Barcelona, Mataró, Sabadell, Martorell i Igualada, Vilafranca, Manresa, Tarragona, Reus, Valls i Palamós, entre d'altres. I tenia també un paper fonamental en les comunicacions interurbanes. Línies Barcelona-Mataró, Barcelona-Sabadell, Barcelona-Manresa-Lleida, Barcelona-Tarragona-Tortosa, Barcelona-Girona-Figueres i Portbou. Barcelona era, doncs, el gran nus d'una xarxa que ja travessava bona part del país.
1: Però des del 1914, la Mancomunitat de Catalunya va començar a desenvolupar una xarxa telefònica pròpia amb una idea gairebé oposada a la de les empreses privades. Portar el telèfon també allà on el negoci no era rendible. El 1923, al cap de 9 anys, aquesta xarxa ja tenia uns 5.500 quilòmetres de línies i donava servei a uns 450 municipis. I aquell mateix any, a Balaguer, es va posar en funcionament la que és considerada la primera central telefònica automàtica d'Espanya. La Mancomunitat, per tant, no era una convidada de pedra. Estava construint una alternativa pública catalana i estava experimentant tecnologia avançada.
0: Això sí que són estructures d'estat. En fi, fem una parada tècnica per escoltar música i després veurem que entra en escena un nou actor. Ja veureu.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys.
1: Ens hem situat al gener de 1976, només dos mesos després de la mort d'en Franco, amb en Lluís Llach actuant en directe a Barcelona. L'Estaca forma part de Barcelona, gener de 1976, un disc enregistrat en aquells concerts i publicat aquell mateix any. És un document musical d'un moment de canvi profund. Encara que en els últims mesos del franquisme, però amb la societat catalana començant a recuperar espais de llibertat, de llengua i d'expressió. I Llach, davant d'un públic especialment implicat, posa música en aquell temps de transició.
2: Tornem a la nostra història i ara entra en escena un actor que fins aquell moment no havíem vist, als Estats Units. L'any 1923, la International Telephone and Telegraph Corporation, ITT, comença a desembarcar a Espanya amb l'objectiu de participar en la reorganització del sistema telefònic nacional. No venia precisament a mirar-se els telèfons des de la barrera. Es fa amb la totalitat de les accions de la companyia peninsular de telèfonos i els seus directius entren als consells d'administració de la peninsular de la companyia madrilenya de telèfonos i de la Societat General de Telèfonos. A més, aconsegueix opcions i altres drets per adquirir les xarxes telefòniques de Saragossa, Màlaga, Almeria, Còrdoba, Santander i Granada.
1: I el moviment, evidentment, arriba fins a Catalunya. El dia 8 d'abril de 1924, el senyor Esteve Terrades, director de la xarxa telefònica de la Mancomunitat, deixa el càrrec i s'incorpora a la ITT. La multinacional encara no controla la xarxa catalana. De fet, aquell mateix any intentaria comprar-la i l'operació no prosperaria, però ja ha fet una part fonamental de la feina. Ha assegurat una posició dominant en el sector privat. Ha acumulat drets sobre diverses xarxes i ha incorporat personal tècnic clau. I tot això passa abans que, el 25 d'agost de 1924, la nova Companyia Telefònica Nacional de Espanya, vinculada a la ITT, obtingui del govern la concessió per reorganitzar i explotar la xarxa telefònica nacional.
3: La banda sonora de la nostra vida.
2: El 13 de setembre de 1923 triomfaria el cop d'estat de Miguel Primo de Rivera i començaria una dictadura que acabaria intervenint i desmantellant progressivament la Mancomunitat de Catalunya fins a la seva dissolució definitiva el 20 de març de 1925. I mentrestant, el 25 d'agost de 1924, el govern decideix que aquella dispersió de xarxes, empreses i concessions s'ha acabat. El Servei Telefònic Nacional s'organitzarà sota un únic operador i en règim de monopoli. I aquí hi ha la paradoxa que ens interessa. Una dictadura espanyola crea una companyia de nacionalitat espanyola per explotar el Servei Telefònic Nacional. Però darrere d'aquesta companyia hi ha la ITT, una multinacional nord-americana. La Companyia Telefònica Nacional Espanyola, la CTNE, es converteix així en un instrument que permet a la ITT exercir el control definitiu de la gestió del nou monopoli telefònic espanyol.
1: I 21 anys després, el 1945, la història encara fa un altre tomb. Aquest cop, sota la dictadura de Francisco Franco. L'Estat espanyol compra a la ITT la seva participació de la Companyia Telefònica Nacional Espanyola i passa a controlar el 79,6% de les accions ordinàries. La telefònica continua sent formalment una societat anònima, però la principal xarxa telefònica del país queda sota el control estatal. I així arribem a 1976. Una única empresa manté el monopoli del servei telefònic bàsic i una xarxa que connectava pràcticament tot el país. Darrere de cada trucada hi havia centrals, telefonistes, cables, radioenllaços i circuits internacionals. I, per tant, tota una infraestructura de comunicacions sotmesa a un fort control del poder polític. Fem una altra pausa perquè
2: Sí,
1: ens tornarem a situar a 1976.
3: La banda sonora de la nostra vida.

0: Xavi Barenys viatgem al passat, en històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
1: Acabem d'escoltar Don't Go Breaking My Heart, un dels grans èxits de l'estiu de 1976, interpretat per Elton John i Kiki Dee. Elton, que aleshores tenia 29 anys, ja era una estrella internacional. Kiki Dee, nascuda a Bradford, portava uns anys treballant en el soul i havia estat el 1970 la primera artista britànica blanca que va enregistrar per al segell Motown. Elton John i Bernie Taupin van signar la cançó amb pseudònims, Ann Orson i Carte Blanche.
2: Ah, no ho sabia, això, veus? Ah,
1: mira, jo tampoc, la veritat.
2: Tu tampoc. Bueno, mira, buscant...
1: S'aprenen moltes coses, eh?
2: Buscant, exacte, es troben.
1: Sí, sí. La van gravar de manera una mica insòlita, la veritat. Elton John va enregistrar la seva part a Toronto, just al Canadà. I Kiki va gravar la seva veu posteriorment a Londres. I aquella cançó, que havia nascut gairebé com un divertiment, es va convertir en el primer número 1 d'Elton John al Regne Unit, on es va mantenir 6 setmanes i també va arribar al número 1 als Estats Units.
3: Matilde, Matilde, soy Herminio, te estoy llamando por teléfono. Si es un gran invento, oiga, señorita, no corte que estoy hablando con Madrid, España. La, la, la, la, la, no, yo no soy toreador, ese es lagartijo. Que no corte, señorita, que estamos hablando. Matilde, Matilde, somos ricos. No, qué oro, ni qué oro, mucho mejor. He comprado telefónicas, telefónicas, las de este aparato, telefónicas. Que lo mejor, señorita, que estamos hablando. Matilde, Matilde, no se ha casado, aunque están altas. Mira, ya tenemos dos más, dos más.
2: El 1976, la Telefònica està fent una transformació decisiva. La xarxa telefònica comença a convertir-se també en una xarxa capaç de tractar i transmetre dades. La companyia parla ja de mecanització, centres de procés de dades i sistemes informàtics connectats entre Madrid, Barcelona i Bilbao. I aquell mateix any, a Barcelona, Telesincro, pionera de la informàtica catalana, queda integrada a Secoinsa, societat en què participa Telefònica. Dit en llenguatge planer, la Telefònica ja no només es necessita cables i centrals per fer parlar persones. Comença a necessitar ordinadors perquè la seva pròpia xarxa funcioni i perquè les màquines puguin comunicar-se entre elles.
1: Això ja s'assembla una miqueta més avui a dia, eh?
2: Sí, sí, ja hi estem entrant.
1: I aquest canvi també queda reflectit en la normativa. El 15 de març de 1976, el govern modifica l'article 4 del decret 3585-1970, que regulava els serveis públics, i introdueix expressament la transmissió de dades a través de la xarxa telefònica. Això és el que comencem a anomenar teleinformàtica. Unir informàtica i telecomunicacions perquè un ordinador pugui enviar informació a un altre a través de la xarxa. I al mateix temps, les centrals automàtiques van substituint les telefonistes. Nosaltres marquem el número i la central interpreta les xifres, busca el camí i estableix la connexió. El 1976, el 94% dels telèfons ja tenien accés a l'automatització dels serveis interurbans. I l'any següent, la proporció de línies automàtiques arribaria al 95%.
2: I aquesta modernització va acompanyada d'un creixement espectacular. El 1976 s'instal·len 539.963 noves línies telefòniques, de les quals 506.110 són automàtiques. Al final de l'any, Telefònica ja supera els 5.800 milions de línies instal·lades i el 93,5% són automàtiques. També augmenten gairebé un 10% les línies urbanes automàtiques i un 14% els circuits interurbans automàtics. Dit senzillament, cada vegada hi ha més gent amb telèfon i, sobretot, cada vegada hi ha més camins perquè les trucades arriben al seu destí.
1: Així que darrere una trucada encara hi ha una telefonista, però cada vegada més hi ha una màquina. Centrals automàtiques, ordinadors i sistemes de transmissió de dades van prenent el relleu a les telefonistes. I nosaltres gairebé no ho notem. Simplement marquem un número i la trucada entra sola en una xarxa cada vegada més complexa. El 1976, sense saber-ho, estem passant del telèfon que connecta persones a una xarxa que també començarà a connectar màquines i informació.
3: Matilde, Matilde, tengo dos telefónicas como todos los años y las de Matildita también, quédate tranquila. Ya todos tenemos telefónicas y mujer en las condiciones de siempre, estoy muy contento. Ay, y vosotros también, telefónicas, telefónicas.
4: One ticket, please. Long almost everybody's there. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1976.
1: El 1976 ens trobem amb Barry White, una de les grans veus del soul i del rhythm and blues nord-americà, conegut per la seva veu profunda i per unes produccions de so orquestral i sensual que el van convertir en una figura essencial dels anys 70.
2: Ah, a mi m'agradava molt.
1: Moltíssim. Llàstima de pentinat.
2: Bé, no calia mirar-lo, només sentir-li la veu.
1: Exacte,
2: era
1: només sentir-lo. Aquell mateix any va publicar Let the Music Play, el seu cinquè àlbum d'estudi, editat el 2 de gener de 1976. La cançó que dona títol al disc està escrita, produïda i arranjada pel mateix White, una cançó que parla d'intentar superar un desengany amorós, refugiant-se en la música i en el ball.
2: El 15 d'agost de 1976, al vol 011 de Saeta, la companyia aèria estatal d'Equador s'enlairava de Quito amb destinació a Cuenca. Era un trajecte domèstic de poc més de mitja hora, operat amb un Vickers Viscount, un avió britànic de quatre motors turbohèlics molt utilitzat en aquella època. A bord hi viatjaven 55 persones i 4 tripulants. Poc després d'enlairar-se, l'avió va desaparèixer sense emetre cap senyal d'emergència.
1: Durant dies es van mobilitzar avions, helicòpters, patrulles terrestres i voluntaris per rastrejar una extensa zona dels Andes equatorians. Però les condicions meteorològiques, l'altitud i el relleu muntanyós van dificultar enormement les tasques de recerca. No es va trobar cap resta de l'aparell, ni cap indici del que havia pogut passar. El cas va acabar convertint-se en un dels grans misteris de l'aviació sud-americana, alimentant durant anys tota mena d'hipòtesi.
2: Van passar 27 anys. Molts familiars ja havien perdut l'esperança de saber què havia succeït. Fins que l'any 2003, dos escaladors que ascendien al Chimborazo, el volcà més alt de l'Equador, amb 6.263 metres d'altitud, van descobrir restes metàl·liques que sobresortien del gel. Aquella troballa inesperada va permetre localitzar finalment el lloc de l'accident, a uns 5.300 metres sobre el nivell del mar.
1: La investigació va concloure que l'avió havia impactat contra la muntanya enmig d'un banc de núvols, probablement sense que la tripulació pogués veure el relleu que tenia al davant. El que durant gairebé 3 dècades havia estat un misteri va acabar tenint una explicació. Però continua sent un dels casos més sorprenents de la història de l'aviació. Un avió comercial desaparegut que no va poder ser localitzat fins gairebé 30 anys després.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1976.
1: Rolls Royce, un grup nord-americà format a Los Angeles que va néixer gairebé per casualitat quan el productor Norman Whitfield, un dels grans noms del segell Motown, els va escollir per posar música a una pel·lícula. Aquella pel·lícula es deia Car Wash, una comèdia ambientada en un rentador de cotxes de Los Angeles estrenada el 1976. La banda sonora va ser un èxit immediat i la seva cançó principal, Car Wash, es va convertir en el primer gran èxit internacional de Rolls Royce, arribant al número 1 de les llistes nord-americanes i convertint-se en un dels himnes de la música disco.
2: I per fer-nos una idea de com era la vida al 1976, a Espanya érem uns 36.100.000 persones i encara teníem famílies força més nombroses que avui. Aquell any, l'índex de fecunditat era d'uns 2,77 fills per dona.
1: Imagina't, com havies de fer per tenir 2,77 fills?
2: No sé, un 2¾, una mica més de 3/4. Tot i que l'Institut Nacional d'Estadística ja assenyala que la fecunditat havia començat a baixar durant els anys 70. I quan costaven les coses? Doncs depenia molt del producte i del lloc. El pa, per exemple, tenia preus regulats provincialment. I a Madrid, al maig de 1976, una barra de 320 grams costava 14 pessetes. Un Seat 127, cotxe més habitual i més venut en aquell moment, costava entre 185.207 pessetes i 195.979 pessetes, segons la versió. I aquell mateix any arribava als quioscos una revista que faria molt soroll. Interviu.
1: Home!
2: Ja que si ens en recordem tots de l'interviu, eh?
1: Sí, sobretot de la pàgina del mig.
2: El primer número... És que era molt divertida, aquella pàgina.
1: I tant.
2: Era la més divertida de totes. El primer número de la qual es va publicar el 22 de maig de 1976 i va tenir un preu de 40 pessetes. En definitiva, el 1976 és un any de preus encara expressats en pessetes, de famílies més nombroses i d'una societat que està començant a canviar molt ràpidament.

0: I per avui ja n'hem tingut prou. Una horeta amb vosaltres, desgranant temes. Avui la Telefònica ha estat indiscutiblement la protagonista.
1: Sí, senyora, totalment.
0: I Déu-n'hi-do com els hem atabalat, aquesta pobra gent que ens escolta.
1: I les coses que no sabíem.
0: Ah, exacte. Però també hem tingut temps de tractar altres temes i d'escoltar la que aleshores era la banda sonora de la nostra vida.
1: I tornarem, sí que tornarem, la setmana vinent, amb més històries per recordar i música per escoltar. Ja sabeu, a la sintonia de Ràdio Arenys i, per descomptat, que ens podeu seguir a través del podcast a radioarenys.cat.
0: Aquesta setmana ho hauran de fer, perquè els hem atabalat amb moltes dades.
1: Sí.
0: Ho hauran de repetir.
1: Bé, fins que els hi quedi, com a nosaltres. Heu de buscar el menú Programes, tots els podcasts, i allà anar a buscar la banda sonora de la nostra vida. Gràcies per haver-nos acompanyat i que tingueu un bon cap de setmana.
0: La setmana que ve tornem. Adéu-siau.
1: Tornem. Adéu-siau.
2: Ràdio Arenys. Aquest estiu encara ets a temps de viure al mar amb el Club Nàutic Arenys. Encara queden places disponibles pel casalet infantil de 4 a 6 anys i pels campus de vela i mar i platja pels nens i joves de 6 a 17 anys. I al setembre, l'aventura continua amb l'escoleta d'Optimist, la flota Ilka, la flota Open i els dissabtes nàutics. No deixis escapar aquesta experiència. Més informació i inscripcions al 93 792 1600 o a info@cnarenys.com. Club Nàutic Arenys, el teu mar tot l'any. Escoltant Ràdio Arenys.
3: Sabies que...
4: A Islàndia existeix una celebració nadalenca única com els Yule Lads. Aquests són 13 personatges entremariats, fills dels gegants Grilla i Nepalowi, que visiten els nens els 13 dies previs a Nadal. Cada Yule Lad té el seu propi nom i personalitat, i cadascú arriba amb una nit específica per deixar petits regals o fer petites bromes. Els nens islandesos deixen les sabates a la finestra i, si han estat bons, trobaran dolços o petits presents en despertar. Si no, podrien rebre una patata podrida.
2: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porta. La portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, ha insistit que les eleccions generals del 29 de novembre s'haurà de triar entre la reconstrucció nacional a mans del PP o del PSOE, de les saunes, les clavegueres i les joies. Ha indicat que els espanyols no poden desaprofitar l'oportunitat perquè Espanya tingui un futur per davant sense Pedro Sánchez. I en paral·lel també ha volgut aclarir la frase d'un govern que reclamarà sacrificis a la ciutadania que va anunciar dissabte el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Aquesta ha defensat que el líder del PP no estava parlant de retallades, sinó d'esforç i superació. I la plaça Vella del Vendrell ha acollit aquest migdia la Diada Castellera de Santa Teresa i participaven la colla jove xiqueta de Tarragona, els minyons de Terrassa i els nens del Vendrell. Què s'ha pogut veure a plaça Loro García de Ràdio Vendrell?
2: Doncs què tal? La Diada de Santa Teresa del Vendrell, que s'ha tancat amb nens del Vendrell, jove de Tarragona i minyons de Terrassa, regalant una actuació de primer nivell a la concorreguda afició plegada al cor del nucli històric de la capital del Baix Penedès. No hi ha hagut castell de Déu com l'any passat, però en total s'han comptabilitzat 4 cames extra i 2 pilars de 8.

0: Per a la colla local, l'Àvia ha d'estar tancat repetint la millor actuació de la temporada assolida la setmana passada al concurs. 3 de 8, 5 de 8 i 7 de 8 per cloure un any del centenari, un pil irregular en alguns trams d'aquest 2026. De la seva banda, Jove de Tarragona i Minyons de Terrassa han calcat Ordre i Castells, Torre de Nouenforra i Manilla, 5 de Nouenforra i 3 de Nouenforra, dos bons repertoris celebrats per una plaça vella de festa. A la ronda de Pilars, Morats i Malves han coincidit també amb el de 8 en Forra, malgrat que els vallesans se'ls ha trencat just després de l'aleta. Una actuació de primer nivell que ha servit per celebrar el centenari dels nens, una colla que es va estrenar en aquesta mateixa plaça un 15 d'octubre de 1926.
1: Moltes gràcies. I seguim amb el que Pedro Sánchez ha demanat al Tribunal Suprem, que freni l'intent d'atropellament del dret de vot perpetrat pel seu pare per Vox i el PP amb la seva oposició a la llei de nets. En un míting a la precampanya a Ponferrada, el president del govern espanyol ha avisat que la dreta intenta desmobilitzar la gent amb falses veritats, com l'eventual manipulació del vot per correu deixant en suspens el vot dels nets d'exiliats espanyols. I pel que fa a la celebració del 12 d'octubre, el Partit Popular ha reclamat a Salvador Illa que es allotgi de forma immediata la campanya per l'habitatge interessada a la plaça Catalunya, perquè els manifestants han de trobar que és inadmissible que no es pugui celebrar la Festa Nacional d'Espanya i ho hagin de desplaçar a un altre lloc. Això ho ha fet el president del partit a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Cirera, que s'ha queixat d'aquesta actitud permissiva. I Gabriel Rufián tornarà a encapçalar la llista d'Esquerra Republicana al Congrés de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Ràdio Arenys.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

0: Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb un dels èxits, el darrer single d'aquesta cantant emergent de l'afropop, Roseline Layo. Des de Costa d'Ivori, Roseline Layo treu el seu segon disc i ho fa doncs, buscant, en aquest cas, doncs, la col·laboració de Fatoumata Diawara. De fet, a principis d'aquest 2026 publicava el segon disc i ara ja aquest single amb Fatoumata Diawara, que aquí al programa ja sabem molt bé que aquesta dona és una diva actualment a les músiques africanes. Per tant, que un artista emergent amb molt d'èxit tant a Costa d'Ivori com a França, com Roseline Layo la busqui, doncs és ben normal. I no és l'única, perquè per això doncs, avui al programa comencem amb dos singles que protagonitza Fatoumata Diawara amb dos artistes emergents. Acabem de sentir Roseline Layo i ara Malakai, aquest jove de Bamako, a Mali, que era un futbolista i s'ha convertit doncs, en un cantant d'èxit. Malakai i Fatoumata Diawara, Tonka.
1: Ni taraya fama cambé, cambé, cambé.

Malakai amb Fatoumata Diawara, que ens ha portat dos singles en els quals participa i que acompanyen dos artistes emergents de l'afropop, Roselyn Layo i Malakai. I la segona novetat que tenim avui també són singles que anuncien el segon disc de llarga durada d'Analua Cayano. Per tant, fem una tamborella important per anar-nos-en a Portugal a sentir aquesta dona que renova el folklore d'una manera realment personal. Analua Cayano, Mais Um.

Analua Kayano, després d'aquell disc que ens va agradar tant, que es deia, doncs, Vou ficar neste quadrado, això era l'any 2024, i després de l'EP anterior, doncs, aquesta dona s'embarca en un nou disc. I ho fa d'aquesta manera, coral, divertida, amb sentit de l'humor i donant-li una volta, més aviat una tamborella important al folklore des de Portugal. Amb ajuda sempre, doncs, d'instruments analògics, però també de la tecnologia. Hem sentit aquest Um Mais Um i tenim un segon single que ja podem escoltar d'aquest proper disc i es diu Uma Vida A Menos. Aquí la tenim, Analua Kayano. Esperem el disc sencer per seguir-lo escoltant.

La nostra descoberta aquesta setmana són els singles del nou disc de Bandua, aquest duo de Portugal, de la regió de la Beira Baixa. Com hem pogut sentir, el que fan és redescobrir el folklore a través de la tecnologia i d'una estètica i d'una factura doncs, molt contemporània. Evidentment, aquest paisatge sonor doncs, té molt d'electrònic, però també doncs, aquesta cançó en portuguès que alhora té una tradició doncs, centenària. Aquí va un segon single de Bandua d'aquest 2026, Flor do Rosario.

I per acabar de descobrir aquest duo que formen Edgar Valente i Bernardo Daddario, que es fa dir Tempura, doncs hauríem d'anar a aquell disc de 2022. El disc es va dir Bandua, igual que el nom del duo, i aquí hi ha un bon exemple d'aquest folklore portuguès revisitat de forma contemporània. Borboleta Dourada.

Songoy Blues seran a Barcelona, tornen a Barcelona amb aquest disc, que és un disc en el qual ells tornen a les arrels. El quart disc de Songoy Blues, que es va dir Heritage, herència, i en el qual ells tornen, això com dèiem, a la música tradicional del Timbuktu, de la ciutat de Timbuktu al nord de Mali. Songoy Blues, una de les bandes que ens ha agradat molt aquí al programa en tots els discos que han fet, sobretot doncs, també amb aquell primer disc que va sorprendre tothom, que es va dir Music in Exile, i que de fet explicava que havien hagut de marxar de la seva ciutat de Timbuktu per anar a Bamako. I aquest exili era forçat pel que significava doncs, l'entrada dels, diguem-ne, dels jihadistes islàmics a la ciutat de Timbuktu. I quan algú es vol dedicar a la música, doncs s'ha d'exilar. És el que els va passar a aquests quatre joves, que ja no són tan joves, i estem parlant doncs, de 2013, ara fa això, 13 anys, i que han publicat ja fa també uns quants mesos, i el vam escoltar aquí, el disc Heritage. Seran a la sala Upload, la sala del poble espanyol, el proper 20 d'octubre. Songoy Blues, una de les bandes de capçalera aquí al programa. Un altre tema d'aquest disc, Heritage, herència.

0: Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

el nostre record és per Mighty Sparrow, el rei del Calypso. Aquest home va morir ara el dia 27 de setembre amb 91 anys. Havia tingut un èxit importantíssim, doncs, a finals dels anys 50 i principis dels 60, sobretot això, a finals dels 50, quan era encara molt jove. Aquest disc que hem sentit, doncs, aquest tema, Sparrow is a Bird, doncs, ve d'un disc de llavors, de finals dels 50. This is Sparrow. I va ser el rei del Calypso, doncs, perquè va viure a Trinitat, a la illa de Trinitat, i aquest gènere del calipso, doncs, va ser ell un dels qui el va eixamplar arreu del món. Mighty Sparrow, que se'ns ha mort el passat 27 de setembre. Anem a buscar un tema, en aquest cas d'un disc dels anys 70, Hot and Sweet, i un tema que potser a més d'un li sona, Mr. Walker, Calypso amb Mighty Sparrow.

Mighty Sparrow va ser coetani de Harry Belafonte en aquests finals dels anys 50, amb aquesta eclosió del calipso. També doncs, va interpretar amb èxit també doncs, l'altre gènere de Trinidad i Tobago, la soca. Bé, avui el nostre record és per Mighty Sparrow, que ha mort el passat 27 de setembre. I cap millor manera de fer-ho que doncs, tornar a escoltar aquest tema que acabem de sentir, però ara en la versió d'una banda molt nostra. Els Doctor Calypso, en el seu disc de 2013, Sempre Endavant, doncs hi havia una versió de Mr. Walker. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve. Calypso.

0: Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. El Rial, el centre odontològic de confiança, on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Sa Clavella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, el Rial.
1: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
2: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
1: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
2: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
1: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
2: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
1: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
2: Info i reserves al 93 131 1100.
1: Visiteu www.elportinyol.com.
3: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
4: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
3: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
4: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
3: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
4: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
3: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
0: Ràdio Arenys, la primera en esports.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. Un tiroteig al barri del Bon Pastor de Figueres ha acabat amb una dona ferida la matinada d'aquest diumenge, tal com avança el cas. La família ha traslladat la víctima fins a l'Hospital de Figueres i ha estat el personal del centre sanitari qui ha avisat a la policia perquè han comprovat que la ferida era d'un projectil. Els agents han rebut l'avís sobre 3:45 de la matinada i fonts properes al cas expliquen que la dona estava al carrer en una celebració quan s'han sentit diverses detonacions. Una d'elles ha acabat ferint-la. De moment, els Mossos ja estan investigant el cas. I els nens del Vendrell han viscut una diada a Santa Teresa que ha coincidit amb la celebració del seu centenari. Els vermells han repetit l'actuació excel·lent del concurs de castells de Tarragona de la setmana passada, amb un 3 de 8, un 5 de 8 i un 7 de 8 descarregats amb contundència. D'altra banda, la colla jove, Xiquets de Tarragona i els Minyons de Terrassa han fet actuacions pràcticament idèntiques, descarregant el 2 de 9 amb folre i manilles, el 5 de 9 amb folre i el 3 de 9 amb folre. Les dues colles s'han acomiadat amb el pilar de 8 amb folre i manilles. La jove de Tarragona ha descarregat, mentre que el Malves només ho l'han carregat. I a la Ràpita ha aconseguit superar el rècord Guinness de les persones ballant la jota simultàniament, un repte col·lectiu que ha mobilitzat veïns de totes les edats del municipi del Montsià en el marc de la festa de recreació històrica d'Orígens, una fita que ha seguit des de Canal Terres de l'Ebre en David Cort.
2: La plaça 1 d'octubre s'ha omplert de dansaires amb un objectiu clar, superar les 727 persones que a l'abril del 2017 a Segòvia van ballar la jota al mateix temps. Per aconseguir-ho, el consistori rapitenc i l'entitat Les Bar Dansaire han organitzat durant mesos tallers per aprendre aquesta dansa tradicional i

0: Diversos assajos multitudinaris per preparar la gran ballada. Anouk de Timarí, jutgessa oficial de Guinness World Records, ha declarat oficialment davant els mitjans el nou rècord que ara posseeix la ràpida.
1: En el rècord anterior de Segovia, 727 persones. I ara, i avui, en la ràpida, han aconseguit 972 bailarines.
0: El repte ha unit generacions, des de persones grans que feia anys que no ballaven la jota, fins a joves que l'han descoberta gràcies a la iniciativa. Una fita que, a més de fer història, reivindica la cultura popular i les tradicions del territori en el marc de la Festa dels Orígens del municipi rapitenc.
2: I la portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, ha insistit que les eleccions generals del 29 de novembre s'haurà de triar entre la reconstrucció nacional a mans del PP o el Partit Socialista de les saunes, les clavegueres i les joies. Ha indicat que els espanyols no poden desaprofitar l'oportunitat perquè Espanya tingui un futur per endavant sense Pedro Sánchez. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
4: Dones, amb Rim García.

0: Dones, us saluda i us dona la benvinguda a aquest espai dedicat a parlar de tot allò relacionat amb nosaltres, les dones. Des de totes les vessants, creences i posicions que ens permetin i ajudin a entendre, veure'ns i créixer com les persones que som.
1: Volem que sigui un programa interactiu i participatiu, en el que puguin tenir veu totes les dones. Ens agrada un programa on els homes també es vinculin, sumin esforços per conviure un més equilibrat.
0: Si voleu saber de què anirà el programa o tornar-lo a escoltar, ens podeu trobar al Facebook Dones Ràdio Arenys de Mar. Allà hi trobareu la publicació que farem cada setmana i el podcast dels programes emesos.
1: Un programa de dones fet per dones on tu pots sentir-te reflexada. Vols participar? Envia un missatge de veu al telèfon 667-182575. Parla'ns, explica'ns quin és el teu dia a dia, què et mou, on vas, què et ressona, què et preocupa, i amb una mirada de dona farem camí per anar trobant aquell lloc que és bo per a nosaltres, les dones. Dones compta amb un gran equip de col·laboradors. Ho podràs seguir cada dijous a partir de les 9 del vespre a Ràdio Arenys.
0: Us parla Rem Garcia, en el so tenim a Joan Bosch i avui... Bueno, avui saluda Joan, evidentment. Joan fa que sigui possible el programa des de la cabina. I avui a Dones tenim a la secció de Fent camí amb la Mònica.

Ràdio Arenys. Famosos, embolics, notícies inesperades i moltes ganes de comentar-ho tot. A Corpresos ens posem al

0: Ponemos la primera plana, primera plana, primera plana.
1: A Primera Plana repassa l'actualitat política que ens envolta amb especialistes de la nostra vila.
0: A las 8 y 12 las prensas empiezan a rodar y a las 8:47 echamos a la calle una edición extra. ¿Qué tal?
1: Comença els dissabtes ben informat amb A Primera Plana. La millor informació per començar el dissabte la trobes a Primera Plana. Conduït i presentat per Benet Maimí.
2: Estoy empezando a creer que todos los periodistas están sonados.
1: Segueix el fil de l'actualitat a Ràdio Arenys. La primera en informació. Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Sabies que...
1: Sabies que els nostres cossos brillen? Encara que és invisible a l'ull humà, els éssers vius emeten llum feble en una quantitat que amb prou feines podem captar. Aquest fenomen s'anomena bioluminescència humana i passa a causa dels processos metabòlics de les nostres cèl·lules, especialment quan es produeixen radicals lliures. Aquests radicals es combinen amb lípids i proteïnes, generant fotons que emeten una llum extremadament tènue. Un estudi realitzat al Japó va demostrar que aquesta brillantor varia al llarg del dia. La lluminositat és més intensa al voltant de les 4 de la tarda i disminueix durant la nit. Curiosament, la cara és una de les parts del cos que emet més llum, possiblement perquè està més exposada al sol i la seva pell té més activitat metabòlica. Si bé no podem veure aquesta brillantor sense tecnologia avançada, càmeres ultrasensibles poden captar-ho, encara que és molt feble en comparació amb les criatures bioluminescents com les cuques de llum. Aquest descobriment ha despertat interès en l'estudi de malalties, ja que alguns canvis a la brillantor corporal podrien indicar problemes metabòlics.
2: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.

Un programa cultural, però no elitista, perquè la cultura és trobada, però també conflicte. Benvinguts, benvingudes i benvingudis a una entrega més de Plec i Drames. Què dir-vos? Bé, no sé si hauria de començar per unes excuses o per una bona notícia. Abans que res, perdoneu la nostra absència aquestes darreres dues setmanes. Dijous 9 de juliol vam tenir l'especial de Sant Zenon i dijous 16, ja ho sabeu, la setmana passada, al ple municipal on discuteixen els polítics. Per tant, no vam poder fer programa. Ja sabem que el juliol, de tota manera, és un mes estrany per fer ràdio i encara més per estar-se una hora de rellotge escoltant-la. Fa xafogó, caloreja, fa calor, cremor, canícula, ruantor, somorda... Au, quina calorada! Sí, però n'hi han que encara tenen la fortuna i la valentia d'agafar les maletes i viatjar.

nosaltres ens hem obsessionat aquest curs pel Maresme, però avui us proposem un viatge ni més ni menys que a Cuba. Sí, sí, si us toca treballar aquest estiu, no perdeu l'ocasió de viatjar avui amb nosaltres i conèixer la seva tradició i com les noves generacions en prenen part i la difonen. Des de la primera setmana de juliol han passat moltes coses. Què dir-vos? Canet Rock, Sant Zenon, un mundial de futbol pel mig de cop i volta. Entre una cosa i l'altra, semblava impossible encetar la recta final.

0: Sí, sí, heu sentit bé. La recta final. Ja ho vam anunciar el passat programa amb l'Aina Joan, i és que això de fer aplec i compartir drames sembla que arriba a la seva fi.
1: Uf, que pena.
0: De fet, avui rebrem la darrera convidada de la temporada, la Mar Laje, cantautora natural de Canet de Mar amb arrels cubanes. Amb ella parlarem de les seves novetats musicals i els seus últims bolos per aquí, per Catalunya, perquè la Mar és una convidada de primera, una tia exitosa, internacional, xulíssima. Oi que sí, Mar?
2: Bueno, em vens molt bé, tu, Rubén.
0: Home, és el que s'ha de fer.
2: Sí, sí, 100%.
0: A veure, explica'ns, has estat de bolos, porteu un mes de gira. Uh-huh. Com ha estat aquesta experiència? Has estat per Madrid, vas anar-hi el 16 de juny al Café Libertad 8, uh-huh. Després el 9 de juliol et vam tenir a la sala Esquirol, a Manlleu?
2: Sí, bueno, sí, a l'Esquirol, que està al costat de Manlleu.
0: Perfecte. I després, el 12 de juliol, vas estar a Oasis, aquí, a la sala Oasis. Sí. I la setmana passada, el 16 de juliol, vas estar a Vallcarca?
2: Va ser ahir
0: a Vallcarca, oi que sí?
2: Vam estar a Vallcarca, sí.
0: I què tal l'experiència? Com ho resumiries?
2: Doncs, primer de tot, calorós, perquè fot una cara que és insuportable. Però, a part d'això, una experiència meravellosa. Tots els concerts han sigut molt xulos. N'he après molt, perquè a més he estat molt ben acompanyada. I sí, ha sigut com cada concert una cosa molt diferent. O sigui, un era molt més íntim, l'altre era així més, jo què sé, més improvisar, l'altre era més fiesta, o sigui, una barreja molt guai d'espais i de gent i de públic, supermaco. I molt contenta, molt contenta.
0: Una barreja molt versàtil de propostes, perquè la Mar, si fa alguna cosa, és sorprendre a cada mostra seva, per tant, no us la podeu perdre ni a ella ni a la seva banda, perquè, de fet, ja ho ha dit ella, és que la Mar no ve sola, perquè més tard s'incorporarà també a aquest aplec en Christopher Simpson, un productor i violinista, de fet, un dels violinistes joves més destacats a l'Havana, a Cuba. I ara sí que sí, ja sabeu que avui tenim per davant un aplec musical de primera. Però això no acaba aquí, amb aquest programa, vull dir, perquè la setmana vinent, dijous 30, farem l'últim aplec de la primera temporada amb tots els col·laboradors del programa i totes les col·laboradores i sense convidats. La darrera tertúlia per analitzar tot el que hem viscut a les zones del 91.2 Ràdio Arenys, la degana de les emissores comarcals.
3: Surprise, bitch. I bet you thought you'd seen the last of me. How soon can you have all of your stuff out of here? I really need my own room.
4: Oh, and that bed.
3: I can't wait to break it in. God knows it's not getting any action from you, Grandma.
0: Amb aquest moment èpic d'American Horror Story, us diem que només tornarem si vosaltres des del lliure albir decidiu escoltar-nos una setmana més. Al cap i a la fi, sou lliures de dir-nos allò de mira, saps què? Estoy mejor sin ti. De fet, Estoy mejor sin ti és un dels senzills composats per la nostra convidada Mar Laje. Així que per anar obrint boca, anem a escoltar-lo.
5: Te me has vuelto inalcanzable, tanto que casi no puedo tocarte.

Hola, hola. Estic trucant a Rubén per dir-te i explicar-li a tothom que no es poden perdre el darrer programa de Plequi Drames el 30 de juliol, on hi seré jo i seran tots els col·laboradors i col·laboradores i farem un especial de totes les entregues de Ningú coneix a ningú i hi haurà moltes sorpreses, serà superdivertit i la gent no s'ho pot perdre.

0: Ja heu sentit a la Fara Sevillano, ella confirma assistència, però ara sí que sí estem sentint l'instrument del pal de pluja. I el pal de pluja és important per començar aquest aplec, sobretot per diverses raons, perquè ens ajuda a baixar les revolucions i adaptar-nos a un to més tranquil, perquè és un instrument de percussió. I al baixar revolucions i adaptar-nos a un to més tranquil també és un ambient més apte per parlar del projecte artístic que coneixem avui, on el ritme i la música en directe són fonamentals. I a més, aquest instrument ens serveix de metàfora. Per què? Perquè les llavors que descendeixen a poc al seu interior, generant una cascada contínua de petits sons, ens serveixen de metàfora del procés creatiu. Igual que la pluja, la creativitat acostuma, bueno, no acostuma a arribar de cop, sinó que acostuma a arribar lentament. És un naixement lent que es produeix gota a gota. Avui a Plec i Drames tenim la Mar Laje, estudiant de Belles Arts a la UB, cantautora i artista canatenca de 25 anys. Feia poc més d'un any, la Mar tornava de l'Havana després de gravar el seu primer disc, Still Wondering, un diàleg sonor entre Cuba i el Maresme, que es presentava el passat 7 de març de 2025 a la Sala Odeon de Canet de Mar, la seva vila, en el marc del 30 aniversari del Barna Sants. Mar, benvinguda, com estàs?
1: Gràcies. Doncs molt contenta d'estar aquí, la veritat. És molt especial i estic molt feliç de compartir aquest espai amb tu.
0: Jo també estic molt feliç que hi siguis. A més, és una entrevista que tenia pendent des de fa un any,
1: sí,
0: perquè aquesta senyora és una senyora que no para quieta i era molt difícil compaginar agendes, però és que has vingut per tancar temporada, la darrera convidada d'aquesta temporada, i jo, la veritat, no puc estar més feliç. A més, em portes una companyia excel·lent. Després s'incorporarà aquest aplec en Christopher Simpson. Però mira, ara que escoltàvem el pal de pluja, jo volia aprofitar per pensar la teva trajectòria com a artista. I et volia preguntar, un disc com neix? Neix així, caient lentament, gota a gota, com el pal de pluja? O és més aviat un xàfec d'inspiració que et ve de cop i volta i no pots deixar escapar?
1: Bueno, aquest disc realment ha sigut... sí, com goteta a goteta. Ha sigut una experiència meravellosa i que, a més, va sorgir del no-res. O sigui, em va sortir l'oportunitat de gravar-lo sense que jo m'ho esperés. I llavors, jo anava composant cançons, perquè jo composo cançons des de fa molts anys, però mai no m'havia plantejat seriosament de gravar-les a un estudi professionalment. Jo feia les meves maquetes a casa meva, en mi habitació, en mi intimidad.
0: Maquetes però casolanes.
1: Exacte, amb la targeta so que em va donar el meu pare i el micròfon que em va donar el meu pare i el desto que em baixa el meu col·lega i tal. I jo em vaig fer el meu mini estudi i anava gravant. Però no tenia pensat gravar-les a un estudi. Em va sortir l'oportunitat de manera orgànica a la Habana de gravar els estudis Ojalá allà. I bé, bueno, jo vaig agafar totes aquelles cançons que portava guardant el calaix anys i panys i vaig dir, bueno, potser és el moment de treure aquestes cançons d'aquí i fer alguna cosa amb elles. I amb totes aquestes casualitats meravelloses que van ocórrer, vam acabar gravant el disc amb en Christopher, que és el productor. I sí, bueno, òbviament vaig haver de fer també una feina de descartar cançons, que és molt dur, això, perquè són com mis bebès.
0: Ja, m'imagino.
1: I, clar, era... no podia gravar-les totes.
0: O sigui que la creativitat està molt bé, però després has de tenir el seny per veure què és el que serveix per l'estètica del disc, què és el que s'adapta millor al missatge que vols transmetre en conjunt. Mira, ha sortit que tu ets un artista autodidacte i també ha sortit el teu pare, ha sortit els estudis Ojalá. De tot això en parlarem d'aquí no gaire. Però de moment, com és estiu, volem aprofitar la vinentesa i fer-te viatjar. Què sonava a casa teva? Quina música sonava quan eres petita? Quins són aquells referents que et van dur a terme, bueno, que et van portar a la decisió de ser artista? Com vas començar? De moment, Mar, tanca els ulls perquè faràs un viatge molt especial. Escolta això.

0: Aquí sentíem la versió de Procurando curar de Carlitos Laje, juntament amb Mané Ferrer i Ivan Rivero, que va tocar al Bar del Cat a Barcelona. Mar, introdueix-nos a Carlitos Laje i què t'ha despertat aquesta cançó?
1: Quina meravella, m'ha fet molta il·lusió. O sigui, no m'esperava per res del món. Doncs mira, és que l'has clavat. Precisament això és el que em va servir de referent més gran en el món de la música i és amb el que he crescut. O sigui,
0: quin privilegi.
1: Sí, la veritat és que sí. I de fet, és el que t'estava dient, sí. Que no, jo, quan he escoltat la cançó, mai havia sentit aquesta versió. En directe, m'imagino que és. I quan l'he escoltat, al principi no he reconegut ràpidament la cançó, he reconegut que era el meu pare per la manera de tocar la guitarra. O sigui, que imagina't
0: si... Que és molt fort.
1: Imagina't si el tinc calat ja, com toca i tot. Bueno... M'ha fet molta il·lusió escoltar aquesta cançó, m'encanta.
0: De fet, reprenent una mica el registre que t'ha servit com a referència i la música que has escoltat de petita, ara parlarem d'un referent de la trova. Entonces vamos a poner la música, la siguiente canción, perquè aquí ha sortit els estudis Ojalá, i ara sentirem el següent. Tanca els ulls que tornaràs a viatjar, Mar.

0: Aquí sentíem en Silvio Rodríguez, és una persona molt important per tu. Quina relació té o quina influència té a la teva carrera també el Silvio Rodríguez?
1: Doncs, primerament, té una influència perquè clarament he crescut escoltant el Silvio, igual que el meu pare. De fet, el meu pare és autodidacta també i va aprendre a tocar la guitarra amb els cassets, rebobinant-lo, saps? En Silvio, que anava aconseguint por ahí en el Mercado Negro de Cuba. I sí, llavors, òbviament, és un referent molt important per mi. M'ha acompanyat tota la vida, des que soc ben petita, la seva música, però sobretot, a part de ser un gran referent, és una persona que m'ha canviat la vida totalment de la millor manera possible, imaginable, que existeix, quan em va oferir que gravés el disc en els seus estudis.
0: És que això és molt fort.
1: Ja, ho dic així com, bueno, però és una cosa que literalment m'ha canviat la vida. Molt heavy.
0: Aquí a Plec i Drames tenim una persona que ha gravat els estudis de Silvio Rodríguez. És cuanto menos impactant.
1: Sí, sí ho és. Per mi també ho és, I va estar una experiència molt maca. Jo, clar, és que jo no m'ho podia creure. Bueno, sí, m'ho va dir i em va dir, ¿cuándo te vas? I li vaig dir, en 2 setmanes. I em va dir, bueno, año que viene vuelve y graba el disco.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: A Salvar Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
2: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
1: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
2: Salvar Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments. A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
1: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
2: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
3: Punta i taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
2: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
3: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
0: Ràdio Arenys, la primera en arribar.

gent que ha influït profundament en les cultures i en els calendaris que els humans hem creat al llarg de la història. Tot i així, hi ha diferents tipus de mesos definits segons diferents paràmetres astronòmics. Hi ha el mes sinòdic, el mes sideri, el mes dracònic, el mes anomalístic i el mes tropical. No us explicaré exactament com són cada un d'ells, perquè és massa complicat, massa rotllo, no? Però, per exemple, el mes sinòdic és el temps que triga la Lluna a passar per totes les seves fases, des que és Lluna nova fins a que torna a ser Lluna nova. Té una durada aproximada de 29,53 dies. Aquest és el tipus de mes més directament relacionat amb els calendaris lunars o lunisolars, que es diuen, com el calendari islàmic o el xinès. La durada varia lleugerament a causa de les petites variacions en l'òrbita de la Lluna i la influència del Sol. Així doncs, històricament, els mesos es van basar inicialment en cicles lunars visibles, donant lloc a calendaris lunars, que ajusten els mesos lunars al cicle solar afegint mesos intercalars. És a dir, l'any comptat amb llunes i l'any comptat amb el sol no ajusten exactament i cada any havien d'afegir dies sueltos perquè quadressin. En conclusió, un mes, astronòmicament parlant, és una expressió dels diferents cicles orbitals de la Lluna en relació amb la Terra, el Sol i les estrelles. Aquestes variacions en la definició del mes reflecteixen la complexitat del sistema Terra-Lluna-Sol i la rica herència cultural dels calendaris humans, que han adaptat aquests cicles per organitzar el temps i la vida diària.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7 i us parla Lídia Porta. Un motorista mor aquest diumenge en un xoc entre dues motocicletes a la carretera C-260 a l'alçada de Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà. Segons el Servei Català de Trànsit, el sinistre s'ha registrat al punt quilomètric 34,8 i els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a 10:45 del dematí. Per causes que encara s'investiguen, les dues motos han xocat i un dels conductors ha mort. Es tracta d'un home de 58 anys i veí de Castelló d'Empúries. L'altre conductor ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l'Hospital de Figueres. I Gabriel Rufián tornarà a encapçalar la llista d'Esquerra Republicana al Congrés de cara a les eleccions generals del 29 de novembre, segons ha informat el partit en un comunicat. La decisió es formalitzarà de diumenge en una reunió de l'executiva nacional del partit. I fonts pròximes a Rufián expliquen que s'està ultimant un acord amb Podem que inclou que la formació d'Inere Montero no es presenti a Catalunya, que demani el vot pels republicans i que Rufián faci campanya per Podem a la resta de l'Estat. I en el Senat, Francesc Malabo serà el cap de llista d'Esquerra Republicana. El periodista i assagista de Vilanova i la Geltrú ha estat diputat al Congrés en aquesta legislatura i va ser el número 3 de la llista després de Gabriel Rufián i Teresa Jordà. Marc Álvaro ha estat portaveu de la Comissió d'Exteriors, de la de Defensa Interior, Cultura Constitucional i de la Comissió Mixta de Control de la Corporació de Radio Espanyola, entre altres. I prop d'un miler de persones han batut el rècord Guinness de la ballada més multitudinària de Jota Vella a la Ràpita en el Montsià. Durant 5 minuts, 972 persones de totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness de les Terres de l'Ebre. Així ho descriu la regidora d'identitat de la Ràpida, Francina Molina.
2: Tot el que s'ha viscut avui, tots els que esteu aquí heu viscut com la pell de gallina, no, l'emocionar que ha sigut la implicació de tothom, perquè al final avui s'ha vist aquests 5 minuts que comentava la jutgessa, però portem tot un any treballant, un gran esforç per molta gent, Comissió, Ramon Antònia de l'Esbart, que dia a dia, mes a mes, ven com els nervis de arribarem, no arribarem, la gent s'implica, no s'implica, no? I hem vist que s'ha implicat, i més del que ens esperàvem, inclús gent de fora que ha vingut per dir jo també vull tindre un rècord Guinness, vull dir que ha sigut espectacular.
1: Més enllà de mesos de xasos, la iniciativa ha reforçat els vincles de la comunitat del municipi. I també una dona ha resultat ferida per un tret al barri de Sant Joan de Figueres de matinada d'aquest diumenge. La família ha traslladat la víctima fins a l'Hospital de Figueres i ha estat el centre sanitari el que ha avisat a la policia perquè han comprovat que la ferida era d'un projectil. Fonts properes al cas expliquen que la dona estava al carrer en una celebració i que s'haurien disparat diversos trets a l'aire i un d'ells ha acabat ferint-la. De moment, els Mossos d'Esquadra ja investiguen el cas i hores més tard la dona ha estat traslladada a l'Hospital Trueta de Girona. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Molt bona nit i molt benvingudes i molt benvinguts un dijous més al Tot ens va bé, el programa de Ràdio Arenys dedicat a la música i a les cançons del teatre musical d'ahir, d'avui i de sempre. Si us agraden els espectacles de teatre musical, des d'ara i fins a les 10 us acompanyarem en Joan Bosch i la Mar Vico a les Vies del So, i aquest que us parla en Jordi Serra Ribugent aquí rere els micros per fer-vos passar una bona estona amb músiques i cançons d'espectacles que s'han pogut veure i alguns fins i tot encara es poden veure a Broadway, al West End de Londres, a Barcelona, a Madrid i a molts més altres indrets del nostre planeta. I entre aquests musicals n'hi ha de molt, molt coneguts i d'altres que no ho són tant. I els d'avui són molt, molt coneguts. I d'alguns fins i tot ja n'hem parlat amb anterioritat aquí al nostre programa. Cada setmana el nostre programa té una temàtica molt concreta i totes les cançons estan relacionades d'una manera o altra amb aquesta temàtica. Després de l'art i els artistes, les dones d'empenta i dels esports de la setmana passada, avui farem una ronda de nit. I viatjarem en el temps i en l'espai i anirem a visitar alguns dels locals d'oci nocturn més coneguts dels musicals. Els visitarem de manera cronològica, tenint en compte a quina època està ambientada, doncs, cada musical. Començarem aquesta ronda de nit al París de finals del segle XIX i l'acabarem també a França, concretament a Saint-Tropez, a la dècada dels 80 del segle passat. I entremig també anirem a visitar altres indrets i altres èpoques, tot visitant antres de bona i de mala mort, on la gent de l'època anava a conèixer gent, a veure unes copes, a gaudir de bona música o d'un espectacle, a ballar, a treure el ventre de penes, a desinhibir-se, a trobar parella, a lligar, en definitiva, llocs on la gent anava a passar-s'ho bé. I començarem anant a París. A París, a la ciutat llum, i concretament a un mític local d'espectacles que va ser fundat el 1889 per un empresari teatral català, el terrassenc Josep Oller i Roca, juntament amb un empresari francès de nom Charles Joseph Zidler. Aquests dos senyors, col·legues, amb molt bon rotllo entre ells i amb molt bona visió de futur, ja eren els propietaris del Teatre Olímpia, que els hi anava molt bé, però van decidir que volien muntar un nou local, una nova atracció per a les nits parisenques. I això es va fer realitat quan el 6 d'octubre de 1889 van inaugurar als peus del turó de Montmartre el ja mític Moulin Rouge, que encara segueix en actiu. I, per tant, doncs, segueix en actiu. Per tant, si aneu a París, encara podeu gaudir d'algun dels seus espectacles de varietats i prendre una copa, o totes les que vulgueu, de xampany francès. En aquest mític local nocturn d'oci parisenc és on se situa l'acció del musical Moulin Rouge amb exclamació final, adaptació teatral de la pel·lícula amb el mateix títol, dirigida per en Baz Luhrmann i protagonitzada per la Nicole Kidman i l'Ewan McGregor, que ja en si era una pel·lícula musical, i a la vegada també era un jukebox, perquè totes les músiques i les cançons que sonaven al llarg de la pel·lícula i de l'espectacle són totes molt i molt i molt conegudes i ja existien abans de que s'estrenés la pel·lícula, el 2001, o el musical a Broadway, el 2019. Per exemple, per posar-vos un exemple, el fragment que ara escoltarem a continuació, que es titula The Sparkling Diamond, el diamant brillant o el diamant espurnejant, i sonaran cançons de la Shirley Bassey, la Madonna, la Marilyn Monroe i la Beyoncé, que de ben segur reconeixereu. De ben segur. Serà com una mena de cançó Frankenstein de les nostres, que ara fa un temps que no en posem cap, però que la nostra tècnica, la Mar Vico, ens n'està preparant algunes per propers programes i les posarem. Doncs entrem ja al Moulin Rouge i anem a escoltar la Satine, la protagonista del musical i estrella del local, un dels vèrtexs del triangle amorós d'aquest espectacle, un espectacle basat en La Traviata de Giuseppe Verdi i La Dama de les Camèlies d'Alexandre Dumas Fill, un musical ambientat al París de finals del segle XIX, però amb cançons del segle XX i de principis del XXI. The Sparkling Diamond, del musical original de Broadway del 2019.
1: Ladies and gentlemen, bohemians and artists, coquettes and boulevardiers, may I present you our sparkling diamond, the unique, the indomitable, the one and only, Satine.

0: ens va bé.
1: I després del Moulin Rouge de París, ens anem al The Hot Box de Nova York. The Hot Box, que podríem traduir com la capsa calenta o la capsa ardent, és el club nocturn on treballa, bueno, on treballa i on actua, la senyoreta Adelaide, l'artista estrella dels shows que ja s'hi poden veure, que és l'eterna promesa de Nathan Detroit, el protagonista del musical Guys and Dolls, que és jugador professional i propietari d'un local de jocs i d'apostes. He dit l'eterna promesa de Nathan perquè, tot i que porten 14 anys junts, no hi ha manera que trobin el moment idoni per casar-se i formar una família com a ella tant li agradaria. A partir d'algunes històries curtes d'en Damon Runyon, escrites als anys 20, amb música i lletres d'en Frank Loeser i llibret de l'Abby Barrows i en Joe Swerling, Guys and Dolls, que podríem traduir com a nois i noies, o xicots i nines, es va estrenar a Broadway el 1950. El West End de Londres hi va arribar el 1953 i se va fer una versió cinematogràfica el 1955 amb Marlon Brando de protagonista, cantant amb la seva pròpia veu i ballant i fent tot el que es fa en un musical. Crec que va ser l'únic musical en què va participar al llarg de tota la seva vida. I a més a més, estava molt ben acompanyat per en Frank Sinatra, la Jane Simmons i la Vivian Leigh. Una pel·lícula que jo realment us la recomano molt, molt, molt. D'aquest musical se n'han fet diverses reposicions, tant a Broadway com al West End, i també s'ha pogut veure a d'altres països. Sense anar gaire lluny, el 1998, el Teatre Nacional de Catalunya se'n va fer una versió amb la qual es va tancar la primera temporada del TNC. Va ser un musical dirigit per en Mario Gas i el personatge de l'Adelaide va ser brillantment interpretat per la Vicky Peña, que fins i tot cantava cançons fent falset que mantenia al llarg de tot l'espectacle. Al West End de Londres, el 2023, se'n va fer un muntatge que era totalment immersiu. Els espectadors estaven asseguts al voltant d'una mena d'anomenem escenari central de forma rectangular i disposats de tal manera que per moments semblava que estiguessin als carrers de Nova York, al local d'apostes de Nathan Detroit o a l'interior del club nocturn de Hot Box, on hi actua cada nit la Adelaide, l'artista estrella del local, molt ben acompanyada de les seves ballarines, la Kitty, la Mimi, la Carissa, la Lisa i la Maggie, més conegudes totes elles com les Hot Box Girls. I el de Hot Box és on ara ens n'anem de pet. Ara mateix ens anem directament cap allà, perquè veig que les noies estan preparades en un lateral de l'escenari. Hi ha gent per totes bandes, uns beuen, altres fumen, aquells d'allà mengen, hi ha diversos matrimonis. Aquell senyor d'allà, penso que la senyora que l'acompanya no és la seva dona, però bé. També hi ha un grup de molts homes, que semblen homes de negoci, de la manera que estan vestits i que ara estan fent un brindis. Una parelleta d'enamorats, se'ls veu molt acremalats, la veritat. I ara acaben d'entrar al local dos nois vestits amb barrets com si fossin gàngsters. I mireu. I ara puja una senyora a l'escenari que deu ser la mestra de cerimònies. I sí, és la mestra de cerimònies perquè li acaben de posar un focus al davant perquè tothom es fixi en ella. I ara sembla que la banda del local, mira, ja s'està preparant. Anem a veure què ens explica aquesta senyora.
2: For the grand finale of our round the world review, we take you down on the farm with our star, Miss Adelaide, and a hotbox farmer.

0: ens va bé, amb Jordi Serra Ribugent.
1: Acabem d'escoltar l'Adelaida, interpretada per la Marisha Wallace, cantant la cançó Abaixa'l en APEC, del musical Guys and Dolls. Abaixa'l en APEC és una expressió en anglès que significa gran quantitat, molta quantitat. I normalment quan es diu Abaixa'l en APEC, fa referència a la quantitat d'afecte i d'amor que tens cap a la gent que t'envolta, cap als enamorats, sobretot. I de Nova York... Mira, això que sona. A veure com sona. Sí. I de Nova York ens n'anem a Berlín, al Berlín de 1929, amb el nazisme ja començant a guanyar força a Alemanya, i a un local d'oci nocturn molt i molt i molt conegut pel que fa als musicals, el Kit Kat Club, on succeeix gran part de l'acció del musical Cabaret, del qual ja n'hem parlat en altres programes, però recordarem, això sí, que es va estrenar a Broadway el 1966, després d'haver estat unes setmanes de proves a Boston. A partir de la novel·la Adéu a Berlín, d'en Christopher Isherwood, i la posterior obra de teatre, basada en aquesta novel·la, titulada Soc una càmera, d'en John Van Druten, el 1966 es va estrenar Cabaret, amb música d'en John Kander, lletres d'en Fred Ebb i llibret d'en Joe Masteroff. El 1966 aquest musical no va tenir massa èxit, la veritat. Però el 1972 se'n va fer una versió cinematogràfica dirigida per en Bob Fosse i protagonitzada per l'Eliza Minnelli, en Joel Grey i en Michael York, que va revitalitzar i popularitzar el musical i les seves músiques i cançons. Als anys 80 i 90 se'n van fer noves reposicions a Broadway i a Londres, on ja s'incluïen les noves cançons creades expressament per a la pel·lícula i per al lluïment de l'Eliza Minnelli. I el personatge de la Sally Bowles va començar a tenir molt més protagonisme al musical, al igual que a la pel·lícula. En el musical original era un personatge que passava per allà, més aviat un secundari. El 1992 a Barcelona se'n va poder veure un muntatge protagonitzat per la Nina, en català. La Nina feia de Sally Bowles i comptava amb el gran Ovidi Montlló i la Sílvia Tortosa en el seu repartiment. D'aleshores ençà s'han pogut veure diversos muntatges tant a Barcelona com a Madrid, on actualment hi ha un cabaret immersiu, el You Music Hotel Teatro Albéniz, amb l'Abril Zamora com a mestre de cerimònies, que es podrà veure per ara fins al 10 de maig. El 2021, al West End de Londres, se'n va fer una reposició que tenia com a protagonistes a Lady Redmayne, aquell actor pèl roig protagonista de la pel·lícula sobre la vida de Stephen Hawking, que era qui feia de mestre de cerimònies, i la Jessie Buckley com a Sally Bowles. La Jessie Buckley és una gran actriu de teatre de text i de teatre musical de britànica, que havia participat i ha participat a sèries de televisió i a pel·lícules, sempre amb personatges secundaris, però que aquest any ha estat el seu any, gràcies a l'èxit de la pel·lícula Hamnet, basat en les supervendes de la Maggie O'Farrell, perquè la Jessie Buckley és l'actriu protagonista de Hamnet i recent guanyadora de l'Oscar a millor actriu pel personatge que fa de l'Agnes, la dona d'un tal William Shakespeare, que interpreta en aquesta pel·lícula. Anem al Kit Kat Club, on ja tenim preparada la Sally Bowles, interpretada en aquesta ocasió, com us dèiem, per la Jessie Buckley, per oferir-nos un dels seus números musicals més coneguts, el número musical de la cadira, el Menhar.
2: You have to understand the way I am. Mein Herr. A tiger is a tiger, not a lamb, mein Herr.

tot ens va bé. El Gran Tonet és el propietari d'un local al Paral·lel on cada nit la gent pot anar a prendre's una copa, fumar i gaudir dels espectacles de varietats que en un petit escenari ofereixen copletistes, mags, humoristes, transformistes, bailaores i bailaores de flamenc i altres artistes. El local del Gran Tonet és un dels indrets de la Barcelona de finals dels anys 20 del segle passat on transcorre l'acció del musical Flor de Nit, producció dels de Goy de Gom, estrenat el 1992 al Teatre Victòria amb música original de l'Albert Guinovart i lletres i llibret d'en Manuel Vázquez Montalbán. I tot, tot molt ben supervisat per en Joan Lluís Bozzo, el director de la companyia i d'aquest muntatge. Entrem ja al local del Gran Tonet, on entre els clients hi ha molts més homes que dones. Hi ha algun noiet barbamec que s'ha colat i també alguna dona vestida de manera molt masculina que fa un pols amb un jove mariner a la barra del bar. I un matrimoni ballallos que deuen ser al barri i aprofiten per venir a l'espectacle. També hi ha un altre mariner que està amb una noia d'aquelles que fan cantonades per les Rambles. Sembla que l'actuació és a punt de començar. La Mimí, la copletista estrella del local, és a l'escenari preparada per explicar-nos una història ben peculiar d'un triangle amorós. Anem-la a escoltar.

Estem escoltant de fons Aquarius, en versió instrumental del musical Hair, un musical de finals dels 60 amb un esperit molt hippie, on els nois protagonistes de la història, tots ells també molt hippies, no es volen tallar el cabell per anar obligats a la guerra de Vietnam. I concretament, en plena guerra de Vietnam, és on se situa, cronològicament parlant, el musical Miss Saigon, aquella adaptació lliure a teatre musical de l'òpera Madame Butterfly, amb música d'en Claude-Michel Schoenberg i lletres de l'Alan Boublil, els mateixos creadors dels Miserables, i que es va estrenar a Londres el 1989. L'acció d'aquest musical té lloc a Saigon, una de les ciutats més poblades de Vietnam, que actualment té com a nom oficial el de ciutat Ho Chi Minh, tot i que encara hi ha molta gent que la segueix anomenant Saigon com se la va conèixer durant molt de temps. Amb la guerra de Vietnam darrere fons, a Saigon hi trobem un antre de mala mort que es diu Dreamland. Dreamland, que en anglès significa terra de somnis. Una mena de barreja entre bar de carretera i sala de ball, que és on treballa la Kim, la protagonista d'aquest musical. Una noia vietnamita de 17 anys que, després que se li morís tota la seva família a conseqüència de la guerra, va marxar al seu poble i se'n va anar a Saigon a buscar-se la vida. Ara treballa al Dreamland, un local regentat per un home al que tothom anomena l'enginyer, i que no és altra cosa que un proxeneta, que té diverses noies al seu càrrec, en el seu local, aparentment com a cambreres, per acontentar els soldats estatunidencs que abandonen per unes hores la guerra i van al Dreamland a beure alcohol, a fumar i relacionar-se amb les noies del local, amb qui, a canvi d'uns dòlars, poden passar la nit. Quan comença el musical, al Dreamland es du a terme la celebració de l'elecció de la Miss Saigon del local. Totes les noies s'exhibeixen en biquini i poca roba més, ben descarades i sexis amb els clients, exhibint tot el seu potencial seductor per atraure clients per aquella nit. Anem al Dreamland, que la festa per escollir la noia que serà la Miss Saigon d'aquesta temporada és a punt de començar. Anem-hi.

El 1959, el Paper Shop, que era una sala de ball de la ciutat alemana de Aquisgrà, hi havia d'actuar una banda en viu, però els músics van tenir problemes i no van poder actuar. En aquella època, a les sales de ball s'actuava amb música en viu. Al gerent d'aquesta sala se li va ocórrer una brillant idea per no haver de suspendre la vetllada. El que va fer va ser utilitzar un tocadiscos i anar posant discos perquè els clients poguessin ballar tota la nit. Aquesta innovació puntual d'un dia va marcar el naixement de la cultura disco. A finals dels 60, el concepte de discoteca es va anar estenent per tota Europa i pels Estats Units d'Amèrica, transformant la vida nocturna i donant lloc a nous estils de música i ball. L'apogeu, per dir-ho així d'alguna manera, de la música disco i l'era daurada de les discoteques es va produir a la dècada dels 70 en discoteques icòniques com l'Estudio 54 a Nova York, que es va convertir en sinònim de glamour, exclusivitat i llibertat. Ben aviat hi va haver discoteques arreu d'Europa, dels Estats Units i de molts altres països del món. Aquí a Arenys hi va haver un temps que en vam tenir quatre com a mínim que jo recordi, funcionant a la vegada. El 1800, el Quijote, el casino transformat per dies i hores en discoteca. I el Johnny's, que de les quatre és l'únic que encara està activa i té hi ha gent que té molts records, però en el guió té el rècord de ser la discoteca més antiga de Catalunya. I la tenim a Quirenys, sí senyor. I us preguntareu que per què tot aquest rotllo sobre les discoteques. Doncs perquè ara mateix ens n'anirem a una. Una ubicada a la ciutat de Nova York, que no és l'Estudio 54, no té tant de glamour ni tanta exclusivitat, però és una discoteca que està d'allò més bé per anar-hi un dissabte a la nit a ballar una estona. El nom d'aquesta discoteca és 2001 Odissea, que no sé si té alguna cosa a veure amb la pel·lícula d'en Kubrick. Però que és la discoteca on va ballar cada dissabte a la nit un noi que es diu Tony Manero i que és el protagonista del musical Saturday Night Fever. La febre del dissabte a la nit, un musical basat en la mítica pel·lícula del mateix títol de 1977, protagonitzada per en John Travolta, actor molt vinculat d'una manera o altra als musicals del setè art. Antoni Manero és un noi amb una vida gris i plena de conflictes personals i familiars que aprofita els dissabtes a la nit per esbargir-se i anar a ballar amb els amics a la discoteca i de pas també conèixer noies. En aquesta discoteca trobarà l'amor i juntament amb ella, amb aquesta noia, es convertiran en els reis de la pista. No sé si nosaltres, la Mar, en Joan i aquest que us parla, també ens convertirem en reis de la pista, però el que farem ara a continuació, i us animo els que esteu a casa també a fer-ho, és veure una mica l'esquelet a ritme d'una cançó de les que sonen en aquesta discoteca i que de ben segur que reconeixereu. Disco Infierno. Anem tots a ballar. Vinga. Vinga.

0: Acabem d'escoltar Disco Inferno, que he dit Inferno, no, i és Inferno, del musical Saturday Night Fever, febre del dissabte a la nit, concretament del muntatge original que es va poder veure el 1998 al West End de Londres. I ara ens anem cap a França, que és on acabarem aquesta ronda per locals d'oci nocturn que avui estem fent aquí al Tot ens va bé. I jo us pregunto, què us sembla si ens n'anem a Saint-Tropez?
1: Tot ens va bé.
0: I el Saint-Tropez dels anys 80 és on hi trobem un nightclub molt exclusiu on s'hi fan espectacles de transformisme. Homes que es disfressen, ballen, actuen com si fossin dones. Als anys 80 d'això se'n deia transformisme. Avui dia això ho coneixem com espectacles de drag queens. Aquest local està regentat per dos homes que, a més, són parella. En George, que és el gerent del nightclub, i l'Alvin, que es converteix cada nit en la Zaza, l'estrella dels espectacles que ja s'hi poden veure. En George i l'Alvin són els protagonistes del musical La Cage of Fools, la gàbia de les boges, el títol del qual fa referència al nom del nightclub que regenten. El musical de La Cage of Fools està basat en una comèdia teatral d'en Jean Poiret, i tant la comèdia d'en Jean Poiret de 1973 com l'espectacle de teatre musical de 1983 van ser pioners en posar al damunt d'un escenari com a protagonistes una parella d'homosexuals. Aquesta parella, formada per en George i l'Alvin, reben la visita del fill d'en George, un fill que aquest va tenir amb una novieta de joventut, que ve a presentar-los la promesa. De fet, especifiquem-ho. Aquest fill ha tingut sempre més bona relació amb el seu pare i l'Alvin que amb la seva mare, que ja porta uns quants anys desapareguda i que no saben on para. Els ve a presentar la seva promesa, amb qui aviat es casarà. Amb la seva promesa també hi venen els seus pares, els futurs consogres d'en George, que no són altres que un destacat polític ultraconservador i la seva dona. I a partir d'aquí emboliga que fa fort i el musical es converteix en una comèdia d'allò més divertida. Amb música i lletres d'en Jerry Herman, el mateix creador dels musicals Hello Dolly i Mame, i amb llibret del polifacètic Herbie Fierstein, el musical La Cage of Fools es va estrenar a Broadway el 1983, a Austràlia el 1984 i al West End de Londres el 1986. I d'aleshores ençà se n'han fet diverses reposicions tant a Broadway com al West End, com a Austràlia, com a molts altres llocs del món. El 2001, per exemple, es va poder veure a Madrid un muntatge d'aquest espectacle titulat La jaula de les loques, amb, escolteu-ho bé, protagonitzat per l'Andrés Pajares i en Joaquín Cremel, com a George i Alvin. Va ser un rotund fracàs, la veritat. I el 2018 es va poder veure una nova versió, primer a Barcelona i després a Madrid, aquesta vegada amb el títol original, La Cage of Fools, protagonitzada per l'Àngel Llàzer i l'Ivan a la banda com a parella de protagonistes. I ara entrem ja a La Cage of Fools, on ja estan totes les drag queens ben preparades per acompanyar l'estrella de l'espectacle, la Zaza, que ens oferiran, totes juntes, el número musical de benvinguda al seu nightclub. We are what we are, som el que som. Una cançó que amb la seva variant, que canta enmig de l'espectacle en solitari, l'Alvin, després de treure's la disfressa de Zaza, es va convertir en tot un himne per a la comunitat LGTBIQ+, i en una de les cançons més conegudes de la Gloria Gaynor, el I am what I am, soc el que soc. Però ara nosaltres anem a escoltar el We are what we are, un dels primers números musicals de l'espectacle que pertany al muntatge original de 1983.
2: Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Here we are at the Pride of Saint-Tropez, the envy of the cabaret world, the jewel of the Riviera. Only champagne from now until the finale. Oh, I see so many old friends, so many new faces. Bonsoir. Oh, bonsoir. Monsieur Dame. The inevitable is upon us. Welcome to the 15th edition of our world-famous review, starring the one and only Zaza. And featuring the notorious and dangerous Cajel. And now, I beg you, open your eyes. You have arrived at La Cage aux Fools.

Aquesta cançó que esteu escoltant pertany al musical Sweet Charity, on també hi ha un local d'oci nocturn, el Fandango Ballroom, on hi treballa la Charity, la protagonista del musical, però us he de dir que aquesta cançó se'ns ha disparat sola, sí, la màgia de la ràdio, perquè aquesta cançó que esteu escoltant és una de les cançons que sonarà en el proper programa, que la setmana que ve Sant Jordi, diada de llibres, roses i amor, i farem un programa dedicat a l'amor. I pot ser que ens surti un programa molt malós i fins i tot una mica empalagós, però això sí, la gent que fem aquest programa, en Joan Bosch i la Mar Vico, les Vies del So, i aquí rere els micros, aquest que us parla, en Jordi Serra, arribo gent, preferim mil vegades fer l'amor que fer la guerra, com fan alguns impresentables i assassins que corren pel món. Ens acomiadem ja de vosaltres i us donem les gràcies per haver-nos escoltat i us esperem la setmana que ve amb molt d'amor, de nou, aquí, al Tot ens va bé, de Ràdio Arenys. Bona nit, que descanseu i fins la setmana que ve.

0: Tot ens va bé amb Jordi Serra Ribugent.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
2: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
3: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
2: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
3: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
2: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
3: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
2: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
3: Info i reserves al 93 131 1100.
2: Visiteu www.elportinyol.com.
4: Quin sentit té la vida? Ha arribat la humanitat al final de la història? Moltes preguntes no tenen resposta, però al punt de l'interrogant posem el punt

0: Informació matí.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Sabies que...
1: Una curiositat interessant és el cas de la síndrome de la petrificació progressiva. Aquesta condició mèdica rara es caracteritza per la gradual petrificació dels teixits del cos, convertint la persona en una mena d'estàtua de fang vivent. La condició es deu a una mutació genètica que afecta la producció de col·làgen, una proteïna essencial per l'estructura i la funció dels teixits. A mesura que la condició avança, els teixits es tornen cada vegada més rígids, cosa que pot portar a la pèrdua de la mobilitat i funcions de les extremitats i els òrgans. Només s'han documentat uns quants casos d'aquesta condició a tot el món i no hi ha cap cura coneguda. Tot i això, els científics continuen investigant per entendre millor la causa i el mecanisme d'aquesta estranya condició.
2: Ràdio Arenys.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. Un xoc entre quatre turismes a la Ronda Dalt de Barcelona, alçada Sarrià-Sant Gervasi, ha causat 13 ferits, cap greu aquest diumenge a la tarda. Un ferit menys greu ha estat traslladat a l'Hospital de Bellvitge, un altre menys greu al materno filial de la Vall d'Hebron i 11 lleus han estat traslladats a diversos centres sanitaris. S'han activat 5 ambulàncies del SEM i també hi ha hagut un xoc entre dos vehicles amb un cadet reixac, amb dos ferits en estat menys greu que han estat traslladats a l'Hospital de la Vall d'Hebron. I també hi ha hagut una topada entre un camió i un turisme a la P7 a Subirats que talla un carril en sentit Girona i causa 4 quilòmetres de retencions. I aquest diumenge un motorista ha mort en un xoc entre dues motocicletes a la carretera C260 a l'alçada de Castelló d'Empúries. Són Servei Català de Trànsit, el sinistre s'ha registrat aquest dematí i els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a 11:15. Per causes que encara s'investiguen, les dues motos han xocat i un dels conductors ha mort. Es tractava del veí de Castelló d'Empúries. L'altre conductor ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l'Hospital de Figueres. I Izquierda Unida ha donat ple suport aquest diumenge a l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a cap de llista del Front Ampli per les properes eleccions generals del 29 de novembre. La formació ha reafirmat el seu compromís amb un Front Ampli que reuneixi totes les forces d'esquerres i la ciutat mobilitzada. En un comunicat, aquesta formació considera que el Front Ampli és una condició indesprensible per defensar els drets conquerits i continuar avançant en aquells que encara queden per aconseguir. I Gabriel Rufián tornarà a encapçalar la llista d'Esquerra Republicana al Congrés de cara a les eleccions generals d'aquest 29 de novembre. La decisió es formalitzarà aquest dilluns en una reunió de l'executiva nacional del partit i fonts pròximes. A ell expliquen que s'està ultimant un acord amb Podem que inclou que la formació d'Irene Montero no es presenti a Catalunya, que demani el vot pels republicans i a canvi Rufián faci campanya per Podem a la resta de l'Estat. I també parlant d'Esquerra Republicana, Francesc Macabro serà el seu cap de llista al Senat. Aquest periodista i assagista a Vilanova i la Geltrú ha estat diputat al Congrés en aquesta legislatura i va ser el número 3 després de Gabriel Rufián i Teresa Jordà. I també en cultura, a prop d'un miler de persones han batut el rècord Guinness de la ballada més multitudinària de Jota Vella a la Ràpita, a la comarca del Montsià. Durant 5 minuts, 972 persones de totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness de les Terres de l'Ebre. I més enllà dels assajos, la iniciativa ha reforçat els vincles de la comunitat amb aquest municipi. I també en cultura, avui en la Diada de Santa Teresa, els nens del Vendrell han celebrat el seu centenari. Han fet una actuació excel·lent en 3 d'avui, un 5 de 8 i un 7 de 8. També han participat els la Colla Jove Xiquets de Tarragona i els Minyons de Terrassa. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
5: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'Esport Català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb la feina de la redacció, com dèiem...

0: Vinga, i saludem l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi, molt bé, què tal?
0: Molt bé, repassem el més destacat de la jornada als titulars. Comencem parlant de waterpolo i del ple català a les competicions europees.
1: El Sabadell ha guanyat el Terrassa per 17 a 10 i tots dos equips es classifiquen per la fase de grups com a primer i segon de grup, respectivament. També hi jugarà el Catalunya, que ha golejat el Nancy per 23 a 6 i disputarà la màxima competició europea per primera vegada a la seva història. A més, s'incorporen també Mataró i Sant Andreu. I a l'Eurocup masculina, el Barcelona passa com a primer de grup i el Terrassa com a segon. Els sortejos dilluns a les 10 del matí.
0: En futbol, el Prat passa ronda a la Copa del Rei.
1: Els potablaves han tornat a guanyar el Sant Rafael per 5 a 0 i superen la ronda prèvia de la Copa. Ara el Prat rebrà l'Atlètic Club a la primera ronda de la competició en una eliminatòria a partit únic dijous 29 d'octubre a les 9 de la nit al camp de l'Hospitalet.
0: I pel que fa a la segona federació femenina, l'Ona Sant Adrià referma el lideratge.
1: Gràcies a la victòria per 2 a 3 al camp de l'Atlètic Balears, que li permet sumar 15 punts de 18 jugats. A dos punts queda l'Espanyol B, que s'ha imposat al Murcia Promises per 6 a 0. L'EM és tercer, tot i perdre el primer partit de la temporada, 0-1 amb el Zaragoza. L'Europa també entra en places de play-off després de superar el Huesca per 3 a 1. I també derrota del Barça C a València per 3 a 1.
0: I d'altra banda, la primera federació masculina, l'Europa vol sortir del descens.
1: Els escapulats reben l'Algeciras buscant un triomf que els faria sortir de les places de descens. Minut 86 de partit, de moment l'Europa que guanya 2 a 1 amb gols de Halit i també Àlex Cano. El Nàstic, per la seva banda, acumula 4 jornades sense guanyar i ha sumat només un punt dels últims 12. I pel que fa al Sant Andreu a Primera Federació, visita l'Hèrcules aquest dilluns.
0: I 6, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors a aquesta hora del vespre, diumenge 11 d'octubre de 2026, i comencem doncs, per aquesta primera federació masculina, grup segon, setena jornada, a Can Dragó, últims minuts del partit de l'Europa.
1: Doncs sí, Ignasi, últims minuts, minut 87 de partit, on l'Europa guanya per un gol de renda 2-1, a l'Algeciras, amb gols, com hem comentat, de Halit i Àlex Cano.
0: Doncs compte que ara tindrà una falta perillosa. L'Algeciras, de moment, guanyant l'Europa 2-1. En bàsquet, Lliga CB, partidàs al Palau Blaugrana, entre Barça i València.
1: Tercer quart de partit, resten 7 minutets per acabar aquest tercer quart. De moment, Barça 49, València Bàsquet 41.
0: I també en bàsquet, Lliga Femenina Endesa, està jugant l'Unigirona.
1: Últims minuts de l'últim quart de partit, Unigirona 46, Ozono Jairis 59.

0: amb Ignasi Trapero.
1: Vuit i set minuts. Vinga, som els de l'Enjoc, cada dissabte i cada diumenge de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local. Comencem parlant de waterpolo europeu. I és que hem tingut doble competició europea aquest cap de setmana, la Champions femenina i l'Eurocup masculina, i han anat molt bé les coses, perquè en aquest cas els 5 equips catalans que hi prenien part han aconseguit la classificació per a les respectives fases de grup. A la Champions femenina anem a pams, eliminatòria prèvia. Avui s'han jugat partits de la tercera jornada i els 3 equips de casa nostra han aconseguit la classificació.
2: Sabadell 17, Terrassa 10, Catalunya 23, Nancy 6.
1: Doncs victòria del Sabadell sobre la Terrassa en aquest partit que era intranscendent en el sentit que els dos ja estaven classificats, però que havia de decidir el primer i el segon de grup. I, per tant, a quin bombo aniran demà en el sorteig, que es farà a les 10 del matí al Sabadell i a la Terrassa. El Sabadell ha quedat tercer, per tant, ha quedat primer, volem dir, per tant, anirà al bombo 3, i el Terrassa, com a segon de grup, anirà al bombo 4. En qualsevol cas, el Sabadell ha imposat la lògica, ha guanyat el partit i, com dèiem, ha acabat guanyant el grup D, que s'ha disputat a Sabadell. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
3: Doncs amb la capitana d'aquest Astralpunt Natació Sabadell, amb la Irene González. Què tal, Irene, com estàs?
4: Bueno, ara cansada, però molt contenta per la victòria.
3: Amb la feina feta. Tres victòries en aquests tres partits del cap de setmana i, a més, de la manera, no?, en què han arribat aquestes tres victòries.
4: Sí, la veritat que el nostre objectiu era primer classificar-nos i després anar pels tres partits i sabíem molt bé que havíem de sortir al 100% i què millor que fer-ho amb aquestes victòries contundents.
3: Segurament també sabíeu que els dos primers partits eren més, no sé si dir més fàcils, però rivals més dèbils, i que avui la cosa s'equilibrava una mica més contra el Terrassa, però és que realment ha estat espectacular. Hi havia un moment que guanyàveu 14-2.
4: Sí, no, la veritat que hem jugat molt bé, sobretot en atac, hem nedat moltíssim, en defensa ens hem coordinat superbé, i al final és el resultat, no? Hem sortit des del principi, sabíem que és un equip molt intens, no ha tingut res a veure la intensitat d'avui amb la dels altres dos partits que hem jugat, però molt contenta amb l'equip, el treball que hem fet, l'esforç, d'inici fins al final, i molt contentes.
3: És una anècdota, no deixa de ser una anècdota, però un detall del partit d'avui. Si no m'equivoco, 17 expulsions del Sabadell, 6 del Terrassa. Insisteixo, per sort no ha tingut incidència en el marcador, però fins i tot ens ha estranyat en algun moment de dir, hosti, tu, quin criteri de totes dues bandes, no?
4: Sí, bueno, al final se'ns ha posat una mica difícil el tema d'expulsions, però és el que dèiem, no? Doncs mira, un partit per practicar la inferioritat, sabem que hi haurà partits així que ens expulsaran bastant, i al final nosaltres sabíem que volíem guanyar el partit. Les inferioritats que hem defensat hem anat a tope, agafant els pals, bloquejant, i al final també s'ha vist un passet més, no, de l'equip en aquest sentit.
3: Sou un equip molt nou, però al final l'entrenador és l'Enric, que ja estava al cos tècnic de l'any passat. La Nona havia estat aquí a Can Llong, la Marche també havia estat aquí a Can Llong. Jugadores com, per exemple, la Martina Terré, que l'havia tingut l'Enric com a entrenador. Fa la sensació que aquest procés de conjunció de tota la plantilla està sent més ràpid que segurament si fóssiu jugadores o si tinguéssiu companyes totalment noves, no?
4: Sí, no, la veritat que també hi ha moltes jugadores amb la selecció que ja hem jugat juntes, i això també es nota a l'hora de jugar aquí. I les noves incorporacions que venen a ser la Ryan, perquè amb la Camus, bueno, la Camus sí que amb la selecció i tal, però aquí al Sabadell no havia estat mai. I la veritat que les dues s'han integrat superbé, han agafat el ritme del partit, les tàctiques i tot a la primera, i jo crec que en aquest sentit, òbviament, sempre es pot millorar i podem anar, no?, donar un passet endavant, però molt contentes en com estem gestionant l'equip i els rols i com ens compenetrem les unes amb les altres.
3: I la Ryan, fins i tot, si m'ho permets, que tenia la seva germana, la Kylie Neuschul, també fa uns anys aquí, segurament li haurà donat consells. Acabo, Irene, et pregunto pel sorteig, que és demà. En una posició diferent de la d'altres anys, pel que fa sobretot al bombo, sabent que bé, hi ha moltes possibilitats de poder quedar aparellat amb un Mataró, amb un Ferencváros, amb un Olympiacos, conscients que segurament serà més dura, no?, que altres anys aquesta fase de grups.
4: Sí, no, som conscients, al final nosaltres estem preparades, volem, la nostra intenció és guanyar a tothom i treballarem molt dur per aconseguir-ho, no? Al final, òbviament, hi ha molts equips de molt alt nivell aquest any, però nosaltres també som un d'ells i volem anar per totes.
3: Sobretot això, aquest últim missatge, no?, de dir, des del punt de vista del Mataró, Ferencváros i Olympiacos, que són els tres equips que he posat com a exemple, entenc que demà el Sabadell ha de ser el rival a evitar en aquest tercer bombo.
4: Sí, bueno, això espero, i si no, doncs es veuran les cares a nosaltres, però nosaltres el nostre objectiu sempre és el mateix, anar, guanyar sense importar qui sigui el rival, sortir al 100% i endur-nos la victòria.
3: Doncs Irene González, capitana d'aquest Estral Punt Natació Sabadell, felicitats pel bitllet per la fase de grups.
4: Moltes gràcies.
1: I de la banda del Terrassa, així analitzava el seu tècnic Xavi Pérez aquesta derrota, però la classificació com a segons de grup.
0: Al final de la primera part i tota la segona part no hem estat bé a la nostra fase ofensiva. Llançàvem i no tancàvem i ens costava el replegament, ens costava molt defensar. Hem intentat corregir la tercera i la quarta. Crec que hem estat molt millor en aquestes dues parts. No hem encaixat quasi bé contraatacs. Però el que hem de fer és ajustar-nos bé des de l'inici del partit perquè això no ens pugui passar. Elles han marxat i llavors ja no hi ha hagut partit. Hem de seguir treballant. Al final estem en aquesta fase inicial de la temporada. Avui al davant tenim un dels millors equips d'Europa, segurament un dels candidats a guanyar tant la Champions com les competicions nacionals.
1: I de la seva banda, el Catalunya ha aconseguit una classificació històrica. Si la passada temporada jugaven per primera vegada a Europa, l'Eurocup la van guanyar. Aquesta temporada, la setmana passada, van quedar subcampiones de la Supercopa d'Europa i ara jugaven la prèvia per primera vegada i per primera vegada jugaran la fase de grups amb els millors equips d'Europa. Avui han golejat el Nancy i això ens deien. Hem parlat amb una de les jugadores del Catalunya, Ona Tarriñó, i el seu tècnic, Javi Belmonte.
5: La nostra valoració general d'aquesta classificació ha sigut molt positiva, ja que hem pogut guanyar dos dels tres partits i aconseguir la classificació. Aquests dos partits han sigut molt... Hem jugat molt bé, amb molta intensitat, i ens hem pogut anar al marcador. I l'altre partit que vam perdre, vam lluitar-lo molt com a equip, i d'aquell partit vam poder aprendre molt per les properes fases de la Champions. Ara esperar a veure quin grup ens toca i amb molts ànims i força.
6: En línies generals hem fet una molt bona fase de qualificació de Champions League. Passem com a segones de grup. L'objectiu era passar a la fase de grups de Champions. Hem donat un pas més en el nostre creixement com a equip, com a club, i esperem poder seguir aquests passos i anar creixent encara més. A veure què ens toca el sorteig. Esperem que puguem competir bé contra tots els equips que se'ns posi al davant i estem molt contents i molt il·lusionats per aquesta nova fase de la temporada que se'ns obre a partir d'ara.
1: Doncs demà a les 10 el sorteig, de fet també se sortejarà l'Eurocup masculina, al bombo d'aquesta Champions s'incorporaran també dos equips més com a caps de sèrie, Sant Andreu i Mataró, a banda d'Olympiacos i Ferencváros. Al bombo 2, Buliacmeni, Horizonte, Roma i el Budapest. Al bombo 3 hi haurà el Sabadell, juntament amb el Trieste, el Desan i l'Ètnicos grec. I al bombo 4, Terrassa Catalunya, l'Upse i el Rapallo. Això pel que fa a la Champions. A l'Eurocup masculina, eliminatòria prèvia, jornada 3, amb aquests resultats.
2: Terrassa 8, Manna 15, Barcelona 19, Dinamo de Bucarest 11.
1: Doncs els dos equips es classifiquen també, tant Terrassa com Barcelona, el Terrassa com a segon de grup E, el Barcelona com a primer del grup D. El Terrassa, malgrat aquesta derrota davant del Manna, hongarès. Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Mogosà.
7: Derrota del Club Natació Terrassa en l'últim partit de la fase de l'Eurocup. El conjunt de Sergi Mora, tot i així, acaba segon a la classificació del grup E, després de guanyar els dos partits davant el Podgorica per 10 a 19 i davant el Primorje per 11 a 15, partits que es disputaven divendres i dissabte, respectivament. L'equip de Sergi Mora acaba aquest grup amb dues victòries i una derrota, i aquesta derrota ha estat davant el Manna hongarès, partit que s'ha disputat aquest matí, i on l'equip agarenc ha pagat molt car el primer parcial, 0-4. I és que al Terrassa li ha costat aconseguir el primer gol, i això ha fet que el conjunt de Sergi Mora anés a remolc durant tot el partit. Amb el resultat de 3-9, amb diferència de 6 gols per sota, marxava el temps de descans, i tot i que el Terrassa ha ajustat la seva defensa, el conjunt del Manna ha estat capaç a gestionar la seva avantatge amb una gran defensa. El Terrassa, com dèiem, compleix l'objectiu de passar de fase i ara toca tornar a la competició de Lliga, on, recordem, ha jugat 5 partits i ha sumat 5 victòries.
1: 8 i 17 minuts. Vinga, comencem a repassar la jornada del futbol. Per cert, acaba el partit a Can Dragó. Important victòria de l'Europa davant de l'Algeciras. 2-1, petit. Fins i tot a l'Algeciras li han anul·lat un gol en temps afegit per un fora de joc de mig braç, però era fora de joc. I, per tant, l'Europa aconsegueix la segona victòria seguida a Can Dragó i atrapa l'Algeciras, que és l'equip que està doncs, marcant la permanència ara mateix. Després parlarem amb més detall aquest partit. Però el futbol avui el volem obrir amb la Copa del Rei, perquè avui el Prat tenia el partit de tornada de l'eliminatòria prèvia, ja havia guanyat 1-5, ho tenia molt encarrilat, i avui ha acabat ja de garantir-se el passi per la primera eliminatòria.
2: Prat 5, Sant Rafael 0.
1: Doncs global de 10-1 a l'eliminatòria, el Prat que no ha tingut rival i jugarà la primera ronda contra l'Atlètic Club de Bilbao dijous 29 d'octubre a les 9 al Camp de l'Hospi. Ha explicat el Club Potablava que el Sagnier, el seu estadi, doncs no compleix els requisits mínims necessaris que marca la Federació Espanyola de Futbol i, per tant, hauran de jugar al Camp de l'Hospi aquest partit, però dijous 29 d'octubre a les 9, partit històric pel Prat davant l'Atlètic Club en aquesta Copa del Rei. Després d'aquesta nova golejada, el Prat Ràdio, Nil Piera.
8: Bon vespre, el Prat s'ha classificat per la primera ronda de la Copa del Rei després de golejar el Sant Rafel 5-0. Els de Cristian Gómez s'han donat un festival golejador amb un 10-1 al global de l'eliminatòria i han confirmat el passi a la següent ronda on s'enfrontaran a l'Atlètic Club de Bilbao. El conjunt potablava ha presentat un 11 ple de rotacions que ha sortit amb ganes de reivindicar-se. Al quart d'hora ja guanyaven 3-0 gràcies als gols d'Adri Ribas, Jordi Boireu i Cono. El Sant Rafel no ha trobat manera de reaccionar i el Prat ha redonit la golejada al segon temps amb els gols d'Alejandro Arcs i David Adam. D'aquesta manera, el Prat s'enfrontarà a un equip de primera divisió per primera vegada en la seva història. Una fita molt especial pel club, tal com ha reconegut el tècnic pretenc Cristian Gómez.
9: És la primera vegada que t'enfrontes a un equip de primera divisió i crec que pel club és molt emocionant, molt emotiu i per nosaltres també, perquè al final a la meva plantilla només un jugador havia jugat contra un equip de primera divisió. El segon i jo sí que hem tingut més oportunitat d'aquestes, però per ells és el mateix que he dit abans. Moriran i s'enduran allò on s'ho vulguin endur.
8: Només acaba el partit, però el club ha confirmat que l'enfrontament no es disputarà al Sagnier, sinó a l'estadi municipal de l'Hospitalet. Més enllà, però, de la Copa, els potablaves ja pensen en el seu pròxim compromís, que serà aquest dimecres a les 8 del vespre al camp del Castelldefels, quan recuperaran el partit ajornat corresponent a la segona jornada de Lliga Elite.
1: I després del partit també hem escoltat opinions d'alguns dels jugadors potablaves, per exemple, Marc Font i David Adán.
10: Buen partido de todo el equipo. Muy contento por poder pasar a la siguiente ronda y poder jugar contra el Athletic Club. Yo creo que, sobre todo, a primera parte. Creo que irnos con 3-0 al descanso ha sido súper importante. Bueno, ahora pensamos en miércoles y a ganar en Liga. Partido difícil, pero hay que sacar los 3 puntos, sí o sí.
11: Sí, ha costado, pero bueno, hemos salido intensos y tenemos el premio de jugar contra el Atleti. Sí, la verdad que eso nos ha dado más confianza y hemos ido a la misma intensidad y al fin hemos ganado, bueno, bien. Claro, si metían un gol nos poníamos también un poco nerviosos y bueno, por suerte nos hemos adelantado nosotros y ya está.
1: 8 i gairebé 21 minuts. Continuem parlant de futbol i ho fem de la primera divisió masculina, 8a jornada, on el Barça va guanyar i l'Espanyol va empatar.
2: Barça 3, Getafe 0. Màlaga 1, Espanyol 1.
1: Doncs 8a victòria en 8 partits per al Barça, que va guanyar còmodament, a més amb un gol molt aviat de Gordon, que ja va marcar el partit. Gabriel Jesús va fer el segon i a la segona meitat Koundé, que ahir, per cert, complia 194 partits com a jugador blaugrana i, per tant, superava el rècord de Vidal com a francès, que més vegades ha vestit la samarreta blaugrana. Doncs Koundé va fer el tercer. 24 punts pel Barça, 5 d'avantatge respecte a l'Atlètic de Madrid i Betis i 6 respecte al Real Madrid. Dos dels golejadors ahir, Gabriel Jesús i Gordon, deien això.
12: Muy contento por la victoria de equipo, de la manera que jugamos. Entonces, nada, los 3 puntos muy importantes para seguir ganando. Sí, claro, la verdad es que todos nosotros queremos jugar, pero claro que tenemos más que 11 jugadores que pueden jugar y ayudar al equipo. Nada, que Rafa, que es muy importante para nosotros, que se recupere bien rápido y que vuelva a hacer goles. Bueno, estoy bien. He entrenado mucho en parón de selecciones. Nada, es que estoy muy contento y cuando, claro, un jugador está jugando con la sonrisa en la cara, es todo más fácil. No he elegido un número, pero claro, es que mi rol en el equipo no es un poco difícil para mí para poder poner un número, ¿sabes? Pero quiero seguir marcando, quiero seguir ayudando al equipo con goles y con que sea para ganar el partido.
9: Sí, muy, muy positivos, porque este equipo tiene mucho increíble jugadores y sí, estoy muy contento por la victoria y por la gol.
1: I en sala de premsa, el tècnic Hansi Flick valorava així el triomf del seu equip.
13: Our goal is always goal.
14: El nostre objectiu sempre és anar partit a partit. Això és important. I per descomptat, avui crec que ha estat molt important marcar el gol ben aviat. Això ens ha donat confiança. També hem controlat el partit. Teníem el control de la pilota. Crec que el Getafe defensa molt bé. Potser és un dels millors equips defensius de la Lliga. Però ho hem fet bé. També estic molt content amb el nostre rendiment defensiu. I marcar 3 gols contra el Getafe no és habitual.
1: El Barça que ha entrenat ja avui, preparant el partit de Champions del pròxim dimarts al camp del Galatasaray. Recordem que en el primer partit de la competició europea havia golejat el Feyenoord al Camp Nou. De la seva banda, l'Espanyol divendres va cedir 2 punts, estava guanyant 0-1 amb el gol de Brian Zaragoza, però al 93 Niño va empatar pel Màlaga i, per tant, els pericos es van deixar 2 punts a la Rosaleda. Queden ara mateix a la 12a plaça amb 8 punts. De moment, doncs en zona de ningú. Manolo González assegurava després del partit que l'equip necessita ja un bon resultat per recuperar sensacions.
15: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona, ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte, i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera. Però és el que diem, al final és un partit que tu guanyaves avui, marxes amb 10 punts, superes a molts rivals a la taula, perquè està igualada i ja sabem com està apretada, i és una llàstima que se t'escapi així, la veritat.
1: I a la segona, demà jugarà el Girona al camp del Tenerife, un Girona que està a la zona alta de la classificació i que torna l'Eliodoro Rodríguez López, al camp on va pujar l'any 2022. Quique Álvarez, tècnic gironí.
16: És un record molt maco, sempre el futbol et dona això, camps que et donen males sensacions i altres camps que tens un record com a equip bo, i el camp d'allà pues és un... tenim l'últim record molt bo, no? Però bueno, no ens hem d'oblidar on estem, estem a segona i el nostre objectiu és el que és, hem de ser ambiciosos amb això, afrontar el partit pues d'aquesta manera, intentant pues aconseguir aquesta victòria que ens donaria pues bueno, estar més a prop dels de dalt i bueno, afrontar aquests 2 partits a casa següents que tenim. I bueno, els records estan molt bé, però després espero que serveixi d'algú, però com no servirà de res, pues bueno, és veritat que és un record maco i proper i del que volem que passi d'aquí, no sé, 7 mesos o més o menys.
1: De moment, el Girona és 6è, està en plaça de play-off. Si guanyés demà, podria arribar a la 4a plaça, perquè, a més, avui el Castelló ha perdut a Andorra. I el Sabadell, de la seva banda, que va guanyar 1-2 al camp del Ceuta, porta 16 punts, és 5è. Espectacular l'inici de temporada de l'equip de Ferran Costa, que ha guanyat 4 partits, n'ha empatat 4 i només n'ha perdut un. Ahir, a més, guanyant amb 10 homes, amb el doblet d'Àlex Baena. Per tant, molt bon paper, de moment, dels arraquinats. Vinga, ens aturem 3 minutets, continuem parlant de futbol, que hem de repassar encara la segona federació femenina, la primera i segona masculina, també la tercera de Lliga Elite. Moltes coses aquí en joc.
17: La xarxa de comunicació local. Aquest any a la... A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.
18: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
19: Moonbikes a Arenys de Munt.
20: La teva botiga de bicicletes de referència.
19: Treballem amb les millors marques.
20: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
19: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
20: Finançament a 24 mesos.
19: Moonbikes.
20: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
19: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
20: Moonbikes, perquè cada pedalada compta.
21: Aquest estiu encara ets a temps de viure al mar amb el Club Nàutic Arenys. Encara queden places disponibles pel casalet infantil de 4 a 6 anys i pels campus de vela i mar i platja pels nens i joves de 6 a 17 anys. I al setembre, l'aventura continua amb l'escoleta d'Optimist, la flota Ilka, la flota Open i els dissabtes nàutics. No deixis escapar aquesta experiència. Més informació i inscripcions al 93 792 1600 o a info@cnarenys.com. Club Nàutic Arenys, el teu mar tot l'any.
22: Marta.
23: Ei, hola, com estàs?
22: Superbé, cada dia em sento millor.
23: I el secret?
22: Doncs ho tens ben a prop.
23: Sí?
22: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
23: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
22: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
24: Segueix-nos a les xarxes socials. Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
25: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, En Joc, amb Ignasi Trapero.

0: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'Enjoc. Continuem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Estem parlant de futbol i és moment de fer-ho de la segona federació femenina, perquè recordem que aquesta setmana no hi ha hagut ni Lliga F ni primera federació per compromisos internacionals. Però la segona federació femenina, déu-n'hi-do, les coses estan prou bé, perquè tenim quatre dels cinc equips catalans. De fet, els quatre que poden pujar, perquè el Barça C no ho pot fer, doncs els quatre que poden pujar són els quatre primers classificats. Aquests són els marcadors d'aquesta jornada número 6.
1: Atlètic Balears 2, Ona Sant Adrià 3, València B 3, Barça C 1, Espanyol B 0, 6, disculpeu, Múrcia Promaises 0, AM 0, Saragossa 1, Europa 3, Osca 1.
0: Doncs amb aquests resultats, Ona Sant Adrià consolida el lideratge, 15 punts, segon l'Espanyol B amb 13, tercer l'AM amb 11 i l'Europa quart amb 13. Per tant, els quatre equips catalans que poden pujar, dels 5 que hi ha en aquesta categoria, estan ubicats en les quatre primeres places. Recordem, pugen 5 directes de cada grup, perquè la temporada que ve hi ha reestructuració i hi haurà dos grups a primera federació. Per tant, força bé les coses. La mala notícia, una de les dues derrotes en aquest cas d'aquesta jornada, ahir l'AM va caure per primera vegada. De fet, no havia encaixat ni un gol fins ahir, però ahir va caure 0-1 davant del Zaragoza, un dels equips que també estan cridats a estar a la zona alta. Samu Luna, tècnic de l'AM.
2: Tenemos que dar muchas ocasiones, pero en área contraria hemos perdonado un penalti, hemos perdonado varias jugadas y al final lo pagas con equipos que están más o menos en tu mismo nivel y que compiten mucho, porque hemos visto que el Zaragoza ha competido muy bien, nosotros también, pero bueno, ellas hoy se lo han llevado al gato al agua. A ver, tienes el partido controlado, porque la verdad que el Zaragoza, más allá de balones en largo, no te hacía daño. Entonces, al final era tener paciencia. Lo que pasa que, mira, pues en un error, ¿vale? Que ya digo siempre que errores en área contraria y en área propia no se puede tener. Pues al final has tenido un error que te ha costado los 3 puntos. Yo estoy contento. El equipo ya dije que tenía margen de mejora. Hay que seguir trabajando y lo veréis que el equipo mejorará. A ver, llevamos 5 porterías a 0. Al final algún día tenía que caer. No esperábamos que fuera hoy, pero bueno, a partir de hoy, a trabajar para el siguiente.
0: I nova victòria a casa de l'Europa, que ho ha guanyat tot tant a Lliga com a Copa aquesta temporada, malgrat que els 3 primers punts doncs els va perdre als despatxos per alineació indeguda, però en qualsevol cas l'equip graciang ja s'ubica a la quarta plaça, per tant ja està en zona d'ascens directe. Ahir amb un molt bon joc, especialment a la primera meitat davant del Huesca, Nani Aces, entrenadora de l'Europa, que estava contenta per la fiabilitat que està demostrant el seu equip.
3: Ara em parles d'il·lusió, els he dit en acabar. Jo estic gaudint d'entrar a un equip que vol pilota, que vol ser protagonista, que no es conforma, que després del primer va buscar el segon, que després del segon va buscar el tercer, que no especula. És el que estem treballant, és un equip per fer, doncs hem d'apretar per no baixar ara, però jo crec que avui la primera part torna a ser de nota molt alta i la segona torna a ser d'un equip que vol competir. Bueno, jo crec que l'equip ha baixat una mica, és veritat que hem fet molts canvis i que jo crec que desordenat la línia defensiva staff, però a part jo crec que ha estat un moment que hem decidit anar altes on havíem dit que no podia haver salts de la línia defensiva. Per mi això et demostra la intensitat i el nivell que té la lliga, la categoria, perquè a la que desconnectes un moment, rival aprofita per fer-te mal. Avui era bona notícia, recuperaven Núria Benet, Alba Pérez ja en combo. Jo crec que al final l'objectiu ha de ser aquest, anar recuperant tot l'equip. Jo crec que pel proper ja tenim Aina, Naro en recuperació, Pubi en recuperació. Tant de bo arribar a Saragossa ja amb tot el plantel, tot i que estic segura que filial seguirà tenint aquesta participació tan important. Clara Vendrell avui 90 minuts i Arcos una altra vegada que surt i genera perill. Així que a continuar.
0: I a la primera federació masculina, grup segon, 7a jornada. De moment, una victòria i un empat per als equips catalans i el Sant Andreu, que també, en aquest cas, jugarà demà.
1: Europa 2, Algeciras 1. Juventud Torremolinos 2, Nàstic 2.
0: Doncs a l'Europa, que acaba de guanyar 2-1, com dèiem, a l'Algeciras, és un rival directe, és una victòria molt important, la segona seguida a Can Dragó, i a més amb remuntada, s'havia avançat només començar el conjunt andalús amb una errada, nova errada de Nil Ruiz, el porter de l'Europa, però ha empatat Calit al minut 15 de partit i només començar la segona meitat, als 30 segons de la segona meitat, qui si no, el capi Àlex Cano ha fet el 2-1, després l'Europa ha renunciat completament a la pilota i ha patit a la part final, però però al final ha acabat assegurant aquests 3 punts que el situen amb 7. Per tant, atrapa l'Algeciras, que és l'equip que ara mateix marcaria la permanència. Per tant, pas endavant de l'Europa per intentar salvar-se. El Nàstic, en canvi, s'apropa a només un punt del descens després d'aquest empat ahir davant del Torremolinos, en un partit en què es va avançar, estava guanyant 1-2, però al final el Torremolinos va acabar salvant un punt i, per tant, el Nàstic, que només en suma un dels últims 12, Eugeni Valderrama, i golejador, deia això després del partit a la nostra companya de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
4: Bueno, un partit que hem treballat molt, que crec que per moltes fases del joc hem estat bé, però bueno, aquí en aquests camps qualsevol error o despiste et condemna i bueno, hem d'aprendre, perquè per mi és com una derrota el d'avui, però bueno, hem de seguir i això és molt llarg. Bueno, avui el viatge de tornada serà dur, difícil, demà també encara ens farà mal, però bueno, el dilluns ja hem de treballar, hem de preparar ja el partit del cap de setmana, que tenim molta gana de jugar amb la nostra gent, que ens ajuda molt, i ja treure els 3 punts que necessitem.
0: I demà el Sant Andreu, que juga al camp de l'Hèrcules, un Sant Andreu que és 13è amb 8 punts, per tant, també ara mateix a un punt del descens, davant d'un Hèrcules que aspira a coses grans. Sergi Serrano, el jugador quadribarrat, vol sorprendre els alacantins a casa seva.
5: Serà un partit molt bonic, tenim moltes ganes, serà molt complicat perquè és un rival gran que porta una molt bona dinàmica i crec que ens estan esperant amb ganes i serà un bon partit i que caldrà lluitar fins al final. Sí, aquesta setmana entrenarem més, sí que és veritat que el viatge és més llarg del que portem fent últimament i bueno, crec que hem de descansar bé, treballar bé el que queda de setmana perquè serà un partit intens i que costarà. Sí, està clar que és una categoria molt igualada, tots els equips tenen molt nivell i cada partit és un món. I crec que ens hem de quedar amb els últims minuts de joc. Crec que la segona part vam fer un gran futbol i hem de seguir amb aquesta dinàmica.
0: I a la segona federació masculina, grup segon, sisena jornada, aquests són els marcadors.
1: Olot 1, Terrassa 1, Girona B 1, Espanyol B 2, Tudelano 1, Reus Redis 3, Barça Atlètic 1, Sociedad Deportiva Logroñés 0, Manresa 0, Osasuna B 0.
0: Doncs el partit de la jornada aquesta tarda a les 6 que hem pogut seguir a l'Enjoc Televisió a través de les televisions locals i de la plataforma La Xarxa Més. Empat a 1 entre Olot i Terrassa, un Olot que continua sumant, continua en la zona alta, 5è a la classificació amb 11 punts, i el Terrassa, doncs 8è amb 8, per tant, a 3 punters només de la zona noble. Un empat que, com s'ha produït, quins són els detalls del partit? Olot Televisió, Francesc Fernández.
6: Unió Esportiva Olot i Terrassa Futbol Club han empatat el seu duel corresponent a la jornada 6 d'aquesta segona ref, grup 2, on de ben entrada doncs, el conjunt agarenc s'ha mostrat dominador del partit. De fet, ha estat l'equip que s'ha encarregat d'obrir la llauna, d'obrir el marcador amb un xut de penal d'Alberto Gutiérrez que ha enganyat a Pol Ballester i no ha estat fins al final de la primera part que Rai Marchand, el migcampista del conjunt local, ha aconseguit posar l'empat a un gràcies a una pilota que ha quedat morta a dins de l'àrea petita defensada per Marcos Pérez. A la segona part, els dos equips volien els 3 punts, els dos equips han tingut arribades i xuts clars, però que no han aconseguit perforar les respectives porteries. D'aquesta manera, doncs, cap dels dos equips es poden endur els 3 punts d'aquí a l'estadi municipal d'Olot, però bé, han deixat sensacions positives i amb optimisme de cares a les pròximes jornades.
0: Doncs en aquesta transmissió televisiva, les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, després del partit escoltàvem el jugador de l'Olot, Martí Soler, i el porter del Terrassa, Marcos Pérez.
7: Bueno, ara en Calent jo crec que és un punt, no et diria poc, però tampoc dolent. I sobretot perquè jo crec que aquí a casa, amb els resultats que estem traient a fora, només que aquí donem una miqueta més, hòstia, podrem optar coses boniques. Però bueno, pel que s'ha vist el partit jo crec que és un punt just. Bueno, jo crec que no és per un motiu en concret, vull dir, jo crec que és més anecdòtic, perquè sí que els dos primers a casa jo crec que han fet molt bons partits, amb errors individuals que ens han penalitzat, i avui, bueno, ens venia pues, segurament un dels teòrics que opten a ser líders de la categoria, un equip amb jugadors molts de categoria superior, i sabíem que avui era segurament un dels partits més difícils que tindrem aquí. Llavors, jo veig l'equip molt bé, molt enxufat, i arribarà la victòria pues, d'aquí dues setmanes, que tenim un dels grans també al Barça, però els farem suar segur.
8: Yo creo que el equipo se ha vaciado, lo ha dado todo. Creo que en líneas generales quizá hemos tenido ocasiones más claras que el Olot. Y bueno, nos vamos un poco tristes por no haber conseguido los tres puntos, porque creo que lo hemos tenido cerca, sobre todo en la segunda parte. Al final hemos tenido tres, cuatro ocasiones bastante claras, que Paul ha estado a un muy buen nivel. Y bueno, nos han quitado la victoria. Pero bueno, nada, un punto en campo el Olot es un gran rival. Y bueno, hemos sumado un punto y ahora hay que ir a casa, que llevamos muchos partidos sin jugar en casa, y hacerlo bueno.
0: A la tabla de la jornada catalana, també aquesta tarda, a victòria de l'Espanyol B, que està molt bé, 1-2 al camp del Girona B, l'Espanyol B quart amb 12 punts, per tant també en zona de play-off, el Girona B mitja taula, desè amb 7. I molt bona victòria també del Reus a Tudela, 1-3 aquesta tarda, segona victòria consecutiva a domicili dels roginegres, que ara mateix són setens amb 9 punts, per tant a 2 del play-off, i recuperant una mica les males sensacions de la setmana passada a casa davant del Manresa. Qui continua doncs, pràcticament impecable és el Barça Atlètic, que és líder, 16 punts, 3 més que l'Osasuna B i Calebro, després d'una victòria agònica 1-0 al camp del Logroñés a l'últim minut i amb gol de Juan Ibarra.
7: Estaba en el banquillo, pues que al final estábamos apretando mucho, pero no llegaba el gol. Y sí que es verdad que cuando sales al final, pues tienes que darlo todo, y he tenido la suerte de hacer ahí un buen desmarque y meter el gol, que al final yo creo que somos justos vencedores y se nos ha complicado un poco el partido porque ellos lo han hecho bastante bien. Sí, totalmente. Al final todos somos un equipo, tanto los que salen de inicio como los que después, y al final somos muchos jugadores muy buenos, va rotando también el míster, y no importa, al final tienes que salir siempre y darlo todo para pues esos momentos así o partidos que se complican, que al final los que salen luego pueden marcar la diferencia como ha sido hoy. Un orgullo, y más en esta situación en el 90, con una emoción increíble, y la verdad que estoy dispuesto a darlo todo y a marcar muchos goles más. Nada, en mi familia, en mi novia, en mis amigos, porque al final no jugar es difícil, pero al final tienes una posición privilegiada en este club y todo el tiempo que salgas tienes que darlo todo, y hoy creo que se ha demostrado que aunque sean 5 o 10 minutos, la que tengas, tienes que darlo todo para marcar, y hoy he tenido suerte de marcar, y nada, todo el mundo es que me apoya, siempre ha estado ahí y me he acordado de ellos.
0: I empat sense gols també ahir del Manresa, però empat de mèrit, davant de l'Osasuna B, el segon classificat, 0-0, en un partit en què fins i tot els manresans haguessin pogut guanyar. Això és el que deia després en sala de premsa el tècnic Sergi Trullàs.
9: Un partit molt, molt competit, no?, contra un rival que venia de guanyar 4 dels 5 partits. Al final és un filial de primera edició. Penso que hem estat bé. Sí que és cert que podíem haver millorat molt més el joc, sobretot intentar arribar a gran contrari, amb més avantatge, amb més espai per jugadors de qualitat del nostre equip, no? Poder tenir més ocasions més clares de gol, però encara així jo penso que el Manresa ha tingut 4 ocasions claríssimes, la de Carlos Portero a la primera part, després les 2 que ha tingut Momo davant del porter, i l'última que ha sigut ja exagerada, la d'Òscar, que al final ha anat la pilota al pal, no? Bueno, la setmana passada vam guanyar a Reus, 1-4, vam ser molt eficaços, i aquesta setmana ens ha faltat això, no? Jo penso que era un partit per guanyar-lo, no ha sigut així, sumem un punt i continuem el camí.
0: Vinga, 8 i gairebé 44 minuts. Parlem de tercera divisió, grup 5è, 6ª jornada. Està bonica a la part alta, després de tots aquests resultats.
1: Badalona 0, Vilanova 0. Poble Mafumet 1, Cornellà 0. Martinenc 3, Muntanyesa 2. Fundació Esportiva Grama 0, Tona 1. Mollerussa 1, Cerdanyola 0. Europa B 0, Sant Cristòbal 1. Peralada 1, L'Hospitalet 1. L'Escala 2, Vilassar de Mar 2, Sant Juan Atlético Moncada 0, Atlètic Lleida 3.
0: Doncs de moment, després de 6 jornades, entre el primer i el 12è només hi ha 3 punts de diferència. Per tant, déu-n'hi-do com està aquesta lliga. I això s'ha pogut veure en aquest Badalona-Vilanova, que s'ha jugat aquesta tarda els dos, que jugaven el possible lideratge en solitari. I finalment, doncs, no hi ha hagut gols. Com ha anat tot plegat? Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durán, bona tarda.
10: Què tal? Bona tarda. Doncs duel molt intens, el que s'ha disputat aquesta tarda a la travessera de Montigalà. Cap dels dos equips s'ha donat treva en tot moment. És veritat que la segona part, conforme passaven els minuts, les forces doncs, baixaven una mica perquè el cansament ha fet acte de presència, però realment, malgrat el 0-0 al final, hem assistit a un gran partit de futbol amb dos equips que, evidentment, han demostrat des del minut 1 que són clars aspirants a estar entre els 5 primers o lluitar per una de les 5 primeres posicions, i això és el que s'ha vist en el terreny de joc, amb un Badalona que intentava portar el domini, pressions molt altes per dificultar la sortida de la pilota a les dues porteries, i, com dèiem, doncs, el Badalona, amb més possessió, ha tingut, sobretot, una gran ocasió a la primera part al conjunt de Genís San Pietro, amb un xut de Juaco que ha refusat el porter Àlex Sanz, i el Vilanova, doncs, sobretot, ha generat perill amb incursions molt ràpides per banda, molt elèctriques, de l'extrem Zurdín Dior, que no han trobat rematador final. A la segona part ha continuat l'intensitat, ha continuat el ritme. Tots dos equips anaven disposats a intentar aprofitar les seves opcions per endur-se la victòria, però, com dèiem, doncs, el cansament ha anat fent acte de presència, el partit s'ha anat desordenant una mica, i malgrat que des dels dos costats s'ha continuat intentant, sobretot amb molta més possessió que anava augmentant en el segon període del Badalona, no ha estat capaç l'equip escapulat de sumar la quarta i intentar, en aquest cas, doncs, aconseguir la diana que li donés la victòria. Per tant, doncs, repartiment bastant just el que s'ha viscut aquesta tarda a la travessera de Montigalà a 0 gols entre el Badalona i el Vilanova.
0: Gràcies, Ramon. Bona tarda.
10: A tu.
0: Doncs aquest empat del Badalona l'ha aprofitat la Pobla amb una victòria in extremis davant del Cornellà per atrapar els escapulats, tots dos encapçalant la classificació amb 10 punts. Victòria de la Pobla a 1-0. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
11: La Pobla de Mafumet tomba el totpoderós Cornellà en el temps afegit per 1-0. Al final del Nàstic, amb un partit més, s'ha situat després del superpartit líder, després d'haver aconseguit 10 punts en 6 jornades a la Tercera Federació. Els pobletans necessitaven de la seva millor versió i ser molt solidaris davant un rival de major entitat que treia les seves principals armes, com l'exdavanter del Nàstic Marc Fernández, o homes com Víctor Aliaga, Pau López o Alex Pla, jugadors importants la temporada passada amb l'Europa i Sant Andreu. Així olorava l'enfrontament al tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
12: I després la segona part crec que ha estat boníssima a l'equip. Hem estat un pèl més atrevits en el bloc alt, en dificultar-li una miqueta més les primeres relacions. Crec que ells no han estat tan còmodes com a la primera part. I després tant érem les situacions de transició, hem tingut algunes arribades, per esquerra algunes arribades molt bones. Bé, crec que hem fet una segona part molt completa i hem generat alguna situació i al final hem tingut premi i hem aconseguit 3 punts que són molt valuosos i que ens ajudarà molt, sobretot a creure en nosaltres mateixos i a seguir creixent.
11: En la segona meitat, els de Xavi Vilagut entomarien el control del partit i un Cornellà més reactiu esperava la seva oportunitat del contracop. I al tram final, una jugada exquisita de Teo Pozo la posava a acabar Joan Martínez, que conduïa, perfilava el seu remat, que era reforçat pel porter, però en el segon intent, i amb un pèl de fortuna, la posaria cap dins, al minut 91. Victòria de caràcter del filial Grana, que suma 6 punts en 10 jornades, i el proper partit visitarà l'estadi de l'Hospitalet diumenge a les 12 del migdia.
0: Doncs a un punt de Pobla i de Badalona i a la Muntanyesa, malgrat que avui ha patit la segona derrota de la temporada i totes dues en derbis barcelonins. Avui ha caigut al camp del Martinenc en un partit molt i molt emocionant que s'ha acabat decidint també en temps afegit. La Munt havia empatat a l'últim minut, però el Martinenc en temps afegit ha acabat guanyant per 3-2. Després del partit escoltàvem el jugador de l'equip del Guinardó, Ángel González. Ara mateix el recuperarem, però abans, és veritat, havíem d'escoltar a Ignasi Sanabra, el tècnic del Cornellà, després d'aquest partit també davant de la Pobla. Escoltem a Ignasi Sanabra.
13: No hay mucha explicación a la derrota. Has tenido 8 o 9 situaciones muy claras, muy, muy claras para marcar gol. Lo normal es que tuviese el descanso 0-3, en un partido que estábamos llevando bien, que el rival no nos salía, que había tenido una situación de juego directo de Agutsi, pero muy controlado, sus contraataques, generando situaciones en ataque. No consigues marcar gol, 8 o 9 muy claras y luego te quedas con 10 y a partir de ahí toca remar, ¿no? Aún así con 10 chutas al larguero y ellos en el 92 pues lo encuentran, pero creo que es la línea a seguir, que es difícil, ¿no? Que ahora todo lo que digamos va a parecer a excusa, va a parecer a querer justificarnos, porque la realidad es que el equipo ha hecho un muy buen partido y no se lleva la victoria porque no sé muy bien por qué. Que lo importante ahora es no dudar. Creo que cuando los resultados no llegan tienes tendencia, oye, hay que cambiar cosas, analizar el juego por encima del resultado y a partir de aquí si hay cosas que hemos de modificar las modificaremos. Pero en líneas generales creo que estamos jugando bien.
0: Doncs el tècnic del Cornellà després d'aquesta derrota a la Pobla. I com us dèiem, emocionant aquest 3-2 entre Martinenc i Muntanyesa, que deixava aquestes sensacions al jugador del Martinenc, Ángel González, i al tècnic de la Monta, Luis Gallego.
14: Bueno, des del primer moment em sentia amb confiança, o sigui, les dues o tres primeres jugades jo ja veia que estava amb aquesta xispa, no? I bueno, tractava de fer l'un per un, a jugar amb la Pere, per exemple, amb l'Edgar a banda dreta, que estàvem fent molt de perill, i en aquesta jugada només he vist l'opció, perquè em tapava la banda dreta, de ficar-me cap a dins i, bueno, ha sortit un golaç, m'he equivocat, no? Com dic en aquests casos, perquè no sempre surten aquest tipus de gol, però bueno, encantat de poder ajudar l'equip i sobretot amb la victòria, que ha sigut el més important. A mi m'ha fotut una miqueta aquest empat, no? L'últim minut, perquè, o quasi els últims minuts, perquè estàvem defensant bastant bé, encara que, bueno, la Montañesa és un molt bon equip i estava fent molt de parell amb aquestes penyades cap a darrere, però bueno, si alguna cosa tenim nosaltres és aquest ADN, no? de seguir, de remuntar.
15: Bueno, sí, un partit que ha tingut moments per tot, un partit de molta intensitat, crec que entre dos molt bons equips. Penso que hi ha una jugada que marca el partit i que a nosaltres ens fastidia molt, que és després d'avançar-nos 0-1, aquest penal en què tothom havia seguit la jugada, l'única que atura el partit és l'àrbitre i ningú ho entén i xiula penal en contra nostre, i crec que això marca molt, perquè estàvem molt bé. Aquest penal es fa molt de mal. Després l'equip s'ha de refer, però és veritat que ens fa mal també el gol ja a l'afegit de la primera part. Avui els afegits no han jugat a favor nostre. Bueno, què anem a fer? Fotuts, tocats, perquè avui volíem treure un bon resultat d'equip.
0: I victòria, primera victòria a casa del Mollerussa, patida davant d'un Cerdanyola que ara mateix està en zona de descens. 1-0 guanyat el conjunt Lleida, que entrena Manel Cazorla.
16: Sumem la primera victòria a casa. Costava, ens ha costat moltíssim, però li hem de donar valor a el que estem fent, no? No encaixem, que això és molt important, i no res, ara recuperar jugadors, perquè hi ha sigut un desgast molt gran. Crec que dels partits que portem és el que menys millor hem estat, crec. Crec que ha sigut un partit de tercera divisió molt trebat, molt disputat pels dos equips, però tenim una missió encara per incidir encara més, que és la porteria rival, que hem de ser més contundents quan trepitgem àrea i quan tenim l'ocasió de fer gol. Hem entrat molt bé la segona part, i aquest gol a Raico li anirà molt bé. Avui s'ha sumat molta gent a la causa, Lin, que avui debutava, Héctor, ha fet un molt bon partit quan ha entrat, Fol, Keita, Òscar, bueno, Etxe.
0: I empat a dos ahir en el partit que vam poder seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, entre l'Escala i el Vilassar de Mar. Un empat que deixa l'Escala a la desena plaça amb 7 punts i el Vilassar QE amb 4, i en partit amb alternatives en el marcador. Jonathan Morilla, de la banda de l'Escala, i Esteve Monterde, de la banda del Vilassar de Mar, deien això.
17: Bueno, creo que hemos entrado muy bien a la primera parte, tanto con balón como sin balón. Incluso nos hemos puesto por delante, pero bueno, luego dos errores defensivos. Creo que nos han penalizado demasiado para el fútbol que estamos haciendo. Pero bueno, aún así el equipo ha seguido y bueno, hemos llegado a la media parte, hemos ajustado un par de cosas. Y nada, la segunda parte se ha visto que, bueno, un equipo que quiere ir a por el partido y al final ha llegado el empate. Y creo, bueno, sí, seguramente si el partido hubiera durado 10 minutos más, pues quizá hubiéramos acabado de marcar el gol.
18: Bueno, al final estem passant per un moment difícil i bueno, al final ha sigut aquest plus que ens ha donat per seguir endavant i bueno, content. Al final disgustat amb els minuts finals, però bueno, al final content. Bueno, venim d'una situació difícil, com he dit abans, al final no sé si és penal o no t'ho puc dir. Però bueno, al final, quan ells també al final en pilota et sotmeten a darrere, llavors és difícil, sempre passen coses a la teva àrea i al final l'àrbitre ha decidit que era penal, no podem fer res i bueno, seguir competint i seguir lluitant.
0: I primers punts al domicili de l'Atlètic Lleida, que s'apropa a la zona alta davant d'un Sant Juan Moncada que està en descens. 1-1, Sergi Guiu.
19: Un partit, el viscut a Moncada i Reixac, on l'Atlètic Lleida va aguantar l'embranzida inicial del Sant Juan Atlético de Moncada, equip que va demostrar conèixer de pam a pam el terreny de joc i la millor forma de competir al llarg del primer quart d'hora. Després dels primers minuts en què els locals van demanar el màxim nivell físic i de concentració a l'Atlètic Lleida, l'equip ja estava igualar les exigències del Sant Juan Atlético de Moncada i va comptar amb diverses oportunitats de perill. Les més clares, protagonitzades per Youssef, amb un pal entre elles, i Jaume Pasqual, ja a la recta final de la primera meitat i en un bon moment lleidatà. Xíquer va caçar una pilota morta dins l'àrea local a sortida d'un córner per, al minut 40, obrir la llauna. Tot apuntava al 0-1 al descans, però el 45, Diestem va finalitzar un bon contraatac lleidatà a passar de Youssef després d'un gran canvi de joc de Guilla. Són més 0-2, la segona meitat no va poder començar millor per l'Atlètic Lleida. Agüero va col·locar el 0-3 al minut 46 després d'una nova bona acció de Youssef perquè Pascual assistís al 10 de l'Atlètic Lleida. L'escenari va ser immillorable per l'equip de detall i encara se li va posar més de cara quan al minut 52 Víctor Pérez va veure la segona groga i va deixar el San Juan Atlético de Moncada amb 10. A partir d'aquí, el partit en va ser un de plàcid per un Atlètic Lleida que va tenir el 0-4 en forma de penal, però Dieste no el va transformar en gol al minut 78. Així doncs, el 0-3 va ser el resultat final que deixava molt satisfet el tècnic de l'Atlètic Lleida, Juan Carlos Beltrán.
20: Creo que el equipo ha interpretado a la perfección lo que había que hacer. Estoy muy contento por los jugadores, como te decía el otro día, primero porque me alegro por ellos, por su victoria, porque se lo merecen. Han trabajado muchísimo durante muchos meses y no estaba llegando esa victoria clara. Estoy contento también porque han entendido muy bien el mensaje de lo que aquí tocaba hacer y creo que no recuerdo ahora mismo en el partido un error de decir, bueno, hemos tenido un problema y no nos hemos ajustado bien. No, creo que el partido, además, si hubiéramos tenido un poquito de acierto y de suerte en las ocasiones, creo que podría haber acabado con una goleada escandalosa.
19: Amb aquests 3 punts, l'Atlètic Lleida torna a celebrar i ja se centra en la important cita de diumenge de la setmana vinent al Camp d'Esports davant el Badalona a les 5 de la tarda.
0: I a tot això, el Barça guanyant de 4 quan queden 13 segons per acabar el partit amb el València, l'Uni Girona ha perdut a casa. Notícies de les 9 i a les 9 i 3 més esports aquí a l'Enjoc.
21: La xarxa de comunicació local. Aquest any, a la Fira Man...
22: Segueix-nos a les xarxes socials.
21: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
23: A Salvacot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
24: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
23: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 0337 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
24: Salvacot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
25: Famílies d'Arenys i del Maresme. Aquest Nadal està passant una cosa ben estranya. Cada matí apareixen llaços desfets, paquets canviats de lloc i unes petjades diminutes. Què les deu haver deixat? A Manau Fotògrafs busquem petits detectius que ens ajudin a resoldre la missió en una sessió de fotos plena de joc, rialles i records en família. I quan el reportatge estigui preparat, el Pare Noel l'entregarà personalment. Sessions del 16 d'octubre al 15 de novembre al carrer de Vall 14 d'Arenys de Mar. Reserva al 666-424-945. Manau Fotògrafs. Aquest Nadal, la vostra missió comença aquí.
26: A AXA Capgrós Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades

0: Productes frescos de la Llotja.
1: Esmorzars, dinars i sopars. També tenim menú diari i opcions per a tothom. Vegans, vegetarians i els més petits de la casa.
0: Gaudeix de la nostra terrassa i vine amb la teva mascota.
1: Reserva ara al 93 792 38 20 i viu l'autèntica tradició marinera.
0: Can Dani, la cuina de sempre al teu servei. Dilluns tancat.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. L'executiva nacional d'Esquerra Republicana ha elegit aquest diumenge a la tarda les dues caps de llista de Tarragona i de Lleida per les eleccions generals del 29 de novembre. Seran Norma Pujol a Tarragona i Inés Granollers de Lleida. La cap de llista de Girona sortirà d'unes primàries entre Teresa Jordà i Edna Estrems, mentre que Francesc Marc Álvaro serà el candidat pel Senat. La resta de candidats sortiran dels congressos territorials que celebraran durant aquesta pròxima setmana. I a més, l'executiva ha proclamat cap de llista per Barcelona a Gabriel Rufián, a més d'un terç dels avals vàlids dels membres de l'òrgan. Fonts pròximes a Rufián expliquen que s'està ultimant un acord amb què Podem inclou que la formació d'Irene Montero no es presenti a Catalunya, que demani el vot pels republicans i que Rufián faci campanya per Podem a la resta de l'Estat. I demà dilluns, operació Tardón del pont del 12 d'octubre. Espero que tornin més de 270.000 vehicles a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 12 de la nit. I el Servei Català de Trànsit activarà mesures especials per afavorir la fluïdesa. I en cultura, la saga Barcelona Game Fest ha tancat la seva primera edició amb una xifra de visitants que ha superat les expectatives. Més de 25.000 persones han passat entre divendres i avui diumenge pel recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona. La fira tanca porta després de 3 dies d'activitat en què el videojoc s'ha consolidat només com una activitat lúdica, sinó com un element cultural de creació artística i un projecte d'una indústria molt potent. Durant aquests 3 dies de saló, l'àrea professional ha facilitat també 1.590 reunions de negoci, hi ha competicions, exposicions, activitats culturals, conferències i espais de joc. I tornem altre cop a la política, i és que Izquierda Unida ha donat el suport a aquest diumenge a l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a cap de llista del Front Ampli per les pròpies eleccions generals del 29 de novembre. La formació ha reafirmat el seu compromís amb aquest Front Ampli i que reuneixi totes les forces d'esquerra i de la ciutat mobilitzades. En un comunicat, aquesta formació ha considerat que el Front Ampli ha de ser imprescindible per defensar els drets conquerits i continuar avançant en aquells que encara queden per aconseguir. I en un xoc hi ha 4 turismes a Ronda Dalt de Barcelona, alçada de Sarrià a Sant Gervasi, ha causat 13 ferits, cap greu aquest diumenge. Un ferit més greu ha estat traslladat a Bellvitge, un al Metorneo Infantil de la Vall d'Hebron i 11 han estat traslladats a diversos centres sanitaris. I també hi ha hagut un xoc entre dos vehicles a Montcada i Reixac, amb dos ferits que han estat en mig greu i que han estat traslladats a l'Hospital de la Vall d'Hebron. I també un prop de miler de persones han batut el rècord Guinness de la ballada més multitudinària de la Jota Vella a la Ràpita. Durant 5 minuts, persones de totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness. I fins aquí, ens deixen en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
2: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 15 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts acabarem de repassar l'actualitat del futbol, també parlarem de bàsquet, d'hoquei patins, d'handbol i de molts altres esports, amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Avui és diumenge, són les 9 i això és l'Enjoc.

0: repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Eric López. Eric, com estàs? Bona nit.
1: Molt bé, Ignasi, què tal? Bona nit.
0: Molt bé, comencem amb una notícia de fa uns minutets, i és que només el Barça guanya a la Lliga CB.

0: Els blaugranes han derrotat el València per 89-86 i és l'únic equip català que ha guanyat aquesta jornada. Segona derrota en dos partits de la penya, 93-73 a la pista del Baskonia, i el Lleida ha caigut 91-89 a la pista de l'Obradoiro i encaixa la segona derrota seguida. Idèntica situació per al Girona, que va caure 115-92 a la pista del Breogán, i qui encara no ha guanyat és el Manresa, que ha perdut clarament amb el Real Madrid 120-83.
1: No han anat millor les coses a la primera femenina, i és que aquí hem patit, ja ho diré, doble derrota catalana.
0: L'Uni Girona continua sense guanyar la Lliga i aquest vespre ha encaixat la tercera derrota seguida, 48-64 davant el Jairis. De la seva banda, el Cadí La Seu ha caigut a la pista del Mallorca Palma 72-50 i suma una victòria en 3 jornades.
1: Pel que fa a l'hoquei patins, el Bigas i Riells guanya la Lliga Catalana Femenina.
0: Les biguetanes s'han imposat en la final al Cerdanyola per 7-3 i sumen així el tercer títol en la competició, 25 anys després de l'anterior. A la Lliga Catalana Masculina, Barça i Calafell ja s'han classificat per la final a 4 que es disputen el pròxim cap de setmana a Santa Perpètua de Mogoda.
1: I més medalles catalanes als World Skate Games.
0: La selecció estatal d'hoquei patins, dirigida per Sergi Macià i amb 7 jugadores catalanes, ha guanyat el Mundial en imposar-se a Argentina en la final per 3-1. És el 9è títol mundial del combinat estatal femení. També havia guanyat l'or la secció d'hoquei línia amb el seleccionador Marcus Fajardo i 5 jugadores de casa nostra. I pel que fa al patinatge, la granollerina Cira Vella i la calderina Elna Francesc han guanyat les medalles de plata i bronze, respectivament, en la categoria de sènior gent lliure.

0: Són les 9 i 6 minuts, som els de l'Anxoc. Comencem la segona hora i anem a completar doncs, la repassada a tot el que ha donat així la jornada del futbol amb la Lliga Elite, que ens quedava pendent. Quarta jornada en aquesta categoria i aquests són els marcadors.
1: Sabadell B, 2, Can Vidalet, 1. Rubí, 0, Horta, 0. Valls, 0, Martorell, 1. Sant Mauro, 1, Viladecans, 1. Turó Peira, 0, Singerlín, 1. Argentona, 1, Manlleu, 0. Castelldefels, 1, Atlètic Sant Just, 0.
0: Doncs de moment amb aquests resultats, i doncs, tenint en compte que algun dels equips té menys partits, perquè recordem que s'han suspès partits, es van suspendre molts partits la setmana passada doncs, pel temporal, i també hi ha dos partits suspesos del Prat perquè estava jugant la Copa del Rei. En qualsevol cas, de moment, la classificació encapçalada pel Martorell, per l'Horta, pel Manlleu, el Viladecans i el Valls. Tots ells tenen 7 punts. Avui, a la jornada de diumenge, diversos partits, i un d'ells ben emocionant, perquè en aquest cas a la Lliga Elite el Sabadell ve ha guanyat 2-1 al Can Vidalet a última hora. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
2: La primera victòria de la temporada del Sabadell B a la Lliga Elite ha arribat tirant d'èpica al minut 94. Abans d'això, Adri González havia estat més viu que ningú en una pressió alta, recuperant la pilota i picant la part sobre del porter del Can Vidalet per fer el primer gol. Anava a dir arlequinat, però avui realment era duel entre arlequinats, direm sabadellenc, per especificar-ho. El partit s'ha jugat gairebé sempre el que volia l'equip de Quico Parcerisses, però en una de les poques arribades del Can Vidalet ha arribat l'empat per mitjà d'un ex del Sabadell, precisament com Isaac Padilla, entrant al segon pal, lliure de marca i empenyent a plaer una gran centrada des de la dreta. Faltaven només 12 minuts, però insisteixo, els 3 punts s'han quedat a Olímpia gràcies a una rematada de cap d'un dels centrals, Félix, a la sortida d'una falta.
3: Antes de la falta del gol hubo otra falta y yo pensé que iba a ir al segundo palo, la iban a reponer y ahí la iba a enganchar. Y la primera falta no fue y la segunda, bueno, seguí confiando en lo que pensé y pasó lo que pensé. Al final la pusieron al segundo, un compañero la toca, cae donde yo estaba y le di con el alma, con lo que pillé.
2: El gol de Félix Jiménez segurament feia justícia al que s'havia vist a Olímpia i significa el primer triomf pel filial que dirigeix Quico Parcerisses després d'una derrota a casa contra el Manlleu i 2 empats. Recordem, l'última jornada s'havia suspès a Horta pel temporal. La següent aturada d'aquesta Lliga Elite pel filial del Sabadell serà al camp del Prat.
0: Doncs Rubí i Horta han empatat avui, també aquest migdia, sense gols. Ràdio Rubí, Cisco Lara.
4: Clàssic partit de la Lliga Elite, molt igualat, amb opcions per als dos equips per fer-se amb la victòria i al final repartiment de punts amb el 0-0 en un encontre d'aquells en què s'ha viscut situacions de tot tipus. Domini en alguns moments del Rubí, domini de l'Horta en uns altres, arribades amb velocitat i transicions i, en definitiva, ocasions per a uns i altres que tant podrien haver guanyat el partit com el podrien haver perdut. D'aquí que la lectura dels dos entrenadors, escoltem primer a Blai Martí, entrenador de la Unió Esportiva Rubí, i a posteriori a Juan Camilo Vázquez, el tècnic de l'Horta, els quals consideren que els seus equips podrien haver guanyat el partit.
5: Crec que avui el punt es queda una mica curt. Crec que ells són molt bon equip, han fet un molt bon partit, però crec que nosaltres hem fet moltíssimes coses per intentar guanyar el partit i no ens n'hem sortit, i marxes amb una sensació una mica agradolça de quedes curt.
4: Primeres ocasions fins al minut 16. A partir d'aquí el partit s'ha, diguem-ne, que ha dormit una miqueta fins al descans. A la segona, tres quarts del mateix, 12 primers minuts, una miqueta trepidant-se amb ocasions per a uns i altres, i amb l'empat a 0 que s'arribava a la recta final i una última ocasió de Montesinos que ha enviat la pilota als núvols. Amb aquest punt, la Unió Esportiva Rubí, que suma una altra i continua pel bon camí en Lliga Elite, el conjunt d'Horta, que encara no ha perdut, amb dues victòries i un empat.
0: Sí, és segon, de fet, és un dels 5 equips que té 7 punts, per gol average és segon, i el primer és el Martorell, que avui ha guanyat a domicili al camp del Valls, 0-1. Ràdio Ciutat de Valls, Daniel López.
6: Primera derrota de la Unió Esportiva Valls a la temporada davant un Martorell que es va trobar molt còmode sobre la gespa al Vilà. Els d'Àlex González no van acabar de trobar les seves millors sensacions i van veure com l'equip rival, molt ben posicionat al terreny de joc, es feia amb el control del partit. El duel va comptar amb molt poques ocasions i no va ser fins al minut 80 quan Osama va aprofitar una indecisió de la defensa vallenca per marcar un gol que resultaria definitiu. Els locals disposarien de la millor ocasió del partit al temps afegit amb una rematada de cap de Dani Fernández que havia pujat a rematar un córner.
7: Bueno, un partit on no hem sigut suficientment ni agressius doncs defensivament ni en pilota tampoc clars. Bé, el rival ha sigut superior a nosaltres, s'ha de reconèixer, i bé, hi ha aspectes a millorar que evidentment ens fan molta falta per poder competir al nostre màxim nivell. Sabem que el 100% som un equip molt difícil de batre, però si no estem en aquest 100 i baixem a 90, no ens dona, no? I hem de ser exigents i autocrítics, que avui no hem fet un bon partit, el rival també ho ha fet molt bé, però nosaltres no hem donat la nostra millor versió, així que preparar la setmana que ve per fer aquesta millora.
6: Destacar la tornada a l'equip de Marc Rubió i Jordi Prades un cop superades les seves molèsties físiques.
0: I a tot això, a 9 i 12 minuts, us dèiem a la primera hora que l'Europa havia aconseguit la victòria 2-1 davant de l'Algeciras amb remuntada, amb els gols de Khalid i d'Àlex Cano, el capità escapolat, que ara mateix, o ara fa uns minutets, ens deia això.
8: Bé, molt contents per aquesta gran victòria contra un rival que se pressuposa que serà la nostra lliga, i que després del gol inicial en contra ens podia haver fet dubtar, però l'equip ha reaccionat molt bé, aquesta energia inicial amb la que hem sortit l'hem mantingut i ens ha donat l'empat molt aviat i hem fet el mateix la segona part amb aquest gol que ha estat crec que als 30 segons i ens ha permès doncs, avançar-nos i mantenir el resultat llavors. Victòria molt important, la segona seguida de Can Dragó, crec que és vital fer-nos molt forts a casa perquè creiem que és el que ens farà doncs, aconseguir doncs, els objectius que tenim marcats aquesta temporada.

0: Vinga, a les 9 i 13 minuts comencem a parlar també de bàsquet, que tenim molta teca. No ha anat massa bé la cosa, la veritat, perquè només el Barça ha guanyat entre ACB i primera femenina. Començant per l'ACB, tercera jornada, aquests són els marcadors.
1: Barça 89, València 86, Baskonia 93, Joventut 73, Obradoiro 91, Lleida 89, Real Madrid 120, Manresa 83, Breogán 115, Girona 92.
0: Déu-n'hi-do, jornada per oblidar gairebé. Sort que el Barça al final, ara fa uns minutets, ha aconseguit aquesta victòria per arreglar-ho una miqueta. Segona victòria en 3 partits per al conjunt blaugrana, que de moment s'està fent fora al Palau, on ha guanyat els 2 partits, amb Corunya i amb València. Tot un València que és un dels equips forts de la Lliga, tot i que no ha començat molt bé. A tot això, abans a la tarda, la penya havia caigut clarament a la pista del Baskonia, 93-73. Dues derrotes en els 2 partits que ha jugat la penya, té un partit menys, però de moment, penúltima la classificació. Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
2: Bona tarda. La sisa Joventut ha perdut a la pista del Baskonia per 93-73. Una diferència molt important que pot ser determinant en la lluita per entrar a la Copa. El conjunt verdinegre ha anat sempre a remolc del conjunt vitorià, que ha demostrat tenir molta més intensitat, molt més físic i molt més talent. Tot i això, el conjunt verdinegre ha arribat a falta de pocs instants pel final, situant-se només 6 punts. Però llavors, curiosament, ha encaixat un parcial de 12-0 i la diferència s'ha disparat. Una diferència de 20 punts que no reflexa, però, la igualtat que hi ha hagut durant molts trams del partit. El tècnic Dani Miret es queixava de l'actitud i la mentalitat dels seus jugadors.
3: Excuses? No. Però que no ens està ajudant la nostra mentalitat de voler guanyar fent els partits perfectes, com hem fet a la Supercopa, i ens pensem que això és el que passarà en una lliga regular cada dia, no passarà, ja ho vaig dir quan va acabar el partit. Ni el Nico farà 9 triples cada partit, ni jugarem perfecte cada partit. Però avui el partit s'havia de guanyar d'una altra manera, i no ho hem fet.
2: La penya ara situa amb 0 victòries i 2 derrotes a la Lliga, amb l'obligació de sumar, quan abans millor, un triomf. Podria ser dimecres contra el Morabanc Andorra-Badalona en el partit ajornat per la pluja de dissabte passat.
0: I aquest migdia, derrota del Lleida a la pista de l'Obradoiro, 91-89, una llàstima, perquè és veritat que el Lleida durant moltes fases del partit ha anat pel darrere, però al final ha estat a punt de forçar la pròrroga. Gerard Encuentra, tècnic lleidatà, ho veia així.
4: Anàvem molt tard a la defensa del bloqueig directe, no? Per nosaltres és clau que hi hagi pressió del manejador, que passi els bloquejos, no? I en aquest segon, pues, que els altres 5 jugadors estiguin connectats i siguin capaços de reaccionar, no? I crec que estan molt pendents del propi jugador en lloc de defensar col·lectivament, no? I crec que ens estan fent molt mal en aquest sentit. A la segona part, a mitja part, hem parlat d'aquest tema. Al final, en el tercer quart, jo crec que hem tingut certs moments, però no acabàvem de donar el tom al marcador. Seguíem cometent errades i al final hem buscat incomodar jugant amb un fals 5 com el Melvin, no? Que a dia d'avui no s'està donant més al 5 que a la seva posició natural.
0: I tercera derrota en 3 partits del Manresa. Avui no tenia gens fàcil, jugava a la pista del Real Madrid i la veritat és que ha acabat perdent de 37, 120-83. Diego Campo, tècnic del conjunt del Bages.
5: Queremos mejorar, que en la salida del partido nos pueden meter 34 puntos. Es evidente que no hemos dado el nivel defensivo, sobre todo en este primer cuarto y medio, y han cogido mucha confianza. Han cogido confianza en el contraataque, en mover el balón, tirar solos, entonces hemos ido todo el rato detrás. En el tercer cuarto, en los primeros minutos, hemos tenido un poco más de clarividencia, sobre todo en ataque y más dureza física, pero en el último minuto y medio mentalmente nos hemos venido abajo, básicamente por esos rebotes ofensivos consecutivos en acciones de tiro y en acciones de tiros libres. Bueno, hemos intentado luchar, eso sí, pero con desacierto. Bueno, en resumen, es evidente que ahora mismo no estamos para competir en el nivel que está el Madrid. También es evidente que hemos metido jugadores nuevos que estaban lesionados para acelerar el proceso de adaptación, hemos tenido que cambiar los roles otra vez y que tenemos que empezar a hacer cosas ya en otro nivel.
0: I derrota també del Fiat Girona, en aquest cas la segona en 3 partits, ahir sense opcions a la pista del Breogán. Girona FM, Marc Tresserres.
6: El bàsquet Girona va perdre de forma contundent 115-90 a la pista del Rio Breogán. Partit molt dolent dels gironins durant els 40 minuts i segon duel consecutiu que perden rebent més de 100 punts. Els locals van sortir fantàstics, fluïts i amb les idees clares de com fer mal al Girona i van aconseguir-ho. 8 punts de renda en els primers ja 10 minuts anotant 30 punts. Al segon quart la dinàmica no va canviar, els gallecs van estar encertadíssims des de la llarga distància, sobretot Tevon Brown amb 3 triples i van marxar ja al descans guanyant per 20 de diferència, 61-41. El Girona va sortir un pèl millor els primers 3-4 minuts, on el Breogán només va anotar 4 punts, però l'individualisme d'alguns jugadors, pilotes perdudes, 21 al final del maig, i llançaments errats constantment, no va permetre retallar la diferència. A partir de llavors, els homes de Luis Casimiro van tornar a posar una marxa més i la pluja de bon joc i punts no va parar fins la botzina final. Francis Alonso, estel·lar amb 27 punts i 6 de 8 de en triples. Per part del Girona, només va fer un partit seriós i decent el capità Sergi Martínez. Escoltem les valoracions sobre la derrota de Moncho Fernández.
7: Hemos hecho el mismo número de tiros ambos equipos. Me parece que 70 y pico tiros de campo, los mismos tiros libres. Ellos han tirado mejor que nosotros en ocasiones, pero es cierto que de calidad, de la calidad de sus jugadores, y yo creo que nos ha faltado un poco de defensa en el uno contra uno, que ha generado muchos spot-ups fáciles, ¿no? Pero el resumen es este, ¿no? Porque hemos sufrido en el rebote, pero lo hemos compensado también con nuestro rebote. Como decía, hemos conseguido tirar, igual que ellos, el número de veces, pero sin el acierto de Breogán.
6: I això continua. Dimarts tornarà la FIBA Europe Cup, desplaçament a Bèlgica per jugar contra l'Ostende a 8:45 de la nit. Nova oportunitat per agafar rodatge i bones sensacions com a equip abans de tornar a Fontejau al cap de setmana contra l'EMA Corunya.
0: I la Lliga Femenina Endesa no ha anat massa millor. En aquest cas, dues derrotes dels dos equips catalans en aquesta tercera jornada, Eric.
1: Espart Girona 48, Jairis 64, Mallorca Palma 72, Cadí La Seu 50.
0: Doncs déu-n'hi-do, derrota de 16 a casa de l'Uni Girona, tercera derrota en 3 partits de Lliga i a casa davant del Jairis. Girona FM, Jan Torrent.
8: La necessitat de victòries era el tema de conversa entre els aficionats a Fontejau. Fa més de mes i mig que les gironines no guanyen un partit i continua sent així perquè han tornat a perdre contra l'Ozono Global Jairis per 48-64. Roberto Íñiguez ha qualificat els últims 20 minuts del maig com els pitjors que ha jugat un dels seus equips. La situació, tot i estar en la jornada 3, és alarmant. Les desgràcies no cauen aquí, perquè Iana Martí s'ha lesionat al tercer període en caure al terra i xocar contra un dels operaris de la realització televisiva. No ha pogut jugar pràcticament cap minut de la segona meitat. El maig no ha començat de la manera més positiva. Un parcial de 0-8 en 3 minuts és el que ha rebut el conjunt local. Ho ha aturat el tècnic de l'Espart Girona per posar els punts sobre les is. El següent parcial ha sigut gironí, del 0-8 al 12-16. A poc a poc han agafat ritme, el segon quart ha estat molt igualat, però la sensació de millora en el transcurs dels minuts era la predominant. Tant ha sigut així que han arribat a la meitat del partit amb una diferència positiva amb el 29-28 en el marcador. La segona part ha sigut un desastre, no es pot agafar per cap lloc. El conjunt de Bernat Canut ha tingut les idees molt més clares i ha començat a agafar diferència en el marcador. Jordan Hobbs ha sigut la jugadora més eficient de les visitants amb 14 punts. L'inici de l'últim període ha sigut la mateixa pel·lícula que el primer i el tercer quart, parcial de 5-0 del Jairis i temps mort de Roberto Íñiguez, però no ha funcionat. L'Espart Girona només ha anotat 7 punts en els últims 10 minuts, tirant el partit quan encara tenia opcions. Escoltem a la capitana de l'Espart Girona, Ainhoa López.
9: No tinc moltes paraules, només vull agrair l'afició pel recolzament. Està clar que hem de treballar molts aspectes, com a equip hi ha alguna cosa que no està fluint. I no hem de mirar ni en àrbitres ni en res, hem de mirar en nosaltres.
8: El pròxim duel de l'Espart Girona és dimecres 14 a 8:45 a Fontejau en la primera jornada de l'Eurocup contra l'Ostrava.
0: A veure si serveix aquest partit per aixecar el cap. El Cadí La Seu, que ha caigut de 22 punts a Mallorca, un dels equips doncs, que millor s'ha reforçat i que segurament aspira a estar a la zona alta de la classificació. Una victòria i dues derrotes pel Cadí. Vinga, una categoria per sota. Lliga Femenina Challenge, segona jornada, amb aquests marcadors per als dos equips catalans.
1: Lima Horta, 47, Melilla, 61. Unicaja Mijas, 66, Joventut, 76.
0: Bona victòria de la penya, que és un dels líders, amb dues victòries i cap derrota. Lima Horta, volem dir, novè, amb una victòria i una derrota en aquestes dues primeres jornades. I una categoria encara més per sota, Lliga Femenina 2, grup B, jornada 2, amb aquests marcadors.
1: GEC 83, Viladecans 57, Mataró 64, Manresa 39, Segle XXI 72, Claret 69, Baracaldo 60, Almeda 43.
0: Doncs clara victòria del GEC aquest migdia davant del Viladecans, 83-57. Això opinaven els dos tècnics, el del conjunt gironí, Raül Maqueda, i el del Viladecans, Xavi Paredes.
10: Molt content per la nostra estrena i més aquí a casa, i més encara de que veníem de 2-3 setmanes d'algunes lesions en posicions molt concretes, i molt feliç de les jugadores que han sortit, que han pogut donar tot, han tingut una actitud superpositiva, i demanant i fent allò que els hem demanat també durant la setmana, no? A nivell de coses tàctiques més nostres de bàsquet. Ara, bueno, comença a complicar la cosa la setmana vinent, sense parar, enllacem un partit amb l'altre i amb aquestes lesions a veure com ho podem gestionar. Però bueno, si tenim l'actitud positiva que hem tingut avui, jo crec que estarem contents i ens anirà bé.
11: Bé, crec que hem estat el primer minut del partit molt bé, una mica com volíem sortir, l'estil de joc a nivell defensiu-ofensiu. Després sí que hem tingut molts altibaixos. Crec que la primera part els hem sapigut controlar, però a la segona part hi ha hagut un moment que han sigut molt consecutius, errors bàsics molt consecutius, i aquí s'ha anat quan han trencat el partit ja hem intentat alternatives defensives, però ha estat impossible, i elles doncs, han jugat molt bé i merescut, sí.
0: A segona FEB, grup B, segona jornada.
1: Prat 78, Ciudad Molina 72, Bisbal 64, Sant Antoni 88.
0: I a la tercera FEB, grup CA, segona jornada també.
1: CC 82, Tecla Sala 53, Quart 45, Calvià 75, Montgat 88, Castelldefels 79, Ciutat d'Inca 95, Mataró 73, Esparreguera 81, Mollet 71, Tarragona 101, Quart Huerva 83, Vic 80, Granollers 85.
0: I el grup CB, segona jornada. Com ha anat el partit del Valls a la pista de Ciutadella? Ràdio Ciutat de Valls, Jaume Pros.
12: El club bàsquet Valls Tallers Pablo Martínez continua sense estrenar el casteller de victòries a la tercera FEB. Els ballencs han perdut per 71-63 a la pista del club bàsquet Ciutadella Ponent en un partit marcat per la irregularitat. Un mal primer quart, amb un parcial de 22-14, ha obligat el club bàsquet Valls a reaccionar. I ho ha fet amb un gran segon període, guanyat per 24-11, que li ha permès arribar al descans amb avantatge. Però a la represa, els menorquins han recuperat el control gràcies a una defensa que ha limitat molt les opcions ofensives dels visitants. De fet, el club bàsquet Valls ha anotat en el partit només 14 dels 25 tirs de 2 punts intentats. I en un últim quart molt fluix, amb només 8 punts anotats, els de l'alt camp han acabat cedint el partit. La pròxima jornada, el club bàsquet Valls buscarà la primera victòria al Joan Abellart contra el club bàsquet Roser.
0: Doncs a veure si arriba aquesta victòria del Valls en aquesta pròxima tercera jornada. Això sí, davant del Roser, un altre dels equips de casa nostra. Vinga, ens aturem 3 minutets, que encara hem de parlar d'handbol, d'hoquei patins, de més waterpolo, dels wall skate games, d'hoquei herba, de moltes coses aquí a l'enjoc.
13: La xarxa de comunicació local. Aquest any, a la Fira Mediterrània...
14: Segueix-nos a les xarxes socials.
15: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
16: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93-792-3702.
17: Punta i Taló, la teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
18: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
17: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639-21-32-82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
19: Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
20: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip quadramèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
19: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
20: Som al carrer de Sant Roc número 1 d'Arenys de Mar i al carrer de Sant Gabriel número 4749. Truca al 935 95 55 99.
19: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu.
21: I si comencéssim a parlar d'allò que normalment callem? Homes és el programa perfecte per fer-nos preguntes, trencar estereotips i repensar què vol dir ser home avui. Un espai per qüestionar la masculinitat tradicional, de construir allò après i construir una nova mirada. Homes, un programa pensat per David Herrero, cada dilluns a les 11 del matí.
22: Vivim en un món complex on cada vegada sorgeixen nous misteris, enigmes i experiències viscudes a les que no som capaços de donar resposta. Acompanya'ns al costat inexplicable de la vida, a Cinera amb Misteri, on el protagonista ets tu. Cada divendres a les 9, a Ràdio Arenys, amb Joan Cintas i Sergio Sánchez.
23: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a la teva ràdio local. En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, són 2:15 de la nit, ens queda mitja horeta de programa i encara hem de parlar de moltes coses. Comencem fent-ho d'handbol. Lliga Asobal, 5a jornada, amb una de freda i una de calenta per als dos equips catalans.
2: Villar de Aranda, 33, Barça, 40. Ciudad Real, 34, Granollers, 33.
1: Doncs treballar la victòria del Barça a la Villa de Aranda, la pista de Villa de Aranda, que valoraven així, quarta victòria en 4 partits. Recordem que té un partit menys pel Mundial de Clubs del Conjunt Blaugrana. Doncs valorada així aquesta victòria pel tècnic Carlos Ortega i un dels seus jugadors, Jorge Sicuza.
3: Bueno, un partido, yo creo, de dos tipos muy diferentes. El primero hemos sido con una ventaja bastante holgada y quizás suficiente para jugar. Pero es cierto que yo en el segundo tiempo me han apretado un poco y se han ido a poner, si no me equivoco, 4 goles. Pero bueno, creo que hemos tenido el control todo el tiempo y sabemos que es un campo que aprieta mucho el público y demás. Y nada, hemos sacado 2 puntos, que es lo que se trataba, y a pensar en el Dinamo Bucarest.
4: Bueno, ha sido un partido muy difícil. Villaranda nos ha puesto las cosas difíciles desde el primer minuto y creo que nos han competido muy bien, pero hemos podido sacar el partido adelante. Yo creo que ha sido sobre todo la defensa. Hemos tardado en contactar, en ser duros en defensa, y creo que al final eso a la que nos hemos puesto nos ha dado un plus.
1: I a tot això, derrota del Granollers, la primera, a Ciudad Real, d'un gol, 34-33. Antonio Rama, tècnic, Ferran Castillo, jugador.
5: Creo que hemos estado muy, muy, muy fallones. No hemos estado en partido. Parecía que estábamos en partido en cuanto al marcador, pero en las sensaciones no estábamos en el partido. En la primera parte se ha visto por situaciones en las que estábamos sin portero y la gente no venía al cambio. O sea, esa sensación de parecer que no acabas de estar, ¿no? Mucho error, que no estamos acostumbrados a sumar errores uno detrás de otro, poca aportación en portería, defensa muy blandita, y no hemos acabado de... Yo creo que las veces que hemos llegado a estar cerquita en el marcador ha sido como un espejismo.
6: Bueno, ha sido un partido muy duro. Aquest camp el coneixem tots, que apreta molt. Y bueno, creo que la primera part sí que hem sabut més en atac, més trobar solucions, i la segona no tant. Sí que hem tingut moltes circumstàncies, moltes exclusions a la primera part sobretot, però bueno, al final ho hem donat tot, hem intentat guanyar el partit, però se'ns ha anat als últims segons.
1: I a la divisió d'honor femenina, 5a jornada i 2a victòria, molt treballada, del Granollers.
2: Granollers 31, Lanzarote 30.
1: Doncs d'un gol als últims segons, però 2a victòria en 5 partits, 9a plaça pel Granollers, que en puja 3. Després del partit escoltàvem el tècnic Josep Morales i una de les seves jugadores, Cristina Polonio.
7: Doncs bé, això, crec que quan elles han canviat la defensa, sobretot a la segona part, que ens ha costat, no? Crec que han individualitzat molt la defensa, ens ha costat superar a l'1 contra 1, i a més elles, doncs, un cop ens paraven, treballant molt bé les lleis de passe, ens ha creat molts dubtes. Després també crec que ens ha costat molt la superioritat, quan érem una més, no hem estat gens fines en aquest aspecte. Però bé, al final se'ns han posat més 2, quedaven 10 minuts, hem mantingut la calma, hem jugat el que havíem de jugar i ha sortit bé.
8: Bueno, contentes con los 2 puntos, obviamente hay muchas cosas que mejorar, pero creo que nos tenemos que quedar con el trabajo magnífico del equipo, que hemos luchado 60 minutos, no hemos bajado los brazos en ningún momento. Cuando las cosas se han puesto difíciles, hemos seguido gol a gol, no nos hemos precipitado ni hemos hecho la guerra por nuestra cuenta, y yo creo que se ha visto al equipo trabajar junto.
1: I d'altra banda, baixem una categoria, divisió d'honor or femenina, 3a jornada per al Lleida.
2: Bolaños 30, Lleida 24.
1: Són 4 derrotes ja en 5 partits, 11a plaça per al Lleida. A la plata femenina, encara una categoria per sota en l'handbol femení. Grup C, aquí tenim els catalans, 2a jornada amb aquests marcadors.
2: Mislata 38, Oar Gràcia 23. Sant Quirze 23, Sant Joan Despí 22. Sant Vicenç, 28, Manri Rosbal, 20. Sant Cugat, 30, Almassora, 34. Granollers Atlètic, 27, Ribes, 32.
1: Doncs aquests són els resultats de la plata femenina. La plata masculina, què va fer el Barça Atlètic?
2: Alacant 27, Barça Atlètic 33.
1: Doncs la tercera victòria en 5 partits, puja 3 places i ara és 5è al conjunt filial blaugrana. I a la primera estatal masculina, grup D, quarta jornada, amb aquests marcadors.
2: Granollers B 31, Calella 24, Bordils 38, Sant Joan d'Espí 27, Esplugues 32, Sant Cugat 40, Sant Esteve Palautordera 24, Sant Vicenç 32, Sant Quirze 35, Sant Esteve Sarrovires 32, Sant Martí Adrianenc 35, Sarrià 35, Garbí Palafrugell 25, La Roca 36, La Salle Montcada 32, Oar Gràcia 25.
1: Doncs de moment triple empat al capdamunt dels tres equips que han guanyat els tres partits, el Sant Vicenç, el Bordils i el Sant Cugat. Vinga, i a les 9:36 parlem també d'hoquei patins, que també tenim molta teca. Comencem parlant de l'hoquei Lliga Catalana Femenina. S'ha disputat la gran final avui a Bigues i Riells. L'hem pogut seguir i gaudir a la plataforma La Xarxa Més, i ja tenim campió.
2: Cerdanyola 3, Bigues i Riells 7.
1: Doncs l'equip anfitrió ha guanyat a Can Vedell 3-7. Segurament podríem dir sorpresa aquesta victòria, tot i jugar a casa. Tercer títol d'Hockey Lliga Catalana Femenina per al Bigues i Riells, que feia 25 anys que no la guanyava. De fet, quan encara es deia d'una altra manera. Però en qualsevol cas, molt bona victòria i títol per a un Bigues i Riells, que recordem, aquesta temporada jugarà a competició europea. Aquesta tarda hem pogut parlar amb Gai Martín, la portera, que ha estat escollida millor jugadora, i també amb l'avi golejadora Gala Soler.
9: Creo que es un muy buen inicio. Es una forma de medirnos con los rivales. Y creo que hemos dado un pasito hacia adelante y espero dar muchos pasitos más hacia adelante con el equipo, porque creo que nos los merecemos, estamos entrenando para esto y creo que estamos tan muy contundentes tanto en la defensa como en el ataque, que hemos tenido dos bajas muy importantes, pero que el Chiqui ha sabido hacer rotaciones y ha sabido manejar el equipo como es debido. I creo realmente que está dando frutos.
10: El partit ha anat superbé, ha sortit com més o menys l'havíem plantejat. Crec que tothom ha fet un pas endavant, sobretot en defensa i a nivell de definició hem estat bastant encertades. Ara és moment de celebrar, no sempre es guanya una lliga catalana. I bé, contenta del meu equip, orgullosa, i ara centrades en el nostre objectiu, que és començar amb bon peu la lliga, que tenim un rival molt fort.
1: I valoracions també de la presidenta del Bigues, Laia Pastrana.
11: Molt contents de com ha anat aquest partit, de com la barreja de la veterania d'algunes jugadores amb la frescor de les més joves o de les més noves ha fet un equilibri perfecte, de com s'han encarat els dos partits, la finura també de la portera, que ha estat impecable, i d'aquí el seu MVP. I res, la força amb la que han sortit avui a donar-ho tot, suposo que veient també ahir el gran partit que va fer el Cerdanyola contra el Voltregà, doncs han sortit a totes, i la veritat és que ha sortit tot bé, s'han aprofitat les avantatges que hem tingut, i això ha decantat la balança cap a nosaltres.
1: Doncs felicitats al Bigues i Riells per aquest títol i a l'Hockey Lliga Catalana, però en aquest cas a la masculina. Arribem a la tercera jornada amb aquests marcadors.
2: Igualada 7, Noies 5, Barça 2, Voltregà 1, Calafell 8, Reus 4, Xum 2, Caldes 1.
1: Doncs amb aquests resultats ja tenim a Barça i Calafell classificats ja matemàticament per la final a 4, que es disputa, recordem, la setmana vinent a Santa Perpètua de la Mogoda. En aquest cas queden dues places que s'hauran de batallar, d'una banda l'Igualada i el Noia, i també podria tenir opcions encara com a millor segon el Voltregà. Tot això, el Barça, doncs, com dèiem, va guanyar 2-1 al Voltregà i assoleix aquesta classificació matemàtica, i això deia el tècnic blaugrana Ricard Dalés.
12: Molt content pel resultat, un primer objectiu aconseguit, que era estar a la Final Four per un primer títol, i content amb l'actitud dels jugadors. Tenim 3 a la selecció fora, això ens implica en una rotació més curta d'inici, tot i que Max i Nil també han participat en els altres partits, però sí és cert que en partits que requereix més veterania, i com avui, que era un partit que ens donava la classificació o no, pues els sis jugadors han hagut de fer un esforç molt gran que crec que se'ls ha de felicitar perquè l'actitud ha estat fantàstica.
1: I com dèiem, també el Calafell ja té plaça per aquesta final a 4 de la Lliga Catalana Masculina després d'aquesta important victòria davant del Reus. Bellvei Ràdio, Toni Cansino.
13: El Joan Ortoll de Calafell va viure un partidàs de la Lliga Catalana d'Hockey Patins amb un resultat de 8-4, amb remuntada inclosa. Aquest marcador deixa el conjunt del Baix Penedès com a primer grup per afrontar la Final Four la propera setmana. Un dels jugadors destacats, Quim Gavarró, ens fa un balanç del partit.
14: Bueno, crec que ha sigut un partit bastant dur. Els derbis sempre són complicats, ja sigui de Lliga Catalana, de Lliga o de qualsevol altra competició. Crec que el partit ha tingut bastants alts i baixos. En moments hem tingut una bona fluïdesa del joc i bon ritme de partit, i en moments crec que ens ha costat i se'ns ha encallat una miqueta, però bueno, crec que ens quedem amb això de que hem sabut gestionar aquests moments. També estem en un punt de la pretemporada que cada cop anem sumant millors minuts de partits, i crec que ja és això. I també contents, i també traurà algo positiu de canviar el marcador advers, que anàvem 1-3. Crec que l'equip no ha baixat els braços i hem tret el caràcter que acostumem a treure, i crec que això és molt positiu.
13: Tot i que està catalogada com a pretemporada, la Lliga Catalana és un primer pas per veure com estan els equips per afrontar la Lliga i les competicions europees.
1: I a tot això, a l'Hockey Lliga Plata, Grup Nord, hem arribat a la tercera jornada, ens ha deixat aquests marcadors.
2: Olot 4, Dominicos 1, Vilaseca 1, Sant Cugat 3, GEC 1, Oviedo 0, Congrés 6, Jolaseta 4.
1: Doncs aquests són els marcadors, en aquest cas, a la Grup Nord, que ara mateix encapçala el Congrés amb 7 punts, 3 més que Olot i que GEC. I el Grup Sud, també tercera jornada, amb aquests marcadors.
2: Vendrell 4, Alcobendas 3, Sporting Alcoi 3, Cerdanyola 4, Vilanova 1, Espanyol 4, Manlleu 4, Vic 0, Sant Just 4, Mataró 4, Palafrugell 6, Noia 2, Igualada B1, Mollerussa 1.
1: Doncs el líder és el Palafrugell, amb 7 punts, un més que Vendrell i que Manlleu, que hi va afrontar el derbi usonenc davant del Vic, i el va guanyar Ràdio Manlleu, Guillem Puig.
15: Victòria 4-0 en aquest derbi de la tercera jornada d'Hockey Lliga Plata. Estem amb nosaltres, Roger Codinac. Hola, Roger.
16: Què tal?
15: Lo primer de tot, com estàs després del partit?
16: Bueno, guanyar un derbi mola molt. Portàvem molts anys buscant i sempre se'ns acabava resistint. I aquest any per això ho hem aconseguit. Crec que l'equip ha fet molt bona feina. I sí que potser, de veritat, la segona part ha sigut una mica avorrida, però és el que tocava. I estic molt content de com estava el pavelló, de com ha animat l'afició, i junts ho hem tret i traurem el que faci falta.
15: D'aquí res, pràcticament aneu a jugar contra l'Espanyol en una pista difícil. Com afecta una mica això els horaris? Perquè, si recordem, és un partit que van cancel·lar la setmana passada i jugueu d'aquí res, diria que 2 o 3 dies.
16: Bueno, hem tingut molta càrrega avui i sí que és veritat que demà passat ja tornem a jugar. Haurem de recuperar molt bé demà, fer les coses ben fetes, i ara ja deixem el partit del Vic i ja estem mentalitzats amb l'Espanyol.
15: I per últim, ràpidament, com veus l'equip aquesta temporada?
16: Estic molt content de com està l'equip, de com ha arribat els nous fitxatges, i crec que hem de lluitar per tot i hem de seguir en aquest camí.
15: Moltes gràcies, Roger, i felicitats.
16: Merci.
1: I 44 minuts i continua la pluja de medalles als World Skate Games que s'estan fent a Asunción, a Paraguai. En primer lloc, la final femenina d'hoquei patins, victòria d'Espanya 3-1 davant d'Argentina, una selecció, un combinat estatal amb clar accent català, dirigit pel Sergi Macià, amb les catalanes Anna Ferrer, Anna Salvat, Victòria Porta, Aina Florenza, Elsa Salvanyà, Mariona Colomer i Amy Blackman. Nouè títol del combinat estatal mundial. I després del partit escoltàvem precisament a dues de les nostres jugadores, la lleidatana Victòria Porta i la portera Anna Ferrer.
17: Bueno, la veritat és que estem molt contentes, especialment després de tot el campionat, que hem tingut alguns moments durs on hem tret una mica d'aigua del barco, però sabíem molt clar el nostre joc, hem sortit a fer, i immensament orgullosa, no? Al final és tocar el límit o el cel amb la selecció, i crec que això d'aquí qualsevol esportista ho desitja, i sobretot treballa molt temps per poder arribar-hi. Primer que tot li dic a l'Ester, la mare de la Elsa, que la Elsa li va prometre i el seu. I després a tota la gent de Vilassana, que m'ha apoyat, segueix creixent, i per descomptat a la meva família, que ells mai fallen.
18: Pues molt feliç, molt orgullosa d'aquest equip, de tota la feinada que hem fet i sobretot de l'unides que estem i que aquest equip és molt, molt gran. Crec que la primera part hem sortit un pèl dubtoses i així, però ho hem recuperat molt, molt bé la segona part. Hem sigut nosaltres, hem fet el nostre joc, hem defensat molt fort, que és la clau, i a partir d'aquí tot ha anat rodat.
1: I també aquesta matinada, doble medalla catalana en patinatge artístic després del programa llarg del sènior lliure, plata per la granollerina Cirabella.
19: La veritat és que plena felicitat, ja que no només ha sigut aquest campionat, sinó ha sigut tota la temporada que he disfrutat moltíssim de tots els balls, de tots els discos, de tots els campionats, i res, només tinc paraules d'agraïment per tota la gent que ha estat. Li dedico als meus pares, sobretot, i als meus entrenadors que han estat allà, i bueno, a tota la meva família, realment. Des d'aquí, Sud-amèrica sempre és especial, sempre és una bogeria, sempre estan allà animant, i la veritat és que és de les coses que més m'agrada del patinatge, i m'omple el cor que estiguin allà a la grada així. Crec que veníem d'una preparació llarga, una preparació dura, i realment els dubtes d'última hora no m'han deixat fallar.
1: Doncs plata per la Cirabella en aquest programa llarg de sènior lliure de patinatge artístic, i just darrere seu també ha pujat al podi com a bronze la calderina Elna Francés.
20: Pues la veritat que estic molt contenta, perquè després pues, de tota aquesta temporada, de tots els altibaixos, pues, arribar aquí i poder demostrar pues, tota la feina que hem fet, pues, la veritat que estic pues, molt orgullosa i molt contenta. Com he dit, hem treballat moltíssim pues, per arribar aquí i fer el que he fet. Llavors, pues, que hagi sortit, pues, ha sigut superguai. Li dedico com a tota la gent que hi ha darrere d'això, al meu preparador físic, a la meva psicòloga, als meus pares que han vingut aquí a veure, als meus germans que des de casa pues, estan veient-me, i pues, això, a tota la gent pues, que darrere de tot pues, ha portat algú a això.
1: I qui també havia guanyat ja la medalla d'or en aquests World Skate Games d'Asunción de Paraguai és la selecció d'hoquei línia, que s'ha imposat a la final. Es va imposar a la final a França per 2-3, remuntant un 0-2, suma així el segon mundial, amb un equip dirigit pel català Marcus Fajardo i que compta amb 5 jugadores de casa nostra: Mercè Vilaró, Andrea Sejuc, Lucía Moreno, Naya de Rodríguez i Judit Pareja. Vinga, que afrontem ja la recta final. 9:47, és moment de parlar de futbol sala, primera masculina, torneig d'obertura, cinquena jornada, una victòria i una derrota per als dos equips catalans.
2: Valdepeñas 2, Catgas Energia Santa Coloma 1, Barça 8, Magnat Xota 0.
1: Doncs no hi ha manera que arribi la primera victòria de Catgas Santa Coloma, i mira que avui s'han avançat a la pista del Valdepeñas, sempre complicada, però al final han acabat perdent. Això sí, el tècnic Jorge Vargas estava molt satisfet del nivell i de la competitivitat del seu equip.
21: Para nosotros, después, sobre todo el día de Manzanares, que nos fuimos de allí con muy malas sensaciones, hoy era un partido importante, como te digo, porque en juego no estaban los tres puntos, sino ver el crecimiento del equipo, ver el aprendizaje de estas semanas. Y la verdad es que nos vamos muy contentos con el partido que hemos hecho, contento por el trabajo y el esfuerzo de los jugadores. Creo que hoy veníamos en una situación un poco precaria por tema de lesiones. Aún así, los que han estado en pista lo han hecho muy bien. Para nosotros es una obligación viajar fuera de Santa Coloma a pistas tan complicadas como la de Manzanares, como la de Valdepeñas, y competir, llevar el partido hasta el final. Luego lo puedes ganar, lo puedes empatar, incluso perder. Pero hay que llevarlo hasta el final y hay que competirlo hasta el final. Creo que lo hemos hecho, ha sido un muy buen partido, se ha decidido por detalles, por el momento los detalles no nos están ayudando, pero estamos trabajando hoy muy bien para minimizarlos, y como te digo, pues satisfecho con el partido.
1: I satisfacció també i molta a Can Barça, al Palau Blaugrana, perquè ahir el Barça va guanyar clarament 8-0 el Magna Xota. El Barça és tercer amb 13 punts, a 2 dels líders, el Palma i el Jaén. El tècnic Javi Rodríguez i un dels seus jugadors, Igor, deien això.
22: Bien, el equipo bien. Como te dije en la previa, pues con ganas ya de que se pasara este partido para poder recuperar ya a Pito, para poder recuperar a Nakata, para que esté al 100% Catela, que hoy en la segunda parte ya ha jugado solamente la primera rotación y no ha vuelto a entrar más. Bueno, para ir recuperando efectivos, que nos viene bien, y que por pequeñas molestias, pues teniendo Copa de Europa y teniendo el paro en estas selecciones, no hemos querido arriesgar, ¿no? Por ejemplo, como el caso de Nakata, ¿no? El de hoy, con una sobrecarga, y bueno, pues mejor no arriesgar.
0: Sabemos que no podemos regalar nada, ¿no? Aún más jugando en casa. Sabemos que sería un partido difícil. Xhota está en un momento muy difícil, pero sabemos que estos partidos, si no entramos centrados, si posee, va a ser muy complicado, ¿no? Entonces, salimos muy enchufados y centrados en lo que tenemos que hacer y salió las cosas muy bien para nosotros.
1: I 50 minuts i vinga, hoquei herba, divisió d'honor femenina, en aquest cas quarta jornada, i com sempre ens en fa el resum d'aquesta jornada el Miqui Romagosa des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Anem a començar parlant d'aquesta divisió d'honor femenina, Miqui.
3: Amb un partit menys, l'Atlètic Terrassa continua a la zona alta de la classificació. Després de guanyar amb un solitari gol de Clàudia Escudero al conjunt del tennis, un Atlètic Terrassa que ha demostrat la seva fortalesa defensiva, i és que difícilment l'equip de Sílvia Bonastre encaixa gols en aquesta temporada 2026-2027. I recordem que encara ha de jugar un partit que està suspès la setmana passada. Recordem que el Club Egara agafava aire ahir, golejant per 0-3 el Club Deportiu Terrassa. Amb aquesta victòria, l'equip del Club Egara aconsegueix aquests 3 primers punts de la temporada i el Club Deportiu Terrassa continua sense guanyar. La propera jornada serà un Atlètic Terrassa que viatjarà al camp de la Real Sociedad. El Club Deportiu Terrassa rep el Club de Campo, un duel important a la classificació, i per altra banda el Club Egara rep a la Sanse Complutense.
1: Perfecte, i com ha anat la quarta jornada, però en aquest cas a la divisió d'honor masculina, Miqui?
3: El Club Deportiu Terrassa continua com a líder de la divisió d'honor masculina, amb els mateixos punts que el tenis, 12, 4 victòries en els 4 partits disputats. L'equip de les Pedritxes començava amb una doble avantatge amb gols de Pau Pachamé i d'Enric Miralles. Al primer quart, el conjunt de Santander neutralitzava aquest avantatge, però dos gols de Francisco de Borja des del penal córner donaven la victòria a aquest Club Deportiu Terrassa, que està donant una gran imatge en aquest inici de temporada. L'altra cara de la moneda, l'Atlètic i el Club Egara. En el cas del Club Egara, començava guanyant amb un gol d'Iñaki Fernández des del penal Estroc, però el conjunt de Santander donava la volta al marcador. Per altra banda, l'Atlètic, que té un partit menys, recordem, només ha disputat 3 partits, perdia també al camp de la Complutense, a Madrid. S'avançava amb un gol de Pau Gestí des del penal córner, però a la segona meitat arribaven els 3 gols de la Complutense per donar la volta al marcador. Com dèiem, Atlètic Terrassa i Club Egara estan a la zona mitja-baixa de la classificació i no poden fallar la propera jornada, que tindrà aquests enfrontaments per als equips agarencs. L'Atlètic Terrassa torna a jugar fora, al camp del Taburiente. El Club Egara rep a la Complutense i el Club Deportiu Terrassa s'enfronta al Club de Campo, una prova de foc.
1: 9:54 minuts, vinga, recta final del programa. Us dèiem que el Barça havia estat l'únic equip de la Lliga CB dels catalans que han aconseguit la victòria 89-86 davant del València, victòria de mèrit, que ha valorat així fa uns minuts en roda de premsa el tècnic blaugrana, Alexander Sekulić.
4: This game was very important for us for many reasons and
23: Sí, realment em queda bé, com dic, ens ha ajudat molt, sobretot després del que veníem, de 2 derrotes consecutives a Eurolliga. Volíem una reacció adequada per part dels nostres jugadors, especialment després de la derrota contra els Alguiris, que és un partit que hauríem d'haver guanyat si no fos per la quantitat d'errors que vam cometre a l'últim quart. I per això aquesta nit volíem una reacció i volíem que sapiguessin competir després d'una derrota dura contra un equip gran un altre cop, i crec que hem fet una bona feina en aquest sentit i la majoria del partit hem seguit el pla que teníem previst.
4: And we were successful.
1: i també en bàsquet, però en aquest cas a la primera femenina, derrota del Cadí i la Seu a la pista del Mallorca, que valora així, ho feia fa uns minuts, el tècnic Pepe Vázquez.
5: Creo que hemos competido bastante mejor de lo que el marcador refleja. Creo que el acierto, la diferencia de acierto en el tiro ha sido fundamental, ¿no? Nosotros creo que volvemos al partido en la primera parte muy bien y nos penalizan bastante desacierto, que nos mina un poco la moral, ¿no? Y ellas evidentemente pues tienen un talento ofensivo pues brutal, ¿no? Ya digo, creo que estoy muy contento por el trabajo de las chicas, estoy muy contento, bueno, no es nada fácil competirle a Azul Marino con el nivel que están mostrando. Creo que somos el equipo que menos puntos les ha dejado de estas tres jornadas, de los 72 que encajan, hay que 14 son desde la línea de tiro libre. Bueno, creo que habla bastante bien del nivel defensivo del equipo.
1: I demà a les 10 del matí, doble sorteig de competicions europees de waterpolo. L'Eurocup masculina, el Terrassa i Barcelona s'han classificat, i a la Champions també ho han fet, en aquest cas el Terrassa al Catalunya, Sant Andreu i Mataró ja ho estaven, i també el Sabadell, on juga Irene González.
6: Sí, no, som conscients, al final nosaltres estem preparades, volem, la nostra intenció és guanyar a tothom i treballarem molt dur per aconseguir-ho, no? Al final... Òbviament hi ha molts equips de molt alt nivell aquest any, però nosaltres també som un d'ells i volem anar per totes.
1: Doncs no hi ha temps per més, Eric López. Gràcies, bona nit i bona setmana.
2: Gràcies, Ignasi. Bona nit i bona setmana.
1: Doncs fins aquí l'Enjoc, el programa L'Esport Català, amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció, Roger Marca al control de so, els que us hem parlat, l'Eric López i l'Ignasi Trapero i Martínez. Gaudiu de la nit de diumenge i bona setmana.

0: Radio Arad.
1: Disfressades d'un...
2: Hi ha històries que inspiren, converses que fan pensar i veus que tenen molt a dir. A Dones, donem a totes elles l'espai que es mereixen. Descobrim experiències, compartim reflexions i conversem sobre tots aquells temes que ens interpel·len, ens emocionen i ens fan créixer. Hi trobaràs entrevistes, testimonis i seccions dedicades a la salut, la cultura, l'actualitat i moltes altres qüestions des d'una mirada propera i oberta. Dones, cada dimarts a les 12 del migdia amb Rim Garcia.
3: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Una curiositat intrigant és el fenomen conegut com la cascada de sang a l'Antàrtida. A la glacera Taylor hi ha un llac subglacial que, en entrar en contacte amb l'aire, forma una cascada d'aigua tenyida de vermell, donant-li el seu nom tan peculiar. Aquesta coloració és deguda a l'alta concentració d'òxid de ferro a l'aigua, que prové d'un llac salí ocult sota el gel. Aquest llac...

0: altres planetes, com ara Mart.
1: Ràdio Arenys.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 10 i us parla Lídia Porta. La mitjança de l'hora ha decidit que el partit es presenti a eleccions generals espanyoles del 29 de novembre. En una consulta telemàtica que s'ha tancat aquest diumenge a les 8 de la nit, el sí ha obtingut el 67% dels vots i el no un 33%, i ha participat el 80% dels 549 militants cridats a votar. Ara aquesta formació independentista té uns dies per recollir almenys 6.000 avals per poder-se presentar, i ho farà sota el lema Fora Espanya, sota la premissa que no donaran suport a cap govern espanyol al qual intentaran boicotejar. I el Departament d'Agricultura està investigant un total de 50 contractes susceptibles d'infringir la llei de la cadena alimentària per si està comprant raïm per sota del seu preu de producció, segons ha explicat el conseller Òscar Rodeig. Segons s'ha avançat el diari Ara, a l'agost es van començar les inspeccions, algunes de les quals impulsades per denúncies de pagesos, organitzacions o altres professionals del sector i altres d'oficis. Les investigacions sobre el sector del vi són responsabilitat del CADECAT, l'unitat dependent del departament i que s'encarrega del control de la relacions comercials de la cadena agroalimentària a Catalunya. I demà dilluns, operació de retorn del pont del 12 d'octubre, i es preveu que tornin més de 270.000 vehicles a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i la mitjanit. El Servei Català de Trànsit activarà mesures especials per afavorir la fluïdesa. I el Parc Güell de Barcelona ha reunit aquest diumenge a quasi 2.000 persones en l'últim concert a la capital catalana de la gira del 20è aniversari dels Amics de les Arts. La cita, que ha estat de accés gratuït i adreçada al veïnat dels barris de l'entorn, s'enmarca dins de l'agenda cultural que el Parc Güell imposa per reprovar el recinte a la ciutadania i reforçar el vincle amb els barris que al voltant. La passada natura ha estat aquest escenari d'una ballada molt emotiva i el grup ha batallat la cita com la nit que sempre serà nostra, en referència a una de les seves cançons més destacades i celebrades en els seus concerts. I l'executiva nacional d'Esquerra Republicana ha elegit aquest diumenge a la tarda les dues caps de la llista de Tarragona i Lleida per les eleccions del 29 de novembre. Norma Pujol ho farà per Tarragona, mentre que Inés Granollers ho farà per Lleida. La cap de llista de Girona sortirà de les primàries entre Teresa Jordà i Edna Estrems, mentre que Francesc Marc Álvaro ho serà pel Senat, i la resta de candidats sortiran dels congressos territorials que celebren aquesta pròxima setmana. Pel que fa al cap de llista Barcelona, serà Gabriel Rufián, que ha obtingut un terç dels avals vàlids per a aquest membre. I fonts pròximes a Rufián expliquen que s'estan ultimant un acord amb Podem perquè inclogui la formació d'Irene Montero, que no es presenti a Catalunya, però que demani el vot pels republicans, i que Rufián faci campanya a la resta de l'Estat per Podem. I fins aquí la notícia en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera música.
2: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
4: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local, els Moments d'Òpera. Com bé sabeu, les darreres tres setmanes les hem dedicat a conèixer la tetralogia de Richard Wagner. I la tenim incompleta, ja que hem pogut conèixer l'Hort del Rin, la Valquíria i Siegfried. Així doncs, avui ens falta conèixer la tercera jornada, el darrer títol, El capvespre dels déus, una òpera dividida en un pròleg i tres actes, amb text i música de Richard Wagner. És la quarta i última òpera d'aquest cicle de l'Anell del Nibelung, la coneguda com a tetralogia. L'estrena va ser just endemà de l'òpera Siegfried, concretament el 17 d'agost de 1876, per tant, per aquestes dates fa 150 anys, coincidint, esclar, amb la primera representació completa del cicle de l'Anell del Nibelung al Teatre del Festival de Bayreuth. L'escena catalana seria al Liceu, el 16 de novembre del 1901, un any i un dia després de l'estrena de la Valquíria al Teatre de les Rambles. En quant als personatges principals que intervenen en aquest títol, són ja força coneguts, ja que han protagonitzat el programa les darreres setmanes. Siegfried, un heroi, fill de Sigmund i Sieglinde, però educat pel nan Mime, que està enamorat de Brunhilde.

paper per tenor dramàtic de veu intensa i vibrant. Brunilda, una valquíria, filla de Wotan i enamorada de Siegfried, que la desperta amb un bes d'amor al final de la segona jornada que vam conèixer la passada setmana. Un paper per soprano dramàtica de gran poder vocal. Hagen és el fill d'Alberich i Kriemhild, un personatge que no apareix en cap moment. Un paper, el de Hagen, molt contundent per baix. Gudrun és la germana de Gunther i està enamorada de Siegfried, paper per soprano líricos pinto. Gunther és el decadent senyor dels Gibichungs, un paper per baix o baríton. Alberich és el Nibelung, que va robar l'or a l'inici del cicle, el pare de Hagen. Té una breu aparició al final de l'acte segon, paper per baix. I Valtraute, una altra valquíria, germana de Brunilda, a qui li reclama l'anell que ella no li vol cedir. Un rol per mezzo-soprano. El que pres per als déus, si ens fiquem en els antecedents, o Götterdämmerung, és l'última part de la tetralogia i completa la història dedicada iniciada amb l'or del Rin, on se'ns narra la destrucció dels antics déus germànics, de tal manera que es donarà pas a una nova era històrica al món. Aquesta última part és la més extensa de tot el conjunt i la seva significació inclou, per primer cop al cicle, la participació del cor, si no tenim en compte el simple crit que ha d'emetre a l'or del Rin. En l'última part cronològicament parlant, però també l'última part que Wagner va compondre, fet que va suposar un important esforç, ja que li va ocupar molt de temps entre el 1869 i el 1874. En la composició, Wagner usa elements habituals a la seva escriptura musical i se centra en el caràcter orquestral de l'obra i en el trio que formen Brunilda, Hagen i Gunther al final del segon acte. L'estrena del Capvespre dels Déus va ser la primera edició del Festival de Bayreuth fa 150 anys i va completar el cicle operístic més extraordinari fins aleshores. Pel que fa a l'argument, cal tenir presents que per seguir el fil argumental i entendre-ho en el seu conjunt, el del Capvespre dels Déus és imprescindible conèixer les tres obres que la precedeixen, com dèiem, l'Or del Rin, la Valquíria i Siegfried, que trobareu al nostre web, laxarxa.cat/òpera. Pel que fa al pròleg, les tres nornes, filles d'Erda, es congreguen al costat de la roca de Brunilda, teixint la corda del destí. Canten sobre el passat i el present, però també sobre el futur, quan Wotan calarà foc al Valhalla com a senyal de la fi dels déus. En un descuit, la corda es trenca. Lamentant-se de la pèrdua de la seva saviesa, les nornes fugen. A l'alba, Siegfried i Brunilda surten de la seva cova. Brunilda envia Siegfried a la recerca de noves aventures, demanant-li que sempre tingui present el seu amor. Brunilda és la soprano Birgit Nilsson i Siegfried el tenor Wolfgang Wingasen, els dos dirigits per Sir Georg Solti en una gravació del Segell Decca de l'any 1964.

Abans de marxar en la recerca d'aventures i com a penyora de la seva fidelitat, Siegfried li dona l'anell que en el passat havia robat a Fafnir. Protegit amb la cuirassa de Brunhilde i muntant el cavall d'ella, Grane, Siegfried s'acaba allunyant. Així doncs, arribem al primer acte.

L'acte primer de l'òpera El capvespre dels déus de Wagner comença al Palau dels Gibichungs, una estirp que habita a la vora del Rin. Gunther, el seu senyor, seu al tron. El seu mig germà Hagen li aconsella que es casi i també que trobi un marit per la seva germana Gudrun. Suggereix Brunhilde com a muller per Gunther i a Siegfried com a marit per Gudrun. Ha donat a Gudrun una poció per fer que Siegfried oblidi a Brunhilde i s'enamori de Gudrun sota la seva influència. Aleshores, Siegfried podria conquerir Brunhilde per Gunther. Siegfried arriba al Palau dels Gibichungs amb el propòsit de veure's amb Gunther. Gunther li ofereix la seva hospitalitat i Gudrun li fa veure el filtre d'amor. Ignorant la conspiració, esclar, Siegfried brinda per Brunhilde i pel seu amor. En veure la poció per la memòria i s'oblida de Brunhilde i s'enamora de Gudrun. Sota l'influència de l'encanteri, Siegfried s'ofereix per aconseguir una dona per Gunther i aquest li parla de Brunhilde i del foc màgic que l'envolta. Ambdós es juren com a germans de sang i Siegfried surt cap a la roca de Brunhilde. Mentrestant, Brunhilde rep la visita de la seva germana Valquíria, Valtraute, que li explica com Wotan va tornar un dia dels seus viatges amb la seva llança trencada. Wotan es troba consternat amb la pèrdua de la llança, atès que tots els pactes i acords als quals havia arribat, tot allò que li donava al cap i a la fi poder, estaven inscrits en el seu mànec. Wotan ha encarregat que li portin branques d'hidraxil, l'arbre del món, de manera que s'apliquin al voltant del Valhalla, la residència dels déus. Aleshores, va enviar els seus corps a espiar arreu del món a fi que aquests li portin notícies i ara es troba al Valhalla esperant al final. Valtrot suplica a Brunhilde que torni l'anell a les filles del Rin, atès que ara la maledicció està perjudicant el seu pare Wotan. Però Brunhilde es nega a desfer-se de la penyora d'amor de Siegfried i Valtrot fuig desesperada. De nou, Brunhilde és Birgit Nilsson, mentre que Valtrot va a càrrec de Krista Ludwig.

Ara arriba Siegfried, però ho fa amb l'aparença de Gunther, ja que ha usat el Tarnhelm, i reclama a Brunhilde com a esposa. Tot i que Brunhilde s'hi resisteix amb violència, Siegfried aconsegueix dominar-la arrabassant-li l'anell i posant-se'l ell mateix a la mà. Vingassen és Siegfried i Nilsson, Brunhilde.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte al Capvespre dels Déus, aquí als Moments d'Òpera, Capvespre dels Déus de Wagner, per descomptat. Hagen, mentre s'espera a la vora del Rin, rep en somnis la visita del seu pare, el nan Alberich. Davant la insistència d'Alberich, Hagen jura fer-se amb l'anell. Siegfried arriba just quan surt el sol, havent recuperat en secret la seva verdadera fesomia i intercanviant el seu lloc amb Gunther. Hagen convoca els Gibichungs per donar la benvinguda a Gunther i la seva promesa. Gunther arriba amb una desolada Brunhilde que es queda estupefacta en veure Siegfried entre els presents. En veure l'anell a la mà de Siegfried, entén que ha estat traïda. Denuncia Siegfried davant dels vassalls de Gunther, però Siegfried jura davant l'espasa de Hagen que les acusacions de Brunhilde són falses. No hem d'oblidar que ha oblidat Brunhilde a causa de l'elixir que li han subministrat. Brunhilde és Birgit Nilsson, Gunther Dietrich Fischer-Dieskau, mentre que Siegfried l'interpreta Wolfgang Wingasen.

Acte seguit, Siegfried condueix Gudrun i els presents a la festa de noces, deixant Brunhilde, Hagen i Gunther sols al costat del riu. Pregonament avergonyit per l'acusació de Brunhilde, Gunther decideix, per suggeriment de Hagen, que Siegfried ha de morir perquè ell recuperi l'honor. Brunhilde, veient l'oportunitat de venjar-se de la traïció de Siegfried, s'uneix al complot i confessa a Hagen quin és l'únic punt feble de Siegfried. I és que ella va usar els seus poders màgics per fer-lo immune a les armes, però convençuda que un heroi tan gran mai no donaria l'esquena a l'enemic, va deixar-li les espatlles lliures del sortilegi. Hagen i Gunther decideixen, doncs, portar Siegfried de cacera i, un cop allà, assassinar-lo. Hagen és Gottlob Frigg, Brunhilde Birgit Nilsson i Gunther Dietrich Fischer-Dieskau.

0: Moments d'òpera.
1: Tercer i darrer acte. Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera El capvespre dels déus de Wagner. Hem de situar-nos als boscos de la ribera del Rin, on les filles del Rin lamenten la pèrdua de l'or. Siegfried apareix separat de la seva partida de cacera. Les filles del Rin li demanen amb vehemència que torni l'anell al riu, i així podrà evitar la seva maledicció, però ell ignora els seus vaticinis de dissort. Les filles del Rin se'n van nedant i prediuen que Siegfried morirà i que la seva successora, una dama, els donarà un tracte més just. Siegfried es reuneix de nou amb els caçadors, incloent-hi Gunther i Hagen, mentre descansen, narra les aventures de la seva joventut. Hagen li dona a veure una poció que li fa tornar la memòria i llavors explica el descobriment de la dormida Brunilda i com la va despertar amb un bes. De sobte, dos corps surten d'un arbust i, en quedar-se mirant-los, Hagen el travessa per l'espatlla amb l'espasa. Els altres caçadors queden horroritzats i Hagen, amb calma, s'allunya de l'espasó del bosc. Siegfried mor, recreant-se en els seus records de Brunilda. Wolfgang Wingasen és Siegfried.

0: El cos mort de Siegfried és transportat en una solemne marxa fúnebre, amb un seguici fúnebre, que estem escoltant ara mateix de fons. De nou, ens hem de situar al Palau dels Gibichungs. Gudrun espera el retorn de Siegfried, però arriba Hagen, encapçalat la processó fúnebre. Gudrun reacciona amb una gran desesperació en veure el seu promès mort. Gunther condemna l'assassinat de Siegfried a mans de Hagen, i aquest replica que Siegfried havia faltat a la seva paraula i reclama l'anell que Siegfried porta a la mà com a dret de conquesta. Quan Gunther el rebutja, Hagen l'ataca i l'assassina. Tanmateix, quan Hagen es dirigeix a rebassar l'anell, la mà del difunt s'alça amenaçant i Hagen recula. I entrarà Brunhilde en escena i dona ordres perquè s'elevi una pira funerària al costat del riu i envia els corps de Wotan amb el seu amo perquè li portin les notícies tant de temps esperades. Agafa l'anell i es dirigeix a les filles del Rin, dient-los que l'agafin entre les cendres quan el foc hagi netejat en ell la maledicció. La pira està en flames. Brunhilde munta el seu cavall Grane i cavalca cap al foc. El que segueix és potser una de les escenes més difícils de realitzar per un director d'escena en la història de l'òpera. El foc s'enlaira mentre el Rin es desborda de la seva llera, portant les filles del Rin al damunt de les ones. Hagen desapareix entre les aigües. Les filles del Rin fugen nedant, havent recuperat l'anhelat anell. El palau dels Gibichungs es col·lapsa. A mesura que les flames creixen en intensitat, el Valhalla comença a veure's al cel. Brillants flames també prenen el palau dels déus, en el qual hi podem veure els déus que van desapareixent a poc. Acte seguit, cau el taló. I aquest és el complex final de la complexa tetralogia de Richard Wagner, una obra mestra musical que hem repassat al llarg de les darreres setmanes i que podeu recuperar, ja ho sabeu, al web laxarxa.cat/òpera. Gràcies per l'atenció i fins a propera us deixem amb la impressionant Brunhilde de Birgit Nilsson.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.
1: Vivim en un món complex on cada vegada sorgeixen nous misteris, enigmes i experiències viscudes a les que no som capaços de donar resposta. Acompanya'ns al costat inexplicable de la vida a Cinera amb Misteri, on el protagonista ets tu. Cada divendres a les 9:00,

0: Ràdio Arenys, la primera música.
1: Continguts en xarxa.

El juliol de 1837, el promotor musical i fabricant de pianos francès, Camille Pleyel, va decidir fer una curta estada a Londres. El motiu era, bàsicament, allunyar-se de l'escàndol provocat per la ruptura del seu matrimoni. El tema de conversa preferit a París des de que les ja conegudes infidelitats de Marie i la seva esposa havien arribat a un nivell insuportable en fer-se públic el seu afer amb el gran Franz Liszt. Pleyel buscava així uns dies de tranquil·litat en una ciutat on passés més desapercebut, aprofitant ja de pas per visitar amics i assistir a alguns concerts. D'aquesta manera va ser convidat a una ballada privada a casa del prestigiós fabricant de pianos Broadwood, on els assistents podien provar a més els instruments. Pleyel s'hi va presentar acompanyat d'un amic pianista que es feia anomenar Fritz, i que no va obrir la boca en tot el sopar. Després que diversos convidats fessin interpretacions de gran bellesa en els pianos Broadwood, en un moment donat, l'acompanyat mut de Pleyel va demanar el seu torn. Es va asseure davant del piano i va començar a tocar.

No havien passat ni uns segons quan els assistents van començar a xiuxiuejar. I mentre sonava la música, algú va reconèixer el tal Fritz. Chopin! És Chopin! Aquella delicadesa infinita, aquella puresa del so, la llibertat de la mà dreta volant sobre les tecles i sobretot una música celestial inconfusible van delatar la identitat del misteriós pianista. Efectivament, qui havia sentit tocar aquell home mai més l'oblidava. Era el pianista més preuat de França i el que menys es prodigava en públic. Sentir-lo era gairebé un miracle inesperat i aquell dia el públic britànic va tenir el gran privilegi de reconèixer les mans i l'art de Frédéric Chopin.

Doncs bé, amics i amigues, aquesta anècdota demostra el punt de passió que desencadenava el talent de Chopin, un artista únic i un personatge clau per entendre els valors del romanticisme. Avui, doncs, farem el nostre viatge resseguint la vida i la personalitat d'aquest pianista i compositor excepcional, deixant-nos portar per la poesia feta notes d'aquest geni del piano. Avui, doncs, més que mai, gaudirem de la bona música.

Quan Chopin tenia 20 anys, ja era vist a Varsovia com un geni indiscutible. Autèntic nen prodigi del piano, tota Polònia parlava d'aquella jove promesa que acabava d'estrenar dos concerts per piano i orquestra d'una bellesa pertorbadora i amb un estil tan personal que no hi havia igual a Europa. Som a l'any 1830 i Varsovia és una autèntica olla a pressió a punt d'esclatar. I això perquè el tsar Nicolau de Rússia s'ha autoproclamat rei de Polònia i ha imposat una brutal repressió contra el poble i la cultura poloneses. Just en aquest moment, Chopin decideix marxar de la ciutat, tot i que la causa del viatge no és pas política, sinó artística. Tant el seu pare com els seus mestres saben que, per triomfar internacionalment, ha de fer el salt a les grans capitals europees, com Viena, Dresden o París.

Chopin, de caràcter extremadament sensible i melangiós, tenia molts dubtes, tenia por de marxar i va anar retardant el viatge durant setmanes, fins que finalment es va fixar el matí del 2 de novembre per a la seva partida en carruatge. Quan el carruatge de Chopin sortia de Varsovia a direcció a la frontera, es va aturar de sobte. I la raó és perquè allà l'esperava una sorpresa, organitzada pel seu estimat mestre, Josef Elsnert, que anava acompanyat d'un nombrós grup d'amics i de companys d'estudi que li van dedicar un cant d'acomiadament mentre l'abraçaven. Tot i que deixes la teva terra, el teu cor sempre serà amb nosaltres, deia la lletra. I li van lliurar una urna de plata que contenia terra polonesa i li van demanar que allà on anés mai oblidés d'on venia ni deixés d'estimar la seva pàtria. Chopin va pujar al carruatge emocionat i va estrènyer aquella urna contra el pit. I així va ser. Chopin va conservar aquella urna la resta de la seva vida.

L'1 de març de 1810, Frédéric Chopin va néixer en una casa de la petita ciutat de Zelazowa-Wola, a pocs quilòmetres de Varsòvia. La seva mare era de la noblesa polonesa vinguda menys i el seu pare, un emigrant francès. Els dos treballaven com a part del servei a la casa on vivien, la casa del comte Scharwenck. Més endavant es traslladarien a la capital, Varsòvia, on el músic viuria la seva infantesa. Anys més tard, Chopin li confessaria a George Sand que ell havia crescut com si fos en un bressol sòlid i tou, sota la mirada afectuosa de la seva mare, que seria l'única passió de la seva vida.

El petit Frederic va aprendre a tocar el piano abans que escriure, i els seus dots innats eren tan extraordinaris i evidents que els pares el van portar sota el mestratge del millor professor de Varsovia, Joseph Elsner. Allà es va empapar de la música de Bach, que li donaria el sentit de l'estructura, i va assistir també a un concert dels 10 que va donar el mític violinista Paganini a Varsovia. I tal com li va passar a Schumann i a Liszt, aquest va ser, diríem, el moment del clic. En aquell moment va canviar per sempre el seu concepte de la música. Adoptaria, evidentment, el virtuosisme com a eina potentíssima, però només com a eina, mai com a finalitat.

0: tu compleixes ara la determinació del teu destí. Però no oblidis els qui t'estimen aquí. A l'estranger et valoraran com a artista, però mai t'estimaran com nosaltres.
1: A l'estranger mai t'estimaran com nosaltres, escriu Constanza Gladkowska a Chopin quan ell marxa cap a Viena. I és a Constanza a qui Chopin dedica el meravellós segon moviment del concert per piano en fa menor. Ella, Constanza, va ser el primer amor de Chopin, un amor platònic i que el músic va mantenir en secret durant mesos. Això tot i l'intercanvi d'anells que es van fer quan ell marxa de Polònia.

0: Sentíem el moviment lent del concert en fa menor, el primer que va compondre el nostre protagonista i que és també una dedicatòria íntima a Constanza Gladkowska, el seu primer amor. Anys més tard, aquesta mateixa obra li serviria per presentar-se públicament a París i obrir-li de bat a bat les portes de la vida artística de la ciutat.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: Chopin va abandonar Polònia el novembre de 1830, pensant que seria un viatge provisional. Però només tres setmanes després va esclatar la insurrecció a Varsòvia contra l'opressió russa. Lluny de la pàtria i patint pels seus, el compositor passa una etapa poc acollidora a Viena i a Dresden. Finalment, en un hotel de Stuttgart, rep la notícia de que aquella revolta polonesa està totalment esclafada. Cau llavors en una profunda depressió i escriu en un diari ple de reflexions desoladores i amarat de ràbia continguda, concep el seu cèlebre estudi revolucionari.

Aquesta ràbia xupiniana de l'estudi 12, anomenat revolucionari, no només és patriòtica, és també el sentiment d'impotència de no poder fer més pel seu país, tal com ell mateix explica, i potser per un pressentiment també, pressentiment terrible, que finalment es convertiria en realitat, i és que potser mai més tornaria a veure la seva terra.

A l'hotel de Stuttgart, Chopin reflexiona sobre la mort i té la sensació de que els humans som autèntics cadàvers vivents. I és que ell se sent així, com un mort en vida que deambula mecànicament. Anys més tard, George Sand s'adreçarà a ell, amb sorna, amb ironia, com el meu petit cadàver. En tot cas, Chopin repeteix que si alguna cosa manté la seva pròpia identitat és allò que ell anomena el meu cor, que ell identifica amb el seu autèntic jo, més enllà del cos mortal. Aquests, doncs, són pensaments que avui en dia podrien semblar exageradament tràgics, però que eren moneda de canvi entre poetes i, en general, les esferes romàntiques noucentistes.

Sentíem el nocturn número 13 en do menor, un dels nocturns potser més dramàtics escrits per Chopin, on la música, que hauria de ser tot placidesa i felicitat nocturna, està més aviat coberta d'ombres i de sentiments passionals, sentiments que podríem identificar amb aquells dies foscos en què el músic es planteja el sentit de la vida i fins i tot la seva fe. Abans comentàvem que el primer amor de Chopin, tot i que platònic, va ser la jove Constància Gladkowska, una relació estroncada en deixar Polònia. Els altres grans amors de la seva vida serien Maria Wodzinska i George Sand, com segurament tots sabeu. A Maria, potser la dona que Chopin va estimar amb més passió, la coneixia des de petit, però va ser quan la va retrobar el 1835 a Dresden, aprofitant un viatge que va fer per veure els seus pares, quan va coincidir amb ella. Chopin tenia 25 anys i ella ja no era una nena, era una vella dama d'alta societat.

Frederic es va enamorar bojament de Maria en aquell moment i l'amor li va ser correspost. Tot i això, tot i l'intercanvi d'anells que es van fer i fins i tot els plans d'anar junts a París, la família d'ella va anar frenant subtilment l'enllaç, posposant-lo fins a que s'acabés en via morta. I tot això perquè, evidentment, considerava que una dama noble mereixia un partit molt millor que un simple pianista, per bo que fos. D'aquell amor que destrossa Chopin quan ja veu que és totalment impossible, en queda, això sí, un testimoni musical, el vals que li dedica a Maria, aquell que avui es coneix com el vals del comiat.

Explicava George Sand a les seves cartes la facilitat innata amb què a Chopin li afloraven les idees musicals. Un breu passeig pel jardí o uns moments de reflexió es veu que li eren suficients per posar-se davant del piano i crear una peça nova i meravellosa. Però també explica a continuació com això era només l'inici d'un calvari de patiment i de perfecció. Chopin analitzava llavors compàs per compàs, nota per nota, tatxava, revisava, polia amb obsessió. No donarà mai una peça per acabada fins que no estigui absolutament convençut que fins al més mínim detall és el seu lloc.

I és que Chopin no només és un músic, un bon músic, no només és un bon pianista, és un gran virtuós. I no només escriu música, és un gran compositor. I com va dir anys després el Premi Nobel André Gide, Chopin és més que això encara, és un verdader artista que crea un art sublim, on quan ell mateix l'interpreta es produeix un fenomen inexplicable, com si un ésser sobrenatural extragués aquella música d'un lloc que és més enllà del temps i de l'espai.

Sentíem a Vladimir Ashkenazy interpretant l'esquerzo número 2, escrit el 1837 i dedicat a la comtessa Adele Fürstenstein, i que, segons Schumann, és una autèntica epopeia romàntica feta música. Schumann diu que aquesta peça és equiparable a un poema de Lord Byron, combinant una passió desbordant amb tendresa i lluny de la imatge lànguida que sovint es té del compositor polonès.

Frédéric Chopin va arribar a París la tardor de 1831. Allà va buscar el seu lloc a la societat de forma tenaç, fins i tot construint d'ell mateix una imatge en aquest cas propera al dandy, que era, diguem-ne, el personatge característic dels salons francesos. Doncs bé, a partir d'aquell moment, Chopin només apareixerà en públic impecablement vestit, amb els seus guants, bastó i barret de copa. Per entrar a formar part de l'elit, calia vestir com ells, va pensar.

A París, el pianista es delecta amb la riquíssima vida musical de la ciutat. Va al Teatre dels Italiens, a l'Òpera Comique, coneix a la Malibran, a Franz Liszt, a Meyerbeer, a Berlioz, a Heinrich Heine, a Delacroix. Tots ells passen a formar part del seu cercle íntim i, sobretot, l'escriptora del moment de qui tothom parlava, la indomable aristòcrata Aurore Dupin, a qui coneix en una festa organitzada per Liszt, una dona que es vesteix d'home, fuma cigars i es fa dir George Sand.

El 1832, Chopin debuta a la sala Pleyel de París amb un èxit esclatant i de cop esdevé un personatge absolutament admirat entre l'elit cultural de la ciutat. Ho fa tocant un dels instruments de la companyia Pleyel, com farà a partir de llavors en gairebé totes les seves aparicions en públic. Aparicions, val a dir, escassíssimes i sol·licitadíssimes per excepcionals, degudes a l'aversió terrible de Chopin a tocar en públic.

I mentre sentim la Berceuse opus 57, interpretada precisament en un dels pianos Pleyel que va ser propietat de Chopin, que ell va tocar i que encara es conserven, fixeu-vos, m'atreveixo a fer una afirmació que potser us sorprendrà. I és que crec que Chopin va ser un autèntic influencer del piano del segle XIX. Ell estava enamorat d'aquests instruments Pleyel pel seu so avellutat, gens estrident, uns pianos que permetien infinits matisos i tots els ingredients del que podríem dir el so Chopin. I Pleyel li proporcionava constantment modificacions, millores, nous pianos perquè els provés. Fixeu-vos, entre 1839 i 1847 en va tenir fins a 22. Frederick els tocava uns dies i emetia el seu veredicte tècnic per millorar-los. Però el millor ve ara. Cada piano tocat per Chopin es convertia en or, en una peça cobejada que doblava ben bé el seu preu de venda. Això augmentava els ingressos de Pleyel, feia créixer el mite de Chopin i, a canvi, el compositor se n'enduia el 10% de la transacció. No us sembla que és alguna cosa similar al que fan els influencers? L'aspiració de Chopin és la música a un nivell universal, però el seu interès autèntic és aquell trosset de terra que enyora, que mai ha desaparegut de la seva ment i que ha anat transformant en una visió més universal. Robert Schumann.

Tret dels dos concerts i les quatre sonates, quatre balades i quatre scherzos, l'obra de Chopin és tota una exploració mestra de les petites formes, com el nocturn, per exemple, que ell no inventa, però que porta fins als màxims nivells d'expressió, i sobretot les formes que l'apropen a l'ànima polonesa, com les masurques i les poloneses. Són 59 les masurques que escriu Chopin al llarg de la seva vida, unes peces curtes i intimistes que podríem interpretar, si em permeteu la llicència, com petites escenes de la vida quotidiana de la seva terra. De poloneses en va escriure 23 i potser contenen la vessant més heroica, més reivindicativa d'aquest amor per la pàtria, d'allà on el seu cor mai s'havia d'allunyar. La polonesa, una dansa molt popular a les cases nobles del segle XVIII, estava ja passada de moda en temps de Chopin. En canvi, ell la pren gairebé com una bandera i transforma aquella simple dansa de festeig en una eina patriòtica tan potent com n'hi ha hagut poques a la història de la música.

Sentint la polonesa de Chopin, em sembla sentir canons que ressonen sota les flors. Això va dir Robert Schumann referint-se a aquesta magnífica obra que és pura energia, pur patriotisme, però absolutament amarat de poesia romàntica. Sentíem la polonesa en la bemoll major, anomenada Heroica, interpretada per Emil Gilels. La música de Chopin sempre té els ornaments justos, bellíssimament escollits, tal com si fossin elegants perles o daurats. Robert Schumann.

0: Chopin mai va guanyar-se la vida fent concerts, tal com feia Liszt, i això era degut al seu terror per l'escenari, que va fer que les seves aparicions públiques fossin molt escasses i sempre en petit comitè. Aquesta seva hipersensibilitat augmentava encara la por escènica ja natural. Fixeu-vos què és el que va dir George Sand al voltant d'aquesta qüestió.
1: El pètal doblegat d'una rosa o l'ombra d'una mosca podia provocar-li una hemorràgia.

Els ingressos de Chopin venien de les classes i no eren poca cosa, no eren pocs ingressos. Però la rutina de la docència amb alumnes, diguem-ne que irregulars, i la vida social de París el fatigaven i no li deixaven espai mental per fer brollar noves idees musicals, per escriure nova música. En aquell moment, doncs, conèixer George Sand li va proporcionar indirectament, ni que fos, aquell espai de repòs que necessitava, i no tant per la relació amb l'escriptora, sinó pels estius que va passar amb ella a Nohant, la gran casa familiar de Sand, on tenia tota la pau i tot el temps del món.

Van ser 7 estius entre el 1839 i 1846 en els quals, a banda dels sopars amb amics, disposava del repòs que demana la creació. Més d'una tercera part de les obres que va escriure Chopin en la seva vida van ser concebudes en aquella mansió envoltada d'amplis jardins, una mansió que compartia amb Delacroix, a qui considerava amic i, a més, el prototip d'artista romàntic, amb Pauline Viardot, amiga íntima de la parella, molt amiga de Chopin i amb qui passava hores llegint partitures i parlant de música, i ocasionalment amb altres personatges com Liszt, la seva germana Ludwika, a banda, esclar, de la Sand i del seu fill Maurice. Van ser, doncs, aquests uns anys de relativa felicitat, a pesar de la salut cada cop més feble del músic, amb la tuberculosi estrenyent-li el pit.

Tret del fatídic hivern a Mallorca, que només li va portar un empitjorament de la salut, els anys que va compartir amb l'escriptora van ser els millors de la seva vida. Escriu molt i tatxa encara més, escrivia George Sand a la germana de Chopin mentre ell treballava en una de les seves darreres obres, la sonata per a violoncel, dedicada al seu amic Auguste Franjombe. Tots dos l'estrenarien en el darrer concert públic de Chopin a París, on el polonès va aparèixer encorbat i feble, però encara capaç d'interpretar la seva part a la perfecció.

No es conserva ni una sola carta d'amor entre Chopin i George Sand. És veritat que ell en va destruir moltes. En qualsevol cas, la seva va ser una relació d'estima, amb més admiració, probablement, que passió. Els comentaris irònics de l'escriptora, que anomenava el pianista Chopinet o el meu petit cadàver, no traspuen precisament enamorament passional, sinó més aviat una convivència quotidiana. Sigui com sigui, la relació va durar 9 anys, durant els quals Chopin va gaudir també dels cercles més selectes de l'intel·lectualitat francesa.

Aquella urna de plata amb terra de Polònia que l'any 1820 li van regalar a Chopin els seus amics, efectivament va viatjar amb ell tota la vida. La va tenir damunt del piano a Viena, a París i a cada lloc on va viure durant 19 anys. I el 1849, després del seu funeral a l'església de la Madeleine de París, els seus amics van obrir l'urna i van escampar aquella mateixa terra polonesa sobre el seu fèretre,

Chopin va morir la matinada del 17 d'octubre de 1849 a l'edat de 39 anys. Acompanyant-lo en els seus últims minuts, a banda del seu metge personal i un sacerdot, hi havia la seva germana, Ludwika Solange, la filla de George Sand, i una princesa polonesa que s'encarregaria de les despeses de l'enterrament. El cos de Chopin descansaria per sempre a París, la terra del seu pare i la que li va donar fama universal. Però per als polonesos la connexió emocional amb la terra estimada es considerava que era a través del cor, una idea que el mateix Chopin subscrivia. I en un gest que probablement el mateix músic hauria provat, la seva germana Ludwika es va encarregar que el cor de Frederic fos extret del seu cos i conservat en líquid, diuen que encunyat, per ser transportat fins a la seva estimada Polònia, on seria dipositat. Així es va fer i avui es pot veure el pilar que conté a la nau central de l'Església de la Santa Creu de Varsòvia. Ell sempre ho va afirmar a les seves cartes, diaris i converses amb els amics. El meu cor és a Polònia, deia. I ara aquell somni, aquell motiu per viure, es faria realitat per sempre.

Estimats i estimades, avui ja veieu, ens hem deixat emportar, arrossegar, diria jo, per aquest personatge que va ser alhora pianista insuperable, compositor original, dandy com pocs, persona hipersensible, poeta de les notes, influencer dels primers, amant també, però sobretot un home que va estimar i va enyorar la seva terra. Nosaltres agraïm a aquest immortal polonès que sapigués transformar la seva infinita nostàlgia en una de les músiques més boniques mai escrites. I a vosaltres us agraïm, com no, la vostra atenció. En Pere Sánchez, al control de so, i qui us parla, Lluís Bonamusa, us desitgen el millor i que el vostre cor sigui allà on hagi d'estar. I si pot ser, envoltat de bona música.

0: Continguts en xarxa.
1: Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM.
2: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
3: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
2: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
3: Salvà Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
1: Magda López dirigeix i presenta el programa preferit de la gent gran. Comença els diumenges amb bon humor amb retalls. Cada setmana et portem un convidat sorpresa i degustem les nostres píndoles per gaudir en companyia. Cada diumenge, a partir de les 9 del matí a Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: A veure, parla una mica tu.
5: Hola, sóc el López.
4: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
6: Vale.
4: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
6: Em van a Morgades Vall d'Osera.
4: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'Osera?
6: Sí, sí, sí. Rambla 54, amb Anna Morgades Vall d'Osera.
4: Vale, doncs ja està.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
1: Ràdio Arenys, la primera. Totes les cançons estan aquí per ser teves, perquè la resta està dormint.
8: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb un dels èxits, el darrer single d'aquesta cantant emergent de l'afropop, Roselyn Layo. Des de Costa d'Ivori, Roselyn Layo treu el seu segon disc i ho fa doncs, buscant, en aquest cas, doncs, la col·laboració de Fatoumata Diawara. De fet, a principis d'aquest 2026 publicava el segon disc i ara ja aquest single amb Fatoumata Diawara, que aquí el programa ja sabem molt bé que aquesta dona és una diva actualment a les músiques africanes. Per tant, que un artista emergent amb molt d'èxit tant a Costa d'Ivori com a França, com Roselyn Layo la busqui, doncs és ben normal. I no és l'única, perquè per això doncs, avui al programa comencem amb dos singles que protagonitza Fatoumata Diawara amb dos artistes emergents. Acabem de sentir Roselyn Layo i ara

Malakai, aquest jove de Bamako, a Mali, que era un futbolista i s'ha convertit doncs, en un cantant d'èxit. Malakai i Fatoumata Diawara, Tonka. Ni tara ya fama kambe, kambe, kambe.

Malakai amb Fatoumata Diawara, que ens ha portat dos singles en els quals participa i que acompanyen dos artistes emergents de l'afropop, Roselyn Layo i Malakai. I la segona novetat que tenim avui també són singles que anuncien el segon disc de llarga durada de Nalua Kayano. Per tant, fem una tamborella important per anar-nos-en a Portugal a sentir aquesta dona que renova el folklore d'una manera realment personal. Nalua Kayano, Mais Um.

Analua Cayano, després d'aquell disc que ens va agradar tant, que es deia, doncs, Vou ficar neste quadrado, això era l'any 2024, i després de l'EP anterior, doncs, aquesta dona s'embarca en un nou disc. I ho fa d'aquesta manera, coral, divertida, amb sentit de l'humor i donant-li una volta, més aviat una tamborella important al folklore des de Portugal. Amb ajuda sempre d'instruments analògics, però també de la tecnologia. Hem sentit aquest Um Mais Um i tenim un segon single que ja podem escoltar d'aquest proper disc i es diu Uma Vida A Menos. Aquí la tenim, Analua Cayano. Esperem el disc sencer per seguir-lo escoltant.

La nostra descoberta aquesta setmana són els singles del nou disc de Bandua, aquest duo de Portugal, de la regió de la Beira Baixa. Com hem pogut sentir, el que fan és redescobrir el folklore a través de la tecnologia i d'una estètica i d'una factura doncs, molt contemporània. Evidentment, aquest paisatge sonor doncs, té molt d'electrònic, però també doncs, aquesta cançó en portuguès que alhora té una tradició doncs, centenària. Aquí va un segon single de Bandua d'aquest 2026, Flor do Rosario.

I per acabar de descobrir aquest duo que formen Edgar Valente i Bernardo Daddario, que es fa dir Tempura, doncs hauríem d'anar a aquell disc de 2022. El disc es va dir Bandua, igual que el nom del duo, i aquí hi ha un bon exemple d'aquest folklore portuguès revisitat de forma contemporània. Borboleta Dourada.

Songoy Blues seran a Barcelona, tornen a Barcelona amb aquest disc, que és un disc en el qual ells tornen a les arrels. El quart disc de Songoy Blues, que es va dir Heritage, herència, i en el qual ells tornen, això com dèiem, a la música tradicional del Timbuktu, de la ciutat de Timbuktu al nord de Mali. Songoy Blues, una de les bandes que ens ha agradat molt aquí al programa en tots els discos que han fet, sobretot doncs, també amb aquell primer disc que va sorprendre tothom, que es va dir Music in Exile, i que de fet explicava que havien hagut de marxar de la seva ciutat de Timbuktu per anar a Bamako. I aquest exili era forçat pel que significava doncs, l'entrada dels, dels jihadistes islàmics a la ciutat de Timbuktu. I quan algú es vol dedicar a la música, doncs s'ha d'exilar. És el que els va passar a aquests quatre joves, que ja no són tan joves, i estem parlant doncs, de 2013, ara fa això, 13 anys, i que han publicat ja fa també uns quants mesos, i el vam escoltar aquí, el disc Heritage. Seran a la sala Upload, la sala del poble espanyol, el proper 20 d'octubre. Songoy Blues, una de les bandes de capçalera aquí al programa. Un altre tema d'aquest disc, Heritage, herència.

0: Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

Avui el nostre record és per Mighty Sparrow, el rei del Calypso. Aquest home va morir ara el dia 27 de setembre amb 91 anys. Havia tingut un èxit importantíssim doncs, a finals dels anys 50 i principis dels 60, sobretot això, a finals dels 50, quan era encara molt jove. Aquest disc que hem sentit, doncs, aquest tema, Sparrow is a Bird, doncs, ve d'un disc de llavors, de finals dels 50, This is Sparrow. I va ser el rei del Calypso doncs, perquè va viure a Trinitat, a la illa de Trinitat, i aquest gènere del Calypso doncs, va ser ell un dels qui el va eixamplar arreu del món. Mighty Sparrow, que se'ns ha mort el passat 27 de setembre. Anem a buscar un tema, en aquest cas d'un disc dels anys 70, Hot and Sweet, i un tema que potser a més d'un li sona. Mr. Walker, Calypso amb Mighty Sparrow.

Mighty Sparrow va ser coetani de Harry Belafonte en aquests finals dels anys 50, amb aquesta eclosió del calipso. També doncs, va interpretar amb èxit també doncs, l'altre gènere de Trinidad i Tobago, la soca. Bé, avui el nostre record és per Mighty Sparrow, que ha mort el passat 27 de setembre. I cap millor manera de fer-ho que doncs, tornar a escoltar aquest tema que acabem de sentir, però ara en la versió d'una banda molt nostra. Els Doctor Calypso, en el seu disc de 2013, Sempre Endavant, doncs hi havia una versió de Mr. Walker. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve. Calypso. Thank you.

El juliol de 1837, el promotor musical i fabricant de pianos francès Camille Pleyel va decidir fer una curta estada a Londres. El motiu era, bàsicament, allunyar-se de l'escàndol provocat per la ruptura del seu matrimoni. El tema de conversa preferit a París des de que les ja conegudes infidelitats de Marie i la seva esposa havien arribat a un nivell insuportable en fer-se públic el seu afer amb el gran Franz Liszt. Pleyel buscava així uns dies de tranquil·litat en una ciutat on passés més desapercebut, aprofitant ja de pas per visitar amics i assistir a alguns concerts. D'aquesta manera va ser convidat a una ballada privada a casa del prestigiós fabricant de pianos Broadwood, on els assistents podien provar a més els instruments. Pleyel s'hi va presentar acompanyat d'un amic pianista que es feia anomenar Fritz, i que no va obrir la boca en tot el sopar. Després que diversos convidats fessin interpretacions de gran bellesa en els pianos Broadwood, en un moment donat, l'acompanyat mut de Pleyel va demanar el seu torn. Es va asseure davant del piano i va començar a tocar.

No havien passat ni uns segons quan els assistents van començar a xiuxiuejar. I mentre sonava la música, algú va reconèixer el tal Fritz. Chopin! És Chopin! Aquella delicadesa infinita, aquella puresa del so, la llibertat de la mà dreta volant sobre les tecles i sobretot una música celestial inconfusible van delatar la identitat del misteriós pianista. Efectivament, qui havia sentit tocar aquell home mai més l'oblidava. Era el pianista més preuat de França i el que menys es prodigava en públic. Sentir-lo era gairebé un miracle inesperat i aquell dia el públic britànic va tenir el gran privilegi de reconèixer les mans i l'art de Frédéric Chopin.

Doncs bé, amics i amigues, aquesta anècdota demostra el punt de passió que desencadenava el talent de Chopin, un artista únic i un personatge clau per entendre els valors del romanticisme. Avui, doncs, farem el nostre viatge resseguint la vida i la personalitat d'aquest pianista i compositor excepcional, deixant-nos portar per la poesia feta notes d'aquest geni del piano. Avui, doncs, més que mai, gaudirem de la bona música.

una brutal repressió contra el poble i la cultura poloneses. Just en aquest moment, Chopin decideix marxar de la ciutat, tot i que la causa del viatge no és pas política, sinó artística. Tant el seu pare com els seus mestres saben que, per triomfar internacionalment, ha de fer el salt a les grans capitals europees, com Viena, Dresden o París.

Chopin, de caràcter extremadament sensible i melangiós, tenia molts dubtes, tenia por de marxar, i va anar retardant el viatge durant setmanes, fins que finalment es va fixar el matí del 2 de novembre per a la seva partida en carruatge. Quan el carruatge de Chopin sortia de Varsovia a direcció a la frontera, es va aturar de sobte. I la raó és perquè allà l'esperava una sorpresa, organitzada pel seu estimat mestre, Joseph Elsnert, que anava acompanyat d'un nombrós grup d'amics i de companys d'estudi que li van dedicar un cant d'acomiadament mentre l'abraçaven. Tot i que deixes la teva terra, el teu cor sempre serà amb nosaltres, deia la lletra. I li van lliurar una urna de plata que contenia terra polonesa i li van demanar que allà on anés mai oblidés d'on venia ni deixés d'estimar la seva pàtria. Chopin va pujar al carruatge emocionat i va estrènyer aquella urna contra el pit. I així va ser. Chopin va conservar aquella urna la resta de la seva vida.

L'1 de març de 1810, Frédéric Chopin va néixer en una casa de la petita ciutat de Zelazowa Wola, a pocs quilòmetres de Varsòvia. La seva mare era de la noblesa polonesa vinguda menys i el seu pare, un emigrant francès. Els dos treballaven com a part del servei a la casa on vivien, la casa del comte Scharwenck. Més endavant es traslladarien a la capital, Varsòvia, on el músic viuria la seva infantesa. Anys més tard, Chopin li confessaria a George Sand que ell havia crescut com si fos en un bressol sòlid i tou, sota la mirada afectuosa de la seva mare, que seria l'única passió de la seva vida.

El petit Frederic va aprendre a tocar el piano abans que escriure, i els seus dots innats eren tan extraordinaris i evidents que els pares el van portar sota el mestratge del millor professor de Varsovia, Joseph Elsner. Allà es va empapar de la música de Bach, que li donaria el sentit de l'estructura, i va assistir també a un concert dels 10 que va donar el mític violinista Paganini a Varsovia. I tal com li va passar a Schumann i a Liszt, aquest va ser, diríem, el moment del clic. En aquell moment va canviar per sempre el seu concepte de la música. Adoptaria, evidentment, el virtuosisme com a eina potentíssima, però només com a eina, mai com a finalitat.

0: tu compleixes ara la determinació del teu destí. Però no oblidis els qui t'estimen aquí. A l'estranger et valoraran com a artista, però mai t'estimaran com nosaltres.
1: A l'estranger mai t'estimaran com nosaltres, escriu Constanza Gladkowska a Chopin quan ell marxa cap a Viena. I és a Constanza a qui Chopin dedica el meravellós segon moviment del concert per piano en fa menor. Ella, Constanza, va ser el primer amor de Chopin, un amor platònic i que el músic va mantenir en secret durant mesos. Això tot i l'intercanvi d'anells que es van fer quan ell marxa de Polònia.

0: Sentíem el moviment lent del concert en fa menor, el primer que va compondre el nostre protagonista i que és també una dedicatòria íntima a Constanza Gladkowska, el seu primer amor. Anys més tard, aquesta mateixa obra li serviria per presentar-se públicament a París i obrir-li de bat a bat les portes de la vida artística de la ciutat.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: Chopin va abandonar Polònia el novembre de 1830, pensant que seria un viatge provisional. Però només tres setmanes després va esclatar la insurrecció a Varsòvia contra l'opressió russa. Lluny de la pàtria i patint pels seus, el compositor passa una etapa poc acollidora a Viena i a Dresden. Finalment, en un hotel de Stuttgart, rep la notícia de que aquella revolta polonesa està totalment esclafada. Cau llavors en una profunda depressió i escriu en un diari ple de reflexions desoladores i amarat de ràbia continguda, concep el seu cèlebre estudi revolucionari.

aquesta ràbia xupiniana de l'estudi 12, anomenat revolucionari, no només és patriòtica, és també el sentiment d'impotència de no poder fer més pel seu país, tal com ell mateix explica, i potser per un pressentiment també, pressentiment terrible, que finalment es convertiria en realitat, i és que potser mai més tornaria a veure la seva terra.

A l'hotel de Stuttgart, Chopin reflexiona sobre la mort i té la sensació de que els humans som autèntics cadàvers vivents. I és que ell se sent així, com un mort en vida que deambula mecànicament. Anys més tard, George Sand s'adreçarà a ell, amb sorna, amb ironia, com el meu petit cadàver. En tot cas, Chopin repeteix que si alguna cosa manté la seva pròpia identitat, és allò que ell anomena el meu cor, que ell identifica amb el seu autèntic jo, més enllà del cos mortal. Aquests, doncs, són pensaments que avui en dia podrien semblar exageradament tràgics, però que eren moneda de canvi entre poetes i, en general, les esferes romàntiques noucentistes.

Sentíem el nocturn número 13 en do menor, un dels nocturns potser més dramàtics escrits per Chopin, on la música, que hauria de ser tot placidesa i felicitat nocturna, està més aviat coberta d'ombres i de sentiments passionals, sentiments que podríem identificar amb aquells dies foscos en què el músic es planteja el sentit de la vida i fins i tot la seva fe. Abans comentàvem que el primer amor de Chopin, tot i que platònic, va ser la jove Constància Gladkowska, una relació estroncada en deixar Polònia. Els altres grans amors de la seva vida serien Maria Wodzinska i George Sand, com segurament tots sabeu. A Maria, potser la dona que Chopin va estimar amb més passió, la coneixia des de petit, però va ser quan la va retrobar el 1835 a Dresden, aprofitant un viatge que va fer per veure els seus pares, quan va coincidir amb ella. Chopin tenia 25 anys i ella ja no era una nena, era una vella dama d'alta societat.

Frederic es va enamorar bojament de Maria en aquell moment i l'amor li va ser correspost. Tot i això, tot i l'intercanvi d'anells que es van fer i fins i tot els plans d'anar junts a París, la família d'ella va anar frenant subtilment l'enllaç, posposant-lo fins a que s'acabés en via morta. I tot això perquè, evidentment, considerava que una dama noble mereixia un partit molt millor que un simple pianista, per bo que fos. D'aquell amor que destrossa Chopin quan ja veu que és totalment impossible, en queda, això sí, un testimoni musical, el vals que li dedica a Maria, aquell que avui es coneix com el vals del comiat.

Explicava George Sand a les seves cartes la facilitat innata amb què a Chopin li afloraven les idees musicals. Un breu passeig pel jardí o uns moments de reflexió es veu que li eren suficients per posar-se davant del piano i crear una peça nova i meravellosa. Però també explica a continuació com això era només l'inici d'un calvari de patiment i de perfecció. Chopin analitzava llavors compàs per compàs, nota per nota, tatxava, revisava, polia amb obsessió. No donarà mai una peça per acabada fins que no estigui absolutament convençut que fins al més mínim detall és el seu lloc.

I és que Chopin no només és un músic, un bon músic, no només és un bon pianista, és un gran virtuós. I no només escriu música, és un gran compositor. I com va dir anys després el Premi Nobel André Gide, Chopin és més que això encara, és un verdader artista que crea un art sublim, on quan ell mateix l'interpreta es produeix un fenomen inexplicable, com si un ésser sobrenatural extragués aquella música d'un lloc que és més enllà del temps i de l'espai.

Sentíem a Vladimir Ashkenazy interpretant l'esquerzo número 2, escrit el 1837 i dedicat a la comtessa Adele Fürstenstein, i que, segons Schumann, és una autèntica epopeia romàntica feta música. Schumann diu que aquesta peça és equiparable a un poema de Lord Byron, combinant una passió desbordant amb tendresa i lluny de la imatge lànguida que sovint es té del compositor polonès.

Frédéric Chopin va arribar a París la tardor de 1831. Allà va buscar el seu lloc a la societat de forma tenaç, fins i tot construint d'ell mateix una imatge en aquest cas propera al dandy, que era, diguem-ne, el personatge característic dels salons francesos. Doncs bé, a partir d'aquell moment, Chopin només apareixerà en públic impecablement vestit, amb els seus guants, bastó i barret de copa. Per entrar a formar part de l'elit, calia vestir com ells, va pensar.

A París, el pianista es delecta amb la riquíssima vida musical de la ciutat. Va al Teatre dels Italiens, a l'Òpera Comique, coneix a la Malibran, a Franz Liszt, a Meyerbeer, a Berlioz, a Heinrich Heine, a Delacroix. Tots ells passen a formar part del seu cercle íntim i, sobretot, l'escriptora del moment de qui tothom parlava, la indomable aristòcrata Aurore Dupin, a qui coneix en una festa organitzada per Liszt, una dona que es vesteix d'home, fuma cigars i es fa dir George Sand.

El 1832, Chopin debuta a la sala Pleyel de París amb un èxit esclatant i de cop esdevé un personatge absolutament admirat entre l'elit cultural de la ciutat. Ho fa tocant un dels instruments de la companyia Pleyel, com farà a partir de llavors en gairebé totes les seves aparicions en públic. Aparicions, val a dir, escassíssimes i sol·licitadíssimes per excepcionals, degudes a l'aversió terrible de Chopin a tocar en públic.

I mentre sentim la Berceuse opus 57, interpretada precisament en un dels pianos Pleyel que va ser propietat de Chopin, que ell va tocar i que encara es conserven, fixeu-vos, m'atreveixo a fer una afirmació que potser us sorprendrà. I és que crec que Chopin va ser un autèntic influencer del piano del segle XIX. Ell estava enamorat d'aquests instruments Pleyel pel seu so avellutat, gens estrident, uns pianos que permetien infinits matisos i tots els ingredients del que podríem dir el so Chopin. I Pleyel li proporcionava constantment modificacions, millores, nous pianos perquè els provés. Fixeu-vos, entre 1839 i 1847 en va tenir fins a 22. Frederick els tocava uns dies i emetia el seu veredicte tècnic per millorar-los. Però el millor ve ara. Cada piano tocat per Chopin es convertia en or, en una peça cobejada que doblava ben bé el seu preu de venda. Això augmentava els ingressos de Pleyel, feia créixer el mite de Chopin i, a canvi, el compositor se n'enduia el 10% de la transacció. No us sembla que és alguna cosa similar al que fan els influencers? L'aspiració de Chopin és la música a un nivell universal, però el seu interès autèntic és aquell trosset de terra que enyora, que mai ha desaparegut de la seva ment i que ha anat transformant en una visió més universal. Robert Schumann.

Tret dels dos concerts i les quatre sonates, quatre balades i quatre scherzos, l'obra de Chopin és tota una exploració mestra de les petites formes, com el nocturn, per exemple, que ell no inventa, però que porta fins als màxims nivells d'expressió, i sobretot les formes que l'apropen a l'ànima polonesa, com les masurques i les poloneses. Són 59 les masurques que escriu Chopin al llarg de la seva vida, unes peces curtes i intimistes que podríem interpretar, si em permeteu la llicència, com petites escenes de la vida quotidiana de la seva terra. De poloneses en va escriure 23 i potser contenen la vessant més heroica, més reivindicativa d'aquest amor per la pàtria, d'allà on el seu cor mai s'havia d'allunyar. La polonesa, una dansa molt popular a les cases nobles del segle XVIII, estava ja passada de moda en temps de Chopin. En canvi, ell la pren gairebé com una bandera i transforma aquella simple dansa de festeig en una eina patriòtica tan potent com n'hi ha hagut poques a la història de la música.

Sentint la polonesa de Chopin, em sembla sentir canons que ressonen sota les flors. Això va dir Robert Schumann referint-se a aquesta magnífica obra que és pura energia, pur patriotisme, però absolutament amarat de poesia romàntica. Sentíem la polonesa en la bemoll major, anomenada Heroica, interpretada per Emil Gilels. La música de Chopin sempre té els ornaments justos, bellíssimament escollits, tal com si fossin elegants perles o daurats. Robert Schumann.

0: Chopin mai va guanyar-se la vida fent concerts, tal com feia Liszt, i això era degut al seu terror per l'escenari, que va fer que les seves aparicions públiques fossin molt escasses i sempre en petit comitè. Aquesta seva hipersensibilitat augmentava encara la por escènica ja natural. Fixeu-vos què és el que va dir George Sand al voltant d'aquesta qüestió.
1: El pètal doblegat d'una rosa o l'ombra d'una mosca podia provocar-li una hemorràgia.

Els ingressos de Chopin venien de les classes i no eren poca cosa, no eren pocs ingressos. Però la rutina de la docència amb alumnes, diguem-ne que irregulars, i la vida social de París el fatigaven i no li deixaven espai mental per fer brollar noves idees musicals, per escriure nova música. En aquell moment, doncs, conèixer George Sand li va proporcionar indirectament, ni que fos, aquell espai de repòs que necessitava, i no tant per la relació amb l'escriptora, sinó pels estius que va passar amb ella a Nohant, la gran casa familiar de Sand, on tenia tota la pau i tot el temps del món.

Van ser 7 estius entre el 1839 i 1846 en els quals, a banda dels sopars amb amics, disposava del repòs que demana la creació. Més d'una tercera part de les obres que va escriure Chopin en la seva vida van ser concebudes en aquella mansió envoltada d'amplis jardins, una mansió que compartia amb Delacroix, a qui considerava amic i, a més, el prototip d'artista romàntic, amb Pauline Viardot, amiga íntima de la parella, molt amiga de Chopin i amb qui passava hores llegint partitures i parlant de música, i ocasionalment amb altres personatges com Liszt, la seva germana Ludwika, a banda, esclar, de la Sand i del seu fill Maurice. Van ser, doncs, aquests uns anys de relativa felicitat a pesar de la salut cada cop més feble del músic, amb la tuberculosi estrenyent-li el pit.

Tret del fatídic hivern a Mallorca, que només li va portar un empitjorament de la salut, els anys que va compartir amb l'escriptora van ser els millors de la seva vida. Escriu molt i tatxa encara més, escrivia George Sand a la germana de Chopin mentre ell treballava en una de les seves darreres obres, la sonata per a violoncel, dedicada al seu amic Auguste Franjombe. Tots dos l'estrenarien en el darrer concert públic de Chopin a París, on el polonès va aparèixer encorbat i feble, però encara capaç d'interpretar la seva part a la perfecció.

No es conserva ni una sola carta d'amor entre Chopin i George Sand. És veritat que ell en va destruir moltes. En qualsevol cas, la seva va ser una relació d'estima, amb més admiració, probablement, que passió. Els comentaris irònics de l'escriptora, que anomenava el pianista Chopinet o el meu petit cadàver, no traspuen precisament enamorament passional, sinó més aviat una convivència quotidiana. Sigui com sigui, la relació va durar 9 anys, durant els quals Chopin va gaudir també dels cercles més selectes de l'intel·lectualitat francesa.

Aquella urna de plata amb terra de Polònia que l'any 1820 li van regalar a Chopin els seus amics, efectivament va viatjar amb ell tota la vida. La va tenir damunt del piano a Viena, a París i a cada lloc on va viure durant 19 anys. I el 1849, després del seu funeral a l'església de la Madeleine de París, els seus amics van obrir l'urna i van escampar aquella mateixa terra polonesa sobre el seu fèretre,

Chopin va morir la matinada del 17 d'octubre de 1849 a l'edat de 39 anys. Acompanyant-lo en els seus últims minuts, a banda del seu metge personal i un sacerdot, hi havia la seva germana, Ludwika, Solange, la filla de George Sand, i una princesa polonesa que s'encarregaria de les despeses de l'enterrament. El cos de Chopin descansaria per sempre a París, la terra del seu pare i la que li va donar fama universal. Però per als polonesos la connexió emocional amb la terra estimada es considerava que era a través del cor, una idea que el mateix Chopin subscrivia. I en un gest que probablement el mateix músic hauria provat, la seva germana Ludwika es va encarregar que el cor de Frederic fos extret del seu cos i conservat en líquid, diuen que encunyat, per ser transportat fins a la seva estimada Polònia, on seria dipositat. Així es va fer i avui es pot veure el pilar que conté a la nau central de l'Església de la Santa Creu de Varsòvia. Ell sempre ho va afirmar a les seves cartes, diaris i converses amb els amics. El meu cor és a Polònia, deia. I ara aquell somni, aquell motiu per viure, es faria realitat per sempre.

Estimats i estimades, avui ja veieu, ens hem deixat emportar, arrossegar, diria jo, per aquest personatge que va ser alhora pianista insuperable, compositor original, dandy com pocs, persona hipersensible, poeta de les notes, influencer dels primers, amant també, però sobretot un home que va estimar i va enyorar la seva terra. Nosaltres agraïm a aquest immortal polonès que sapigués transformar la seva infinita nostàlgia en una de les músiques més boniques mai escrites. I a vosaltres us agraïm, com no, la vostra atenció. En Pere Sánchez, al control de so, i qui us parla, Lluís Bonamusa, us desitgen el millor i que el vostre cor sigui allà on hagi d'estar. I si pot ser, envoltat de bona música.

0: Continguts en xarxa.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
0: Quan el record es fa cançó a la vora del mar, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
2: Hola, què tal? Com estan? Després de la cantada de l'escala, és el moment de fer el programa d'aniversari. Faig el resum del que ha estat la temporada número 17 de Sons a Cau d'Orella i ja començar la propera, la 18. Pels que no saben com va començar tot, els hi recordaré que va ser l'estiu del 2008, quan vaig fer uns programes d'havaneres a Ràdio L'Escala, com a prèvia de la cantada, i la cosa havia d'acabar aquí. Degut a la bona acollida, l'emissora em va demanar de fer un programa setmanal amb el nom de Cau d'Orella. Degut a que aquest nom estava registrat per mitjans de comunicació, el vaig canviar el 2014 per l'actual, afegint al començament la paraula sons, i fins a l'actualitat amb la mateixa il·lusió i ganes de portar el meu granet de sorra envers aquest gènere musical i a la vegada agrair a les més de 40 emissores del territori català que el programen i a tots els oients que el segueixen, ja que sense ells això no tindria sentit. Moltes gràcies a tots. Ara és el moment de fer el repàs del que ha donat de si Sons a Cau d'Orella des del setembre del 2025 fins al juliol del 2026. I si em volen acompanyar, comencem.
3: Havaneres i cants de taverna a Sons a Cau d'Orella.
2: I ho fem pel mes de setembre. En el primer programa d'aquest mes vaig fer un tastet del que va ser la 47a cantada d'havaneres de l'Escala. El següent va ser un altre tastet, però en aquest cas de la cantada d'havaneres de Sant Feliu de Guíxols. Per continuar amb un repàs a les cantades d'estiu en format de bassetari. I per acabar el mes, el magazín, on destacava una petita entrevista a Neus Mar que ens parlava dels seus espectacles. I un dels seus espectacles és la Neus Mar amb les joves veus del mar. I escoltarem un tema preciós de la Clara Bonfill que en fan una gran versió. La Neus Mar acompanyada d'aquests nois, aquests nois joves, que varen començar la cantadeta i es varen engrescar a fer un treball discogràfic. Què t'ha dit el mar?

0: ha dit que quan algú canta una havanera, els peixos ballen i la lluna somriu. Les veus il·luminen l'horitzó i les onades es gronxen al compàs. Perquè les havaneres et toquen el cor i et mouen l'ànima.
1: I jo li he dit al mar que cada vegada que canti una havanera tindré un pensament per a tu, que volarà fins més enllà de les estrelles.

m'emociona sentir aquestes joves veus i esperant que tinguin continuïtat i algun dia doncs, tinguem algun d'aquests components formant part d'un grup d'havaneres o, per què no, formant ells mateixos un grup per donar-li la continuïtat. Hem escoltat Què t'ha dit el mar. Passem al mes d'octubre i obrir aquest mes un disc de llegenda del grup cubà Veus d'Ultramar i el seu treball discogràfic Luz que brilles. Un abecedari servia per continuar i dedicat a grups d'havaneres començant per la A amb Arjau i acabant amb la R amb Roca Grossa. De la sèrie que canten, li tocava el torn al grup Xató de Vilafranca del Penedès. I en el magazín d'octubre, entre d'altres, els hi vaig parlar d'un grup de recent creació com va ser Aigua Clara, liderat pel cantautor Lluís Lozano. I d'un dels primers enregistraments que va fer aquest grup Aigua Clara per donar-se a conèixer a les xarxes socials va ser dos temes. Un, Canta'm una havanera, del mateix Lluís Lozano, i l'altre, l'havanera del nàufrag, de la Clara Bonfill. Els escoltem un rere l'altre.